0: no deixar-la escapar. Nosaltres tenim clar que avui volem ser carn i ungla en qui mos escolta a l'altre costat dels altaveus.
1: Entre avui i demà no ens fan por les teves respostes. Digue'ns el primer que te ve al cap. No passa res si la definició no surt al diccionari.
2: Aina Marc, avui has tornat al carrer per demanar sobre la paraula del dia, no?
0: Efectivament, Juny. Avui la paraula és ungla. Per tant, he fet quatre preguntes per sobre el tema. Vosaltres vos soleu mossegar les ungles?
3: Sí, ara duc els bràquets i no puc, però quan me'ls llevin, jo crec que el primer que faré serà mossegar-me les ungles.
0: I ho fas des de petit, això?
3: Sí, no sempre ho faig, però depèn del moment. Si estic estressat o avorrit, a vegades sí que me mossego un poc les ungles.
4: Gràcies, sí. Però poco, no tanto.
0: ¿Y cuándo te las muerde?
4: Cuando estoy por comprar un coche y estoy nervioso.
5: Sí, yo me las muerdo bastante también por el estrés y todo.
0: ¿Desde petit o ha estat algo que t'ha sortit ara?
5: Desde bastante pequeño, sí.
0: ¿Has intentat mai provar qualque cosa per deixar de mossegar-te les ungles?
5: Bueno, cuando tendría unos 11 años probé una cosa para, como un esmalte para dejar de morderlas y es que fue imposible porque vomitaba todo el rato.
0: Y seguías igualmente, ¿eh?
5: Sí. Era súper... Estaba un sabor fatal.
0: I una altra de les maneres per aconseguir llevar-mos aquesta mania és dur les fetes.
6: Me les faig.
0: Te les fas, beníssim. I quant de temps fa que te fas les ungles? Te les fas sovint o és només en moments esporàdics?
6: Moltíssim d'anys, moltíssim, moltíssim. Perquè me les mossegava i vaig descobrir el món de les ungles i des de, no sé, fan 5 o 6 anys que me les faig.
7: Pues cuando me voy de vacaciones sí me la hago.
0: I trobàvem també el que no se mosseguen les ungles, però tampoc les duen pintades.
8: No soy de que me como las uñas, no.
0: ¿Tú cuando estás estresado tienes algún mal hábito como este?
8: Mover las piernas cuando estoy sentado, que las estoy moviendo constantemente.
9: No, se evita que no me las demos en el mai.
7: Pues no, para nada.
0: ¿Y tú te haces las uñas?
7: No, pero me la mantengo por mi profesión. Qué importante, los cocineros tienen que llevar las uñas bien higiénicas y cortitas.
0: I hem acabat per demanar si la gent que han trobat per un carrer és ungla i carn en colco.
8: Con mi madre, nada más.
3: Sí, amb mon pare m'ha dut molt bé, sempre m'ha dut molt bé. I bé, amb el meu grup d'amigues de l'escola de tota sa vida, pues, són superamics amb ungla i carn.
9: Bueno, ja som un poc independent, però si no, ets la meva dona, claro. Ets la meva dona.
0: Diries que ets ungla i carn en colcú de la teva vida?
6: Amb el meu fill? Sí. Eh? Som ungla i carn, tu i jo. Eh? Sí.
10: Sí.
6: Us estimem molt.
10: Sí.

Ja saps què has de preparar per sopar avui? No tens temps? Se t'acaben les idees? Escolta cada dia el sopar d'avui i el tàper de demà. I pren bona nota. Entre avui i demà, et servei públic.

0: I Paolo, nosaltres sempre acabam aquesta secció amb un parell de preguntes de resposta breu, que a vegades intentant relacionar-les totes en la paraula de dia, hi ha altres vegades que n'hi ha algunes relacionades i algunes altres que no, però bé, la qüestió és que nosaltres t'anem fent les preguntes. Estàs preparat?
1: Preparat.
0: La primera és si tu ets de les persones que se mosseguen les ungles.
1: Bueno, no me la voy mordiendo, pero a veces cuando soy muy nervioso, a veces empiezo como a romperla. Y eso a mi mujer lo odia, pero sí, pero tengo que ser muy nervioso, si no...
2: Sí, sí, sí. I bé, m'ha avançat una mica aquesta pregunta abans, però amb qui diries que ets ungla i carn, carn i ungla?
1: Bueno, mi mujer. Sí, después de 25 años se lo...
2: Que guapo.
0: Segur que estarà contenta, sí, ella, sí, sí, d'escoltar això. I quin plat de gastronomia mallorquina és el teu preferit?
1: Bueno, tengo muchos, pero el primero que probé y que me encantó fue el tumbet.
2: Ah, que bo, el tumbet. Molt típic, molt bo, i també bastant sa, verdura, es que, sí, fibra... Sí, sí.
1: Muy simple, pero bueno, sabores mediterráneos...
2: Sí, sí, sí, sí. I ara, girant l'altra cara de la moneda, i per acabar, quina part de la gastronomia italiana enyores més des de que has vengut a viure aquí?
1: Uf. Bueno, en los años he perdido un poco este contacto, pero yo pienso la lasaña típica de donde soy yo. Bueno, esta a veces me gustaría...
0: Sí. L'enyores. Sí, sí. I de moltes gràcies, Paolo Tonarini, fundador de Mega Robar i nutricionista esportiu, per haver estat aquesta estoneta amb nosaltres. I com que avui és divendres, vos deixam amb en Toni Camps, que ve amb un nou entrepà.
3: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
4: Hola, què tal? Benvingudes, benvinguts, oients de Entre avui i demà. Jo som en Toni Camps i això és el Bocata de Què. Avui, en aquesta petita secció, tenim a Glambari, que és xef del restaurant Llume de la platja de Muro. Arlan, què tal? Com estàs?
5: Hola, com estàs?
4: De què te menjaries un bocata? Bocata de què?
5: Me comeria una bocata asiàtica.
4: I una bocata asiàtica? Com és una bocata asiàtica? Què vol dir?
5: És una bocata de restaurant Tube.
4: Ah, sí?
5: Un amigo mío, en Manacor. I és un pambao de carrillera i kimchi.
4: Carai, ja mos agrada. I amb qui te'l menjaries?
5: Lo comería con él mismo, porque precisamente es una bocata de su restaurante y me haría gracia compartirla con él y decirle, esta vez me toca a mí disfrutarla y no a ti prepararla.
4: Fantàstic. I com la faries? Com la prepararies?
5: La prepararía bien cocinada, muy tierna, hasta que prácticamente se deshaga. Después la pondría dentro de un pan bao al vapor y añadiría el kimchi para darle ese contraste de sabor y textura. Lo importante sería comerlo bien caliente y recién hecho.
4: Ay, fantàstic. Escolta, ¿y por qué aquest bocata?
5: Porque me gusta mucho la cocina asiática, ya que soy chef de cocina asiática y me llama mucho la atención y los sabores esos que tienen tan dulces, salados, me encanta.
4: Buah, pues mira, mos has deixat a tots en sa boca, així salivant. Arlan Bari, chef de restaurant Llume, moltíssimes gràcies per participar en aquesta atacada de preguntes sobre el bocata de què. Moltíssimes gràcies.
5: Muchas gracias a vosotros, gracias.
6: L'orquestra era partita, decolava. Em dut ma boogeyman, you read me primi tabu.
3: IB3 Ràdio és Dial.
7: Diumenge a les 7 de vora baixa segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona divisió amb el Girona Reial Mallorca.
8: I ens ho contaran, com sempre, amb Miquel Verger i Antoni Fuster.
7: Segueix la prèvia des de l'estadi de Montilivi.
9: Bon dia, com estàu?
10: Antonio per Pablo Torrent, a l'àrea, però la Torre ha robat el pal!
7: L'emoció del partit.
10: El pal!
7: y el post en l'opinió dels protagonistes.
9: No hay tiempo para lamentarse y toca mirar hacia adelante.
7: Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
10: Yo siempre os digo, lo que puedes hacer hoy no lo dejes para mañana.
7: Diumenge de futbol i entreteniment a IB3 Ràdio.
11: Estàs a punt de covar-me.
12: Sí?
11: Que és emoció.
13: Què dius?

Idò, ara a les 8:35 quasi ha arribat el moment de passar pel prisma la nostra paraula del dia d'avui, que, com ja sabeu, és ungla, un substantiu molt concret però alhora molt versàtil.

Quan xerrem d'ungla, ens referim a la formació que protegeix els extrems dels dits dels mamífers, ocells i rèptils. Aquestes poden ser ben esmolades i se fan servir per atacar, en el cas dels animals, com per exemple moixos o diverses espècies d'ocells. Els humans no les solen utilitzar d'aquesta forma, però les poden fer servir, per exemple, per tocar instruments.

0: Escoltam aquí, tocant la guitarra, a Jaume Tugores, guitarrista i professor de guitarra, a qui hem demanat com i per què s'utilitzen les ungles per tocar aquest instrument.
1: Sobretot s'utilitzen per la guitarra clàssica o espanyola, que en el flamenc també se toca amb aquesta guitarra, no? En la música clàssica, en el flamenc, que és la música brasilera, bueno, i tantes altres tradicionals. Perquè les cordes són de niló, que és una espècie de plàstic. I el so de l'ungla, que és molt brillant, quan peguen el niló, li dona una brillantor que la carn del dit no li dona. En canvi, a les guitarres elèctriques i a les acústiques que tenen les cordes d'acer, a lo millor és massa brillantor si li fes en l'ungla. Normalment la gent toca més en pua o en dits, sense ungla, en aquestes guitarres en cordes d'acer.
0: És molt important, idò, dur les ungles bé per aconseguir aquest so tan brillant. Però alerta, que no totes les ungles s'han de dur llargues.
1: Si ets dretar, que som la gran majoria, ta mà dreta et seca sense que percutiries o pinçaries les cordes i aquí és on treus el so. Pots triar o bé tocar amb pua o dit, o sigui carn de dit, o ungla i dit. Mai ungla tota sola, eh? Normalment sempre és un poc mesclat, perquè ja t'he dit, l'ungla té un so molt brillant. I la mà esquerra, si ets dretar, insistes, la mà esquerra sí que els has de dur molt llimades, perquè com que els dits han de pitjar la corda i has de corbar els dits, l'ungla pegaria en el mànec, en el tras de la guitarra, en el mànec. Eh? Llavors no podries pitjar bé la corda perquè sonàs net.
0: I si sou esquerrans, amb les mans al revés. I això encara se complica més, perquè encara dins la mà dreta no totes les ungles se solen dur llargues.
1: També puntualitz que a la mà dreta el dit petit no se sol utilitzar. Per tant, jo, per exemple, no la duc llarga en aquesta. Val? Només duc llargues els altres quatre dits.
0: I amb tanta complexitat i importància que tenen aquestes ungles, és també important saber tenir-ne cura quan se toca la guitarra.
1: Aquí també depèn, no només si te'ls has mossegades, que això debilita molt, sinó que hi ha persones, com en els cabells també, no? Que les ungles i els cabells mos cauen més o els tenim més febles, més dèbils. Eh? Jo som un dels quals. Aleshores, les ungles se m'arrompen molt fàcilment quan toc. Per tant, jo he d'anar a un lloc d'aquests que fan la manicura i me posen ungles de gel, eh? I molt de guitarristes que conec també, i flamencs i clàssics, també se posen a reforç, perquè així no pateixes gent. Pot pegar la fort que vulguis a la corda, rasgant, pinçant, el que vulguis, que no se romprà.
0: Aquesta versatilitat de la paraula se tradueix també als seus usos lingüístics. Ungla se fa servir a diverses expressions. Quan som molt amics d'algú, deim que som carn i ungla. Quan ens enfadam, poden dir que les traïm. I si feim córrer l'ungla, podem estar robant a algú.

0: i l'hàbit de mossegar-se les ungles, com hem pogut escoltar abans, és comú. Per això hem xerrat amb Cati Llodrà, psicòloga, perquè això té nom, se diu onicofàgia.
1: Aquesta onicofàgia és el fet de mossegar-se les ungles, o no només les ungles, sinó també les pells que hi tenim al voltant, que de fet és una cosa molt automàtica, que fem les persones i que associem a moments aquí on estiguem o bé nerviosos, o també, lo millor, avorrits, si et saps. I no només ens avorriment, sinó que inclús hi ha persones que quan estan molt concentrades tenen també aquesta tendència, que és molt automàtica i bastant inconscient.
0: Avorrits, nerviosos o concentrats, mossegar-se les ungles és molt automàtic i no del tot bo.
1: No només estèticament, sinó que, clar, això ens pot generar ferides en el cap i a la fi, al voltant d'aquestes ungles, i aquestes ferides sempre seran un foc on possiblement hi pugui arribar a haver una infecció. Així que molt saludable segur que no és.
0: I com se tracta aquesta onicofàgia des de la psicologia?
1: El primer que feim nosaltres és explicar una mica com funcionen aquests mecanismes, perquè ja han dit que són automàtics, i normalment no és només una demostració de que estiguem nerviosos o, com dèiem, avorrits o concentrats, sinó que se tracta d'un mecanisme d'autoregulació. O sigui, és una forma que de qualque manera hem après per regular-nos nosaltres mateixos davant d'aquestes situacions de tensió. Així que el primer sempre és saber què és el que fa que la mosseguem. Què passa just tantes quan m'enduc la massa boca? És perquè detect que això, que estic avorrida, o és perquè alguna cosa m'ha fet disparar aquest nervis, no? Aquesta tensió. Així que començaríem per esbrinar una mica de per on ve.
0: I una vegada identificats aquests disparadors i mentre trobem una forma de lidiar amb l'arrel d'aquest problema, la clau per deixar de mossegar-se les ungles passa per posar-hi obstacles.
1: Això ja mos ajuda, però sobretot si som incapaços de donar-nos compte amb el temps antes de mossegar-les,

0: cortar la raya.
1: Cadena d'Euro, que canta aquí el amigo Kiko, Juny Cortés, Aina Marc, equip d'Entre Avui i Demà, bona feina. En aquesta primera hora agafem el testimoni preparats per sa conversa, com cada divendres, quan són les 9 del vespre, en una setmana en què hem après que una cadena pot ser pesada, però també alliberadora, que hi ha cadenes i cadenetes, i que les cadenes de favors poden moure el món. Deixem enrere una setmana en què han comprovat que un cavall és un animal noble, identitari, i també la cara amable de la policia muntada de Palma. I la figura del cavall, a més en els escacs, és més poderosa quan més centrada està situada en el taulell. Tancam una setmana en què hem intentat entendre per què els relats dels crims tenen tants de seguidors, aquest true crime, i per què fascinen els assassins guapos. Sí, sí. Què passa, que confiem més en els guapos? Preguntes que ens passen pel cap mentre ens mossegam les ungles, jo confesso.

0: va por ti.
1: Por què, por què? Jo tinc tantes preguntes, però bé, jo vos deixo altres conversar. Mar Fèlix, com estàs? Benvinguda.
2: Molt bé, moltes gràcies i amb moltes ganes de conversar.
1: Que aquí sempre feim preguntes. Miguel Àngel Palleres, com estàs?
3: Molt bé, molt bé. No sé si donaran les respostes adequades, però per això estem.
1: I estan per fer preguntes, també, no? Mm. Per fer-nos moltes preguntes. Mm? I llançar-les aquí a veure que... Toni Camps, com anam?
4: Molt bé, beníssim.
1: Que bé. Setmana de cinema, que ja t'han sentit parlar de cavall, no? En les seves diferents excepcions. Així que tu surts amb un poquet d'avantatge. I d'aquí tenim aquestes quatre paraules que no sé si haureu notat o gens en aquesta introducció que he fet, però són cadenes, escavall, crim, cap i ungla. I sí, sí, jo confesso que m'amo sexe les ungles. Bé, ja me contareu vosaltres si teniu algun truc perquè me deixi de mossegar les ungles algun dia, però en aquesta edat crec que ja és igual. A veure... Toni Camps, si t'he dit cadena, que te venes cap primer de tot?
4: Ho has dit abans, una cadena de favors. Mm. Hi havia una pel·li amb en Kevin Spacey que se deia Cadena de Favores, precisament, i eren una sèrie de... cada nin havia de fer una sèrie de favors a una sèrie de persones i aquests havien de fer una altra a una sèrie de persones i havien de, suposadament havien de canviar el món, però ja t'he dit jo que la pel·lícula no acabava precisament bé. I també aquestes cadenes que pesen, que quan camines costa tantíssim, que a vegades els adults i no te'n dones compte d'aquells adults i costa tantíssim i de sobte qualsevol cosa, pum, romp un trosset i, oh, de sobte pots caminar molt més. Sí, sí, sí, rompre cadenes.
1: És que és curiosa aquesta paraula perquè té les dues parts, eh? Aquesta sí, tan feixuga i negativa i aquesta que és capaç de moure i remoure moltes coses. Miquel Àngel Palleres, cadena.
3: Ara pensava que els fantasmes, no? Les pel·lícules s'arrosseguen
4: sí,
3: cadenes, no?
4: Exacte.
3: Què han fet, pobres, no? Què hauran fet? Jo pensava en la cadena de, en dues, en la de la bicicleta, perquè sense la cadena de la bicicleta ja podries donar voltes en els pedals que totes no avançaries, no? I jo que tinc en Antoni aquí de vora, que és motero, estic segur que les motos també duen,
4: sí,
3: duen cadenes.
4: De fet, la vaig haver de canviar la setmana passada.
3: Sí, i sí, deu costar una pasta, com tot, no?
4: No te pots.
3: I pensant en les cadenes de música, que jo crec que avui en dia ja no s'aguen tant, no? Però que els que tenim una determinada edat, doncs les varen tenir a ca nostra, o a ca un amic, si no teníem suficient recursos a ca nostra, que era, doncs allò, una banda d'equalitzador, un tocadiscos a dalt, dues platines enmig, i això era una cadena, no? I anaven aquests amics a escoltar la cadena, el que posessin.
1: En Miquel Àngel diu era, però jo crec que en Toni Camps ha de tenir una cadena, ja no.
4: Vàries. Vàries, estan apilades allà en el trastec amb mon pare i mon mare de tant en tant me diu, quant en duràs tot això? I tu penses...
1: Però endollada allà en marxa no en tens
4: no,
1: cap.
4: No, bueno, ara ja tinc distintes peces, però no, la cadena ja no.
1: Val. Mar Fèlix, cadena?
2: Cadena. Jo m'he portat també a lo de la bicicleta, però això ja ho ha dit en Miquel Àngel. I és curiós, no?, perquè cadena en teoria és com a unió, no?, unió de diferents argolles, però jo m'edu més a la falta de llibertat, no? És com estic encadenada i me puc imaginar els presos en la cadena i també les persones que estan encadenades, no?, a una relació, a una por, a el que sigui, i els hi falta llibertat, no? No sé per què aquesta paraula m'edu més a aquesta afecció més negativa.
1: Uh-huh. I no sé si posàvem una taula que és el que ens encadena avui dia. No vull ser negativa i manco en divendres a les 9 del vespre, però clar, que ens encadena allò que dius, m'he tret la cadena, m'he alliberat, he romput les cadenes.
3: Qualsevol
1: no?
3: que s'hagi divorciat, igual te diu que ha romput totes les cadenes i s'ha alliberat. No és el meu cas, eh? Però aquí pots... No és el meu cap per ara, mai se sap. Però bueno, crec que sí que és vera, que té una connotació d'alliberació de rompre la cadena. No? El que passa és que jo torno una mica a la bicicleta, si se romp la cadena no marxa, no evoluciona, no tires cap endavant, no? Per tant, pot ser algo que fermi, però també pot ser algo que alliberi en el mateix temps, si no necessàriament la ruptura d'una cadena vol dir que tot s'ha perdut, no? O sí, no ho sé. Sí. Era un dia de llançar preguntes, pues ahí la lanzo.
2: Allò, la pregunta que has fet tu, Araceli, de la cadena que m'encadena el temps, el rellotge, el corre-corre, no? Que me treu una mica del que jo som, del disfrute, és com... m'agradaria tenir més temps, no? El temps és el que tens, però la manera que t'organitzes per mi és una cadena, que les presses.
4: Que no? Curiosament també van a rellotges, no? Aquells que encara duim rellotges en cadena, no? D'aquells rellotges en corda, més que en cadena, sí, en corda, no? Sí, sí. També... Però és curiós perquè quan s'atura, després no saps què has de fer en tot aquest espai, que te quedes mig, no? Vull dir, allò de... S'arromp la cadena i te quedes allà i dius, i ara què?
2: Res.
4: I ara que faig? Jo tot el temps que parlaven de alliberació, a dins el meu cap sonava al principi de Oh Brother, és que me sap greu, però jo me lo duré tot cap a casa meva, tot el temps, eh? El principi d'Oh Brother, de Germans Cohen, que sona amb aquells presos pegant-se damunt ses vies del tren mentre estan construint sa via del Mississippi, allà pam, pam, pam, que van tots encadenats i un moment donat, de fet, s'escapen tots en ses cadenes i uns se pugen al tren i els altres no, i com que els altres no arriben a pujar al tren, és que està dalt, acaba caigent un altre vegada, no? I me ve aquesta imatge en el cap. Sí que és vera que és un fermall, però en el mateix temps és el que diu en Miquel Àngel. I també m'ha cridat molt l'atenció que cap des que estem aquí hagin parlat de ses cadenes, de ses joies.
2: Sí, sí.
4: M'ha cridat molt l'atenció perquè jo pensava en Spike Lee i es Do The Right Thing i totes les pel·lícules de gent de Brooklyn, des Bronx, aquells afroamericans amb aquelles cadenes que se passejaven en els anys 80, en ses cadenes portàtils, sí, en ses cadenes musicals portàtils.
3: Era un companyó de cadenes, una darrere l'altra, sí, en el coll i damunt de l'ombra.
4: Exacte, però cap de nosaltres ho han dit, això m'ha cridat l'atenció també.
3: Jo pensava en sa Desbarco també, no? Se diu cadena, no?
2: Sí,
3: que de fet és el que subjecta en el barco quan fondegen, el sí. que subjecta, per que és àncora, no? Però no és vera, s'àncora serveix per el que serveix, per aferrar-se en terra, però el que manté el barco en el seu puesto és la catenària que forma la cadena. Per tant, torna a ser algo que subjecta i que si se romp te'n vas a orris, vull dir, per molt que tinguis un ancle. Sí.
2: Això m'ha vingut la cadena alimentària, això és de formació professional, però sí, estudiar la cadena alimentària, la cadena del fred, o sigui, com una successió de coses que no se poden interrompre, no? Sí.
1: A mi m'agrada anar a Mar perquè ella se dedica a oratòria i a fer feina amb equip i en el lideratge, però sempre ve la teva formació de manescal, de veterinària, sempre.
2: Sempre estirat.
1: Perquè m'imagino que la cadena alimentària era per això.
2: Sí,
1: clar,
2: sí, sí.
1: Aquí es petit se va menjar, perdona, es gran se va menjar en es petit, no?
2: Claro, claro. Però és també una cadena que ha de continuar, saps? La cadena del fred, per exemple, jo què sé, una hamburgueseria que li arriben les hamburgueses que no estan a prou fredes, els ha de tirar totes, uh-huh, perquè s'ha perdut la cadena del fred, no? O sigui, ha de continuar aquest fred, per exemple.
1: I diu en Toni, no, xerrat de sa cadeneta d'or, que ben Quico Veneno cantava la cadena d'euro, però
4: exacte.
1: Cap de vosaltres heu xerrat d'una que feia servir cada dia.
4: S'ha desbat.
1: Clar, s'ha desbat. Ja no n'hi ha de cadena.
4: Ja no n'hi ha de cadena. Són botons, ara.
3: Sí, sí, però se diu encara de tirar de sa cadena.
4: Sí.
3: Però clar, tothom perquè... relaciona. Com dius avui en dia tirar de sa cadena?
1: No, és tirar de sa cadena.
3: Estirada, donar-li en el botonet?
4: No, jo dic estirar sa cadena.
1: Sí, és que jo crec que
4: tothom ho diu, el que passa és que ja no hi ha aquella cadena de... T'asseus en el vàter i quedaves penjat en el...
3: I els teus fills te demanen... Per què? Per què li dius tirar de sa cadena?
1: No crec que s'hagin imaginat mai.
4: No ho han imaginat.
3: Però ho tenen ja solit, que se diu tirar de sa cadena, no? Doncs no hi ha cap cadena.
1: Ara tenim vàters que estan en l'aire i tenim cadenes que no hi són i depòsits que no veiem, per tant...
2: Però ara que ho dius, jo me'n recordo un viatge a un bar d'un poble perdut per la península que hi havia una cisterna amb cadena i li vaig dir a la meva filla, mira, és per això.
1: Li van dir,
2: sí, perquè...
1: És per això que se diu tirar de sa cadena, perquè és literal aquesta cadena.
4: I ses que hi havia també per frenar no eren cordes, ses que hi ha dins els trens que s'estirava.
3: Sí, els cotxes duen cadenes per la neu, no?
2: Són
3: cadenes, sí. Bueno,
4: sí,
3: avui en dia són
4: cadenes.
3: Sí, moltes són cadenes, però avui en dia també n'hi ha que són com de tela i altres històries, però se diu, tienes que llevar cadenes, no? Has de dur cadenes en el...
4: Sí, nosaltres aquest problema de moment no el tenim.
1: No, és una paraula que dona que té molts significats,
3: sí, sí,
1: eh?
3: Sí.
1: Ara veurem si s'acaba ara que el cavall també dona joc o no.

0: Vinga, que aquí mos tenia una Mar Fèlix, en Antoni Camps i en Miquel Àngel Palleres, que ja anaven xerrant damunt d'aquesta cançó de Horse With No Name d'Amèrica. Toni Camps, vinga, na Marta demanava fora micro, et farà cine, jo dic, que és música,
1: sí, sí, música. I pensava en Crazy Horse, en so grup de Neil Young, que també va cantar amb Pearl Jam. Vam fer un disco Neil Young, Pearl Jam i Crazy Horse tots junts. I, perdó, Crazy Horse no, Band of Horses, perdó. Una banda de cavalls.
0: Sí, sí.
1: Sí, ara m'he colat. I va, és un disco espectacular, una gira que feren en directe. I quan pensava en aquesta cançó Horse With No Name, que l'estàvem escoltant, estava pensant, jo hagués posat Band of Horses, però de Neil Young amb
0: Neil Young. No seràs capaç de dir alguna que t'agradi d'aquestes. Això ja és molt difícil,
1: the
0: no?
1: The Band of Horses, hi havia No Religion?
0: N'hi ha moltes aquí. Ara, Bernat, jo te lo col·locaré. Així que, mentre anem sentint en els nostres companys aquí, com xerren, no, justament d'aquesta no hi és, però podem posar qualsevol.
1: És igual, posar qualsevol.
0: Miquel Àngel Palleres, cavall.
2: Bueno, per continuar una mica el que deia Antoni, vull dir, cançons de cavalls, vull dir, trobaràs totes les que vulguis, de bandes i de cantautors. La setmana passada, l'altre que vaig anar a veure en Silvio Rodríguez, té una cançó que es diu A Caballo, que a més és preciosa. Vull dir que trobarà moltes cançons. Però pensava en A Cavall de dues nines damunt s'escana. No? Quan el nen era petit, clar, ara tinc un fill que té quasi 20 anys i no, si me'l posa s'escana ja no m'ho sec jo d'en terra. No? Però que guai era posar-se a cavall, sí, en els concerts.
1: És vera,
2: no? Posar els nins quan eren petitons, que els agafaves, te'ls posaves damunt i venga, a córrer.
1: Sí. No? I pesaven dues unces.
2: I passaven no res, i venga, a córrer, i no passava res. No? Ara ja ves otro gallo no va cantar. Però xerraven de música, quantes vegades no t'has posat la nòvia, el nòvio ligero, lo que sigui, damunt de s'esquena perquè pogués veure el concert i mentre tu no veies res, perquè tothom te tapava, no? Pon a cavallo. És una postura física de moltes coses, per veure concerts i per altres coses que se fan en el dormitori, per exemple.
0: A veure, Mar.
3: A mi me ve la idea de a cavall, me ve l'expressió d'estic a cavall entre això i l'altre, no? És una expressió que m'agrada molt. Estic aquí i també allà i en realitat no vull estar enmig, perquè les dues coses me pareixen importants.
1: I d'on deu venir aquesta de sona? Perquè vull dir, jo ara mateix he vist en Van Damme amb les potes obertes amb un peu damunt cada cavall, no? Que de fet feia un anunci que feia un anunci i se posava obert de cames entre dos camions.
2: Sí, els camions s'anaven movent i s'anaven obrint i en Van Damme anava aixecant les cames.
1: Exacte.
2: Que dius, se fotrà un pinyo, o sigui, se caurà, però no.
1: Se romprà. No, però d'on deu venir aquesta? Perquè està a cavall entre dues coses.
2: Però jo crec que deu ser perquè tu, un cavall, no som gaire fanàtic del tema, però a cavall te poses enmig del cavall, no? I estar a cavall pot ser que estiguis enmig del cap i la cua.
0: Ostres, i jo ara acabo de pensar una altra cosa.
2: Pot ser, segurament serà.
0: A sentir Coest, segurament anaven canviant de cavall. Exacte. Perquè no arribaven amb el mateix cavall fins allà on volien. Uh-huh. És una idea, se m'acaba d'acudir, no? A cavall entre una cosa i una altra, entre un lloc i un altre. No sé.
2: Perfectament, pot ser perfectament. Sí.
1: Pot ser perfectament.
2: Sí. La teoria que tenc me l'acabo d'inventar ara mateix, o sigui que possiblement sigui errònia.
1: A la pel·li de Mel Brooks de Sillas de Montar Calientes canviaven de cavall.
2: Sí. I ses de qual i de los mosqueteros també. Exacte. Anaven de
1: poble en poble,
2: de poble
1: i anaven canviant
2: de cavall.
1: Sí. Anaven canviant de cavall, sí.
0: Sí, no? Però
1: ara que deia de a cavall, d'això d'estar a cavall, hi havia un local aquí que ja no existeix, que se deia Clic, que estava en el Passeig Mallorca, que tenien un plat que jo el record moltíssim perquè m'encantava el nom, després el plat no era tant, però jo era molt petit, que se deia patata al horno con huevo a caballo.
0: que
1: bàsicament era una patata que la posaven en el forn i després hi posaven un ou frit damunt. Com si fos un...
2: A cavallo.
1: Sí, sí. I tu te menjaves allò i quan rompies feia flor, a fi n'hi havia per tot. Però no m'agradava, en realitat, aquella patata en el forn no tenia lo de sou o damunt, m'era fascinant. Sí.
0: I de tenim aquests cavalls, que a més jo crec que són també un símbol, un emblema de festa, de tradició, sobretot a Menorca.
1: Exacte.
0: Aquests cavalls hermosos, negres i preciosos que surten durant tot l'estiu i que se cuiden durant tot l'any. I també tenim el cavall que és heroïna, no?
1: Sí.
0: Que sobretot anys 80, ara ja no se'n parla tant i tampoc amb aquest nom, però clar, el cavall, no?
1: Sí.
2: Jo crec que ara són gent de Projecte Homo i tal, jo crec que te diran que se recupera, en realitat no se recupera, vull dir, dolent, no? Però vull dir que torna a haver-hi un cert creixement d'un cavall, no? I bueno, això és símptoma de qualque cosa, no? Que no som jo aquí per analitzar-ho, però crec que ho hauríem de mirar, no? Segurament hi haurà dades i mos ho podrien dir, però no crec que sigui un bon moment.
1: Malauradament els anys 80 han tornat per totes les coses, no? Per la música, per la moda...
2: Per les sombreres.
1: Per les sèries de televisió ambientades en els anys 80 hi ha moltíssima moda que veus ara mateix pel carrer, penso mal que varen fer els anys 80, per què ha de tornar això? Que torni una altra cosa, però això, igual que el tecnopop, en sèrio és necessari que el tecnopop torni? Bueno, sí, torna. I malauradament també torna l'heroïna o el cavall, que també cinematogràficament, sí. Si parlam de... I musicalment, perquè n'hi havia de pel·lícules, de cançons, sí. Sobre el cavall blanco i sobre el cavall, bueno, totes aquestes pel·lícules, sí. de kinkies dels anys 80, també en cançons de Los Chichos, en cançons de Medina Zara, de Leños, n'hi havia moltíssimes.
0: I de sona Band of
1: Horses, sí, mira. Sí.

0: que aquí mos apunta en Bernat en el control tècnic que ningú ha dit el cavall de potència. Com aneu vosaltres de cavalls un divendres a les 9 del vespre?
1: Molt, molt poca. No m'hi queda gaire d'energia. I tampoc han xerrat de cua de cavall.
0: No,
1: qui, qui té pel llarg pot fer una cua de cavall.
2: I això donaria per un màster, eh? Jo tenc una... I ho dic amb tot l'amor i tot el carinyo que li tenc. Tenc una fia que a l'hora de fer-se una cua de cavall per jugar a cada partit de bàsquet és tremenda la feinada que li du, eh? Una cosa que no m'hagués pensat mai. Jo que he duit els cabells llargs en els anys 90, com a tot bon grunys, jo me feies coses de cavall de qualsevol manera, no tenia cap problema ni un, però ara mateix... Aquests anys 80 han tornat també.
0: Clar, clar. I el que sembla que no abandonàvem és la fascinació pel crim, que és la tercera paraula que posàvem aquí en aquesta conversa.

0: Venga, Tony, que esto es de Danny Elfman. Professor Crime, de la película Chicago. A veure, Marc Fèlix, si te dic crim, que te ven escap a tu.
1: Me venen dues coses. La primera és que no sé si som excessivament sensible, però quan arriba el moment a les pel·lis de que perilla una persona, no puc, i m'aixec i me poso molt nerviosa. I per una altra banda, és el que dius tu, me fascina i necessito saber què passa, no? Però no puc estar allí tranquil·la. I, bueno, per aquí, després ho diré, perquè jo crec que aquesta afecció de crim, d'assassinat, no? té molt de joc, però sí que vull parlar d'una altra més tard.
0: Miquel Àngel, crim? Mm.
2: Bueno, crim no només és un assassinat, vull dir, hi ha altres crímenes, Ocean's Eleven és un crim, el que fan, no? No maten a ningú, bueno, no sé si maten a ningú, crec que no, sí, és l'objectiu de la pel·lícula no matar ningú.
0: No, perquè són molt guapos.
2: Però saps, clar...
3: Dobleguen molt a un asiàtic, però no els arriben a matar.
2: I, sí, per tornar a Brad Pitt a cavall, hablando del tema, vull dir, això és el més, no? Jo penso, i barro un poco para casa, la radionovela que tenia aquí, que aquesta temporada és un crim, és una sèrie de crims, no? Mm-hmm. I el que m'estic divertint escrivint-la i el divertit que resulta després que hi ha actors que l'interpreten i queda un, pues això, una radionovela, no? Però, sí, en aquest cas sí que són crímenes de sangre, d'allò que inclús el tret amb Antoni Pons, que és l'actor que fa de Llop, deia, esta escena queda un poco gore, incluso, no? Bueno, ja veurem si no es l'accepten en la ràdio, crec que sí. I tal, jo manifest pro, com se diu, true crime, no? Jo som dels que mira les sèries a Netflix de destruïdes, no true, vull dir, m'agraden les sèries de crims.
0: Clar, perquè ara hi ha els que conten crims que de veres han passat, però és vera que també hi ha moltes sèries a crims, reals o no reals.
2: Sí, bueno, i gran personatges que ha donat la literatura i el cine i tal, en Sherlock Holmes i tal, que ho feien era perseguir, solucionar o resoldre determinats crims, no? A vegades de sang i a vegades no, però si no eren crims de sang, eren robos, robatoris o qualsevol cosa d'aquest tipus, no? El crim és versàtil en aquest sentit, no? Hi ha moltes coses que són criminals. No?
0: Mm-hmm. Per Sherlock i companyia analitzaven crims com a de s'hora de prendre's te, no?
2: De bon rollito,
0: sí.
2: Que no era muy malo, no. No, incluso en tenies, que és criminal, no? I te feies com que te caia simpàtic, no? Eren altres històries, és com veure, i tu també, mira, el puente sobre el río Kwai, pel·lis d'aquest tipus, que estaven en un camp de concentració i pareixia que estaven en un camp de treball d'adolescents, no? Yeah. Que bien s'està, no? I, bueno, no, perdona, la imatge que ha donat al cine de determinats crims, pues, és com molt light, no?
3: Sí.
2: I, bueno, tu podràs xerrar molt més que jo, però a vegades, vull dir, lo que veus per la tele, lo que veus en una sèrie o lo que sigui, pues, té poc de realitat, no? Però qualque dia estaria bé xerrar de veres amb un detectiu de policia que de veres investiga crims i tal, que és lo que se troben i quines diferències hi ha en la realitat, no? Seria interessant.
3: Jo crec que en el tema dels crims de delicte, no? Aquest de, tant de robatoris com els assassinats i totes aquestes violències, n'hi ha de dos tipus en el cinema, no? Hi ha aquestes de Magret, Poirot, fins i tot la senyorita Marple, vull dir, aquests que són com amables, fins i tot, no? Que
2: com s'ha deia, les 80, la sèrie dels 80...
3: S'ha escrit un crim.
2: D'Angela
3: Lansbury. Tens aquests... Eren com a simpàtics, t'agradava veure-los, fins i tot els podies veure en família, no? Jo recordo veure-los. S'ha escrit un crim, la veiem en el principi de TV3, fa una carretonada d'anys. I després hi ha els altres, aquests que són Seven, val? Aquests que són bruts,
0: sí,
3: que són desagradables,
0: que fan que
3: no vulguis mirar, que jo, quan feim les paraules de cinema en aquest programa, sempre dic aquest que te pategen l'estómac, no? Que te peguen una bufeta, que te peguen una pallissa. Nareceli sempre diu, tancant m'encanta que te peguin una pallissa. Sí, m'encanta. En el cinema m'agrada molt que me peguin pallisses. Però també, és veure que també m'agraden els de Cluedo. Vull dir, aquest, abans quan deien totes les paraules, no, que deies cadena, cavall, crim, i jo m'ha vengut Cluedo, acte seguit. Perquè, clar, vull dir, la senyorita Amapola ha matado a no sé qui
0: a la biblioteca
3: amb una cadena. No? Me venien aquest... Que són com aquests crims amables que, el que diu Miquel Àngel, fins i tot acaba justificant en el criminal, no? Que, bueno, també tenen una fascinació, tots aquests criminals, sobretot si són guapos.
0: Ja. No?
3: Si són guapos o guapes...
0: És curiós, però hem xerrat aquesta setmana amb el periodista Francesc Soler, que acaba de publicar Los asesinos guapos. La oscura fascinación por Luigi Mangione y otros criminales bellos. Mangione va matar fa poc a un d'un dispar a Nova York a una persona d'una farmacèutica o d'una asseguradora, ara no me'n record. I és que és guapo, saps? Però dius, sí. Sí.
2: Que és guapo la persona, però no has fet.
0: No, ell és guapo, sí. I sí. I tu, Marc, per acabar aquest bloc que te queda allà penjant quan xerres de crim.
1: Una anècdota. El meu home, quan va venir a casa meva, va conèixer els meus pares i estaven dinant a casa, jo som de Saragossa, i en un moment donat va demanar gaseosa per mesclar-la amb el vi que havia tret mon pare. I després, no content amb això, va demanar ketchup per posar-li a l'assado de cordero que havia fet la meva mare. Això és un crim. Pobret.
3: T'hi casares?
2: Aquesta és la pregunta. Sí. Vull dir,
1: sóc molt rebelde, jo.
3: Anava a dir, perquè jo me'n sé de... Això va passar exactament el mateix a que nostre fa molt d'anys, quan el meu predí jove va presentar la seva lota i mon pare havia guardat un Vega Sicilia i el va treure, el va posar damunt la taula i va dir, no teniu gaseosa? I mon pare, indignat, amb aquest no! Què haces?
2: Ponerle unos hielos a un Vega Sicilia. Es posa nerviosa molta gent, però sí. Tu te poses la botella damunt la taula i atraques... Això és el que fa Hitchcock, no? Posa la botella damunt la taula i vas atracant a la botella un ribell amb gels. I ja tiene la tensió creada. Mr. Bean, que és aquesta tensió creada de... Dios mío, què va passar aquí? Aquí va passar algo gordo i no me gusta.
3: Exacte.
0: I de, mireu, crim hem fet, no? Hem fet cavall, hem fet cadena, aquestes són les primeres paraules de la conversa, i me'n quedaran dues, que són cap, que això pot ser, podríem fer dos programes en cap, i ungla, que no dona tant de sí, sí, no sé, perquè clar, les ungles se mosseguen, però també se claven.
2: Sujeta'm el cubata.
0: I se pinten, i no sé, a veure per com es durà ungla. Nosaltres ara tot d'una tornam i saludarem els oients de la freqüència modulada.

0: TV3 Ràdio és servei públic.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
3: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
4: Si dorms de dia i surts de nit i mai te'n vols anar al llit, tu és com jo.

0: Vinga, i de tots cap amunt, aquí mos teniu entre avui i demà, divendres. Avui és dia de conversa polisèmica. Saludam els oients de freqüència modulada. Nosaltres mos incorporàvem ara a la freqüència modulada, però duim una bona estona en el segon canal online d'IV3 Ràdio, on ja sabeu que podeu connectar sempre que vulgueu i a qualsevol hora, ja sigui escoltant-nos en directe o a través del servei a la carta entre avui i demà. Saludam els nostres conversadors polisèmics d'aquesta setmana. Toni Camps, com estàs?
1: Molt bé, encantat d'estar aquí.
0: I cap amunt, cap amunt. De tenir-te cap amunt, tots cap amunt, que canten els pèls de gall, pèl de gall, que sempre els dic pèls, pobre, pèl de gall. Miquel Àngel Palleres, com estàs?
2: Sense cap problema ni un.
0: Tot cap bé. Problema ni sí. Un? Quin tio més optimista.
2: Sí, sí, és pur optimisme. La realitat és una altra història.
0: Marc Fèlix, com estàs tu?
3: No tinc un altre lloc, cap altre lloc anar-hi on millor que aquí.
0: Que bé, mirau que bé que ho heu deixat tot, perquè avui és dia de conversa polisèmica, nosaltres posant damunt la taula les paraules de les quals hem estirat durant la setmana, que han estat cadena, cavall, crim, cap, i per això aquest joc, i ungla, que serà la següent paraula abans d'escoltar un nou capítol d'entre avui i demà. A veure, Toni Camps, per ordre, si t'he dit cap, a tu que te venes cap primer de tot.
2: Valga la redundància.
1: Aquell cap d'escavall des que parlàvem abans.
0: Que... El cap de cavall que li van posar Don Vito Corleone.
1: Don Vito li posa en el productor de Hollywood que no li vol donar la feina en el seu nebot perquè no troba que no...
0: Ja.
1: Que no és prou bona... Que no és prou bona.
0: Clar, no havia whatsapps en aquell moment no. I te podies trobar un cap de cavall dins el llit.
1: En lloc d'enviar-li un altre tipus de missatge, li envia un cap de cavall a dins el seu llit. Pensava en soc cap de família, precisament, no? Amb aquest personatge que... la família, molt important, no? Que s'enduia... Que duia tot el pes de tota la família i tot el temps. Era una mica dens, també, no? Deixar-ho tot damunt d'una persona i quan s'equivocava ja no hi havia cap altra possibilitat.
0: Totalment, totalment. Miquel Àngel, cap?
2: Bueno, jo dues coses. Jo som patidor de migranyes, llavors és lo del cap, pues, me ve en el cap, és mal de cap. Que provoquen les migranyes i que és molt potent i molt difícil d'aguantar moltes vegades. I això seria el primer. I el segon, escat de fibló, perquè per molt de motius. Primer, perquè el sabeu d'en fora i diu és estètic, vull dir, és molt guapo de veure, fins que te passa un cap de fibló, però amb un cap teva, com me va passar quan vivia a Santa Ponsa, fa molts d'anys, que va passar per damunt que nostre i me va tirar jo d'un costat de la casa a l'altre costat de la casa, a de dins, no? I no se viu amb molta tranquil·litat, no? Però, bueno, vull dir, és un fenomen meteorològic, un rabo de nube, en Sílvia, no? Això és un fenomen meteorològic que, a més, vivim o, no sé, patim o veïm molt a Balears, no? Sí que cap de fibló.
0: Cap de fibló. I en Marc Fèlix, cap?
3: A mi me ve més el significat de les idees, no? Del pensament. Quan dius, això no m'entra dins el cap, no vol dir que aquesta idea siga tan grossa que no t'entri, que no te pugui entrar dins el cap, sinó en realitat no volem dir, no estic obert en aquesta idea que planteges, no? No m'entra dins el cap. O això no té ni cap ni peus, no? Són dues expressions que m'agraden perquè en realitat és com... No vols assumir que no estàs flexible a les idees que t'estan plantejant. No?
1: És curiós que aquesta no entra dins el cap. Podria ser que fos perquè la idea és tan absurda que no entra dins cap, o que tens un cap de ciment directament. Vull dir, perquè quan t'has dit no entra dins el cap, a mi m'ha vengut allò d'una paret i pam, i pegues la paret i no se mou. No? M'ha cridat l'atenció aquesta no entra dins el cap ara.
0: Que en general, què diríeu? Que som més flexibles, no tan flexibles? A veure, Marto, que fas molta feina amb persones.
3: Jo m'agradaria ser molt flexible, però si estàs aquí la meva filla adolescent, no sé què diria. és una feina de maduresa, el donar-se en compte que tothom té bones idees i has de saber si és bona per tu, no? Però despreciar una idea d'entrada, si surt d'un altre cap, no hi ha per què, no?
0: I a tu te passa amb dinàmiques i tal, gent que te pugui haver dit, això no m'entra dins el cap, que al final hi entri, en suavitat, eh? No força de cop.
3: O sigui, no vull dir que me passi molt sovint, perquè ara no record que m'hagi passat, perquè hi ha una feina de cuidar que la gent se senti molt bé i que després estiguen oberts, no?, a les propostes.
0: I segurament els hi entres cada dies, o, no?, cada temps, a poc a poc, que diuen, ostres, allò que vaig aprendre...
3: Sí.
0: I de pot ser, sí que m'entra dins el cap, no?
3: Sí, jo crec que s'ha de cuidar que no passi això, precisament, no?
1: És curiós perquè també té aquell punt d'arribar en el cap, no? De no entra dins el cap, per una banda, és com a molt dens i com a molt central, no? Allò de, aquesta idea no m'entra dins el cap perquè ho veig molt físic, no? Molt com, bum, però en el mateix temps és el final de qualque cosa, no? És el cap de qualque cosa que fa que canviïs de direcció, que canviïs de punt de vista i que, bueno, que t'entra dins el cap i te fa canviar el cap. Ai, ara hem buidat el cap.
0: Ho has relacionat, no? Cap a on vas?
2: Això és el que anava a dir jo ara, jo, pensant en més excepcions. Jo crec que deu ser una de les paraules més polisèmiques que hi ha en el diccionari, no?
0: És que tens un substantiu, tens un pronom, tens una preposició...
2: Cap és conjunt buit, és zero, és no res, exacte. No? No hi ha cap, el que sigui, no? Cap història, cap qualsevol cosa, no? Però també implica una direcció. Ves cap allà de sa, cap amunt, cap avall. De fet, la cançó de Pel de Gai que havia explorat és cap amunt, no? Cimna del Barça, per mi que és tan bé, no? Cap amunt, no? Però, venga, és una direcció. És zero, és una direcció, és una cabeza, són tantes coses que... que hi havia el refrany aquell de dins cap, no? I, bueno, quin mal de cap m'ho dona això.
0: I estem a les migranyes, Miquel Àngel, que també hem xerrat aquesta setmana amb un neuròleg, que és molt paralitzant, no?
2: Sí, bueno, n'hi ha de tot tipus, n'hi ha de més intenses i menys, però efectivament és molt paralitzant. Vull dir, és un mal de cap molt intens que va gradualment creixent fins que t'arriba a deixar cau, totalment cau, no? Inclús vomitar i coses d'aquest tipus, del mal que fa, no? I el fotut de tot això és que no hi ha cap... tema mèdic, o sigui, no hi ha cap, com se diu...
0: que de pronto escriure...
2: Sí, un diagnòstic que diguis, per això, tens migranya perquè menges xocolata. No, bueno, hi ha gent que menja xocolata i té migranyes, hi ha gent que menja no en té, o formatges, a vegades te diuen, esto da migranya i tal. Jo no, vull dir, no, i crec que en general, vull dir, no hi ha cap disparador directe d'una migranya, no? Sí, jo, sí. Aquelles que són que són posturals, això, que me passa jo, m'he passat 5 hores en bicicleta i quan me vaig de la bicicleta tengo migraña, hombre, és que has estat embascaporat d'una manera que lo flipas, no? I tens unes cervicals que no aguanten això. Però no hi ha un motiu darrere, no? I la cura és oscuridad i silencio, i poco más, no? I medicaments si en tens, però hi ha un tema farmacològic, però el que únic que esperes és que tothom se calli, tu fiques un puesto fosc, que hi ha menys renou possible i menys que passa, no? I vinga, i espera que passi.
3: Jo crec que és interessant, sense coneixement en aquest cas, però jo també tinc mals de cap, però encara no els dic migranyes, crec que no arriben a tant, no? Però que és interessant individualment veure què te va bé i què no te va bé, no? Jo, per exemple, el mal de cap és una manera que té el meu cos de dir, has de descansar. I entonces, ja està. I, no sé, veure si és algun menjar, alguna cansància...
2: Té que veure, perquè jo que som autònom, les migranyes les tinc en cap de setmana, xerrant de cap. Que és allò de dir, bueno, entre setmana no, que estàs fent feina, és la manera de tenir mal de cap i demanar sa baixa, no ho puc fer perquè és en cap de setmana.
1: El tema d'aturar-te i tenir... aturar-te i que es costa, digui... T'has passat fins
0: sí,
1: aquí...
0: Sí.
1: A mi me passa just al revés. Vull dir, quan m'atur és quan necessit que, per exemple, un cap fantàstic me conti una pel·lícula meravellosa d'aquestes que dius, he d'estar hiperpendent perquè té un diàleg absolutament descomunal que me passa per damunt i que tot el temps me llança imatges. Una... Ara, abans parlàvem a micro tancat de The Office, per exemple, que és una sèrie que va pam, pam, pam, pam, pam, és hiperràpida, passen un munt de coses. A veure, que totes les que passen són absurdes. Però passen un munt de coses, hi ha tantes coses entre línies que fan que el teu cap estigui en constant moviment i en el mateix temps jo admiro els caps dels creadors d'aquestes absolutes meravelles de guions i de pel·lícules, que, com en Woody Allen, no? Quan veus una pel·lícula seva, que hi ha molta gent que diu no, jo no els puc veure en versió original perquè me'n passo tota l'estona llegint, sí, perquè no, és massa ràpid, no? N'hi ha moltíssimes d'aquestes, les de Germans Marx també passen exactament el mateix, no? Eren tan ràpides que si no li prestes atenció no... Però això a mi me tranquil·litza, o sigui, me genera calma en el...

0: placer. Con uñas y dientes, se diu aquesta cançó. Venga, ara ja ràpidament, Marc Fèlix, ungla, que te venen escapa tu.
1: Pues com a tu. Jo de petita me mossegava les ungles, però d'una manera, o sigui, que em feia mal en els dits i tot. I ara m'agradaria que la meva mare me pogués veure, perquè ja no me les mossec. I avui no les duc pintades, però realment estic molt orgullosa, perquè era increïble, sempre tenia les mans amagades, perquè me feia vergonya de les lletges que eren. I ara les miro i dic, mira, no són lletges.
0: Val, i després me donaràs algun truc?
1: Sí, ja, el truc el tens. Me vaig posar bràquets i sí? Era impossible mossegar-se les ungles.
0: No sé si m'agrada aquesta idea, Miquel
2: Àngel. Jo tinc una altra. Estic convençut que fiques els teus dits a dins un microscopi
0: sí.
2: I veus que és el que s'està cociendo allí i no te tornaràs a menjar les ungles mai de sa vida.
0: Val. A tu ungle te ve això.
2: No, bueno, jo som ungles, no, el que tu havies dit, que te menjaves ungles i demanaves una solució, crec que la meva solució
0: és
2: mira-la, no? No, jo penso en... Jo m'agrada tocar la guitarra i la necessitat de les ungles, de la mà dreta, si ets dretà, per tocar la guitarra i que soni d'una determinada manera. En canvi, no, les has de tenir d'una mà i no de les altres, perquè les altres no podries tocar les cordes i en els trastes perquè no pegarien. Excepte a Dolly Parton, que era capaç de fer-ho. Sí. Tocava i feia el que es diu fingerpicking a una velocitat increïble i tenia unes ungles com les de Rosalía, saps? I tocava la guitarra i dius, no sé com putes ho fa. Però, en realitat, és sin uñas en la mano izquierda con uñas en la mano derecha.
0: Mm-hmm. Molt bé, Toni, ungles.
3: Te'n dones compte tot d'una de qui són guitarristes i qui són pianistes, que sempre duen les ungles supercurtetes, perquè si no, no podries... Jo m'ho fascina, allò de les ungles, perquè hi ha molta gent que, a vegades, sobretot, veus a les nines que toquen el mòbil, a més, clar, escriuen amb una facilitat i mouen el mòbil amb una facilitat, les pantalles del mòbil amb una facilitat que dius com és possible que ho fas en els dit plans, perquè, clar, en les ungles no pots, és total i absolutament impossible. Hi havia, abans ho deien també, el primer número de la revista Música, que és una revista que va treure l'equip de gràfica, amb Víctor Egea i una gent molt, molt guai que fan unes revistes molt xules, van treure un primer número que se deia Revolución i parlava de les distintes revolucions musicals i una de les revolucions musicals de les que parlava era de lo que de Miguel Ángel, no? De les ungles i sortien a Dolly Parton, sortien però sobretot a Rosalía i a Dua Lipa que en aquell moment eren les dues icones de tenir les ungles absolutament llarguíssimes tremendes aquestes ungles que dius, mare de Déu, què haces con esto?
0: I dona Rosalía va fer el que vulgui, sobretot després d'haver tret aquest discazo.
3: Abans, con uñas y dientes, i a mi m'ha vengut en el cap la imatge d'en Christopher Lee con esas uñas y esos dientes de Dràcula, absolutament brutal.
0: Perdoneu, i aquesta imatge que fa la pell de gallina de ses ungles a la pissarra d'escola...
2: De fet, a Terrific, que era una obra de teatre del Tricicle, sortia un dels tres amb una pissarra i feia així en ses ungles a la pissarra. I tot el públic cridava abans de que ell fes res, no? I
3: feia,
2: i agafava també un globus, i una forca en el plat, i aquestes coses.
0: I tot això és terrífic. Bé, no vos mossegueu les ungles, jo crec que intentaré, després del que ha dit en Miquel Àngel, d'imaginar-me-les a vista d'un microscopi, no mossegar-les, però ara ve un nou capítol d'entre avui i demà la radionovel·la, El Palau del Vent, i es va acabar a Crims.
2: Capítol 5, si no hi ha
0: i tot el cinquè va de Crims i res, això.
2: Estoy de les uñas, no?
0: Sí, també. Estic de les ungles. I de Marc Fèlix, gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Toni Camps, gràcies.
3: Res,
0: Miquel Àngel Palleres, gràcies.
2: Bon
0: cap de setmana. I això, un nou capítol d'entre avui i demà, la radionovel·la.

3 Ràdio és patrimoni. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres

0: a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio, serveis informatius.
1: Ara comença un nou capítol de la tercera temporada d'Entre avui i demà, la radionovel·la, El Palau del Vent.
2: Capítol 5, El setge silenciós.

Finca rústica de Sant Mateu d'Albarca, Eivissa, 12 del matí. El sol de migdia travessa els garrovers, projectant ombres curtes sobre la terra eixuta. En Llop avança amb l'arma a la mà per l'interior d'un vell magatzem d'eines annexa al taller principal. Es mou amb la certesa d'haver pres la iniciativa. Ignora que l'home a qui cerca no s'amaga. Es manté observant des de la penombra darrere la porta que dona a la porxada lateral. Un sol cop, certer i net. En Llop cau instantàniament sobre el terra de la porxada, inconscient.

Sense emetre cap so, la figura camina cap a la nau posterior. A l'interior, el mestre ceramista Joan Marí, de 68 anys, treballa d'esquena a la porta, concentrat en la forma de la peça que gira sobre el torn. Ni un crit, ni un segon de resistència. El primer objectiu a les Pitiüses ha estat neutralitzat amb la mateixa fredor quirúrgica que a Mallorca i Menorca. L'assassí torna a la porxada, agafa en Llop el coll de la jaqueta i l'arrossega cap a l'interior del taller. Amb una corda llarga i gruixuda, lliga el cos inconscient contra la columna central de pedra de la nau, deixant-lo assegut a terra, just davant del cadàver d'en Joan Marí.

0: Carretera de Sant Rafel a Sant Mateu. Enmig de la frustració per haver trobat la botiga Bea de Sant Rafel abandonada, la inspectora Torrents condueix a tota velocitat cap al nord de l'illa.
1: Sant Mateu és una extensió plena de camins de terra i finques aïllades, sastre. No puc enviar ses patrulles d'Eivissa a fer voltes a les fosques per camins de cabres. On és exactament aquest taller?
2: Un segon, Torrents. Estic creuant la nota de l'Arxiu Diocesà amb la web pública del Cadastre d'Eivissa. De tots els Joan Marí que tenim a la base de dades, n'hi ha un que té registrat un immoble rústic amb un permís d'activitat artesanal des de 1985. Una finca anomenada Can Terrissaire, al camí de Sacala, parcel·la 42 a Sant Mateu d'Obarca.
3: Té tota la lògica, inspectora. Un obrador tradicional de trencadís que treballa amb un forn de llenya de gran capacitat no pot estar situat al nucli urbà d'un poble. Necessita espai, tiratge de xumanella i sol rústic. Aquesta finca de Sant Mateu és l'únic lloc on en Joan Marí podria mantenir el forn del seu padrí funcionant.
1: Així m'agrada, sastre. Això ja és una adreça. Central, atenció a totes les unitats d'Eivissa. Dirigiu-vos immediatament a la finca Can Terrissaire, camí de Sa Cala, parcel·la 42 de Sant Mateu d'Obarca. Prioritat màxima. Des d'on som tardarem 20 minuts a arribar a la finca. Si en Joan Marí corre per ell, han d'arribar abans que sigui massa tard.
0: Na Núria i en Ramon queden uns segons en silenci mentre la inspectora es concentra en la carretera.
3: Núria, te'n recordes el que vàrem xerrar, son bonet?
2: El virus del meu portàtil.
3: Exacte. Si aquest fantasma digital ens està fent mirroring en temps real, haurà vist la nota de l'Arxiu Diocesà en el precís moment que l'has pujat a l'ordinador per creuar-la amb les dades del cadastre. Qui sigui que ens espia, és molt possible que tingui l'adreça exacta. Si és l'assassí o té a veure amb ell, és possible que ja sigui a Sant Mateu.
2: Mare de Déu, Ramon. Això vol dir que, sense voler, li he servit en safata de plata a la pista de Sant Mateu a un desconegut? Si li passa qualsevol cosa en Joan Marí per culpa d'aquesta punxada...
3: No és culpa teva, Núria. Ara l'únic que importa és que ja no anem a les fosques. Qui estigui al darrere d'això no sap encara que l'hem enxampat. Has de mantenir el cap fred. Aquest fantasma es pensa que va per davant i que no el veiem venir. Però ara sabem quin serà el seu pròxim.

0: Taller de Sant Mateu, 12:20 del matí. A l'interior de la nau, en Llop comença a recobrar la consciència a poc a poc. Obre els ulls, sent la fusta dura de la columna a la seva esquena i les cordes serrant-li els canells. Davant seu, a 3 metres, el cos immòbil d'en Joan Marí jeu sobre el terra de pedra.
1: Merda!
0: En Llop alça la vista. A la penombra de la nau, la figura de l'assassí es mou amb una parsimònia que fa por. Ni tan sols el mira.
2: Eh! Eh, tu! El de les caixes! Escolta'm bé! No sé a qui collons de joc estàs jugant, però així no aniràs enlloc. Em sents? Per què no m'emmalles i enxerram un poc? Eh? Què vols? Pasta? Puc pagar-te el doble del que et donin al mercat negre per aquestes caixes? Eh! M'estàs escoltant?
0: L'assassí ignora les paraules d'en Llop com si fos un moble més de la nau. Retira una vea lona del sostre i del terra, deixant al descobert l'estructura secreta que Gaudí i el ceramista varen crear el 1908. Un gran mirall amb marc de bronze encastat a la pedra del terra i un entramat de cadenes metàl·liques penjat d'una gran peça de fusta al centre.

0: Però què? Però què coll fas, dimoni? Què estàs fent? Tu estàs malalt o què? Sembla que hauràs de fer alguna cosa més per espantar-me. El teu Michelangelo em sembla una obra molt realista, però jo no sé si saps que la policia està de camí!
1: Ni una sola paraula, ni un sol grunyit. L'assassí no s'immuta. Desplega sobre el banc de feina els seus utensilis mèdics, el poal de recoïda de sang i les plomades de marcatge de 1908. Per primer cop a la seva vida, en Llop es descobreix completament impotent. El caçador ha quedat reduït a un espectador amarrat, obligat a presenciar la posada en escena d'un psicòpata que no articula paraula i que actua amb la precisió d'un rellotge. Enmig d'un silenci sepulcral, trencat només per la respiració agitada i atemorida d'en Llop, l'assassí enganxa la primera anella al cadàver de la seva víctima i comença a preparar el mecanisme de suspensió sobre el mirall.

Acabeu d'escoltar el cinquè capítol del Palau del Vent, la tercera temporada d'Entre avui i demà, la radionovel·la, una producció de The Acorde Agency per a IB3 Ràdio. Amb el llop fermat a la columna i el ceramista mort a terra, l'assassí continua el seu ritual de crims. En David Ordines és el narrador de la història, Naina Serres, na Núria Sastre, en Xavier Pascuet, en Ramon Vilaseca, na Pat Aguiló, la inspectora Marta Torrents i en Toni Pons és en llop. Vos esperam en el capítol següent, el contrapès de fang.

0: TV3 Ràdio és servei públic.
1: Companys, començant temporada, què poden fer?
2: No sé, per exemple, farmejar aura.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets la moderna des d'aquí, la teenager.
2: No, jo no soc la moderna és ella.
4: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan exactament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o els no tan joves?
4: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i TV3 Ràdio.
5: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu t'he dit vel,
5: tinta,
6: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a TV3 Ràdio, amb Araceli Bosch. TV3 Música.

0: Metres Ràdio és patrimoni.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
1: Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres, a les 5...
1: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb en Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
4: Que guapo.
1: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
3: Xiu, xiu.
4: Lo nostre, cosa feixuga.
1: Molt bona.
4: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
1: És impossible. Sí que és possible.
4: Cosa feixuga.
1: Home, per favor.
3: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
4: Ah, clar que és possible, totes posen bé.
3: I Vetres Ràdio.
4: Se venen cosetes, petites.
3: Xiu, xiu.
1: Cora.
4: Oh, no. I en puga, sí.

0: Muchísimas gracias, México. Hasta siempre.
1: Tots els estils, una curada selecció musical i els millors intèrprets. IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio.

foc a tantes coses. En tindria prou amb un llumí. Un dia de sort com un idiota que no veu més enllà.

fantasmes que no veu més enllà del seu ull.

0: Nara, nara. I de tres ràdios... Jocna. De dilluns a divendres a les 5...
1: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
2: Que guapo.
1: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
2: Lo nostre, cosa feixuga.
1: Uf, molt bona.
2: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
1: És impossible. Sí que és possible.
2: Cosa feixuga.
1: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: Ah, clar que és possible, totes posen bé.
0: I Vetres Ràdio.
2: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu.
1: Fora.
2: I en pugues, sí.
3: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
4: Bienvenidos a la segunda división.
3: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
5: Jo sabia tant que encara m'ha fet aquesta idea.
6: En Tomàs ho pot dir.
3: David Gui, bon dia.
7: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
3: Company Fuster, bon dia.
8: S'ha de fer feina.
0: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.

0: IB3 Ràdio és Dial.
1: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
2: Al Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
3: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3.

0: IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio.
1: And now Harry Connie will escort our sophisticated lady.

Tots els estils, una acurada selecció musical i els millors intèrprets. IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio.

0: El diari de Menorca, segons alguns articles, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
1: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
2: En Joan de fugir, i de, se va acostar en allò fos lo que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
3: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
4: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
5: En Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavalls ni cavallers, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Els tres que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
4: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.

0: La millor selecció musical. IB3 Música.
1: Si estimes la llum,

i els crancs, els nàfres d'amor. Si estimes com mai,

0: TV3 Ràdio és humor.
1: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
2: Amb espais d'educació i criança.
3: Per pares i mares.
4: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
5: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
1: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
5: Som una ràdio.
1: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
6: Aquest programa de ràdio legendari.
2: És un facto.
0: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.

0: l'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com està el atreviment i reverència omplir de llibres l'icona del turisme de Gatera? És una provocació i fa 5 anys que es fa. El Festival de Literatura Expandida de Magaluf, el FLENC, que va començar ahir i s'estendrà fins diumenge, és una cita consolidada. L'any passat va congregar més de 10.000 assistents i gairebé obligada. S'ha obert camí entre les mirades escèptiques dels puristes locals i dels turistes, també, capaç de concitar premiats de prestigi, els recomanats per la crítica, outsiders, influencers, erudits i supervendes a través de la conversa informal, del bon rollisme, de l'ambient propici i també l'escura. Rata Corner organitza Inside the Wave, que el Vià fa de contenidor enguany d'un esdeveniment ja imprescindible que durant 3 dies ofereix lletres, pensament i moltes coses més. I és que en aquests dies hi haurà presentacions, col·loquis literaris, però també música en directe, secret rooms, podcasts i fins i tot visites guiades per Magaluf. Avui Beta Ràdio emet des d'aquí, des de l'Inside Wave, a un set que serveix Mònica d'engar de la nostra avioneta. I qui pujarà avui?
2: I de figures molt destacades del panorama espanyol en diferents àmbits i totes amb un debut literari base al braç. Començarem parlant amb l'Anna Corujo, que justament acaba de publicar la seva primera novel·la. Se diu Encantado Bingo, està premiada i molt lloada per sa crítica. Després rebrem el periodista i escriptor Daniel Verdú. També ha debutat en la novel·la amb La Bola, que és una crònica periodística sobre com varen canviar determinats paradigmes a partir del 2011 i també amb una figura misteriosa al centre del llibre. Per acabar, parlarem amb la crítica de cinema i també experta en el gènere de terror, Desiree de Fez, que ens du la seva primera ficció, titulada No la dejes sola. Acabarem, com cada divendres, en aquesta nova temporada, amb les recomanacions de sèries i de cinema.
1: Flavio Encinas i Joan Jiménez, el 7 TV3 a Ràdio, aquí l'Inside the Wave, Pet Díaz a la producció, Iker Hernández, als Estudis Centrals, arrencant l'aviador.
0: L'Aviador, IB3 Ràdio.

0: Ilustradora, gestora cultural, poeta, narradora, artista i de Lanzarote. Ha cantado bingo, de Reservas Books. És la seva primera novel·la, en la qual ha rebut el Premi Javier Morote a la millor autora revelació i també el Premi Libreria de Mujeres 2025. Aquest diumenge, aquí en el context del FLEM, a les 12, participa en una conversa amb en Joan Miquel Oliver, que també presenta llibre, moderada, per cert, per la nostra col·laboradora, Marta Pérez. Lana, com estàs?
1: Muy bien.
0: Vaya debut, ¿no? Supongo que eso no se proyecta ni se imagina. ¿Estabas preparada para este fenómeno editorial?
1: No, me he tenido que ir preparando poco a poco, la verdad.
0: La marcha, ¿no?
1: Sí, además lo bueno es que ha sido como un camino como muy paulatino, ¿no? El crecimiento no fue en el primer mes. De hecho, llevo un año y medio en librería, así que ha sido poquito a poco y de ayuda con mi psicólogo, la verdad.
0: que también son importantes a veces. Sí. Me metí en Encantado Bingo sin saber demasiado. A propósito, me encontré con una isla, con unos volcanes, con una familia y unos misterios, y tuve que leerla del tirón. Supongo que eso te llega y supongo que eres consciente de haber dado con eso tan, a veces tan fácil de explicar y tan difícil de hacer, que es darle ritmo a una historia.
1: Bueno, yo la verdad que recordando Encantado Bingo desde la parte, ¿no?, que me corresponde, que es en la escritura, yo me acuerdo, o al menos lo que intenté mucho fue permitirme hacer lo que me diese la gana, ¿no?
0: Vale.
1: Que al fin y al cabo yo no tengo ninguna pretensión de ser una gran escritora ni tener una gran trayectoria literaria. Simplemente quería perder un poco el miedo de lo que suponía tener una historia y querer compartirla con el mundo. Entonces yo fui muy fiel a la honestidad que quería transmitir con ella, ¿no? Luego yo no sabía lo que iba a pasar y todo ha sido pues una sorpresa bastante grande.
0: Claro, luego hablaremos de esa cualidad tuya polifacética, ¿no? Cualidades que pasan por el arte, que pasan también por la gestión cultural y que ahora de momento se separan en la escritura, aunque dices que no tienes grandes pretensiones, pero también es verdad que ese camino se va haciendo. A veces incluso al margen de lo que uno quiera o no, o de lo que una.
1: Sí, a ver, yo pienso que todo al final es como un poco sorpresa, ¿no? Que al final es como el misterio de que tiene la creación artística, que tampoco sabes cuáles de las obras que vas a realizar van a poder calar o no en el público, ¿no? Yo pienso que lo importante y lo que tiene que estar por encima es, por ejemplo, en mi caso, es como yo escribo porque me gusta escribir principalmente, y mientras ese sea el motor creativo que me haga jugar con las palabras, pues estará bien.
0: Con muchas historias en el cajón, dices que escribes porque te gusta escribir.
1: Sí, ¿no? Sí, tengo el ordenador lleno de cosas.
0: ¿Y qué es lo que hizo que Encantado Bingo saliese de ese cajón, lo mostrases?
1: Bueno, a ver, Berta, que es mi editora, apareció en
0: está
1: mi
0: aquí,
1: vida.
0: Por cierto.
1: Sí,
0: hola,
1: está
0: Berta.
1: Como en una fase como muy temprana de la novela, ¿no? Ella me pidió las 5 páginas que tenía, las leyó y bueno, vio algo, ¿no? Es verdad que tampoco comprometimos nada, me dio un año para ver qué salía, pero es verdad que durante ese año estuvo atenta, ¿no? Ahí como viendo qué se cosía y animándome mucho a jugar, a explorar y a apartar como la mirada del lector final. Entonces es verdad que siento que ese acompañamiento me dio mucha más valentía que si a lo mejor lo hubiese hecho completamente sola.
0: Intento no leer entrevistas de autores o autoras que luego tengo que entrevistar yo por aquello de no contaminarme, pero a veces no hay más remedio o es inevitable, digamos, que alguna frase, alguna declaración se pose delante de tus ojos, ¿no? Y creo haber leído que las historias de tu abuela te influyeron a la hora de escribir.
1: Sí.
0: Encantado Bingo. ¿Historias populares? ¿Historias que se inventaba ella?
1: Pues, bueno, la verdad que de mis dos abuelas, ¿no? Eran personas muy diferentes la una de la otra. Mi abuela Rosa, que era profesora de primaria, sabía muy bien tratar con las infancias, ¿no? Y conmigo dio, ella me contaba pues historias de hadas, me decía que las marismas que había detrás de su casa era el país de los gnomos. Entonces como que alimentó muchísimo la fantasía, que creo que es una cosa preciosa de la infancia y creo que como adultos tenemos que recuperarla. Y luego mi abuela paterna, mi abuela María, me contaba historias de su vida que la verdad que yo creo que muchas eran inventadas, ¿no? Porque además creo que mi cara era también, ¿no?, lo que a ella le motivaba para poder expandir también la fantasía. Y entonces yo siempre decía, a mí no me digas si es verdad o mentira, yo me quiero creer que mi tío se te cayó de la burra y no te diste cuenta hasta que llegaste al pueblo, ¿no? Por ejemplo, no sé si pasó, pero
0: se podría decir que la Lana Corujo, escritora, no sería la que es sin esas historias, sin esas abuelas.
1: No, yo pienso que al final los vínculos son importantísimos y al final, bueno, yo recuerdo a mi abuela Rosa, que fue la que me enseñó a leer y a escribir, porque como era maestra, y me dio un regalo absolutamente maravilloso, que era un poemario de Lorca, de poemas infantiles, ilustrado además, ¿no? Entonces ella empecinada en que yo copiase el lagarto y la lagarta, yo copiaba el sol porque me llamaba muchísimo cómo estaba dibujado. Entonces, palabra e imagen para mí como que nacieron ahí, ¿no?
0: Punta. Hay una oralidad muy especial y creo que muy intensa en las Islas Canarias, en general, de Lanzarote, desde donde tú vienes. No sé si compartes esa afirmación, esa idea. Es verdad que no conocemos bien todos los territorios del Estado español, pero a mí me parece que las Canarias, por ese mestizaje, ¿no? Uh-huh. de culturas, se relaciona muy bien, ¿no? con esas historias
1: sí.
0: contadas.
1: Y al final somos un territorio que está atravesado tricontinentalmente, claro. ¿no? Tenemos África, tenemos Europa, tenemos América. Entonces es inevitable que haya un cruce y sobre todo que haya una hibridación y haya nacimientos nuevos, ¿no? A mí me encanta la posibilidad del lenguaje, que es que tenemos muchas palabras para poder designar solo una cosa. Entonces, ¿por qué tener que ir al canon si tenemos en plan un montón de palabras de nuestra tierra, en nuestro territorio, que se ha formado por estar ahí, ¿no? Que yo siento que es importante no mutilarse la lengua a la hora de escribir, por ejemplo.
0: ¿Reconoces influencias, Lana, de otras novelas, de ciertos universos? Lo contamos con Marta Pérez precisamente, hablamos de Panza de Burro, ¿no? como una cierta idea que puede ir también sobrevolar Han Cantado Bingo. ¿Te reconoces en ese?
1: Yo, más que a lo mejor en libros concretos, no, me veo más como una generación, ¿no? Claro. Al fin y al cabo somos una generación que ha crecido ya con el turismo crecido. Entonces, claro. por ejemplo, la isla de Lanzarote que vivió mi abuela, a mis padres, a la que viví yo, son tres islas diferentes. Entonces creo que estamos atravesadas por inquietudes y problemáticas muy parecidas.
0: Vamos a intentar evitar el maldito spoiler, ese hecho, ese acontecimiento que ocurre más o menos a la mitad del libro, si lo lees cronológicamente, ¿sabes cómo está publicado? Que también hablaremos de eso. Pero vas dejando pistas, ¿no? sobre ese hecho, también sobre la herencia, el don que se hereda en esa familia, ¿no? Claro, ahí hay que tener un pulso muy preciso, ¿no? Para llevar al lector, la lectora, hacia donde tú quieres, pero dosificando la información. ¿Eso lo trabajaste mucho o te salió así de natural?
1: No, me gustó, que yo quería, esa era la idea, ¿no? De hecho, Han Cantado Bingo para mí es como un artefacto extraño, ¿no? Es como, sí. es un libro raro. Que ya a mí me sorprende que haya cogido como el volumen que ha tenido, porque al fin y al cabo siento que tiene que reta, ¿no? al lector y a la lectora de alguna manera, ¿no? Le pide compromiso con la lectura, le pide confianza y le pide espera. En esto a mí, por ejemplo, me pasa que yo soy muy fan de los videojuegos desde chiquita y entonces me encantaban los videojuegos que de entrada, la primera mazmorra, por ejemplo, me enseñaban una puerta que yo en ese momento no podía atravesar. Tenía que avanzar en el juego para luego poder volver y abrir esa puerta, ¿no? Qué bueno. Creo que en Han Cantado Bingo intento recrear un poco eso, ¿no? Que la relectura es importante para descubrir nuevos hallazgos.
0: Fíjate, Lana, que admitiendo que el hecho es grave y muy importante, a mí me parece más significativo las consecuencias.
1: Total.
0: Lo que genera, todo sí. lo que genera.
1: Sí, yo por ejemplo en la novela me prometí y me pedí, además fue una cosa que tampoco me dio curiosidad explorar, el hecho de lo que pasa, ¿no? en esa mitad. No me interesaba como el morbo, como espectáculo, no me interesaba como entrar ahí, porque siento que hubiese escrito entonces otra novela, otro tipo de novela, y me interesaba justo como dice la consecuencia, ¿no? que puede dejar en nosotros algo así.
0: Estem entrevistant a l'Anna Corujo en aquest especial Aviador, avui des del Flint, des de Magaluf, cinquena edició del Festival de Literatura Expandida. Estem entrant en detalls d'Han Cantado Bingo, un fenomen editorial que va per l'edició número 13, 13 ediciones. Claro, es que es inimaginable cuando empiezas a escribir una historia que va a llegar, y supongo que subiendo, ¿no? O sea, ¿no? ¿Estamos en 13? O ya,
1: 16.
0: Ya, 16 ya, o sea, la solapa del ejemplar que tengo en las manos está desactualizada. 16, muy bien. Pues sigamos. Tuve la tentación de leer Han Cantado Bingo siguiendo los numeritos que hacen referencia a las edades de la narradora, ¿no? A la edad de la narradora en cada momento. No sé si me hubiese equivocado mucho.
1: No, se puede hacer.
0: ¿Se puede hacer?
1: Sí, además, de hecho, yo llené toda la pared de post-it porque aparte de que yo quería como el ritmo desde lo fragmentado, también me interesaba que tal y como están colocados todos los capítulos por edad, están cronológicamente dispuestos. Es decir, que si sacásemos todos los 12, están colocados en el libro de manera cronológica. Ah. Porque me interesaba como, bueno, esa posible doble lectura.
0: ¿Te has encontrado con lectoras o lectores que hayan hecho ese ejercicio y hagan a lo mejor una segunda lectura?
1: Sí, y además, por ejemplo, en la Feria del Libro de La Laguna el año pasado me vino una lectora que se había hecho como marcapáginas para ella y sus amigas, donde la parte de atrás venía como el orden de las páginas para poder leerlo de manera cronológica. Bueno. Incluso hay lectoras que me han dicho que han encontrado otras formas de leerlo, que es, por ejemplo, leyendo exclusivamente las cursivas y los subrayados para leer solamente el mundo
0: los
1: de las hermanas.
0: Los subrayados, ese temazo, ¿eh? Háblame de los subrayados.
1: Bueno, yo intenté como... Hay personas que me... Bueno, que me han comentado, ¿no?, que yo usé ese recurso porque no sé escribir diálogo. Pero puede ser, no lo sé. Yo intenté escribir diálogo tradicional, pero me dieron ganas de no escribir la novela. Porque a mí me rompía el juego de alguna manera y me rompía meter a Aleja en según qué momentos de la novela con la acotación del diálogo tradicional. Entonces, claro, yo como diseñadora, al fin y al cabo, intenté meter todo el universo visual que conozco. Claro. Y en diseño lo primero que nos enseñan es que el peso tipográfico da un mensaje. Pues para mí fue una eureka para jerarquizar, ¿no?, como los diálogos y detectar quién habla, que puede llevar un trabajo inicial, pero creo que una vez lo pillas son casi como bocadillos de un cómic en cuanto detectas quién tiene el peso tipográfico.
0: ¿Y puede ser que los subrayados en la mayoría de casos hagan referencia a ese mundo infantil?
1: Subrayado siempre es Aleja. Aleja, o sea, siempre es Aleja, cursiva, siempre es la protagonista y el resto del mundo está siempre en corchete.
0: Pues desvelado el misterio de los subrayados. Los personajes lloran mucho. Yo no te conozco, Lana, te acabo de conocer hace 5 minutos o 10, pero pareces una persona muy, muy vitalista, ¿no? No, que llora al revés. De hecho, te estás riendo ahora,
1: ¿no? No, pero yo lloro mucho.
0: Ah, lloras mucho, vale.
1: Bueno, a ver, a lo mejor, no sé. Es que de pequeña lloraba muchísimo. De hecho, además, yo, claro, mi apodo es Lana, pero yo me llamo Magdalena. Entonces, tú imagínate de pequeña cuando me decían todo el rato que lloraba como una Magdalena. Claro, a mí todo me daba mucha pena. De hecho, mis padres intentaron como educarme en... No se puede sentir... No se puede... En plan, no lo sé. Yo he ido como trabajando eso, pero es verdad que a mí lo que... Yo me emociono mucho con el mundo, ¿no? A mí el mundo me emociona y creo que al fin y al cabo en el arte encuentro la manera de canalizar pues todo lo que me hace sentir el mundo en el que estoy.
0: Yo creo que se gestiona muy bien la culpa, narrativamente hablando, en el Encantado Bingo, ¿no? No sé si ahí sí tienes referentes concretos o experiencias, ¿no? Pero la culpa tiene un peso específico importante, ¿no? Y ahí se...
1: Sí, a mí, es que claro, yo por ejemplo quería trabajar en Encantado Bingo, pues lo que implica también cargar con el peso de algo, ¿no? Tampoco quería trabajar un manual del duelo porque no me considero especialista de ello para nada, ¿no? De hecho, por suerte he vivido de momento pocos duelos en mi vida, pero sí quería como no colocar las vivencias en exclusivamente buenas, exclusivamente malas, ¿no? Creo que ahí Lanzarote me ha dado una enseñanza muy bonita, que es que un territorio quemado, oscuro y devastado durante 6 años de erupciones ininterrumpidas también puede permitir que florezca de nuevo nuevas formas de vida. A lo mejor no tan exuberantes como pensamos, a lo mejor más reducidas y más chiquitas, pero nos exigen otra forma de mirar.
0: Lanzarote, que es prácticamente un personaje más, ¿no? Está muy manido eso de los territorios son personajes, pero tiene, aparte de enmarcar y contextualizar, un peso indudable. ¿Podemos hablar de realismo mágico?
1: Yo prefiero que no. O
0: sea, yo no sé por qué, pero sospechaba que iba a ser esa
1: no
0: la respuesta.
1: No lo sé, yo no creo que sea realismo mágico.
0: Te lo dice mágico. Mucho. ¿Eh?
1: Sí.
0: No,
1: sí.
0: Pero puede bordear el realismo.
1: Puede bordear. Acá, yo creo que es una fantasía, ¿no? Sí, y que la fantasía existe y que al fin y al cabo yo bebo, por ejemplo, también pues, de la tradición canaria, ¿no? Creo que al final es como realismo lanzaroteño.
0: Bueno,
1: o cualquier.
0: Me gusta mucho.
1: Siento que cada territorio habla de una manera, tiene su propio tono de voz, ¿no? Entonces yo he cogido ese. Entonces yo me desmarco del realismo mágico como etiqueta porque no lo veo ahí, pero sí reivindico la fantasía y sí reivindico la ficción.
0: Pero has transitado como lectora por realismo mágico.
1: Sí, de hecho a mí Elena Garro me encanta.
0: Poeta, publicaste Ropa Vieja, artista, has expuesto en diferentes espacios, creo que en Madrid, también en Lanzarote. No sé si el hecho creativo en el caso de Lana Corujo sucede sin compartimentos, digamos, muy concretos. Si tú vas fluyendo ahí como creadora y lo mismo escribes que dibujas.
1: Yo intento, en lo personal intento que sí, ¿no? Es decir, es verdad que yo estoy muy atravesada por la práctica profesional porque me dedico profesionalmente a la ilustración y eso al final al cabo hace que cuando capitalizas algo de pronto ya se reducen mucho los huecos en los que los haces por placer. Pero durante mucho tiempo yo intenté como segmentarme cuando me di cuenta de que al final al cabo es la misma mano la que dibuja que la que pinta, ¿no? Entonces, o sea, y la que escribe. Entonces no puedo partir esta mano en cachitos. Nace de lo mismo.
0: ¿Podríamos comparar Verbena, el acontecimiento literario, el festival que también gestionas en Lanzarote con el FLEM? ¿Crees que hay elementos en común?
1: Bueno, yo creo que al fin y al cabo toman territorios que a lo mejor no están situados en el centro cultural y que los reivindican desde ahí, ¿no? Al fin y al cabo creo que la población, sobre todo en términos isleños, ¿no?, que nos exigen siempre movernos e irnos hacia afuera, creo que también es necesario que las cosas entren dentro y ocupen también el espacio, y al menos desde Lanzarote se intenta.
0: Lana Corujo, autora de Han Cantado Bingo, enhorabuena, 16 ediciones, que te lo pases muy bien en el FLEM. Recordem la cita amb ella i també en Jean-Miquel Oliver, moderat per Marta Pérez, en conversa, diumenge a les 12, i supongo que també que firmes llibres, no?
1: Sí, moltes gràcies.
0: Hasta el lunes estàs aquí, que te lo pases muy bien.
1: Gràcies.
0: Igualmente. Idò, Lana Corujo, que ha estat la nostra primera convidada en aquest especial Aviador, anem a parlar ara d'un llibre que parla de tantíssimes coses... Y me esparla de Daniel Verdú, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Rafa, ¿cómo va?
0: A ver,
2: me voy a acomodar, me acerco un poco a ti.
0: Sí, perfecto.
2: Más
0: vine en tota la naturalitat del món. Daniel Verdú, que és periodista, que és ara mateix corresponsal del País a París, que va començar la sessió local del País a Madrid, que va passar per cultura, reportatges, que va cobrir atemptats islamistes, que també va ser corresponsal a Itàlia, on va conèixer la protagonista, se podria dir, de La Bola, que ara en parlarem. I La Bola, precisament, és la seva primera novel·la. Avui participo en una conversa juntament amb Nat Safarré i Nerea Pérez de les Heres, moderada per Joan Cabot. Com t'ha rebut el FLEM?
2: Doncs molt bé. Mira, tinc una mica de ressaca, que ahir vam sortir una estoneta amb la meva amiga Noelia i la Maria.
0: Que les cartes estiguin com una exactament. Del primer minut d'entrevista.
2: I allò típic, que vas a fer una volta i tornes a les 4. Però bé, a part d'aquest petit detall, cerebral...
0: Te fuiste liando.
2: Sí, exactament.
0: A més, tu saps que estàs a l'epicentre, sí, ho saps perfectament.
2: Sí.
0: D'allò que era, i encara és de tenir els mesos de l'estiu, d'això que anomenam turisme de gatera. Vull dir
2: totalment.
0: Que sortir de Magaluf no és difícil.
2: Sí, pues aquest magnetisme, diguem, em va atraure fins a altres hores.
0: Podríem començar l'entrevista intentant emular allò que deien en Bogart, bueno, Enric, a Casablanca, del mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos. El mundo se derrumba, s'està derrumbant en el Congrés de Diputats avui a Madrid, sí. I nosaltres parlant de literatura.
2: Sí,
0: i en més d'una història tan real com increïble.
2: Sí.
0: Com arribes a ella?
2: Mira, la història arriba a mi, diguem-ne, i com va arribar a molts dels periodistes i personatges que apareixen en el llibre d'aquella època, no? Mar de Marchis, de repente, va ser una veu, a l'altre costat del telèfon, un espectre, un mite, que es va instal·lar a les redaccions d'Espanya i a les redaccions importants, a més, a la del País on jo treballava, al Mundo, en el sector editorial, i de repente tothom parlava d'aquesta persona que ningú havia vist mai. Mar me ha dicho esto, va a pasar no sé cuántos, van a despedir a otro, ya verás cómo contactar. I de repente una espècie d'oracle que estava allí. Hi havia gent que parlava més, hi havia gent que parlava menys, però era evident que tenia molta influència, perquè parlava amb el director, amb empresaris, amb tal, va aconseguir teixir una red informativa molt, molt forta. Llavors, la mare es presentava com una dona jove, d'uns 30 i pocs, molt guapa, d'ulls verds,
0: rosa... I enviava fotos.
2: Enviava fotos, era molt cautivadora, no? De fet, hi havia gent que es va enamorar d'ella, que va tenir com romances telemàtics, diguem-ne, i a més vivia a Londres i sempre tenia un problema d'última hora per aparèixer a les cites, no? I el cas és que ningú l'havia vist. Llavors, això era una història pues, impossible de no quedar-te fascinat, no? Però el que va passar al cap del temps és que la Mar, després farem un recolarem, si vols, i expliquem
0: sí,
2: una mica les seves vicissituds, la Mar va traslladar-se per una sèrie de motius a viure a Roma. Llavors es va convertir en la meva veïna. I tot i que vivíem a dos carrers, mai va voler quedar, perquè mantenia la seva... aquesta idea de no presentar-se mai, de ser un fantasma. I vam començar a tenir una relació telefònica fins que... lamentablement, doncs, va morir aquí a Mallorca, de fet.
0: Després també entrarem en això, perquè vull que m'expliquis com, si ho saps, perquè arriba, com així arriba a Mallorca i mor, efectivament, a l'Hospital Sant Joan de Déu el 2022. Parlarem molt de Mar de Marchis, però, clar, la Bola és un retrat també d'una època, encara amb el ressò i les conseqüències de la crisi immobiliària, de la bimboia, de Lehman Brothers, el 15M per allà, les primaveres àrabs... tot això està de manera succinta, si vols, en síntesi, però molt ben retratat a la Bola. Fas un context històric que ens ajuda a entendre un poquet el personatge i les seves ramificacions.
2: Sí, jo el que m'interessava també del personatge és que, bueno, això que busquem sempre els periodistes i busquen els autors, que són personatges verticals que a través de la seva història, la seva biografia, les seves vivències, en realitat és el que fan és explicar un moment, no? Un temps, fan un retrat, són un símptoma d'alguna manera, no? Horitzontal. I treballant en la història de la mare em vaig donar compte d'això, no? Que era un personatge que neix en els primers foros d'internet, en les primeres socialitzacions, diguem-ne...
3: Quan Twitter tenia molta força... I
2: inclús una mica abans. Ella, sí. El que li va passar a la Mar és que... Bueno, no sé si ho podem explicar ja, però Mar no es deia Mar, evidentment. Mar era una senyora...
3: Maria Jesús Maruenda.
2: Que es deia Maria Jesús Maruenda, que era una senyora de Santa Pola, que ni era rosa, ni tenia els ulls blaus, ni vivia a Londres, ni sabia parlar anglès, però que va enganyar tota aquesta gent amb el que va ser una espècie de catfishing, diguem-ne, massiu i a banda letra, no? Diguem-ne, com molt anterior a que existís gairebé aquest concepte. I la mare es va tancar, va tenir uns problemes mèdics, i es va quedar tancada en una casa de Santa Pola durant 5 anys. No sortia, tenia una espècie d'agorafòbia, no veia la gent, va desenvolupar una espècie de fòbia social... I uns amics li van dir, compra't un ordinador en aquell moment que començava a néixer internet, que les operadores de DSL començaven a crear aquells foros de terra, allà.com, doncs perquè la gent estigués allà i que allò generés una mica de tràfic i demanda, no? I la Mar va començar a entrar a aquests foros, es va crear un personatge, per això és tan simptomàtica d'aquell moment, no? Que es deia Shizuka.
3: Shizuka,
2: no?
3: Sí, senyor.
2: Que es va convertir en una espècie d'embra alfa, diguem-ne, dels foros, tothom estava rendit a ella, doncs, bueno, i va començar a desenvolupar el personatge, però també a entendre que el món que venia et permetria ser un altre, no? I que podria deixar enrere la seva pròpia identitat i convertir-se, no sé si amb qui hagués volgut ser, però amb una persona que, amb la que ella se sentia més còmoda. Això va evolucionar, Mar va aconseguir sortir i a través de Twitter després i d'altres redes socials va començar a reclutar molta gent i a seguir amb aquest procés, com ho diríem, de ficció per desenvolupar una biografia nova que li permetés arribar a molta més gent. No? Mar és filla d'aquell temps, és filla de la crisi periodística, de la falta d'idees, de la crisi econòmica, de la sensació de que ens estaven enganyant i sobretot és filla del naixement de les redes socials, no? I d'aquesta possibilitat, com dèiem, de canviar la identitat, d'utilitzar filtres i de construir-nos un relat sobre nosaltres mateixos que no correspon a la realitat. No?
3: Flipteries a través de les cites que precedeixen els capítols amb la veritat, el concepte de veritat, allò que és i que no és, hi ha una de Vargas Llosa, bueno, de moltíssima gent. Jo amb aquesta d'Alexander Dugin, que és filòsof rus i assessor de Putin, ideòleg a l'invasió de Crimea, una fulla de servei impecable.
2: Un referent.
4: Què diu?
3: La verdad es una cuestión de creencias, los hechos no existen. Hem de tenir en compte cites com aquesta per interpretar aquest llibre?
2: Sí.
3: O llegir-lo, directament?
2: Jo el que volia amb el llibre, bueno, primer acabar-lo i dir que no fos un desastre, però després, més enllà d'explicar la història de la Mar i d'aquest retrat dels mitjans de comunicació en crisi, d'aquell món que es derrumbava, volia explicar la idea de la descomposició de la veritat, no? Com des de 2008, quan ens vam sentir estafadíssims per tot el de Lehman Brothers, etcètera, ens vam donar en compte que tot era mentida. Era mentida les hipoteques, que era mentida els crèdits, que era mentida la informació, la política, etcètera, no? I tot això s'ha anat calant fins a un punt en el que avui en dia, pues probablement la veritat, com diu molt bé Dugin, és una qüestió de creences, no? Gairebé una cosa religiosa, no? Tu vols creure pots creure amb el que vulguis mentre resolgui una mica els teus problemes o les teves inquietuds polítiques, econòmiques o socials d'aquest moment, no? Que és una mica en el que estem instal·lats, que el gran profeta de tot això és Trump, no? D'alguna manera. Llavors, el llibre volia explicar això. Volia també defensar, d'alguna manera, que a través d'algunes mentides es poden explicar moltes veritats, que és el que diu Vargas Llosa en aquella cita, no? I és el que també va fer la Mar, no? Hi havia moltes maneres d'abordar el llibre, jo crec, en aquest sentit, i hi havia un conflicte moral, no? Hi havia com, bueno, l'escola del Vargas Llosa, que diu això, que, bueno, que al final la mentida o la ficció és un vehicle narratiu per explicar coses d'una profunditat inabarcable, moltes vegades senyint els fets. I després hi ha l'escola, que jo també té un cameo en el llibre, que és del Cercas i de l'impostor d'Enric Marco, que hi és molt més radical, no? Llavors diu, mira, si el que t'han explicat no és com t'ho han explicat, és mentida i punto, i no té cap justificació, que era una mica el que ell va fer amb el Marco quan el va desemmascarar.
3: Marco tuita al cinema, no? Amb Eduard Fernández com a protagonista.
2: Sí, sí, molt bona.
3: Fa un parell d'anys. Parles d'un món en crisi, no com ara, que estem superbé, però i això que deien gran, no? De que un viejo mundo muere però el nuevo no acaba de nacer. Va arribar a néixer aquell món que esperàvem després d'aquella crisi? Perquè, clar, després pensaven que sí, però no va arribar la pandèmia, una altra crisi brutal. Vull dir que al final segurament estem condenant-se a viure en crisi perpètua.
2: Totalment. Jo crec que aquell moment va ser un desengany fortíssim. Ja. 2011, a la camp... ara, jo crec que, a més, és gairebé simètric una mica, o és un cap i cua amb el que estem vivint ara mateix a Sol, no? Que va començar de la mateixa manera, sí, evidentment, amb elements diferents, i hi ha coses molt interpretables, però a lloms d'aquelles redes socials, d'aquella capacitat de difondre el missatge, el do-it-yourself, els nous partits que apareixien, Podemos, a l'altre cantó, Ciudadanos, en el que s'acabava pues, una manera de fer política, teòricament, no? I ens vam creure, i sobretot es va creure aquella generació tan frustrant i tan fracassada des del punt de vista dels objectius, que era dels millennials, que el món podia canviar i que seria diferent, no? No, pues el propi eslògan de Podemos, bueno, doncs... Pues, probablement...
3: Pudimos, no? Com
2: sí,
3: es deia, Verónica.
2: Exacte, pues no, ni Pudimos ni Podemos. I llavors a mi, justament, el que dius, si ha canviat molt, crec que no ha canviat tant, crec que estem molt pitjor en molts sentits, crec que el problema que es va desenvolupar amb les redes socials ara es multiplica per mil amb la intel·ligència artificial, i ojalà que m'equivoqui, però veurem si l'acampada de Sol aquesta vegada té més impacte que l'última vegada.
3: Una crisi que pensàvem que canviaria moltes coses, com estic comentant. Allò que sí va canviar, i ara ja més que preguntes, practicant una afirmació, és el periodisme, que va anar menys. No sé si quan em parteixes.
2: Sí, va anar menys en tots els
3: en
2: sentits.
3: En tots els sentits.
2: Sí, va menguar.
3: Redacció ben minsa.
2: Sí, sí. Bé, doncs, bueno, es va evaporar la publicitat, va canviar el model de negoci i encara no l'hem trobat, no? Durant molts anys vam viure de la publicitat tots, evidentment pagaves l'euro en el quiosc, però no vivíem d'això, no? I els models han canviat, jo crec que encara els diaris no han aconseguit assentar-se, no han trobat la fórmula, i en comptes d'invertir han anat estalviant, i retallant, i retallant, i retallant, i és molt complicat mantenir o proposar alguna cosa nou i reflotar-ho amb aquest. És una qüestió d'independència i de diners, i és molt, molt complicat. La situació en la que estàvem l'altre dia, vaig entrevistar el president de Le Monde, justament, i ho explicava molt bé, no? I Le Monde és dels pocs diaris que ha crescut, ha muntat una fundació paral·lela per posar salvaguardar els interessos de la redacció i dels lectors, i funciona molt bé. Però, bueno, és un moment complicat. Els grans diaris, com El País, doncs sobreviuen i viuen i probablement aguantaran, però els petits probablement tindran molts problemes, sí.
3: Parlant del periodisme, hi ha moltes coses a la bola. És veritat que són 200 pàgines, 200 i poc.
2: És curtat, sí.
3: No, però té molta substància. És d'aquests llibres que no pots deixar de llegir. Clar, des de l'òptica del periodista, però jo crec que gairebé tota la toca se podia costar. És una crònica de redaccions apassionant. Mm-hmm. Aquests grans directors d'aquella època. Ara ja... Bueno, és que estem en l'ajo, diguem, sí que coneixem noms, no? Però en aquell moment els directors dels diaris se coneixien, no? A més que estaven en totes les tertúlies, molt actius a Twitter. Aquesta crònica de redaccions, clar, l'has d'haver viscut i t'han d'haver contat moltes coses, no? Per contar, per fer el relat que tu fas. Mm, ara sí. Parlarem d'en Cebrián, d'Enric González, de Moreno, d'en Caño, clar, és que sí. D'en Soledad Gallovia.
2: No, per sort, diguem, aquest llibre, clar, jo tenia molta informació perquè l'havia viscut, no? Clar. I a més a mi em passa una mica el que deies tu de Gramsci, no? Jo tinc la mala sort, o la bona sort, no sé què seria, d'arribar sempre tard a les festes, però no suficientment tard com perquè ja s'hagi acabat i anar-me'n a casa, sinó per arribar amb el terra enganxifós i tenir que rascar dos culets d'ampolles que s'estan ja pràcticament buides, i amb el periodisme em va passar el mateix, no? Vaig arribar just en el moment en què tot allò s'acabava, no? Vaig poder veure el bé que havien viscut tots, aquells sous fantàstics, el prestigi social, etc., però era el món que s'acabava, no? Llavors, una mica això em va servir per fer el retrat, però també amb moltíssimes entrevistes. Vaig estar 3 anys treballant-hi, parlant amb moltíssima gent. El llibre no té ni un gram de ficció, és tot... Em vaig proposar, que era la part complicada, que inclús els seus pensaments, qualsevol acció narrada, pues esa mañana salió por la puerta y la abrió con la mano izquierda, és perquè hi ha una crònica escrita, hi ha un paper que ella ho va deixar, hi ha un àudio on ella ho diu, pues salí tal, o ho va deixar escrit a Instagram. Mm-hmm. En fi, llavors el procés de construcció, tot i que el llibre probablement, o jo volia que es llegís com una novel·la, és purament periodístic, diguem-ne.
3: Ho has dit abans, has deixat pinzellades molt eloqüents, però anem a parlar del personatge. Qui era Mar de Marche, si l'haguessis d'explicar ara a una persona que ni llegia Jotdown ni segurament transitava a Twitter, i per què no es deixava bur?
2: Bueno, Mar de Marchis, sempre ho dic, i crec que és una manera d'entrar i d'entrada. Mar de Marchis era qui tu volies que fos, diguem-ne, no?
3: Magnífic.
2: I això era increïble, perquè ja sabia llegir molt bé la psicologia de l'interlocutor al telèfon, no? Sense veure'l, sense mirar-lo als ulls, entenia de quin peu coixejava, què necessitava, quin consol, quin estímul, quin nom havia de deixar anar en aquell moment per entrar, no? I era molt, molt transformable, era molt mutable. Però Mar de Marchis, com dèiem abans, en realitat era una... Era María Jesús Maruenda, Irastorza, era una senyora de Santa Pola, a Alicante, que curiosament era el poble on jo passava tots els meus estius, perquè la meva família era d'Elx, i els il·licitants passen els estius a Santa Pola. I era una senyora que va tenir problemes a casa, familiars, i va tenir aquesta reclusió de la que parlàvem abans i va crear aquest personatge. Però la Mar, és a dir, no la María Jesús, la Mar, era un personatge, era una persona, un personatge, jo crec que hem de dir, molt, molt llesta, corrosiva, imaginativa, molt divertida, té un sentit de l'humor molt, molt ràpid, molt fi, molt, molt hiriente a vegades, però que feia gràcia, no? aquest humor anglès, no? amb mala llet. I jo crec que això cautivava molt també els interlocutors. I després tenia molta cara. Tenia una cara dura tremenda, per suficient com per trucar...
3: Per demanar pràcticament tot,
2: demanar tot
3: a canvi de res.
2: I trucar a porta freda a Cebrián, als directors dels diaris, a empresaris, a actors, a músics, no? I a més, trucava o t'escrivia com si haguessis estat parlant amb ella un minut abans, no? Encara que no coneguessis de res, no? Tothom diu això, no? Juan Luis, soy Mar, por cierto, mañana estoy y tal, nos podemos ver, que era en plan, bueno, ¿y esta señora quién es, no? Però aquesta manera que tenia de fer jo crec que també generava molta curiositat, no? Ella va cultivar, jo crec, millor que ningú, no, però amb un gran talent, la idea del misteri, no? Que és aquest element que jo crec que les dues grans indústries que l'han cultivat millor són la del luxe i la religió, no? Que és sempre ensenyar poc, ensenyar el mínim possible perquè la imaginació, diguem-ne, es dispari. I ella això ho va entendre abans que ningú. El seu personatge misteriós, la seva evanescència, el fantasma...
3: El seu carisma, també, clar, evidentment.
2: Sí, clar, clar, clar.
3: Que és més difícil, diguem, exportar aquest carisma o desenvolupar-ho sense deixar-te veure. Clar, és que...
2: Sí, això és sempre passa, no? Això ho explicava el JJ Abrams, aquell de Lost i tal, no? Sí. Que el seu avi li havia regalat una caixa quan era petit i li va dir no l'obris, i perquè quan l'obris s'haurà acabat el misteri, no? Llavors a la caixa no hi havia res, no? I bueno, la mare era una mica això, era una caixa tancada en la que probablement no hi havia... Jo dic que no hi havia res, però bueno, el que hi havia, ella era conscient de que probablement decepcionaria els interlocutors, no?
3: Estem entrevistant Daniel Verdú a propòsit de La Bola, el seu debut, diguem-ne, a la ficció, i estem parlant de Mar de Marquis, aquest personatge fascinant. Has parlat d'en Cebrián, clar. Anem a fer un repàs així ràpid. Va aconseguir que en Cebrián posés amb el cas de Darth Vader mirant a la Gran Via de Madrid. Una portada, una foto que després se va publicar al cap d'uns anys, perquè en aquell moment va haver senyors que van impedir-ho. Mangoneo, si me permet l'expressió en castellà, en Antonio Caño, el director del País. Va esgotar la paciència de Ring González, gran corresponsal de molt de llocs. Va descartar un test de Vargas Llosa. Clar, tot això fa que, per una banda, el personatge, com deien, sigui fascinant, però també que aquestes persones, aquests interlocutors, jo crec que amb el temps varen tenir certa vergonya d'haver-se comunicat tant amb ella. L'altre dia, ahir, crec que va ser, o després ahir, va venir en Cebrián. Va fer una xerrada amb Andreu Manresa, també històric del País, a la Fundació Marc. Li van demanar, Andreu li va demanar per Mar de Marquis, i ell com que se va apartar, li va llevar importància. Bueno, aquella senyora divertida i tal. Coincideixes en que... Bueno, i jo ho sé, he arribat a aquesta conclusió llegint-te, vull dir.
2: Sí. El que passa amb la Mar, i és molt interessant el que dius, perquè també forma part de la dificultat que jo he travessat una mica per construir el llibre, és que molta gent, quan tu li preguntes o li demanes que parli de la Mar, ha de parlar d'ell mateix, i ha de parlar de coses, per ser honest, diguem-ne, de les que s'avergonyeix, no? D'entrada, sense haver... Molts van tenir, doncs, bueno, sexe telefònic, el que fos, relacions emocionals i amoroses, i evidentment, doncs, et sents estafat quan descobreixes que la persona que hi ha darrere, no? És com... Jo parlo moltes vegades del timo aquest del nigeriano i el Brad Pitt, no? I la que truca la senyora i li diu que és Brad Pitt i la senyora l'ingressa 50.000 euros, no? Que moltes vegades penso, hòstia, aquesta senyora... és tonta, no? Bueno, t'has de trobar en la situació d'aquesta senyora, no? De la soledat, d'incomprensió i tal. Però, bueno, tota aquesta gent jo crec que s'avergonyeix una mica de les coses que va fer, que va dir, que va arribar a dir, que va deixar per escrit les fotos que va enviar, inclús del poder que li va donar en un moment donat, no? Vull dir que una persona que és un fantasma es converteixi en la consultora principal d'un director de diari o tal, doncs és algú del que si penses bé et pots arribar a avergonyir una miqueta, no? Perquè retrata, que era una mica la idea del
3: home,
2: llibre.
3: Home, molt poderosos, a més. Sí. Parles d'un banquer que no dius el nom, però que se'n va enamorar perdudament, etcètera, etcètera.
2: Sí.
3: Arribam a tu. La teva relació amb en Marc, que comença i entenc que és veritat, amb un missatge, amb un WhatsApp que reps un dia que neva a Roma, estranyament, val? Panteón de Agripa. Arribes allà, res un missatge, perquè segurament ella també estava en aquell lloc, en aquest moment, fins a on va arribar i sobretot si contes tot allò que vares viure amb ella en el llibre.
2: Dius fins on va arribar la relació, dius.
3: Sí, quan va durar, perquè tu contes que no la vas veure mai,
2: no,
3: per exemple.
2: Mai, no. Vale. No, jo, mira, jo hi ha dues fases de la relació.
3: Quin nivell de profunditat vas assolir amb ella?
2: Amb ella, la realitat és que poc, perquè ella no es va deixar... Jo li interessava relativament, diguem-ne.
3: Sí, ho dius, li interessava poc.
2: El qual diu molt a favor d'ella, diguem-ne. Encara la posa millor. Però sí, com expliques, l'inici del llibre i l'inici de la relació que vam mantenir ella i jo va ser un dia que anava... I aquí també apareix un personatge central del llibre, que és una espècie de Virgili, diguem-ne, que transporta d'un cantó a l'altre, que és l'Enric González.
3: L'Enric González,
2: en el seu llibre de les històries de Roma, explica moltíssimes coses molt divertides, però n'hi ha una que diu que és la indispensable, si passa, que és el dia que nevi, corre cap al Panteón, i queda tan embaladit amb l'espectacle tèrmic que genera la neu caient per l'òcul. Sí, amb aquesta diferència de temperatura, doncs es queda com flotant, i som com aquelles figuretes de neu de les ciutats, no?, que col·leccionaven
3: tot. Sí.
2: Llavors vaig córrer cap allà amb la meva dona, que ja va, que estava embarassada, etcètera, vam fer tal, vaig posar un tuit, el tuit va tenir un èxit increïble, jo mira que jo no feia mai tuits, i de repente a la tarda em va escriure un missatge i em va dir lo mateix. Por cierto, estoy aquí, no te he visto, tal, i dic, hosti, ¿quién es? Diu, no, soy Marc, estoy, me he mudado a Roma, tal, yo también he estado esta mañana, pero no te he visto, i dic, bueno, yo tampoco, a ti, tal, i vam començar a tenir una relació, vivia a dos carrers de casa meva, a l'altre cantó del Campo de Fiori. Sí. Ens havíem creuat milions de vegades. Ella evidentment sabia quin aspecte tenia jo, però jo no sabia quin aspecte tenia ella, i mai va accedir a veure'm, no? Vam començar a tenir una relació més propera, perquè a més jo li vaig dir, hòstia, és que tu saps que tu i jo, a més de ser veïns aquí, érem veïns a Santa Pola, vivies a la casa de davant, a 50 metres, no? I bueno, jo crec que això va també estovar una mica la cosa, però mai va transigir en la cosa de veure'ns, de tal. Alguns cops jo la vaig amenaçar, però el típic, dime no sé què, pásame la informació, tal, que demanava molt, perquè després traficàvem tot allò, no? I jo li deia, mira, Mar, bajamos, nos tomamos un café y yo te cuento lo que quieras, pero ya está bien. Y no, lo tienes que entender y tal. Bueno, no va ser possible...
3: Però va aixecar el peu del misteri. Bueno, Cebrián la va conèixer per casualitat, transitant per un bar d'un hotel de Velázquez de Madrid. En Enric González va aconseguir quedar amb ella i va estar una bona estona. Va anar a una festa i allà la va veure gent, artistes, crec, actors. Vull dir que al final sí que... Bueno, va relaxar un poquet, no?
2: Al final es va relaxar, sí. Roma, que és la part final del llibre, explica com ella, d'alguna manera... troba un lloc on justament la veritat és una mica el de menys, diguem-ne, no? Perquè és una civilització i un país que, bueno, que tot és una esfumatura, que diuen ells, no? Que sí, tot és un matís, diguem-ne, que bueno, les coses no són ni veritat ni mentida, però si estan ben explicades ja està bé, no?
3: Una paraula, esfumatura, que explica tantes coses.
2: Sí, exacte, no? Mentre hi ha aquesta cosa d'imbeletsa, no? Mentre les coses siguin maques, velles, és igual si són veritat, no? I això era, vaja, era la definició de la Mar de Marchis, no? I jo crec que ella es va trobar còmode allà, va fer un grup d'amics del seu barri, va començar a sortir, va obrir una compte a Instagram preciosa, que ella era molt bona fotògrafa, sí. I fotografiava molt la vida de la gent, tot i que ell no es deixava mai fotografiar, hi ha molt poques fotos d'ella. I va començar a explicar en aquesta espècie de diari i fotogràfic, amb uns peus de foto meravellosos, doncs la seva vida allà. I efectivament es va relaxar, va pensar que podia començar una vida nova, que era un lloc on no la coneixien, que justament aquest engany massiu que havia produït a Espanya aquells anys, doncs quedava enrere, i que, bueno, que era una oportunitat que li donava la vida, no? Però molt selectivament, vull dir, per exemple, amb la gent que teníem a veure amb aquella altra vida no va voler mai quedar.
3: fem una elipsi temporal, arriba la malaltia, l'agafa ben fort, passa per l'hospital, està ingressada, i és veritat que arriba a Mallorca. No, sabem per què aquí? Per què arriba el senyal de Déu i per què mor aquí?
2: Sí, la Mar, el problema que va tenir, i és una cosa molt curiosa, i si no fos tan dramàtica, gairebé poètica, va tenir una rotura de neurisma, una mena de ictus massiu. Es va trobar malament a casa seva, va sortir sense la documentació i el telèfon, cosa que el telèfon portava sempre, el portava era una pròtesi del seu cos, i es va desplomar a un carrer i mig de casa, amb la mala sort que, clar, com que no portava documentació, li va passar el que havia volgut que li passés tota la vida, menys en aquell moment, que és que no la van poder identificar i va ser una persona anònima, no? I aleshores va estar molts dies en un hospital registrada com paciente ignoto, que es fa a Itàlia,
3: sí,
2: que és...
3: desconegut.
2: Bueno, desconegut, sí, no? Fins que la seva família, després amb el patiment, la va trobar, etcètera. Va estar en coma gairebé un any a Roma i després la seva família va decidir que estaria millor atesa en un hospital mallorquí on treballa la seva germana.
3: Fent casa en Pelayo, no? Que va dir el millor hospital de Roma. Sí, l'avió de tornar.
2: Fiumicino.
3: L'avió que te porta, que te repatria.
2: Sí.
3: Sempre t'ho mira ella al Panteó d'Agripa i aquest llibre meravellós. No som massa donat a llançar floretes perquè me sembla cursi, però és veritat que, clar, un que és periodista, que és molt de jot down, com dèiem abans també a Marta i na Cati, que duen la comunicació aquí, que també se va interessar i se va fascinar per aquest personatge, la Bola dona moltes respostes a moltes preguntes que tenim des de fa temps.
2: Moltes gràcies.
3: Enhorabona, Daniel, que t'ho passis molt bé en el FLEM. Dosifica la sortida.
2: Sí, ja no tenim edat. Ja, ara ja...
3: Sí, tens edat. Tens sí, edat però... I recordem que participes, com dèiem abans, amb aquesta xerrada, no? Se pot dir xerrada?
2: Sí,
3: juntament
2: sí.
3: Amb Nerea Paret de les Heres i Natxa Ferrer, moderada per Joan Cabot.
2: Sí, fa molta il·lusió.
3: Efectivament. I que també firmes llibres, no?
2: Sí.
3: Quan,
2: sí.
3: Per cert?
2: Bueno, la veritat és que no ho sé, però suposo que serà després.
3: Després de la conversa.
2: Sí, queda algú, encara que no, tal, estarem allà.
3: Daniel Verdú, moltes gràcies.
2: Rafa, gràcies a tu, que passa
3: molt bé. Vinga, continuem l'aviador. Bueno.

0: TV3 Ràdio és servei públic.
1: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa o un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan.

0: euros kilo. El salmón de 1 a 3 kilos a 9,95 euros kilo. Y el hojaldre de manzana a 2,50 euros unidad. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
1: Un vi denominació d'origen Vinissalam és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Vinissalam amb el suport del Consell de Mallorca.
2: I Metres dona una mà a la Fundació Patronat Obrer, una entitat que des de fa més de 100 anys acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat i promou la formació i la inserció sociolaboral. Per més informació, podeu visitar patronatobrer.com o telefonar al 971 46 62 01. I Metres, tots donem una mà a la Fundació Patronat Obrer.
3: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.
4: 8 i 48 minuts, seguim a l'informatiu matí amb més informacions com aquesta. A Menorca, Sant Lluís, s'ha aprovat de forma inicial una nova ordenança que prohibirà la plantació de gespa en zones enjardinades i exigirà reduir-la considerablement als jardins ja existents. Blai Barber.
5: En aquelles parcel·les de 1.000 metres quadrats o més, la gespa haurà d'ocupar com a màxim el 15% de la superfície enjardinada. En inferiors de 1.000 metres quadrats, la gespa ocuparà com a màxim el 10%. La nova ordenança de Sant Lluís, només aprovada de manera inicial i que encara ha de sortir a exposició, n'hi podrà haver al·legacions. També diu que la plantació de gespa queda prohibida en noves zones amb jardí. En el disseny i execució de projectes nous s'hauran d'utilitzar espècies autòctones de baix requeriment hídric, així com aigua pluvials o regenerades per al seu rec. Escoltam a la regidora de Medi Ambient, Chiara Verini, que explica com preveu que es controli.
6: Los de las nuevas construcciones será fácil averiguarlo porque entra el proyecto por el ayuntamiento y luego estamos pensando de hacer un plan de control porque no disponemos de suficiente personal para que se pueda dedicar a esto.
5: Els propietaris també demanen mesures a l'administració per emmagatzemar més aigua a la xarxa, com explica Xavier Casals, veí de Binissafulla, l'escoltam.
7: Fer una mica d'inversió en les infraestructures, no? Abans de començar ja a fer aquestes mesures polítiques de restringir els jardins, la gespa, que no crec que sigui la solució alternativa per l'aigua. L'any passat vam tenir unes riades importantíssimes amb un d'aigua i aquesta aigua no sabem on està.
5: Tot i el ban municipal que limita el rec de jardins des de principis d'agost, a Sant Lluís encara es pot veure verd de gespa en algunes zones de la costa.
4: I l'Ajuntament de Son Servera ha instal·lat uns sensors per comptar els usuaris que empren el passeig de Cala Millor per passejar durant l'estiu i així adaptar els serveis municipals en funció de l'afluència.
8: 5 càmeres compten durant les 24 hores del dia els visitants i ciclistes que passegen pel passeig marítim de Cala Millor del cantó Cerverí. Són 600 metres de passeig que durant els mesos d'estiu està molt concorregut. De fet, una mitjana de 8.000 persones diàries hi han passat enguany. Amb el nou sistema de sensors, l'Ajuntament sabrà quin recurs com ara neteja o seguretat, hi haurà de destinar. Ho explica el batlle Pep Cervera.
9: Estem polint totes aquestes dades. Sí que serà una tasca ara durant aquests mesos, durant l'hivern, per poder preparar la temporada vinent.
8: Les càmeres només es fan servir per comptar i no tenen una funció de vigilància, ja que necessitarien un altre tipus de permisos. El que permetran, però, és establir restriccions de pas en cas de molta afluència.
9: Si hi ha uns horaris molt conflictius, que hi hagi molta gent, molta afluència i passejant, i també coincideix que hi ha molta afluència de ciclistes, hi ha espais que són més estrets, que tal vegada sí que s'haurien de restringir segons quins horaris. No és intenció, de moment.
8: Des que es van instal·lar, les càmeres han comptabilitzat una mitjana de 115.000 usuaris mensuals en aquest passeig i mostren que el capvespre és quan està més concorregut.
4: Mentrestant, a Palma, l'Ajuntament ha finalitzat les obres de millora d'espais públics a Son Roc i Son Ximelis, on s'han invertit més de 600.000 euros en el marc del Pla Renove de Barris.
8: La inversió s'ha destinat a millorar els espais públics i els equipaments municipals amb actuacions en matèria d'accessibilitat, carrers, enllumenat, zones infantils i espais destinats a l'esport i la convivència. El conjunt d'actuacions respon a necessitats i peticions plantejades pels veïnats i permet seguir millorant els espais públics i equipaments de la zona amb especial atenció a l'accessibilitat, el joc, l'esport i la convivència veïnal.
4: I abans d'anar amb la cultura, un darrer punt, un nou informe de la Fundació Iniciatives del Mediterrani avala la

0: Creació d'una reserva marina d'interès pesquer a la costa de la Serra de Tramuntana.
1: L'estudi destaca l'elevat valor ecològic de la zona, l'estat preocupant dels recursos pesquers i el suport social a la protecció del litoral. David López és el coautor d'aquest informe.
2: La costa de la Tramuntana avui dia segueix sent un dels principals espais del Mar Balear, on tenim tot un patrimoni ecològic que no se li està parant prou atenció i que, en el cas de ser protegit, com s'ha mostrat en altres zones, tindria un gran potencial de recuperar i de regenerar les seves poblacions de peixos, el que acabaria repercutint no només en una millora de l'estat ambiental, sinó també de l'activitat humana pesquera que es dona a la zona.

0: La Fira Dolça celebra la 20a edició amb novetats al programa. Com a reconeixement a la trajectòria, la Dolça Nit de l'Art aplega la inauguració d'una exposició amb els cartells que han il·lustrat la Fira Esporles aquestes dues dècades.
1: De forma ininterrompuda han tingut edició rere edició, excepte l'any de la Covid. Per tant, enguany celebrem aquestes 20 edicions i ho fem també amb una exposició en tots els cartells de la Fira. I en les intervencions de les persones que en aquell moment, fa 20 anys, fa 21 anys ja, varen tenir la idea de promoure aquesta Fira Dolça.
0: És l'orgull del Batle, Josep Ferrà, que serà l'encarregat de donar els sous a partir de les 5 del capvespre a la tercera edició de la Dolça Nit de l'Art.
2: Una trobada per fer un tast de vins i dolços mentre es contempla les exposicions repartides per diverses ubicacions del poble. Tot amenitzat amb música en directe i també un espectacle de Broadway amb alguns dels grans èxits del teatre musical.
1: Allà també exposicions locals i també hi ha una exposició i tast de vins i dolços a un espai molt agradable, un espai natural, que és propietari és en Guillem Olí, també escultor conegut aquí a Mallorca, un veïnat d'Esporles, i res, posarem en marxa totes les activitats que hi ha, que també paral·leles en aquesta Nit de l'Art, en aquesta Dolça Nit de l'Art, que són totes les actuacions musicals que s'aduran a terme també en aquesta, en els passatges a plaça de l'Ajuntament i a l'aparcament de Canal Lleu.
2: El pla fort és la Fira Dolça d'Esporles de demà diumenge, que durarà tota la jornada i inclou una sorpresa al reconeixement a un dels seus veïnats.

0: Avui també a Ses Salines, els carrers, places i espais emblemàtics es convertiran en un gran escenari d'art contemporani, música i dansa dedicat a la dona creadora. Art in Sal arriba a la 6a edició, enguany més de 70 artistes de totes les disciplines, a més d'activitats infantils i art en viu.
1: A través d'aquesta edició, l'Ajuntament de Ses Salines vol posar l'accent en la presència i participació de les dones en la creació artística i cultural. Un petit homenatge a les artistes amb el lila com a color oficial. Guillem Massas, al Valda.
2: És important posar en valor un àmbit que potser a vegades no han tingut tanta repercussió. La feina i la dedicació de les dones, nosaltres l'intentem posar durant tot l'any i molt content que enguany sigui en referència de les dones.
1: Durant la jornada, que començarà a les 6 de l'hora baixa amb els xermies, el municipi es transformarà en un gran espai expositiu a l'aire lliure. Els carrers Sitjà, Val Andreu Burguera Mut, la plaça de Sant Bartomeu i la plaça Major acolliran les diferents exposicions que formen part de la catifa vermella artística d'aquesta edició.

0: propostes. El Festival de Literatura Expandida de Magaluf, el FLEM, continua avui amb una jornada que combinarà literatura, música, podcast i diferents propostes artístiques. Entre els noms destacats hi ha l'escriptora mallorquina Laura Gost, que participarà a les 12 en una conversa amb Desiree de Fez i Eduard Sola. A les 6 i mitja serà el torn de l'actor i escriptor Carlos Bardem, que conversarà amb Jaume Oliver.
1: El programa també inclou a la una entrevista a l'escriptora nord-americana Anna Todd, autora de la saga After, i a les 9:30 una conversa amb el músic i escriptor Raiden. Entre les propostes amb segell balear hi ha un espectacle dedicat a Joan Alcover i també un tecno-recital en homenatge a Biel Mesquida. La jornada es completarà amb podcast en directe, música i rutes pel patrimoni tipogràfic de Magaluf.

0: La sala Albert Camí de Sant Lluís estrena la tercera temporada artística sota el lema Guanyar Salut, amb la recepta Cultura com a novetat. Pla i Barber.
1: La recepta Cultura és una prova pilot perquè professionals de la salut puguin receptar propostes culturals. D'aquesta manera, IB Salut disposarà d'un nombre d'entrades, cada una per una persona i un acompanyant, que els professionals de la salut podran receptar a les persones que ho necessitin. La iniciativa parteix de la idea que assistir a una funció o escoltar música també contribueix al benestar. Per això, cadascuna de les 25 propostes va acompanyada d'una breu reflexió sobre com contribueix a guanyar salut. Escoltar amb el gerent de l'àrea de salut Menorca, Bernardo Pax, i a la batlessa de Sant Lluís, Lola Estronch.
2: Pensam en un centre de salut que incorpora la unitat bàsica de Sant Lluís, segurament ho centrarem a tal Sant Joan. Entenem que el metge de primària serà, sobretot, el que pugui pensar en una persona concreta que potser pensa, ostres, doncs, potser aquest tipus d'espectacle li aniria bé.
3: Vam posar un nombre per posar un punt de partida, unes 20 dobles, perquè bueno, entenem que si són petits o són gent gran, doncs, amb dificultats de mobilitat, doncs, òbviament ha de venir acompanyat d'una altra persona, però tot això és ampliable.
1: La temporada comença diumenge capvespre amb Bebíbola, un espectacle de dansa contemporània, i també inclou la representació de l'obra El magatzem, de Jordi Odri i Joan Taltavull, i un concert de Marco Mezquida, dia 18 de desembre.

0: I acabam amb la música de l'Arenà, el duet eivissenc que estrena la seva nova cançó Tanta mà per tan poca illa.
1: La cançó aborda la crisi de l'habitatge a les Pitiüses i posa el focus de les dificultats del jovent per aconseguir casa, temàtica totalment d'actualitat. Tracta també els efectes del turisme massiu, fent referència, per exemple, a una possible ampliació de l'aeroport d'Eivissa. És el segon avançament de Turmeri, el seu segon disc que veurà la llum el 30 d'octubre.

0: Bon dia, han tocat les 9. Moment de repassar les principals notícies. Un dia més pendents del temps perquè l'Agència Estatal de Meteorologia manté la vista taronja per tempestes a les Pitiüses, mentre que Mallorca i Menorca l'avís és groc. També emergències de l'1-2 manté actives les alertes del Pla Meteoval.
1: A primera hora del dia ja ha començat a ploure a Eivissa amb un acumulat màxim de 42 litres a Cala d'Hort i 32 a Cala de Bou, segons els registres. Les previsions apunten que en les hores centrals del dia hi pot haver ruixats forts, que seran localitzats i poden estar acompanyats de tempesta. Els serveis d'emergència demanen precaució aquest cap de setmana davant la previsió de mal temps.
0: De fet, l'AEMET manté visors actius a bona part de la península amb nivell taronja tot l'arc mediterrani i groc a la resta. El temporal ha colpejat amb força en algunes localitats.
1: Una dona de 102 anys ha mort i 90 persones han estat rescatades de les seves cases a Madriguera, Salvacete, després que una riuada ha inundat tot el municipi. També a Catalunya s'han registrat inundacions a les comarques del Baix Ebre i del Montsià, però no s'ha informat de ferits.
0: Cap de setmana de reflexió després que el Congrés hagi derogat els dos decrets d'habitatge. El president Pedro Sánchez ha de decidir si avança les eleccions generals. El 29 de novembre apareix com a possible data si finalment les convoca.
1: Mentrestant, augmenta la mobilització al carrer i per avui s'han convocat manifestacions arreu d'Espanya. Aquí a Palma serà a les 12 del migdia a la plaça d'Espanya, just on hi ha les tendes de l'acampada, que són més de 40, i tenen intenció de continuar plantades. Amb el lema cap a la vaga general, els activistes fan una crida a la participació d'aquesta manifestació. La portavou del sindicat de llogateres és Alicia del Río.
2: Seguimos adelante, compañeras, hacia la huelga general. Nos vemos mañana en las calles. Tenemos la manifestación a las 12 en Madrid y podéis mirar en el resto de ciudades del Estado en internet.
1: També s'ha convocat manifestacions a Menorca, que seran entre les 7 i les 10 del vespre davant els ajuntaments de Ciutadella i Mou.
0: Més notícies. Avui matí passarà previsiblement a disposició judicial un dels detinguts pel segrest i la pallissa a tres joves a Inca.
1: La Guàrdia Civil va sorprendre a l'arrestat de 24 anys quan es disposava a cremar un dels vehicles utilitzats. El maleter hi van trobar les restes de sang, ganivets i objectes sostrets a les víctimes. La investigació apunta a una possible venjança per tràfic de drogues, mentre la Guàrdia Civil continua fent feina per localitzar i detenir la resta d'implicats.
0: A Eivissa, el nombre de cotxes que han desembarcat durant la temporada ha baixat un 17% des de 2024. Són més de 12.000 vehicles menys.
1: Enguany ja s'han tramitat 10 sancions per entrar a l'illa sense autorització. De moment es manté el límit de 17.600 vehicles i es descarta reduir-lo. Roberto Algabas, director insular de transport.
3: Sí, hemos impuesto ya las 10 primeras sanciones. Tenemos además las cámaras móviles que las hemos llevado a los puntos de mayor saturación y tenemos en torno a 500 matrículas que estamos analizando que también pueden salir sanciones.
0: Pel que fa a les carreteres, vos informen que avui, amb motiu de diverses proves esportives, hi haurà restriccions de trànsit. A Mallorca, la carretera de la Serra de Tramuntana, fins a les 8:30 del capvespre, hi haurà talls intermitents entre Solla i Fornalutx per la celebració de la 63a pujada al Puig Major.
1: També a les vies d'accés al Santuari de Lluc hi haurà interrupcions puntuals per una cursa de muntanya. A més, per la celebració del 12 triatló Illa de Formentera, entre la 1:30 i les 6:30 del capvespre es produiran diferents afectacions a la zona d'Espujols i a la carretera en direcció a la Sabina. De fet, també fins a les 8 del capvespre queda prohibit estacionar als carrers d'Espalmador, Saigua Dolça i Punta Prima.
0: Així arribarem a les 9:04. Comença ara la gran vida.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Arija i Juan Mas.
1: Alida, senyores i senyors, molt bon dia a tothom. Programa número 112, amb en Facundo Tenaclian, el control tècnic, comença La Gran Vida. Som en Miquel Àngel Arija i de vora jo, segudet, bon lot, tranquil, una cosa de locos, Juan Mimas, bon dia.
2: Molt bon dia, companyero, com estàu? Benvinguts a La Gran Vida.
1: Jo tinc un poc de pardaleria avui.
2: Sí? Què tens com a son?
1: Son, pardaleria.
2: Dissabtes a vegades costa arrencar, perquè tenim entre setmana, no?, que pareix que ho han donat tot i arribes cap de setmana, nosaltres feim programa, però, clar, és un altre ritme, també, no?
1: De tota forma, vegeu el programa que tenim avui, ja me pots fugir la son.
2: Sí, sí,
1: perquè
2: sí.
1: Perquè té la marinera.
2: Vols un decret? Idò, tassa i mitja.
1: Dos en vull.
2: Dos decrets. Idò, jo no en vull cap.
1: Junts, per Catalunya...
2: Junts tu i jo a fer aquest programa.
1: Exacte, això sí, exacte.
2: Això segur.
1: Tantos senyores i senyors, estimats oients de les Illes Balears, alerta taronja a Mallorca i a també, Menorca, alerta taronja a Eivissa i Formentera, i alerta groga a Mallorca i a Menorca per fenòmens meteorològics. Per tant, si no heu de sortir especialment d'aquí vostre per qualsevol cosa, millor quedar que vostre, escoltar la ràdio...
2: És un bon dia per tele i ràdio avui, és
1: veritat. Sí. Vull dir, pot ploure o no pot ploure, perquè, a més, ahir escoltava en els 5 dies d'IB3 Televisió, en Maria José Guerrero, la delegada d'AMET de les Illes Balears, i deia que el temps que tenim ara és totalment un temps de tardor, pot ploure a dins la mà i mai ploure a dins terra, però s'havien d'activar els avisos. Per tant, el tanto... El tanto.
2: Sí, mos han de cobrir en salut i sobretot perquè venen temps d'això, de mal temps, de tormenta i de tempestes i de pluges. En aquesta primera hora, Miquel Àngel...
1: Què tindrem?
2: Mira, ara parlarem d'aquí uns instants amb en José Miguel Artieda, president del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de les Illes Balears. Parlarem, evidentment, toca parlar d'habitatge, d'aquest decret que ahir se varen refusar. Després tindrem també en Margalida Pocoví, diputada del grup parlamentari del Partit Popular, volen conèixer les reaccions, i també tindrem en Daniel Arenas, president d'Avini, que alertava d'aquesta capacitat dels propietaris per recuperar el seu habitatge, no?, que podia generar inseguretat, aquestes qüestions que mos interessen molt. I també parlarem de la nova llei agrària amb en Joan Simonet, el conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural. Com no pot ser d'una altra manera, David Arraez, el nostre comunicador, que avui mos diu com han de dir no ho sé sense perdre credibilitat. Eh? Aquesta gent que diu no ho sé de tot, d'això no en tenim. I te diuen no ho sé.
1: Qual,
2: sí. I na Teresa Ramos, que també mos parlarà de teràpia de parella, que sempre mos du temes interessants.
1: Tot això, senyores
2: i
1: senyors, serà, com diu Juan, aquesta primera hora, per tant, no perdem temps i començam.
0: 646-93-45-01, al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
2: Aquest és el número, per si voleu dir la vostra, el repetim.
0: 646-93-45-01, al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
1: Molts per enviar un WhatsApp per dir-nos de guapo si estem, per dir-nos una queixa, per donar-nos una opinió, per dir-nos que
2: trobem... Bon dia.
1: Bon dia, el que vulguin.
2: Tot el que vulgueu.
1: I si volen cridar en directe per xerrar en nota, 971-13-99-00.
2: Molt bé, repetir, perquè el dic molt ràpid.
1: 971-13-99-00, si volen telefonar i xerrar en directe amb nosaltres i contar-nos la vida, lo guapa que és.
2: Extraordinari. I de poden començar la primera entrevista. Saludam ara en José Miguel Artieda.
0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida.
1: Aquesta setmana hem parlat molt d'habitatge i de les conseqüències que podien tenir els dos decrets impulsats per el govern de Pedro Sánchez. Com sabeu, ja tenim desenllaç. El Congrés ha tombat el 2 decret d'habitatge, unes normes que havien provocat una enorme preocupació dins del sector immobiliari i especialment entre molts de propietàries.
2: De fet, aquí a Balears, el Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària havia advertit que estaven frenant nous contractes de lloguer i renovacions a l'espera de saber què passava al Congrés. I ara que ja coneixem el resultat, volen saber què passarà amb aquests habitatges, si tornaran al mercat, si desapareixerà la por dels propietaris i, sobretot, què feim ara per afrontar un problema d'habitatge que continua sent exactament el mateix. I per això en parlam amb en José Miguel Artieda, president del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de les Illes Balears.
1: José, muy buenos días.
3: Hola, bon dia.
1: Com estem?
3: Bé. Bé, però, bueno, un poc... trist, no?, per com s'està enfocant aquest tema de l'habitatge, no?, que suposo que ara en parlarem, però bé, sí que celebrem el resultat de la votació perquè és el més convenient per la ciutadania.
1: Això és el que t'anava a demanar. El Congrés ha tombat aquests dos decrets. Primera reacció, és una bona notícia per al mercat de lloguer a Balears?
3: Per mercat de lloguer i sobretot bé, per mercat en general i per la ciutadania, no? Perquè si ho miram, podem extrapolar a altres situacions, però el que no és convenient és que s'actuï d'aquesta manera, no? per part d'un govern, no? que presenti un decret a darreres hores sense cap tipus d'assessorament jurídic ni professional, el qual crea una inseguretat jurídica i evidentment en el mercat una reacció que és la sortida d'immobles del mercat. No? Nosaltres lamentem aquest tipus d'enfocament que se fa d'aquest problema i bueno, intentarem aportar solucions, probablement si se mos escolta.
1: Fa només un dia es deu que els propietaris estaven en alerta i que alguns vos telefonaven per frenar nous lloguers i noves renovacions. Última hora... Què passarà? Aquesta la pregunta que t'ho vull fer. Espereu que aquestes operacions es desbloquegin?
3: Esperant que sí. Nosaltres, totes les, tant els nous contractes com les renovacions que havia damunt la taula, les negociacions, pues s'han paralitzat, els propietaris estan atemoritzats i perquè ja han anunciat un altre possible decret i l'única manera... De fet, això ja provoca una reacció del mercat, no? Si se minva encara més l'oferta, puja el preu, però és que aquests propietaris que tenen por, l'única manera de tornar a convèncer, perquè és que és una paradoxa, però és així, és augmentant encara més el preu, perquè és l'únic consol que pot tenir o convicció per part del propietari, és un augment encara més gran del preu, no?
2: Aquesta sensació, no?, d'assegurar que la persona pagadora sigui molt, molt solvent. Per tant, efectivament, puges molt el preu i així només tenen accés a aquesta gent. Per tant, ja tornem a crear un problema per gent que no cobra tant de doblers i aquestes històries. Però d'aquestes mesures que finalment han caigut, quina era la que més preocupaven els propietaris?
3: Sobretot la de renovació forçosa de 2 anys més, perquè clar, això avui són 2, però demà seran 2 més, i clar, la gent ja, quan firma un contracte d'inici, té unes expectatives, no?, de poder recuperar la vivenda en els 5 anys, i ja ha passat i s'ha donat fa 5 mesos, quan va haver l'altre anunci de renovació forçosa, contractes que ja estàvem acordats a sortida i últim una possible venda o donació, pues se van veure truncat. I tot això, aquesta inseguretat que genera a futur pels propietaris, pues aquesta era una dels punts més preocupants, no? Després ja entram en altres, com pot ser que totes les petites reparacions que hi ha dins l'immoble, pues ara passen a ser del propietari, no? Fins històricament havien estat d'ús normals, són durs, pues atribuïbles en el llogater, i això ja canvia enmig del partit. Després també se no renuncia en el dret d'adquisició preferent, pues també això, pues, com pot ser que jo, que a meva no pugui vendre a qui vulgui, ja hi he de donar primer opció en el propietari, quan jo puc deixar reflexat aquesta excepció, no? Pues perquè li vull vendre a un amic o qui sigui. Pues aquestes causes, aquestes són les que més preocupaven.
1: Aquí tenim tema. Artieda, havies assenyalat especialment que la pròrroga de contractes i la incertesa, sobretot sobre la capacitat del propietari de recuperar l'habitatge, vosaltres parlàveu molt d'inseguretat jurídica. Ara que els decrets han estat rebutjats, aquesta inseguretat desapareix o el mal ja està fet?
3: Home, el mal està parcialment fet perquè tots aquests contractes que havien de finalitzar abans de 31 de desembre de 2018, si han enviat una comunicació a un burofax, això no és propietari, pues ja tenen dret a no, diguem, a ser renovats, no? I claro, això pues, ho anirem veient aquest dia, a mesura que els propietaris rebin aquests comunicats enviats desposseir, no? I bé, això fa que després pues, se trunqui qualsevol, o ja el llogater ja va a una possible negociació, diguem, amb una posició encara més dominant, el que fa que l'altra part ja se posi més a la defensiva, i això perjudica les negociacions, que més del 90% de les negociacions, en el final, si el llogater és un bon llogater, s'arriba a un acord que puguin assumir, que pugui assumir aquesta altra part.
2: Jo volia anar directament en aquest problema real de Balears, perquè, clar, els decrets han caigut, pareix que se podria presentar un altre en breu, però demà una persona que continuarà cercant pis a Mallorca i se trobarà pràcticament amb el mateix problema que tenia ahir. Vosaltres situeu bona part del problema en la falta d'oferta. De fet, heu qualificat la situació de Balears com una crisi d'oferta d'habitatge. Quant de pisos falten realment? Tenim una idea de la magnitud real d'aquest dèficit?
3: Bueno, fa unes setmanes des de l'Observatori de Vivendes s'apuntava a 17.000 vivendes. Nosaltres creiem que pot ser un poc més, unes 25.000 o 30.000, però el problema és que aquestes vivendes claro, han d'anar destinades en el resident, han de ser vivenda assequible, no? I bé, la solució passa per aquí, per enfocar el problema, perquè l'administració se posi les piles. Aquí, per sort, ja s'han fet estratègies per poder obtenir aquestes vivendes, tant en HPL com en VPO, que s'havia quedat, històricament s'havia quedat aturat, no? I ara s'ha reactivat, és perquè per veure aquestes 10.000 vivendes que ja estan projectades en qualsevol tipus de protecció, que aniran directament en el resident, no? Pues, encara queda lo millor pues, un any o dos, no? Però bueno, esperen que surtin aviat.
1: Vareu plantejar que necessitem crear un parc públic d'habitatge suficient i que l'horitzó no hauria d'anar més enllà de 8 anys. Però, mentrestant, què feim durant aquests 8 anys?
3: Bueno, si ja tenim l'estratègia a 8 anys, o inclús hem vist que gràcies a les ECUs, que són aquestes entitats que permeten treure llicències pues, en vez d'un any i mig, pues, en 3-6 mesos, si això s'activa, podríem parlar d'un pla més reduït, no? Ja se pot construir en un any i en un any més tenir la vivenda, seria en 2-3 anys ho podrien tenir solucionat, no? Perquè sol aquí n'hi ha. Tenint en compte que podien reduir aquests 8 anys, pues aquí sí que ja ens podien seure, no? Se podien seure qui s'hagi de seure a nivell estatal i treure aquest tipus de decrets provisionals, no? Amb una temporalitat ben definida, no? I ben justificada i ben planejada, no? Tant amb els professionals com en consens amb els altres partits.
1: Si demà, per exemple, vos telefonàs un propietari que té un pis buit i vos digués José Miguel, estic pensant en posar-lo en lloguer, però no ho tenc clar, què li diríeu en aquest moment convulsos que estem vivint?
3: Si ho té buit, jo directament li diria que ho va portar en el pla lloguer segur, no? Que és un pla que dona les garanties de cobro, totes les garanties ho dona el govern a través de Sibavi, aquí ho tindria clar. El problema és quan és un pis que bueno, no s'ha finalitzat el contracte o tal, que aquí el propietari és el que té aquesta por i no pot aportar, diguem, en el pla. I jo el que li dic, aporteu, posa un preu, no baixa màxims, posa un preu que sigui assumible
1: per
3: raonable tipologia de família que pot anar en aquest pis. És evident que, el problema és que tenim pisos que són grans, aquí la mitja de pisos tenen 3-4 habitacions, i clar, si ho mires per habitacions, pues, el preu ha de ser elevat, però si tu ho adaptes, el preu, en aquesta família, i contrates un lloguer d'impago, avui en dia el paper, la documentació pot ser molt bona, però ja asseguros que, pues, bueno, que donen aquesta tranquil·litat en el propietari, i bueno, perquè al final el propietari el que vol és tenir tranquil·litat. No? I després ja veurem si hi ha canvis normatius, que això no se pot preveure. No? Avui en dia veiem que constantment estan seguint decrets i normatives que ja mos estem acostumant, però bueno, no ho podem adelantar tampoc.
2: I en el contrari, no? Vos telefona una parella jove que cobra dos sous normals, no sé, què és per normal, 1.500 euros cada un, clar, i te diuen, no trobem res que puguem pagar. En aquest cas, què els hi poden dir? Perquè està complicat, clar.
3: Sí, jo, si tenen un bon perfil, un perfil que d'estabilitat aquí a la terra, no? jo els hi diria que vagin mirant aquestes HPL que se posaran en venda, no? Que ja estan anunciant, sobretot si se van al municipi i s'informa un poc, però veuran que estan sortint aquestes vivendes en venda, de venda a preu limitat. No? Jo diria, ves per aquí, intenta fer aquesta feina, es veure que és feina, però pot sortir molt bé, estan sortint vivendes per 300.000 euros, inclús ahir vaig saber una que de 60 metres en pàrquing trastero per 260.000 euros, és a dir, són vivendes que ja s'adapten a la tipologia, d'unitat familiar, almenys per una primera sortida, i un preu raonable, no? I després, espai lloguer segur, també si poden optar, si no tenen una altra vivenda, compleixen amb els requisits, és una bona via, i bueno, si no, anar estalviant el màxim per poder optar a una compra quan surti, no?
1: Quina mesura concreta podria prendre una administració demà mateix que ajudés a posar habitatges de lloguer?
3: Demà mateix, no existeix. Si existeix aquesta possibilitat, ja estaria, no? El que sí, micro solucions es pot fer. S'està mirant la creació de promocions grosses, però si mirem quirúrgicament, m'ho donen compte que hi ha moltes plantes baixes que a Palma o altres... A Palma perquè pot créixer amb altura, no? Perquè el planejament ho permet. S'hauria d'anar a contactar amb aquests propietaris que ho tenen que abandonat, o millor visquent, i se'ls podria fer un plantejament, no? Un plantejament de construcció, la col·laboració pública-privada en tots els escenaris possibles. No,
1: okay.
3: no només amb... claro, amb l'Ajuntament o el govern amb l'Ajuntament amb els constructors, perquè se pugui aquest sòl que se té en mans públiques, pues desenvolupar, no? Això és a gran escala. Però també hi ha a petita escala directament amb els propietaris, petit propietari, que podria ser que se'l convencés per fer un edifici de 5, 6, 6, de 6 altures, que és, o 4, amb alternatives, no?, en el propietari. Pues això és el que se podria fer. Però és veritat que tot això passa perquè el resultat sigui vivenda limitada, no?, HPL.
1: José Miguel, i aquí cap, una darrera pregunta. Després de tota aquesta setmana de tensió, decrets per a propietaris, per a llogaters, i finalment la derrota parlamentària, estem avui més a prop o més en fora de solucionar els problemes de l'habitatge?
3: Això és el que mos entristeix, no? Perquè veiem que al final aquest decret no tenia com a objectiu solucionar el problema, perquè no el solucionava. Se sabia que creava enfrontament entre el propietari i el llogater, això ja se sabia, però aquest enfrontament, aquesta fricció, se trasllada a la societat, no? Això no és positiu. I al final el que veus és que s'està fent política de vivenda, que és el darrer que s'hauria de fer, perquè bueno, estem xerrant d'un problema real i s'ha d'abordar en consens i amb assessorament constructiu.
1: José Miguel Artieda, president del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de les Illes Balears, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui de matí. Una ferrada molt forta.
3: Tot moltes.
2: Gràcies.
1: Adéu.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Anem a cercar ja les primeres reaccions polítiques d'aquest assumpte, que sense dubte serà l'assumpte dels propers dies. Tenim l'acampada de la plaça de la Porta del Sol de Madrid. Ahir varen tenir el debat en el Congrés dels Diputats dels dos decrets que varen decaure. I anem a cercar les conseqüències polítiques d'això, no, Juanmi?
2: Sí, perquè després d'analitzar aquestes conseqüències, no, que podien tenir aquestes mesures en el mercat d'habitatge, ara volen saber també conèixer la reacció política. En aquest cas, aquest decret...
1: De Balears, en aquest cas.
2: Sí, en aquest decret, impulsats pel govern de Pedro Sánchez, no han aconseguit el suport necessari al Congrés i el Partit Popular s'hi ha oposat des del primer moment. I el govern balear, efectivament, també ha mostrat la seva preocupació per unes mesures que considerava perjudicials per les Illes Balears i volen conèixer ara aquesta valoració, no?, que en fa el Partit Popular Balear. Saludam a Ana Margalida Pocoví, diputada del grup parlamentari i popular i portaveu de la Comissió d'Ordenació Territorial, Mobilitat, Habitatge, Mà i Cicle de l'Aigua.
1: Margalida, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Com estàs, primer de tot?
3: Molt bé, gràcies per comptar amb nosaltres.
1: Faltaria més. Margalida, primer de tot jo t'ho vull demanar, com a responsable territorial, en aquest cas d'ordenació territorial, mobilitat, habitatge, mà i cicle de l'aigua, com has viscut aquestes darreres 24-48 hores?
3: Complicades. Complicades perquè des del Partit Popular, des del govern de Marga Proens, des del primer dia s'està fent feina en 100% per rompre amb aquest desequilibri entre l'oferta i la demanda d'habitatge i se fa feina en tots els àmbits, en tots els sentits, posant mesures molt diverses. Des del primer moment, assumint com a competent, diríem, en matèria d'habitatge, les promocions públiques, però també comptant amb la col·laboració privada i sent ben conscients que hi ha habitatges en mans de propietaris, petits propietaris, un 96% de la nostra comunitat, i que també s'ha de comptar amb aquesta gent, amb aquests propietaris, perquè puguin aportar en garanties els seus habitatges en el mercat de lloguer.
1: Estau, per tant, satisfet que aquest decret no hagin tirat endavant?
3: Satisfet, jo diria que no és la paraula adequada, perquè pensem que és cert que darrere hi ha moltes persones que necessiten un habitatge i això ho tenim molt present en el Partit Popular. Però sí, és cert que en les condicions i així com estaven redactats aquests decrets, sí que és un alivi que no s'hagin posat en marxa, perquè les dades, just en dos dies d'aplicació i en vigor, les dades escarrufen. Just en dos dies s'han retirat a nivell estatal 4.300 habitatges a nivell de tot Espanya. Això suposa 1.400 per dia, dos dies més. En el final, els petits propietaris no treuen els seus habitatges, però han de pensar que quin surt perjudicat són els joves, les famílies, rentes mitjanes, que no poden accedir a aquests habitatges.
1: Què és el que consideràveu més perjudicial per Balears de tot el paquet de mesures que plantejava el govern de Pedro Sánchez?
3: Bé, primer hem de dir que són dos decrets que... dues ocurrències més d'un govern desesperat, d'un govern socialista i de Sumar, que durant 8 anys no han fet res en política efectiva per solucionar un problema que ells mateixos han generat. Aquests dos decrets, en el primer, sí que igual hi podria haver algo salvable, de més, per exemple, com a la reducció en el mínim de SIVA en el cas de promocions públiques, que nosaltres és una iniciativa que des d'aquí, des del Parlament, des del nostre grup, l'han duit en reiterades ocasions en el Parlament i a la comissió demanant aquesta reducció mínima SIVA per la construcció d'habitatge protegit. Igualment també ho han demanat per ses habitatges a preu limitat, com també podria ser, i consideram que hi ha d'haver una regulació en el lloguer d'habitacions. Ara bé, així, en general, són dos decrets que són dues normes totalment contradictòries entre si. pensam que la primera establia una pròrroga forçosa fins al 2018 i després ja el segon decret era una pròrroga forçosa indefinida. Jo, me sap greu l'expressió, però crec que això ja riure't-se'n de la gent. I no només dels propietaris, sinó la gent que té dificultats per accedir a un habitatge.
2: Des del govern central d'en Pedro Sánchez, Margalida, clar, ells diuen, no? El PP ha votat en contra de mesures destinades a protegir els inquilins i les persones vulnerables. Què responeu des del Partit Popular?
3: El Partit Popular no ha votat en contra d'això. El Partit Popular ha votat en contra de minvar l'oferta del lloguer, perquè minvar l'oferta del lloguer, llevar habitatges del mercat del lloguer, això suposa incrementar els preus. Incrementar els preus suposa que hi hagi manca d'oferta, preus més elevats i que cada vegada els joves, rentes mitjanes, persones treballadores, famílies, persones vulnerables, col·lectius vulnerables, tinguin més dificultats per accedir a un habitatge. En el Partit Popular sempre manifestat i sempre hem expressat una filosofia totalment contrària en aquesta. Nosaltres apostam per incentivar, no per castigar. Nosaltres som d'esperar que estem davant un gran desequilibri entre l'oferta i la demanda. I si volem que hi hagi més oferta, que se baixin els preus, han d'incrementar l'oferta. Incrementant l'oferta és treure habitatges de propietaris, en el cas d'aquí, propietaris petits, animar-los perquè les treguin en el mercat del lloguer. No se trata de castigar a ningú. Per tant, nosaltres consideram que hi ha d'haver més habitatge disponible, amb més burocràcia, menys impostos, més bonificacions, més deduccions fiscals, és a dir, facilitar que l'habitatge privat surti en el mercat, perquè així afavorin de qualque manera l'accés de residents d'aquestes illes i, sobretot és donar seguretat jurídica. Vostès saben que tenim una llei antiocupació a proposta del Partit Popular que se va aprovar en el Senat, però la senyora Armengol, presidenta del Congrés, la té bloquejada i creiem que aquesta llei és una eina fonamental per donar seguretat tant en els propietaris com en els llogaters.
1: Si jo ara faig de boguiat del dimoni i me posa en el puesto d'en Pedro Sánchez, te diria el mateix que ha dit, per exemple, d'en Ayuso a Madrid. Te diria, bueno, Maria Lira, les competències en vivenda les té la comunitat autònoma, que esperava fer vivendes.
3: Bueno, te diré... bona pregunta. Mira, en 8 anys del govern de la senyora Armengol i companyia,
1: okay,
3: sí, no se varen fer... Mira, varen arribar a prometre en el 2015 uns 15.000 habitatges protegits.
1: Me record.
3: Se'n varen anar 2023 i no havien entregat ni 500 habitatges. Una gran mesura estrella va ser l'expropiació a grans tenidors. No en varen expropiar, crec que eren 16 en total. I, en canvi, el govern de Namarga Proens, com he dit, a 3 mesos d'entrar a les eleccions, el 2023, de guanyar les eleccions i entrar en el govern, va aprovar el primer decret d'emergència habitacional. A tot un recull de mesures per facilitar la construcció de, generant aquesta nova figura d'habitatge a preu limitat, perquè la idea és crear, generar habitatge a preus assequibles per la gent d'aquí, per a residents, amb un mínim de 5 anys de residència a les nostres illes. Però en aquest primer paquet, diríem, de mesures, si n'hi han anat sumant moltes altres més que hem arribat a aconseguir en aquests moments, hi ha més de 10.000 habitatges en planificació, més de 1.800 habitatges protegits en planificació, més de 1.800. La construcció, claro, s'ha de construir, la construcció no és una cosa que se faci 2 dies, i pensem que un habitatge protegit o una promoció has d'aconseguir tot, has de firmar el conveni, hi ha un recull d'administració, però també s'ha de dir una cosa, que gràcies al govern de Marga Proens s'ha aprovat una eina, que és la declaració d'interès autonòmic, que això agilitza els tràmits administratius. Per tant, gràcies a aquesta eina, a aquesta nova normativa, moltes d'aquestes promocions ja s'han pogut anar licitant i ja estan a punt de començar les obres. Però no, això no és tot. Hi ha el programa Construir per Llogar, una iniciativa que compta amb la col·laboració público-privada. És a dir, se cedeixen solars públics a la iniciativa privada perquè ells construeixin i després que se puguin llogar aquests habitatges a preus assequibles. És a dir, hi ha tot un recull que ja t'he dit, a dia d'avui hi ha més de 10.000 habitatges planificats. És cert, no tenim habitatge un dia per l'altre.
1: Bueno, però ja és una passa molt important tenir 10.000, que se diu, sí. Se diu aviat, 10.000 habitatges. Són molts d'habitatges.
3: I una altra eina que se fa...
1: Una pregunta, perdona que sí. T'interrompa. Si quant d'habitatges me fan falta a les Balears per anar tranquils?
3: Em falta, no te puc dir un número exacte, però mira, perquè te facis una idea, en 20 anys a Balears la població ha incrementat en un 50% aproximadament. I durant aquests 20 anys la construcció no ha arribat ni en el 30%. Per tant, és molt greu la falta d'habitatge que hi ha, perquè venim de polítiques d'habitatge que no construeixen. No construeixen i amb mesures com puguin ser aquest decret, l'únic que fan és fer por a la gent que té un habitatge perquè no el treguin al mercat de lloguer. Com he dit abans, se trata d'anar sumant iniciatives. El govern també ha posat en marxa el programa Lloguer Segur, que és un... No sé si coneixeu la iniciativa.
1: Sí,
3: és
1: sí.
3: Animar en els petits propietaris perquè treguin els seus habitatges.
1: I el govern se'n fa càrrec.
3: I el govern gestiona perquè donar, diríem, la seguretat i la confiança
1: de que
3: tant
1: cobraran.
3: A la part del propietari, de que cobrarà i de que se li retornarà el pis en condicions, però també en el llogater. Mm. En el llogater que sap que rebrà un habitatge que té unes condicions d'habitabilitat i que té un contracte d'una durada, crec que són de 7 anys. És a dir, durant 7 anys té aquell contracte en vigor i que no el trauran de casa seva.
2: Això és lo més difícil, és a dir, on se posa la línia vermella entre el dret de protegir l'habitatge, però també respectar el dret dels propietaris, des que lloga i el llogater, en aquest cas.
3: Jo crec que se trata de donar, per una part, no, es motivar i donar la tranquil·litat als propietaris. Hem de pensar que aquí tenim un 96% que són petits propietaris, gent que el seu esforç, en els seus estalvis s'han comprat un pis o han heredat un pis dels seus predins o dels seus pares. El tenen llogat i potser empleen aquest sou per pagar els estudis dels seus fills. Igual els seus fills després deixen, s'han d'independitzar i han de poder tornar a recuperar casa seva. Per tant, estem davant els petits propietaris que, entre cometes, les han de cuidar, per una banda, per animar-los en seguretat a treure els seus habitatges en el mercat i donant-li les confiança que el tornaran a rebre en condicions. I un altre tema important, sobretot per joves, és, i que nosaltres en com la gran aposta també del Partit Popular, és menys impostos i més bonificacions, més deduccions fiscals, i sobretot aquesta seguretat jurídica i seguretat jurídica per propietaris i per llogaters. I establint, evidentment, unes normes clares i estables.
1: Maria Lídia.
3: Crec que això, bona part d'aquest problema se solucionaria si s'aprovat la llei antiocupació que en el Congrés dels Diputats està bloquejada.
1: Maria Lídia, ara ja en sos decrets tombats, aquesta batalla jurídica ja no serà necessària, però el problema de l'habitatge continua exactament igual. Què hauria de fer ara el govern d'Espanya? Que no sé si convocarà eleccions o no, però és el gran dilema també.
3: Això és decisió seva. A veure, jo he de dir una cosa aquí a nivell de Balears. Crec que amb aquests més de 3 anys que duim de legislatura en Marga Proens com a presidenta, ja hi ha hagut un canvi en l'habitatge. Hi ha hagut un canvi. Hi ha hagut, per començar, com he dit abans, més de 10.000 habitatges en planificació. Se donen ajudes als joves. s'ha eliminat l'impost de transmissió patrimonial en els joves i a determinats col·lectius, se'ls ha reduït en un 50%. Ajudes fins a 10.000 euros a joves menors de 40 anys per comprar el seu primer habitatge. És a dir, és tot un seguit per anar canviant aquest rumb. I jo crec que aquí s'està aconseguint. Però, evidentment, veníem d'una situació tan nefasta que això no se soluciona en 3 anys.
1: Una darrera...
3: anant per bon camí.
1: Una darrera qüestió, Maria Lídia, perquè sé que te n'has d'anar i no vull deixar de demanar-te per lo següent. El govern d'en Sánchez, d'en Iago Negreruela, el govern, l'oposició de la senyora Sánchez, que serà candidata a les pròximes eleccions, o de l'actual portaveu del PSOE aquí a Balears, el senyor Iago Negreruela, vos acusen d'estar a prop o d'estar en sos fons voltor. Ho he sentit a dir aquest dia, ho he vist a titulars de l'última hora, o del Diari de Mallorca, inclús, també. Què els diries?
3: Que el Partit Popular està en sa gent d'aquestes illes, en tothom, en sos joves, en sos propietaris, amb aquella gent que té dificultats per cedir un habitatge, i que el Partit Popular, totes les mesures que treu, tots els programes i iniciatives que ha posat en funcionament, totes van encaminades a generar habitatges a preus assequibles per a residents a les illes, per a la gent d'aquí, amb un mínim de 5, 10, 15 anys de residència, tal com ho han fixat els diferents ajuntaments.
1: Maria Lídia Pocoví, diputada del Grup Parlamentari Popular i portaveu de la Comissió d'Ordenació Territorial, Mobilitat, Habitatge, Mà i Cicle de Saigo. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres per comptar amb nosaltres. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Els caps de setmana viu la gran vida. IB3 Ràdio és diversitat.
4: Companys, començant temporada, què poden fer?
5: No sé, per exemple, farmejar aura.
4: Què?
6: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
5: No, jo no soc la moderna és ella.
7: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
4: Però què fan el tractament?
5: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
4: Però ho fan els joves o els no tan joves?
7: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
6: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 5...
4: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb en Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i empuga, lo nostre no pot ser. És impossible.
1: Que guapo.
4: No, estic entre joga robes, tu i empuga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
1: Lo nostre, cosa feixuga.
4: Uf, molt bona.
1: Joga robes, tu i empugues, lo nostre.
4: És impossible. Sí que és possible.
1: Cosa feixuga.
4: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Ah, clar que és possible, tot és possible.
0: I Vetres Ràdio.
1: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu.
4: Fora.
1: Oh, no. I empugues, sí.
0: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Ara bé, que les 9:43 minuts, això és La Gran Vida, i IB3 Ràdio, la ràdio pública autonòmica de les Illes Balears, i continuem parlant d'habitatge, però ara volem conèixer la visió d'una altra part del sector immobiliari. Aquesta mateixa setmana, Avini, l'Associació Balear d'Agències Immobiliàries Nacionals i Internacionals, advertia que els decrets d'habitatge plantejats per el govern central podien tenir un efecte contrari en el que cercaven reduir encara més l'oferta de lloguer a Balears.
8: I el seu president, Daniel Arena, s'alertava que limitar la capacitat dels propietaris per recuperar el seu habitatge podia generar inseguretat i provocar que alguns optassin directament per no llogar. Finalment, els decrets han estat tombats, com ja sabeu, al Congrés, i, per tant, la pregunta ara és: s'han evitat el problema o simplement continuem exactament on érem?
1: En parlem amb en Daniel Arenas, president d'Avini. Bon dia, Daniel.
9: Hola, bon dia. Què tal?
1: Com estàs, primer de tot?
9: Tot bé, gràcies.
1: Daniel, dimecres vareu mostrar una preocupació important per aquest decret que en el final han decaigut. Avui, després de que hagin estat tombats, respireu més tranquils?
9: Bueno, un poquet, sí. Nosaltres vam tenir, de seguida que va sortir la notícia, doncs, molts propietaris que ens van cridar i preocupats amb aquesta situació. I de fet, teníem diverses operacions per llogar i els propietaris van decidir d'esperar a veure què passava, perquè amb aquesta situació no els hi donava seguretat jurídica ni seguretat de... en la protecció dels seus drets, no? Jo crec que al final hem de protegir, òbviament, en els llogaters, però també hem de pensar en els propietaris. I com, bueno, s'ha dit moltes vegades, la majoria dels propietaris no són grans empreses o grans fons voltors, sinó que són la majoria de propietaris aquí, almenys a Balears, són petits propietaris que tenen una segona vivenda que han fet per invertir, per tenir segurament una segona renta el dia de demà quan es retirin i tinguin la pensió i tinguin un complement d'ingrés, no? I jo crec que s'ha de pensar no en global, sinó, bueno, diferenciar una mica, no? entre qui són els propietaris i sobretot aquí a Balears, que el tema de ja t'he dit, almenys nosaltres com a clients no en tenim aquests famosos fons voltors, no? I jo entenc que els preus estan pujant molt i s'ha de fer alguna cosa perquè no continuïn pujant, però donant-li tota la culpa als propietaris, al final, el que es fa és que els propietaris s'ho pensin més de dues vegades a l'hora de ficar la seva propietat al lloguer, no? I el que necessitem és més propietats, no menys. I, bueno, al final la solució és complicada, és un tema que no només ens afecta aquí a Balears, ni tan sols a Espanya, és un tema global a tota Europa, no?
1: Daniel, vareu advertir que alguns propietaris

0: Et deixa una mica de por i de situació d'inseguretat que és el que no, que és el que no vol la gent, sobretot, ja t'he dit, és que la majoria de gent és que té una segona propietat i ho vol tenir com una inversió. I també la gent es pensa que al final doncs els propietaris volen treure el màxim diners per la seva propietat. No, no és així. El que volen és tenir seguretat. En molts casos que hem tingut a les renovacions de contractes, al final han fet pujades molt petites. O sigui, s'ha fet un acord entre realment propietari i llogater de la renovació de contracte. Si tens una bona, si hi ha una bona relació entre ambes parts, al final és xerrar i dir, mira, pues jo te puc pagar fins a tant. Si tens una relació llarga de molts anys, el propietari s'estima més a mantenir el llogater, que el conec, que li manté bé el pis o la propietat, que no trobar un de nou que no sap com funcionarà, no? O sigui que s'ha de tenir també una mica de sentit comú
1: I
0: en
1: vosaltres
0: aquestes situacions.
1: repetiu, Daniel, una idea. Se necessiten més incentius i manco restriccions. Anem a concretar-lo. O sigui, quins incentius farien que un propietari que avui té un pis buit decidís posar-lo en lloguer?
0: Pues incentius, pues podrien ser incentius fiscals, però també incentius sobretot de seguretat, perquè al final, com t'he dit, és legítim que el llogater estigui protegit, però també és propietari, perquè el major problema que hi ha, incertesa de cara al propietari, és l'impagament. Com t'he dit, la majoria tenen una segona vivenda, en molts casos està pagant una hipoteca amb aquest pis, i de cop i volta, doncs, a lo millor el llogater té una situació personal, econòmica, que no pot fer front al pagament del pis i deixa de pagar. En aquest cas, el propietari es queda totalment desprotegit. S'hauria de fer una... Hauria d'haver una fórmula, ja sigui a través de l'administració, que si en cas de que el llogater al final no pugui pagar la renta, doncs que estigui financiada o pagada per l'administració, perquè s'ha de fer de càrrec el propietari d'aquests impagaments. Aquest és la gran por que té el propietari, no? I per això a l'hora de llogar la seva propietat se mira molt a qui li lloguen la propietat, no?
1: Clar.
0: Abans era molt més fàcil. Abans, pues, tu sabies que li llogaves, pues, al final deixaven de pagar, pues, normalment marxaven i ja està, i cercaven un de nou. Ara, per llogar a algú, s'ho pensen molt i demanen molta informació, i informació econòmica, i realment aquesta gent quina feina té, etcètera, etcètera, no? O sigui, el major problema és el tema dels impagaments.
2: Una darrera pregunta.
1: Sí, quin pes té realment en els preus? És a dir, hi ha un element particular a les illes, que és la demanda internacional, també, no? Quin pes té realment en els preus? A vegades culpam el comprador estranger de més coses de les que realment provoca. Què trobes? Què penseu?
0: Bueno, el que impacta realment més els preus és l'augment de població que hem tingut a les illes, que estem pujant de 10.000 habitants per any, però és que els darrers 3 anys ha pujat 60.000 habitants i s'han fet al voltant de 9.000 vivendes. Aquesta diferència entre oferta i demanda és el que fa que els preus siguin tan alts, i no s'ha fet tampoc cap construcció els darrers anys de noves urbanitzacions o noves ampliacions de ciutat o de pobles, on la gent abans comprava una segona vivenda allà per fer aquesta inversió i llogar. Això fa molts anys que no s'ha fet, amb la qual hi ha una mancança d'oferta de vivenda, ja no te dic només de compra, sinó també de lloguer, perquè no hi ha opció d'algú que pugui comprar una vivenda per llogar. I al final, l'administració, encara que estan fent ara un petit esforç de fer vivenda, és molt lent. És molt lent i no dona abast amb tota amb la quantitat de demanda que hi ha en el mercat, no? Principalment, lo principal és donar més oferta, o sigui, construir més, encara que hi hagi molta gent que digui que no, que això no es pot fer, que no podem construir més a les illes, doncs hem de cercar una fórmula de, a lo millor, com s'ha xerrat, de fer més altures, en llocs que no tinguin un impacte visual molt gran, fer construccions amb més altures per poder tenir més vivendes per metre quadrat. Però és que no hi ha una altra solució que augmentar l'oferta.
2: Daniel Arenas, president de Vini, moltíssimes gràcies.

0: Heu estat en nosaltres avui de matí i Arins, i a veure si aquesta poc que ha acumulat desvanece pronto i torna un poc a la normalitat.
1: A veure si és veritat.
0: Moltes gràcies. Adéu-siau.
1: Adéu.

0: Els caps de setmana viu la gran vida.
1: IB3 Ràdio és coneixement.
2: Un vi denominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
3: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
4: Canviem radicalment de tema i és que el govern ha aprovat el projecte de la nova llei agrària de les Illes Balears que ara inicia la seva tramitació en el Parlament. Una llei que vol donar més eines als pagesos i ramaders perquè les explotacions siguin rendibles. Però que també incorpora mesures que van de més enllà de les estrictament vinculades a l'activitat agrícola.
5: Sí, i en parlàvem amb el Consell d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, en Joan Simonet. Bon dia, Joan.
6: Hola, bon dia, com estàu?
5: Beníssim. Conseller, heu dit que duís pràcticament tota la legislatura fent feina amb aquesta llei. Quin és el principal problema del Camp Balear que intentau resoldre?
6: La rentabilitat, sense cap dubte. Nosaltres, la falta de rentabilitat de moltes de les explotacions agràries degut a les circumstàncies que ens van venguent. Una d'elles és, sense cap dubte, l'insularitat. A Mallorca, l'insularitat. A Menorca, hi visa doble i a Eivissa, triple. Això ens condiciona moltíssim. Però, a més, tenim el tema del canvi climàtic, que ens està afectant a les explotacions, un necessitat de canvis de cultius, la falta d'aigua, la falta de sol, la falta de mà d'obra. I la llei no és que només en la llei ja estarà tot arreglat, sinó que la llei nosaltres l'hem enfocada d'una manera que quan cada pagès necessita unes eines diferents segons aquí on té les seves finques o segons l'època de l'any, pues, li pugui tenir posant al seu abast tota una quantitat de possibilitats, des de la simplificació administrativa, l'accés a l'aigua, l'accés a la terra, facilitats per poder desenvolupar activitats complementàries que millorin la seva renta sempre i quan se mantingui una activitat agrària real i tota la formació i la investigació també se desenvolupen. Després tenim tota una altra bateria per millorar la gestió forestal, per poder aprofitar la biomassa, per fer energies renovables a les finques, o bé matèria orgànica. Per tant, és com un catàleg d'eines, com un catàleg d'eines a disposició dels pagesos que de forma fàcil, cada un, de forma voluntària, segons les seves circumstàncies, podrà triar la que millor li vagi a ell.
5: D'aquestes mesures, una que crida l'atenció, per exemple, és que qui construeixi determinades cases de noves en sòl rústic haurà de mantenir una vinculació agrària durant un mínim de 15 anys. Què significa exactament?
6: Mira, això és tornar un poc a l'essència real de per què els mallorquins i els tivissens, sobretot, tots tenien fa 100 anys casetes de Figueral en el fora vila. Totes aquestes casetes de Figueral, inicialment, eren habitatges que les famílies que tenien un bocí de terra se desplaçaven durant X mesos a l'any per poder estar en els costats del camp a l'hora de fer les feines. Per tant, totes aquestes construccions d'habitatge en sòl rústic estaven vinculades a una activitat agrària. Això, per aquestes circumstàncies, durant molt d'anys s'ha anat perdent i ha provocat que a vegades se construís fora vila, però el resta de la finca no estigués conrada o no estigués dins el sector agrari. Ara recuperam aquesta filosofia, que d'una manera tenim quatre opcions que podran triar els nous habitatges que se vulguin fer, però sí que en qualsevol de les quatre hi haurà una vinculació agrària, i el resta de la finca haurà d'estar conrada per un pagès, o pròpiament s'hauran de donar d'alta com a pagesos, o bé hauran de fer unes compensacions agràries o unes inversions agràries a les finques. Creiem que d'aquesta manera se protegeix el sòl rústic i realment el sòl rústic seguirà tenint aquesta vocació principalment agrària, que és la que pensàvem que ha de tenir.
4: Ens queden dos minuts per arribar a les 10 de matí. Per acabar, conseller, què s'ha intentat premiar, o millor dit, que s'ha intentat fer amb aquesta llei agrària, que s'ha intentat consensuar pel sector?
6: El sector ha participat des del primer moment en les propostes, les reunions que han tingut, i s'han tingut total moltíssimes aportacions i molt de contactes en cada una de les entitats agràries de les Illes Balears. Està clar que amb aquesta llei s'ha intentat recollir el màxim de les propostes que ens han fet les entitats agràries, que la llei està feta per ells i per a ells. El que sempre està clar, que un te demanava 10 i l'altre te demanava 6, en la qual al final hem quedat amb 8. Per posar-te un exemple, hem hagut d'anar a cercar coses intermitges que no tothom té 100% de lo que s'ha anat demanant. Però jo penso que hi ha una base molt forta comuna de totes les entitats agràries i aquestes propostes conjuntes i demandes conjuntes que han fet tothom estan incorporades a la llei.
4: Joan Simonet, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui de matí. Seguirem xerrant d'aquesta llei agrària perquè seguiran passant coses. S'inicia el tràmit en el Parlament i quan s'aprovi definitivament en parlarem.
6: Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
4: Una ferrada ben forta. Senyores i senyors, són a punt de ser les 10 des de matí, moment en què arriben els nostres companys informatius. Nosaltres fem una petita aturada de 4 minuts i a les 10 i 4 minuts tornem a estar amb vosaltres. Vinga, fins ara.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. L'Agència Estatal de Meteorologia rebaixa en aquesta hora de taronja a groc l'avís per tempestes a les Pitiuses, mentre el manté a Mallorca i Menorca. També emergències de l'U2 manté actives les alertes del Pla Meteoval. La probabilitat és de pluges locals, però intenses, on descarreguin i amb tempesta. De fet, a Eivissa ja s'han registrat més de 45 litres per metre quadrat a Sant Antoni de Portmany i 40 a Sant Josep, on, de fet, hi ha hagut algunes caigudes de branques, però sense ferits ni incidències greus. La tempesta es manté estable entre les Pitiuses i la costa valenciana. Pel que fa a les temperatures, pocs canvis, amb màximes avui d'entre 26 i 29 graus. Cap de setmana de reflexió després que el Congrés hagi derogat els dos decrets d'habitatge del govern central. El president Pedro Sánchez ha de decidir si avança les eleccions generals amb el 29 de novembre com a possible data. Mentre augmenta la mobilització al carrer, avui s'han convocat manifestacions arreu d'Espanya. A Palma serà a les 12 del migdia a la plaça d'Espanya, on es manté l'acampada amb unes 40 tendes. Els activistes apunten que els decrets derogats no haurien solucionat el problema estructural de l'habitatge a les Balears.
2: Consideram que els dos decrets, en cas que s'haguessin aprovat, només eren solucions temporals per un problema estructural que du anys trepitjant a la classe treballadora i que, a més, aquestes mesures no s'haguessin ajustat tan correctament a la problemàtica de les Balears.
1: Amb el lema compartit cap a la vaga general, les manifestacions també es faran a Menorca entre les 7 i les 10 del vespre davant els ajuntaments de Ciutadella i Mou. I mentre el debat entorn de la crisi de l'habitatge continua, el president del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de les Balears, José Miguel Artieda, apunta que el pla de 8 anys per la construcció de 10.000 habitatges a les Balears del govern no resol el problema immediat. Per això proposa un altre tipus de decret com a possible solució puntual. Són declaracions de la Gran Vida.
3: Que gràcies a les SECOS, que són aquestes entitats que permeten treure llicències en vez d'un any i mig, pues, en 3-6 mesos, si això s'activa, podríem parlar d'un pla més reduït, no? Ja se pot construir en un any i amb un any més tenir la vivenda, seria en 2-3 anys ho podrien tenir solucionat, no? Perquè sol aquí n'hi ha, se podien seure aquí, s'ha de seure a nivell estatal i treure aquest tipus de decrets amb una temporalitat ben definida, no?, i ben justificada.
1: El govern inicia la contractació de les obres del primer punt de subministrament d'aigua dessalada per a camions cisterna de Menorca. La instal·lació se situarà de vora la dessaladora de Ciutadella i comptarà amb un pressupost que supera els 484.000 euros per facilitar la distribució d'aigua potable mitjançant vehicles de transport i així reduir la pressió sobre els aqüífers de l'illa. La instal·lació disposarà, a més, d'equips de mesurament per registrar les quantitats. Pel que fa a les carreteres, vos informen que avui, amb motiu de diverses proves esportives, hi haurà restriccions de trànsit. A Mallorca, a la Serra de la Tramuntana, fins a les 8:30 del capvespre, hi haurà talls intermitents entre Solla i Fornalutx per la celebració de la 63a pujada al Puig Major del Rally. A més, per la celebració del 12 triatló Illa de Formentera, entre la 1:30 i les 6:30 es produiran diferents afectacions als pujols i a la carretera en direcció a la Savina. És tot. Més notícies al butlletí de les 11. Continua la Gran Vida.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: I en Maite Morro avui farà una passejada per Eivissa amb un tema que jo penso que vos agradarà, perquè és molt de dissabte i un dia com avui ja tenim ganes de bauxa, no? Perquè no és només tot és feina. Maite Morro, com estàs? Bon dia.
1: Molt bon dia, no tan bé com tu, com sols dir tu, però bueno, fem el que podem.
0: Has agafat aquesta frase i has dit, ara li molleré.
1: Estava esperant que comencéssim per mullar-te-la.
0: Sí, perquè li he dit, me fa molta ràbia seguint que diu, i de no tan bé com tu, que dius, i tu què saps?
1: Potser sí, no ho sabem. Positivament.
0: Sí. A veure, jo te veig molt bé. No estàs bé?
1: Tu quan me veus malament, digues veritat.
0: No, mai t'he vist malament.
1: Això és estima.
0: Descambuixada, en tot cas, però malament, no?
1: Avui, amb aquest temps, sap què pots fer?
0: Exacte. No, però fa calor, Ha començat la tardor amb humitat i la veritat és que sí.
1: Però això no mos impedirà gaudir. De fet, he de complir avui, que te vull preguntar el primer.
0: Vinga, conta'm.
1: Tu com dus... A tu t'agrada la truita patata?
0: Molt. En cebes o en ceba?
1: Clar, en ceba, vale. I la fas tu?
0: Jo sí, jo m'agrada cuinar.
1: I doncs, si haguessis estat a Eivissa avui, t'haguessis pogut presentar a un concurs que faran a Vara de Rei.
0: I estic, ara te desfaré la secció i me mataràs. No m'agrada les truites que són d'ou. O sigui,
1: m'agrada... que sou caiga?
0: No, m'agrada poc feta, però sí. No crua. I darrerament, la moda és que estiguin crues.
1: M'agrada crua.
0: Molt crua, sí.
1: Molt crua no, però que caiga suet per dins.
0: Però molt o una cosa sutil?
1: Una cosa sutil.
0: Vale,
1: amb elegància, Juanmi, sempre amb elegància.
0: Truita i elegància.
1: Mira, directament, saps què vaig a fer? Te vaig a presentar en el nostre convidat d'avui, que m'ho dirà, perquè ell, ja hem parlat alguna vegada amb ell, ja el coneixeràs.
0: Sí,
1: és el Mugi i Caivissac, en Jordi Cardona. Jordi, molt bon dia.
2: Molt bon dia, com esteu?
1: Molt bé, molt bé.
0: Jo,
1: te tenc que confessar que jo estic trista de no estar a Eivissa avui. Estic molt contenta d'estar amb Juanmi aquí a l'estudi.
0: Pilota, Norbert, no vol estar aquí.
2: Tinc constància.
1: Però tinc una cosa de dins de voler plorar de no estar a Eivissa avui, perquè avui a Vara de Rei acull per jo una de les millors festes, perquè no sé si ho saps, Juanmi, però a Eivissa és molt millor en hivern que en estiu.
0: Pensava que anava a dir, molt millor que Mallorca.
1: Això no ho puc dir públicament, encara que ho pensi. No, és mentira, és broma.
0: Que Menorca encara pot competir, però no, millor que Mallorca. I que és millor estar a Eivissa?
1: En hivern, veritat que sí, Jordi?
2: Sí? La gent que en sap és que d'aquí durant l'hivern. Que les millors festes sempre en hivern, perquè són les nostres.
0: Claro,
2: i no hi ha competència possible. La Maite ho sap, perquè sempre que pot, malauradament no la tenim aquí, però sempre que pot desballar i balla molt bé, de més. No sé
0: si ho sap. Sí, sí que ho sé.
1: Jo quan puc pujo pòdium.
0: Sí que ho sé, perquè quan coneixes una persona, el primer que fas és mirar Instagram i digues 3 o 5 minuts i vaig estar 3 hores mirant com ballava.
1: Això li diuen stalker, Juan. Sí,
0: i me va entrar a la por, dic, si un dia me la trob, me dirà per ballar, i jo, ferrat a la barra, ja com un moix, saps?
1: En Jordi una vegada me va deixar, el vaig enganyar i me va deixar. En Jordi balla bé, el que li fa vergonya.
0: Ja.
2: Em fa vergonya, sí. Però jo sé que al final la Maite acabarà sense el meu profe. Així que vull dir...
1: Ja en tens de professores, no menteixis, Jordi. Tu ja en tens de professores i te'n sobren.
2: No, però segon és tu. Home, clar.
1: A veure, avui anàvem a parlar de la Verbenita Club, Juanmi. Això no és només una festa.
0: Sona molt bé,
1: No és un tardeo, és un concepte.
0: És un concepte.
1: A veure si jo estic encertada, Jordi. Pot ser que la primera Verbenita que fer-ho va ser precisament a Vara de Rei fa, potser, 3 anys, alguna cosa així?
2: Correcte, sí. La primera va ser Vara de Rei, si no estic equivocat, bueno, 2024 va ser. 2024. Si no estic equivocat, els comptes m'afanyen, que també podria ser.
1: Jo confio més en tu, amb ses comptes.
2: Sí, i llavors en octubre vam fer la segona. Si n'hem fet, aquesta serà la sisena. La sisena Verbenita, que fèiem... El que és a Silla d'Eivissa. Llavors vam fer una altra... Mira, vam fer una palma, també.
1: Correcte, que hi vaig venir.
2: Ell va ser un barambellà.
1: Allí varen ballar, és veritat. Te vaig fer ballar a Mallorca, t'ho pots creure, Juanmi, el vaig fer ballar aquí, a Mallorca, un eivissenc. Dos eivissencs ballant a Mallorca.
0: Va, això
1: sona
0: guapo.
1: Com un xiste,
0: Sí. Saben el que diu, que són dos eivissencs que ballen? Comença molt bé, però jo tinc una pregunta, a veure. Això comença a les 12? Se posa així bé, avui?
2: Això comença a les 12 del matí. Sí, de 12 a 12 de la nit.
0: I què hi poden trobar?
2: De Catxodé faran d'oleo. Doncs, pues, bueno, començava amb un concurs, com molt bé ha dit la Maite, de truita de patata vermella i vicenca, amb els pagesos, com o no, i, bueno, hi ha 20 grups participants, vull dir que la cosa està calenteta, se llena amb moltes ganes, i, bueno, amenitzarem amb música, també, Manolo, un DJ aquí de la casa, i, bueno, també tindrem vermuts, gildes, en fi, veurem així... Bueno, calentarem una mica a la plaça, que és el que toca, i llavors, pues, ja cap a les 3:30, 4, més o menys, depèn de com estigui la cosa, pues, ja arrencarem a l'escenari gros, i ja pues, arrencarem el que seria ja la resta de jocs aquí de la Verbenita. Així que res, preparats ja, tot preparat per Segarra.
0: Truita, vermut, sahilda, que no falta, m'agrada, m'encanta.
1: Eh?
0: D'anxova sí, o de l'altra?
2: Bueno, del que sigui, en tenim diverses. Vull dir, a dia d'avui hi ha hildes de totes colors i de totes formes i maneres, així que...
0: Hildes o banderites, no? No sé si és el mateix exactament, però bé.
2: Banderilles. Banderilles, no ho sé. Aquí hem apart, però bueno.
1: Jordi, anem a fer una cosa, perquè anem a fer que tots els que escoltin a Eivissa no tinguin cap dubte i venguin, i tots els que estan a Mallorca, Menorca o Formentera i no s'hi poden atracar, tinguin molta enveja. Perquè si tenim que conceptualitzar el que és el concepte de la verbenita, és com un... A veure si ho encerti, Jordi, tu me corregeixes. És com si fos una revetlla de poble, però com si de repente estigués gravant Almodóvar, tu imagina't. I de repent per allí darrere l'escenari apareix una Penélope Cruz allí molt...
0: I los Javis i tot això.
1: No, jo no diria tant. Més una Penélope Cruz, una Lola Flores, de repent així...
0: Maribel Verdú?
1: Una Maribel Verdú, podria ser, Jordi?
0: Ser? Jo és que soc molt fan d'Anna Maribel Verdú.
1: No ho sé, Anna Maribel Verdú jo no l'he vist mai de faranduleo, eh? No sé si té aquest concepte.
0: No sé.
1: Un Antonio Carmona podria aparèixer per allí, no? Jordi, no sé si és un concepte així...
2: Totalmente d'acord. Inclús una Rosalía i un Setangana també us encaixarien.
0: Bueno, aquí hi ha un nivell espectacular amb en Jordi,
2: bueno,
0: també.
2: Es tracta una mica d'unir tradició, no? De Lola Flores, bueno... Antonio Flores, tota aquesta gent, la tradició una mica popular, musicalment parlant, de lo que seria el país, i ja puc ajuntar-me amb la modernitat musical i estètica, pues, que pot portar una Rosalía, un Setangana, i bueno, compartir aquesta revetlla de poble amb una revetlla que pràcticament te puga transportar perfectament a un club, no? Vull dir, amb una il·luminació professional, amb una decoració pues, també al màxim nivell possible, amb bon so, vull dir, una revetlla de poble, com deia la Maite, però portada a un nivell pues, una mica més alt. I
1: artístic, i sobretot, no? Un nivell artístic.
2: Un nivell artístic i sobretot pues, intentant que tothom siga part de la festa i que tothom canti i balli com naltros, que no sé si és una mica complicat, perquè no sé si naltros m'ho suposava encara millor que tothom. La Maite ho ha vist.
1: Jo he de confessar ara una cosa quan acabis. Sí.
2: A vegades ens va una mica... A vegades, mira, estic més damunt la taula que posant-me cançons, no? A vegades també dic, escolta, Jordi, hauries de baixar-te una mica més de la taula i no fer tant de xou, no? Però, bueno, forma part de l'espectacle.
0: No valgo.
2: Mirem que vingui tothom a veure-ho, a disfrutar-ho i a ballar amb naltros, també, clar que sí.
0: Anava a dir...
2: A treure los pasos prohibidos com fa la Maite.
0: Exacte, però exacte. No només mos vol donar enveja, sinó que mos guarda informació, que no la vol dir en directe.
1: No, jo la vaig a contar perquè just ara en Jordi, però jo... Jo me'n recordo, per exemple, en Luis Miguel. Tu coneixes la figura de Luis Miguel, un elegant... Claro, hombre, sí, que te vagi dient.
0: Jo era fan de nin, de Luis Miguel.
1: I jo, perquè no coneixes en Jordi Cardona.
0: Boleros, que perquè
1: pelegar, seria en Luis Miguel a Eivissenc.
0: Ah, ja.
1: És un punt de la nit, perquè ell posa música junt amb Nàdric Rodríguez, que és l'altre, podíem dir, fundador, no? Els dos fundadors.
2: Els dos fundadors, correcte.
1: I clar, Nadri és com el més, digamos, cometido, d'alguna manera, i en Jordi, de repent, puja allí de dalt al pòdium i saca los pasos prohibidos, s'obri camí, si fa falta tirar clavells en tira, i a més amb una passió i amb un espectacle que fa... És per veure-ho, eh?
0: Molt bé, i haurem d'agafar un vol. No m'ho dona temps.
2: Acabaràs tirant clavells amb jo, ja veuràs.
1: Jordi, et volia preguntar.
2: Digue'm.
1: Te volia preguntar, perquè ara el que dèiem un poc per conceptualitzar, però per jo seria real, com si te perds a un club de gran ciutat d'Espanya i de repente trobes allí faranduleo, gent coneguda, actors, qualsevol cosa, és un poc el concepte que feis, molt divertit, però també molt artístic. Algú que t'encantaria o t'imagines que algun dia estigués per allí ballant allí darrere amb altres? Algú, doncs no sé, algun mite per altres, algú que sigueu fans, algú conegut, algú que siga un ídol per altres, que vos encantaria alguna vegada veure'ls allí ballant allí haver venit amb altres?
2: A nivell factible o a nivell impossible? Perquè
1: ses
2: si
1: tenim
2: a nivell impossible, evidentment, el Luis Miguel, que te vaig a contar, no? Però el Luis Miguel, com no el veu ningú, saps? És una cosa com que apareix un misteri, hi ha gent que no sap si és real o no, no? Perquè no parla en sa premsa, no apareix, nada.
0: Pues cert, és veritat, és molt complicat.
2: Allà, no? És molt complicat. Però no sé, si parlant de la benvenida, pues estaria molt bé que algun dels referents verbeneros, com deies Maite fa poquet en Carmona, o no, mira, Rosalía seria fantàstic, o una Nati Peluso, per aquí ballant amb altres. Bueno, Nati Peluso ja s'hi balla, aquesta sí que m'ha fa por. Aquesta ja sí que m'ha fa por, perquè, ostres, allà massa power allí concentrat, saps?
1: Igual vos desconcentrau, no?
2: Sí, jo crec que els clavells ja no sé
0: no,
2: cap on anirà.
0: Aquesta festa ja deriva.
1: Estirant amb
0: ja.
1: Sa boca, els clavells, sí, estirarà.
0: Sí, estira.
2: Correcte. Se mos complicaria.
1: I escolta, Jordi, tu participes al concurs de truita o tu es faràs de jurat? Qui farà de jurat, a veure?
2: Pues mira, no ho tenim molt clar, perquè crec que és una persona de l'Ajuntament, algun influencer culinari, m'ho varen dir, però que no va quedar clar qui era... I dos persones més, no sé si algú del sector gastronòmic d'aquí de la ciutat, però nosaltres estem una mica liats amb el tema i anant d'aquí cap allà i no podem estar massa temps perquè, bueno, encara ultimant preparatius per, llavors quan s'obri l'escenari gros, pues ja arrencar, perquè sempre falten cosetes. Sempre s'arriba a l'últim moment allí una mica apretat, no?
1: Clar, i més a més si participa bueno,
2: anirem cap allà, d'allí per allà, però provarem.
1: I escolta, si tu, per exemple, la truita, tu com t'agrada, Jordi? Que tenim aquesta qüestió sempre, aquest debat entre molt feta, no feta, mira, ceba, no ceba... El que tenc clar és patata pagesa, això no en tenim dubte, veritat?
2: Això sempre, i els pagesos també. això no pot faltar. Però jo, mira, si la truita està ben feta, de veritat, si està bona, jo m'agrada poc feta també, que regalini una mica...
1: Veritat que sí, que caiga sou, si jo està sec...
2: Una mica d'alegria. Saps? Que si no, jo no, a vegades no pot ni mastegar, no? Pues una mica d'alegria. Si està ben feta, m'agrada de qualsevol de les dues maneres, ja sigui en ceba o sense ceba. Si tingués que escollir, pues segurament tiraria per la ceba, però vull dir que una truita ben feta, me la posin com me la posin, m'encanta igual.
1: Sí, no?
2: No sóc tan tiquismiquis ni tan maniàtic amb una cosa.
1: I mentre hi hagi vermut i unes gildes, què més volem demanar? Veritat que sí, bona
2: ja
1: música,
2: està.
1: Però això ja està assegurat?
2: Bona música i cachondeo, ja està, i la vida és meravellosa.
1: I escolta, no. Jordi, si mos diguessis que fer un rànquing de les tres cançons, algunes de les tres cançons que sonaran avui i que més vos agraden i que més poden representar el concepte de lo que avui ballarà la gent, què diries?
2: Això sempre canvia, però bueno, així a bote pronto, me poden venir en el cap, no estamos locos de que tama, un Los Tontos en Setangana i jo crec que ara m'ho falta una salseta.
1: Veritat una que salseta... sí? Mira, jo no esperava menys
2: sí,
1: de tu.
2: Pues mira, una salseta de Nanati Peluso, perquè així ja com hem parlat molt bé d'ella, doncs jo crec que...
0: Nanati, ai, Nanati.
1: A veure si algun dia la tindràs per allí.
0: Que te fa perdre el coni, Nanati.
2: Sí, fa poquet la vaig tenir prop i em vaig quedar així una mica catacrosa.
0: El que me passa jo en la Maite ara mateix, però veus, és que sempre sí, passen
2: clar,
0: aquestes coses.
2: Sí, clar.
1: Pues res, Jordi, moltíssimes gràcies i com te dic, jo estic plorant de llàstima, però com que sé que aneu fent diferents per l'hivern i a més les feis a pobles, ja han passat, me'n recordo, sí, de Santa Lletrudis, va ser espectacular i molt aquella ple de gent,
2: ser, eh? Aquella va ser meravellosa, sí, aquella va ser fantàstica. Però bueno, escolta, que en Nadal estaràs per aquí.
1: Hombre,
2: jo,
1: clar,
2: no?
1: Com, jo ja som com
2: Nadal,
1: la loteria, si volvo a casa per Navidad.
0: Exacte.
2: Pues sí, ja està, farem la típica de Nadal i te guardarem el ple del... Les floretes més polides per tu.
1: Això, així m'agrada, eh? Molt bé.
0: Quins Eivissen més guapos que sou. Res, que això comença a les 12, ja no queda tant.
1: I de res.
0: Fa més d'una hora.
1: Jordi, moltes vinga, gràcies, i que disfruteu molt i que passeu molt bé i que estiga a rebentar de gent.
2: Gràcies.
0: Maite, moltes gràcies, eh?
1: Res, m'aquest pendent de que me facis una truita, a veure si fàcil. La fas bona o no.
0: Sí. O sigui, una truita, de més, alteta, bona, sí. En ceba, això sí, és innegociable. Ha de tenir ceba.
1: Bueno, no. A mi m'agrada amb ceba, sí? T'ho tinc que dir. Sí.
0: Va, li dona una mica més d'humitat,
1: no,
0: de
1: gustet. I un punt dolcet, també,
0: sí,
1: que està molt
0: també,
1: bo.
0: Exacte, sí,
1: aquí,
0: sí.
1: Si li haguéssiu de posar patata d'aquí, de sa pobla, no? Series.
0: No fa falta, no fa falta que sigui poblera. No. Una patata normal d'aquesta que trobis per fregir, ja està.
1: Però bé, hi ha que sí, ajudar a producte local, Juanmi.
0: Sí, però... bé. Un dia xerrarem despreus. Que no en xerram, en aquest programa.
1: Però després, el despreus implica que la qualitat queda darrere.
0: No, la truita serà bona. No.
1: I de quedar-me així, farem truita algun dia.
0: Jo crec que farem més paella. Ja que ens posem a cuinar, deixa't de truita.
1: No soc molt de paella, soc més de fideuà, sí, eh?
0: Ostres. A veure, després te diré una cosa.
1: Vinga, vale.
0: Que tenim més coses.
3: Els caps de setmana viu la gran vida. TV3 Ràdio és entreteniment.
4: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
5: De 8 i 47 minuts.
6: Són les 8.
5: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
3: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio. La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
6: Senyores i senyors, continuem endavant i és que fa 20 anys a Mallorca...

0: mallorquí. I en parlàvem amb el director de Formatge Grimalt, Pedro Monroig. Bon dia, com estàs? Què tal, Pedro?
1: Bon dia a tots, com va?
2: Jo, la meva primera pregunta, que tinc moltes ganes de fer-te, Pedro, és demanar-te si vos ho vareu pensar molt de temps comprar el que a gama deixava de comprar.
1: Oh, molt bona pregunta. Realment, per la situació que hi havia en aquell moment, tampoc teníem massa temps per pensar-nos-ho, encara que haguéssim volgut, però no. Vàrem fer números que havíem de fer per veure que tampoc on anéssim a un barco que s'enfonsava, que més o manco, però ho van agafar amb il·lusió i no ho van pensar massa. Vull dir, quan pots fer alguna cosa per ajudar a casa teva, ho has de fer.
2: I n'estàs orgullós, no?
1: Hombre, estem molt contents de fer el que fem, ho agafem amb il·lusió i, per què no, també amb una part d'orgull, sí, sí.
2: Les vaqueries també devien estar contentes. Veure que, de qualsevol manera, les salvàveu perquè era o això o muerte.
1: Hombre, sempre dir el mateix, salvar és una paraula molt grossa i amb molta responsabilitat, però és vera que sí que va ser ben rebuda l'operació i, evidentment, tothom ficat dins el sector ha vist un bon ull això i et seguir fent feina, que hi hagi gent que s'hi preocupi. I és algo que fem entre tots, és una cosa que és feina de tothom, nostra, de les vaqueries, i hasta de la gent que vesteix aquestes ganaderies, com puguin ser empreses de pinsos, empreses de bono, bé, tota la gent que hi ha darrere, molt contents, i tothom fa molta feina per això.
0: A veure que hi havia un risc real, no? Real, o sigui, que algunes explotacions s'haguessin de tancar, això és així, si no apareixia un comprador.
1: Sí, hi havia un risc real i és trist dir-ho i fem feina perquè no passi, però aquest risc encara no ha desaparegut del tot. En el final necessitem, com deia un principi, suport de la població i de la ciutadania mallorquina, perquè en el final és molta llet que antes hi havia més maneres de consumir, que a dia d'avui, tristament, només hi ha formatge per consumir i li estan fent llet fresca, però ja no hi ha tanta varietat de productes per pollat cetolacti i és una feina que encara pues, no ha arribat a bon port, encara estem en procés.
2: Parlant d'un 5,2 milions de litres cada any, per fer-nos una idea, quanta llet vos arriba cada dia en Llombards?
1: Cada dia en el Llombards, no el mateix, el que se fa cada dia que el que m'arriba en el Llombards, perquè hem de recordar que encara estem enviant llet a la península que no podem transformar en formats aquí per un tema de mercat. Però cada dia, ara mateix, estem pujant la producció perquè ja m'ho he comentat altres pits, en l'estiu, sense calor, se va que fan menys llet i quan comença a fer un poc més de frescor en fan més, però ara podríem estar xerrant d'uns 15.000 litres, entre 10 i 15.000 litres cada dia.
0: I que feis en tota aquesta llet? Clar, perquè vosaltres teniu capacitat tècnica per transformar-la, però tampoc no hi ha un mercat a Mallorca com per vendre tant de formatge.
1: Exacte, nosaltres bé, anem transformant el que feim, el que duim fent molt, que és formatge i, bé, i brossat, que també en feim, però estem obrint noves vies com si és la llet fresca i tot aquest excedent que no podem ficar dins el mercat en forma de formatge, doncs no m'escriu més remei canviar-lo en forma de llet crua, que és la llet que surt directament de la vaca, cap a la península, empreses que la transformen allà.
0: A València, no?, concretament?
1: A València, ara mateix a València.
0: No deixa de ser una paradoxa, no? Produïm llet a Mallorca, l'enviem fora i al mateix temps important productes lactis de fora. És un poc així, no?
1: És molt estrany, sí, però realment ara a Mallorca no hi ha volum suficient com per fer, per exemple, llet en bric, no? Que és el que més sona, és el buit que ens va deixar gama, no produïm llet suficient a silla com perquè sigui un procés rentable de poder... És a dir, és més que encendre la màquina que el que se pot produir. I realment, si no funciona bé això, haurem de tancar tots i és algo que hem de fer molt de cap i molt de seny, perquè si no, hi ha molta responsabilitat amb aquestes decisions.
0: Jo hi ha una xifra que m'escarrufa, perquè nosaltres l'hem dit en el principi, així com molt ràpid, però clar, que queden 9 vaqueries, però 9 vaqueries que hi havia moltíssimes abans. De més de 100 explotacions, ara queden 9. Què és el que ha passat perquè hi hagi aquesta reducció tan dràstica?
1: Bé, algo que és molt important, que jo crec que passa per tot Espanya, realment, i tots els sectors de transformació primària, que és que ja no és tan atractiu aquest sector, no és tan atractiu aquesta feina. En els joves Sol agradar més intel·ligència artificial, finances, qualsevol cosa d'aquestes, i el camp se descuida. No és una cosa que només passi en el sector boví de les illes. I pues, quan no hi ha successió a una empresa d'aquestes que solen ser familiars, pues, s'ha de tancar. En això suma-hi que hi ha incertes en el sector els darrers anys, que hi ha molta competència de fora, i hi ha gent que, clar, quan més llet fas, amb més baix cost la pots vendre, i

0: És un cúmul de coses que fan que ni molts s'entenguen tan valents, ni hi hagi ningú que s'hi vulgui dedicar, i bé, doncs, el resultat d'això és que es acaben tancant.
1: I no s'ho volen dedicar perquè ara, tu comentaves, no?, el tema de CIA, i hi ha moltes feines, no?, que ara pareix que són més goloses, però és rentable tenir vaques de llet a Mallorca?
0: Bé, avui en dia és un tema delicat d'això,
1: sí.
0: Però sí, ho ha estat i ho pot tornar a arribar a ser bé. Vull dir, ningú se farà d'home amb això, però se pot viure dignament i ja és una feina que ens agradi a tots i sí, se pot perfectament.
1: Què pesa més? El preu de l'alimentació, l'energia, la insularitat, la falta de relleu generacional?
0: L'insularitat és una cosa que pesa moltíssim, perquè d'aquí hi pengen moltes coses. Hi pengen temes de combustible, hi pengen temes de matèria prima, tot el que no se produeix a Mallorca, és que això és molt important. Tot el que no produïm a Mallorca, da igual el que siguem, no tot és producte final per consumidor, hi ha molt de producte primari per vestir el camp. Totes aquestes coses que no produïm a Mallorca els hem d'importar. I això té un cost, i més ara en la punjada dels combustibles i en tots els temes que hi ha conflictes i més, és molt car. I per això que no en acabem de ser conscients. Si no guardem el poc que ens queda de producció a Mallorca, arribarà que serà molt prohibitiu. Serà molt de ser vivenda, però hi ha altres coses que són igual d'importants o més i no els hi presten l'atenció que els hem de prestar.
1: És així. Clar, si no aquest relleu generacional, aquestes explotacions, corre més risc de que puguin tancar, no? Que si n'hi ha nou, que quedin manco. Tu ets molt jove, però d'aquí 10 anys, com ho veus, això?
0: Jo d'aquí 10 anys ho veig amb molt d'optimisme. D'aquí 10 anys veig si ja no establert a mitjan camí un sector lleter més ampli. No serà immens perquè no crec que ara la gent s'animi i comenci a obrir vaqueries, però sí que crec que podrem estabilitzar les que ja hi ha i fer-los sentir valents i encoratge d'augmentar la producció i sé que totes aquestes que ara tenen un relleu generacional que simplement es donarà un pot d'ànims i un pot d'estabilitat i un pot de llevar aquesta incertesa que tenen i crec que sí, podrem recuperar part, no tot, però part del que teníem fa anys.
1: Vosaltres heu dit que en els ramaders, no?, que voleu comprar la seva llet durant tot el temps que ells decideixin continuar produint-ne. Vosaltres podeu garantir aquesta compra a llarg termini?
0: Per ara és algo que no puc garantir, però és algo que en altres ganes no me'n falten. O sigui, tornem al mateix. Si aconseguim el suport de tots els mallorquins i aconseguim que ser conscients de que Mallorca se fa formatge, ser conscients de que Mallorca hi ha llet i que tenim un sector làctic que estem intentant treure en vant, per nosaltres no serà. Nosaltres tenim la intenció de que aquí ningú hagi de perdre la seva feina, que me consta que a tothom li agrada el que fa, i de que no sigui per nosaltres. Si tanquen a separar els raons, que no sigui per nosaltres i que no sigui perquè no hi ha un sector. Això hi fem feina cada dia i per molts anys.
1: I pareix que tota la responsabilitat ha de ser vostra, perquè vos heu posat aquesta bandera, no?, de bandera que estàu salvant la llet de Mallorca, però hi ha una cosa que és clau. Podeu comprar tota la llet, però després l'heu de vendre transformada. Aquesta responsabilitat també és de la gent dels mallorquins que han de consumir més producte local. Hauríem de consumir més producte local, nosaltres?
0: Efectivament, hem de consumir més producte local i ja aquí m'ha pres llicència de sortir de la llet, domàtiques, cindris, patates, o sigui, hem de consumir producte local sempre que puguem. Al final, hi ha altres comunitats autònomes a Espanya on sí que se té molt més de sentiment d'això i se pertany més i se defensa molt més el propi i crec que hauríem de fer el mateix, hauríem de tenir un sentiment de pertinença i hauríem de fer un poc més de pinya amb això i no és tan complicat. I avui en dia no hi ha tanta diferència de preu en el supermercat entre un producte nostre i un producte que ve de fora.
1: T'anava a demanar per això. Sí, és un tema de preu, de costum, de visibilitat als supermercats. Per què no consumim més formatge fet a Mallorca?
0: Jo crec que és un cúmul de totes aquestes coses que he comentat. Hi ha gran part de costum que igual abans hi havia més coneixement dels productes que eren nostres. Antes era tot molt més el sentiment que com a de poble, no? Ens coneixíem entre tots i sabíem que ja no compraves el formatge de Grimal perquè fos Grimal, sinó perquè eres formatge d'en Pedro i eres nostre i l'havien de fer. I això s'ha anat perdent. Mallorca és un lloc molt, molt guapo, tothom hi vol viure i ve molta gent de fora que no té aquesta herència, no? Entonces, jo crec que entre tots han d'explicar aquesta herència i han de poder formar part de la nostra cultura si volen. També el preu és important, però els preus ja no és com antes. Antes jo sé que el nostre era un poc més car, però avui en dia, tornem a la mateixa, el que costa l'insularitat i dur les coses de fora ja no hi ha tanta diferència de preu. Per tant, crec que és més un tema de costums i de fer un petit esforç que d'altra cosa.
1: I també preparar una novetat important. Formatges Grimalt començarà a comercialitzar llet fresca mallorquina. Quan la podran començar a trobar?
2: A veure.
0: M'encantaria poder-vos-ho dir, però com diuen en castellà, les coses de Palacio van despacio, volen fer les coses ben fetes, temes de llicències, temes de registres sanitaris, estem a punt, a punt, a punt, a punt, però pas prenen grunos més dits. Però jo espero que d'aquí 2 o 3 mesos, com a molt, ja sigui un fet real i que se pugui trobar per consumir.
1: Idò, Pedro Monroig, moltes gràcies per aquesta xerrada. És important, director de Formatges Grimalt, una empresa que ara afronta aquest repte, no?, de transformar i donar sortida a bona part de la llet que encara es produeix a Mallorca. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres.
0: Gràcies a vosaltres, bon dia a tots.
1: Bon dia.
2: I nosaltres, senyores i senyors, acabem aquí aquesta gran vida de dissabte, demà gran vida de diumenge, amb una hora més de programa, de les 9 fins a les 12. Juan Mimán, moltes de gràcies.
1: Gràcies. Podem avançar aquí, tindrem entre tu i jo de demà?
2: No, demà ho direm.
1: Ho direm demà?
2: Demà ho direm.
1: I de venga, ho direm demà. Gràcies a tots. Gràcies, Miquel Àngel.
2: Adéu-siau.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. Un nucli de tempesta roman instal·lat entre València i l'arxipèlag i ja descarregat ruixats a les Pitiüses amb més de 60 litres per metre quadrat a Sant Antoni de Portmany i 40 a Sant Josep. Hi ha hagut algunes caigudes de branques, però sense ferits ni incidències greus. L'Agència Estatal de Meteorologia manté l'avís a Eivissa i Formentera groc i a la resta s'activarà en una hora a les 12. Mentre a la Comunitat Valenciana i a Catalunya hi ha avisos taronja. De fet, aquesta tempesta està provocant regulacions del trànsit aeri en el vessant mediterrani i afecta els aeroports de Madrid, Barcelona, Eivissa i Palma. Segons informació d'AENA, hi ha demores d'entre 30 minuts i fins a 2 hores amb més d'un centenar de vols programats per avui. Es Migjorn Gran ha estat el darrer municipi de Menorca a aprovar les condicions de legalització de construccions en sòl rústic ja prescrites en el marc de la Llei de Simplificació Administrativa que va aprovar el govern el 2024. Ja tenen 11 peticions registrades del total de les 195 que hi ha a l'illa, però han de complir unes condicions que marca cada ajuntament. Ramon Verdú, regidor portaveu del Partit Popular Es Migjorn Gran.
2: No se podrà llogar, això és una altra. I ha de complir en tota la norma estètica de construcció d'aquí de Migjorn, que és estar de blanc, les portes de color verd, les teules han de ser teja àrabe, doncs ara, un dia o dos a la setmana, els tècnics se dediquen a això. Les 11 llicències, jo crec que d'aquí a final d'any estaran tretes. Sé que hi ha més gent que vol entrenar i estaven esperant que nosaltres ho aprovéssim, doncs hauran de rectificar el que tenien.
1: En una hora, a les 12, està convocada una manifestació a la plaça d'Espanya de Palma amb el lema Cap a la vaga general, convocada pels sindicats de llogateres i de l'habitatge després del no als decrets d'ahir al Congrés, per cert, que també hi mantenen en aquest mateix punt l'acampada. És una convocatòria nacional que ja suma una cinquantena de ciutats on es farà la protesta. A Menorca serà entre les 7 i les 10 del vespre davant els ajuntaments de Ciutadella i Mou. A tot això, la patronal de les agències immobiliàries reclama més habitatge i més seguretat jurídica per als propietaris per així augmentar l'oferta de lloguer a les Balears. El president de l'Associació Balear, Daniel Arenas, assegura que les mesures incloses en els dos decrets del PSOE han paralitzat la sortida al mercat per la incertesa dels propietaris. Són declaracions a la Gran Vida.
3: Hauria d'haver una fórmula, ja sigui a través de l'administració, que si en cas de que el llogater al final no pugui pagar la renta, pues que estigui financiada o pagada per l'administració, perquè s'ha de fer el càrrec el propietari d'aquests pagaments. Aquest és la gran por que té el propietari, no?
1: La Policia Nacional ha detingut una dona per suposadament ruixar amb gasolina la moto de la seva exparella i calar-li foc a Palma. El vehicle va quedar totalment calcinat. La investigació va permetre comprovar que la suposada autora hauria comprat una garrafa de benzina i s'hauria aturat amb el seu cotxe particular just al costat de la moto, moments abans d'iniciar-se el foc. Ha estat detinguda per un suposat delicte de danys. I també a Palma, la policia local investiga un accident a la rotonda de Son Moix on un ciclista menor d'edat va resultar ferit. Lleu. El jove va envair el pas per a bicicleta sense respectar la marca viària d'aturada obligatòria, va col·lidir contra el turisme i s'ha determinat la seva responsabilitat d'aquest ciclista. Un darrer punt a carreteres, vos informant que avui, amb motiu de diverses proves esportives, hi ha restriccions de trànsit. En el cas de Mallorca, la serra de Tramuntana fins a les 8 i mitja del capvespre, hi ha talls intermitents entre Solla i Fornalutx per la celebració de la 63a pujada al Puigmajor. És tot, més notícies a les 12. Ara continua No venim a manual.
0: Més informació a ib3noticies.com.

Hola a tots, jo sóc Ana Regina Cortés i això és No venim amb manual, el programa per nens, joves i famílies d'IVETA Ràdio, que com sempre arriba carregat de continguts. Avui començarem amb la secció de l'especialista parlant amb el psicòleg Mateu Cervera sobre com influeix el TDAH en el comportament d'un infant o adolescent i quin paper juguen també la criança, els límits, l'edat o el context. També parlarem sobre la paga. Pot ser una bona eina perquè els fills aprenguin a gestionar els dobbers? Pot anar lligada a les tasques de casa o al comportament? I fins a quin punt els al·lots poden decidir en què gasten i quan gasten? Ens ho explicarà Nieves Villena, economista i educadora financera. També tindrem un test per conèixer més els nostres participants habituals i, com sempre, descobriran diferents iniciatives relacionades amb propostes educatives. Estau preparats? Idò, arrenca ja la primera hora de No venim amb manual.

0: Com influeix el TDAH en el comportament d'un infant o adolescent? Quin paper hi juguen també la criança, els límits, l'edat o el context? Avui en parlam amb Mateu Cervera, psicòleg especialitzat en TDAH i professor de psicopatologia infantil a la Universitat de les Illes Balears. Bon dia, Mateu, com estàs?
1: Bon dia, molt bé, gràcies.
0: I donem a parlar d'aquest tema perquè és cert que moltes vegades quan un infant té TDAH no és infreqüent que moltes de les seves conductes s'acabin, podríem dir, relacionant amb el diagnòstic. Interromp perquè té TDAH. No acaba les coses perquè té TDAH. No fa cas perquè té TDAH. Se frustra perquè té TDAH. No? Són associacions més o menys habituals. Realment, Mateu, com influeix el TDAH en el comportament d'un infant o d'un adolescent? És a dir, quines dificultats solen tenir una relació més o menys directa amb el trastorn?
1: Bueno, molt bé, sí, evidentment, el TDAH té una influència en el comportament i problemes de comportament, però no a tots. Jo crec que això s'ha de ser... o no tots per igual, s'ha de ser puntual. I també podríem, com ja avançar, un titular que diria que molt de TDAH tenen problemes de comportament, però no tots els infants amb problemes de comportament són TDAH, no? Que jo crec que un poc pot girar cap aquí, on anirem desenvolupant això, però és una idea que se m'entendrà. En què afecta? Mira, el TDAH és un problema d'autoregulació, bàsicament d'autocontrol. Per tant, afecten aquelles habilitats on això té un pes molt rellevant. Per exemple, capacitat per frenar respostes, per esperar, el que deies tu abans, esperar tons, per mantenir esforç en tasques una mica repetitives, per organitzar-se, per planificar, per fer una mica de feina a llarg termini, no només aquí i ara, sinó que per fer una cosa més a llarg termini necessita tenir unes passes prèvies. En tot això afecta i això du dificultats. També el component impulsiu fa que se frustri més aviat. Quan una cosa no les surt, però molt de pas ho saben, no coses complicades. Intenten un trencaclòs i ja comencen amb molta il·lusió perquè s'han reialat, però quan ja duen, es pensen que en 5 minuts estarà fet. Quan veuen que no surt, s'enfaden i el tiren i ja l'abandonen. No? Això és típic del TDAH i és un problema d'autoregulació. Però hi ha altres conductes més greus, o moderades greus, com els desafiaments, mentides, inclús agressivitat. Això no és propi del TDAH. No és propi. Alguns nens de TDAH ho poden tenir, però no és propi. Això moltes vegades ens ha de dur a altres problemes de comportament o altres situacions. Poden ser comòrbides, sí, però poden ser totalment diferents de TDAH.
0: D'acord, anirem parlant ara durant l'entrevista, però en qualsevol cas, quan sabem que una conducta sí està relacionada amb el TDAH, com hauríem de canviar els pares o els educadors allò que esperam o exigim en aquell infant?
1: Hi ha una norma clara en el TDAH com a trastorn neurodivergent i com a trastorn de neurodesenvolupament que diu que l'infant és molt inflexible, és molt mal de canviar. Per tant, intentar canviar l'infant no sol donar resultats. Intentar canviar el context és molt millor. Com? Adaptar tasques, fer-les més curtes, fragmentades, fer avisos, fer una mica de regulació externa, estar una mica més damunt ells, donar-los més reforçament immediat, encara que la tasca sigui més llarga. És a dir, adaptacions en el context funcionen molt millor que intentar canviar l'infant, com alguns volen, promouen, que això dona dificultats. I això és una cosa inherent de fa molt d'anys, se sap, en el tractament del TDAH.
0: Anem a parlar ara un poc de la imatge que s'ha tingut del TDAH al llarg d'aquests anys de l'evolució. Perquè fa bastant de temps, fa ja uns anys, els comportaments dels adolescents amb TDAH s'atribuïen gairebé sempre a una falta de límits, a una mala educació... Això després va canviar i se va començar a ser un poc més conscient de les dificultats associades amb el TDAH. Però ara molts professors, per exemple, afirmen que predomina el discurs contrari, que és que tot se justifica, qualsevol conducta, amb el fet de tenir TDAH. Clar, com se poden tenir en compte les dificultats que tu comentaves, que té un lot en TDAH, sense acabar justificant qualsevol comportament i quin pes hi tenen aquí la criança i els límits?
1: És un pes molt important, perquè jo també diria, dit amb una frase, diríem que el TDAH pot explicar una conducta, però no l'excuses en aquella conducta, que és el que jo crec clau d'aquest punt. I el que deies bé, també un company meu, un professor de secundària, que me deia, quan érem petits, tots els nens que no tenien un bon comportament deien que eren mal educats i no hi havia cap diagnòstic absolutament de res, i ara tots els nens que tenen un mal comportament són TDAH, que ningú se preocupa si han estat educats o no estan ben educats. I jo crec que aquesta és una mica clau i explica aquesta pregunta. El TDAH és un trastorn de base genètica, tots ho sabem, que té increment de risc per les pròpies característiques de funcionament d'aquella persona, funcionament cognitiu i emocional, de desenvolupar certes conductes problema, com ho deia abans. normalment lleus, moderades. Alguns van una mica més enllà. Però què modula això? Què fa que les conductes problemes puguin estar més lleus, més moderades, més greus, o puguin estar més modulades? Les pautes educatives, clarament, les pautes educatives. Si aconsegueixem un entorn que estigui ben controlat, els límits, els sistemes de reforçament, que el nen tingui clar el que pot, el que no se pot fer, i què passa quan fas o deixes de fer, i que això sigui un tema just, sigui ben equiparat dins una família, ben coordinat amb una escola, això clarament, diguem-ne, que ajuda o fa que la TDAH funcioni molt millor. Un al·lot, diguem-ne, mal educat, sin problemes de que no ha tingut pautes adequades a casa seva, i arriba també a l'escola, ni ses companyies li ajuden, clar, aquell al·lot tindrà molta dificultat d'interacció amb altres i tothom el mirarà amb dificultats. Aquest al·lot no és TDAH, no té aquell component, simplement té un problema de que no ha rebut, per lo que sigui, per, ara direm, família desestructurada, o com vulguem dir, o problema social, que hi pugui haver de fons, no ha tingut l'oportunitat de rebre les instruccions o l'educació adequada, i aleshores ens sembla que és impulsiu, que és, no sé, que una mica agressiu, o agressiu, que contesta malament, que emplea un llenguatge sempre insultant, perquè és el que ha après, però no és TDAH, allò. Allò no justifica, no és perquè sigui TDAH. Algun TDAH poden tenir això, clar, perquè són TDAH també que tenen manca de pautes educatives i se sumen dos problemes.
0: Clar.
1: Però ens han de separar, no tenen per què anar junts.
0: Anem a parlar d'altres aspectes que de vegades generen una mica de confusió quan parlant de TDAH. A vegades, és bastant freqüent, de fet, un infant se comporta de manera molt diferent a casa seva, a l'escola o en altres entorns. En el cas dels infants amb TDAH, això fa que moltes vegades les persones del seu entorn qüestionin aquell diagnòstic o fins i tot la manera en com els pares eduquen en el seu fill. Realment, que un infant mostri comportament diferent segons el context té a veure amb el TDAH o també forma part de la manera com els infants en general se relacionen en diferents entorns?
1: Evidentment, tots canviem conducta en funció del context, és molt bo de fer, no estem igual quan estem un sopar entre amics, que quan estem en una reunió de feina complicada, que quan hem de fer una feina o estem fent una feina que no m'agrada gens però que hem de fer, i tots intentem reaccionar de manera diferent davant del context. Això és una evidència. Els TDAHs més? Sí, els TDAHs també més, no? O més o igual, vull dir. Una mica més vull dir perquè tenen més reactivitat emocional i quan una cosa no les va bé poden semblar més impulsius o tenen més alegries també quan una cosa va bé, és a dir, són com més làbils emocionals, que diuen, més de pujades i baixades. Això és així. Ara bé, fins en aquest punt un nen, diguem-ne, TDAH, ho és o no ho és en funció del context? Doncs aquí hi ha dues coses a tenir en compte. En principi, el TDAH, com a trastorn neurodesenvolupament, com a trastorn d'espectre autista, ho ets sempre. No ho ets només fent matemàtiques o fent això. Això, per a diagnòstic, ho guarda ser sempre. Però que ho siguis sempre no vol dir que facis la mateixa conducta per tot, que és molt diferent del que dèiem aquí, no? Evidentment, quan un nen està fent una videoconsola i els pares el miren, mira, està jugant allà, i mira, se passa una hora allà, cridant i no sé què, i jugant. I llavors, quan ve ses mates, en 5 minuts, diu, jo no puc més, estic cansat. Home, és que hi ha una diferència variable molt important. No deixa de ser TDAH, és un context que influeix. Però el context no és que influeix especialment en el TDAH, que influeix a tots. Després, l'autoregulació que tot tenim és el que ens fa diferents. Tu has d'estudiar i dius, bueno, he d'estudiar, no m'agrada gens, però tinc un examen demà i m'he d'esforçar. Un TDAH diu, tinc que estudiar, no puc, me canso, que no puc, és que els ulls se me... no puc, i abandona. Però el context ha influït per igual, la sensació és la mateixa, és la reacció després que canvia.
0: I aquesta variabilitat, però, que fa que un infant respongui de manera tan diferent segons la tasca que fa, no? Per exemple, amb una videoconsola o amb unes matemàtiques o, per exemple, amb un altre contingut que potser sí l'estimuli, a què respon? Perquè moltes vegades els pares se troben amb aquella frase de «Ho veus, quan vol, pot».
1: Sí.
0: Que lleva una mica credibilitat en el diagnòstic.
1: Sí. Respon a una característica molt pròpia del nens TDAH, molt pròpia, i és el que en diuen la pèrdua de focalització. És a dir, els nens amb TDAH són, una metàfora seria com una casa que per tempesta o per un problema elèctric el llum va i ve. El llum estona s'entenc, estona no entenc, no? O com una cobertura de mòbil. Ara, imagina que és una zona on, sí, a vegades sembla que ten cobertura i a vegades la perd. Aquesta és l'esquerra del TDAH i sabeu, inclús jo tinc molts educadors que treballen amb ells, ho saben, no? Hi ha moments del dia, hi ha dies, o moments del dia on aprenen, funcionen i van molt més focalitzats. Hi ha temes, evidentment, que ajuden en això, com deien context, val? Hi ha moments on sembla que desconnecten, que no hi ha manera, que el que hem après no serveix, que ara no poden actuar. I és quan ve aquesta idea, no, però si abans podria, i ara, no, ara tu sé que no vol. No és exactament això. És que és la seva característica funcional, aquest cansament precoç cognitiu. Els recursos atencionals, que en diuen, la benzina cognitiva que funciona al nostre cervell, s'esgota molt aviat i se recupera. És com una bateria que recupera, però se perd molt aviat. Com una mala bateria de mòbil que tens, que ara està en els 50, te baixen els 20, l'enxufes, torna a pujar una estona més, però torna a caure. Aquesta és la característica de funcionament típica dels TDAs. I, per tant, no és un problema de... No vull. És que realment no puc. Encara que aparentment, ja ho entenc, que aparentment sembli... Ui, podria un poc més. A vegades podrien un poc més perquè se donen un poc, ja ho sabem, no? Però és molt diferent d'un nen amb altres problemes. Hi ha nens que podrien, però no volen, saps? Perquè no vull, però simplement són negativistes desafiants, problemes de conducta, que clarament poden, i tu saps que poden, però en aquell moment no ho fan perquè te desafien, perquè jo no ho vull fer, perquè ja en sa conducta aquella un poc més desafiant te'n dones compte. Els TDA no solen ser molt desafiants, això jo ho dic sempre en espai, en general, solen ser de tendència a bons nins, entre cometes, no? A voler fer, a intentar fer, però quan veuen que fan i se cansen aviat i no les surt, se frustren tot d'una.
0: Clar. Parlem, de, ara que dius frustració, de la regulació emocional, no? Tenim aquesta frustració, tenim també reaccions molt intenses, explosions emocionals, dificultats per gestionar un no. Fins a quin punt el TDAH pot ajudar a entendre aquestes reaccions? I quan s'han de cercar altres explicacions? Tu parlaves de conducta fa un moment.
1: Sí, sí, aquí jo crec que és evident, no? Sí, qualsevol persona que fa feina en TDAH te dirà que tenen baixa tolerància a la frustració, gran reactivitat emocional, pugen i baixen tot d'una, dificultat per gestionar un no, això tothom, els pares ho saben i funciona. Ara bé, això ho tenen molt d'altres nins amb altres problemes, tant problemes emocionals com problemes de conducta que no són TDAH. Ho tenen tot. Què pot diferenciar? No és sempre fàcil, perquè aquí en psicopatologia no hi ha sol de mai blanc i negre. Però sí que hi ha unes pautes que molts de psicopatòlegs ho saben. Per exemple, s'intensitat de la reacció emocional. En els TDAH solen ser molt intensos, però molt curts. És a dir, canvien aviat. Se les sol passar aviat, els enfados. Solen passar d'estar enfadats i es poden fer... Diguem-ne que les pot dur aviat en el teu entorn, les pot tornar a activar, no? Quan aquesta intensitat és molt desproporcionada, se'n va molt més llarg, dura molt, això ja indica que el problema pot ser diferent, perquè pot ser més un problema, altre problema de conducta, ja és trastorn de personalitat d'adolescents. Això se'n va molt més enllà del que és un TDAH. També la freqüència. La freqüència d'un nen en TDAH... bé, sí, expressions curtes, freqüents... però no mesclar de freqüència i llarga duració, que seria el que indicaria que la cosa ja no és TDAH. Això ja no ve, no va. Inclús els TDAHs, quan tenen un dia on no hi ha moltes exigències, funcionen molt bé, ho diuen molt de pares. Clar, si no ho han de fer deures, si no hi ha tal, el nen és superalegre i jugam i és superactiu, i no sol enfadar-se. En canvi, altres nins, sense que hi hagi cap cosa molt rellevant que passi, mostren com a necessitat d'enfrontar-se, necessitat de fer alguna cosa que clarament sabota normes socials, com sempre estan un poc en el límit, no? Els TDA, si no les trastoquen molt el context, no solen caure amb això, no? Per tant, el que desencadena el problema també sol ser una altra evidència. Els TDA sempre, una reacció sempre sol desencadenar per una frustració. Petita, però. No me surt això, no ho sé fer, vull estar... No. O me fas fer això, jo vull veure la tele, vull veure la tele, i tu... No, ara te tancaré la tele. És a dir, frustracions petites i rellevants desencadenen el problema. Els altres nens, moltes vegades, la dificultat és més planificada, és més un objectiu, és més un voler, és més... més organitzada, diguem, el problema de conducta. Els TDAH són molt aquí i ara.
0: No m'afegir una altra variable, que són les altes capacitats. N'hem parlat ja unes quantes vegades de la doble excepcionalitat en el programa. Quan se combinen les altes capacitats amb el TDAH, hi ha diverses creences. Una de les que s'ha popularitzat és que aquesta combinació fa que els nens siguin més intensos, més desregulats. Després també hi ha qui pensa que si tenen més recursos cognitius poden compensar les dificultats del TDAH. Realment... Què passa quan coincideixen TDAH i altes capacitats?
1: Sí, és un tema conflictiu que bueno, com que tu saps que nosaltres a vegades parlem dels temes abans i surten temes, això és un tema que no està massa estudiat, en veritat, no està massa estudiat, però jo també som, com sento un poc com tu, que moltes famílies amb aquest problema entenen que això les perjudica més, i jo crec que no hi ha evidències d'això, o sigui, no crec que hi hagi un efecte sumatori. O no hi ha evidències, de moment, no és un tema molt estudiat, però és una mica, fins i tot el contrari. És a dir, les altres capacitats tenen un efecte de camuflatge damunt el TDAH, que, evidentment, no es vol a llarg termini, però a bon termini sí que ho és. És a dir, són infants que moltes vegades, en el principi, la seva intel·ligència, imagina aquella memòria que diuen fotogràfica, aquella capacitat d'agafar i entendre conceptes en un segon, aquella capacitat de raonament lògic, de raonament espaial, de veure...
0: Compensa, no?
1: Compensa moltíssim, i fins que arriben a un punt que la repta molt, doncs moltes vegades amaguen el seu problema. No és bo, evidentment, això. Dic que és bo a curt termini, perquè potser... Pues, pares o per les famílies ho veuen que nin, bueno, un mica especial, però funciona bé, però a la llarga no és bo, no? Per tant, no crec que assumi més problemes, així com en quant a regulació, en quant a comportament, crec que es poden ser iguals, però sí que té aquest efecte de camuflatge, d'endegarir trastorn, que sí que a la llarga és diferent.
0: No és mateix, difícil detectar-lo, no?
1: No és el mateix que jo tinc un lot d'estudiants de 8 o 9 anys a la universitat que detectem un TDAH que en els 8 o 9 anys, perquè les opcions d'intervenir o de treballar, encara que tingués altres capacitats, són molt diferents.
0: Són moltes coses, hem tractat molts temes avui, però volem acabar, després de tot el que hem comentat, fent una pregunta una mica clau per educadors i per famílies. Primer de tot, com podem aprendre a distingir un poquet que pot estar relacionat amb el TDAH i que simplement forma part de les necessitats educatives de l'infant? I també com saber quan hem d'adaptar la nostra manera d'acompanyar-ho. Tu des del principi que és millor canviar el context quan és un problema relacionat amb TDAH i quan no és això i hem de mantenir un límit.
1: Sí, normalment, límits i rutines són bons sempre, en general, per tot el sistema educatiu. En el cas de TDAH també ho és, però la qüestió és una pregunta ben interessant. És a dir, moltes pares demanen això, no? És a dir, som massa flexibles, potser, amb el meu nen, li deixo fer massa coses, no sé quanta li he de posar, li he de dir que no i m'he de posar ferma, o quan no ho he de fer, no? Clar, en el TDAH, per definició, i si tu saps que és un TDAH i té un bon diagnòstic, saps que han d'assumir aquesta idea de que ell voldria fer més del que pot, però no pot més. No? Aleshores, necessitem cercar-li aquestes ajudes de context. Quan tu saps bé que és un TDAH i que realment el que està passant allà és que està cansat. Molt de pares ho saben, com és un TDAH, que per exemple arriben d'escola i les 5 estan molt cansats, pot ser fer deures impossibles, necessiten un espai, a vegades d'activitat física, a vegades han de deixar aquest punt. Clar, altres infants, aquest que jo dic més de que no volen, més que no poden, més de trastorn de comportament, a vegades diagnosticat en negativisme desafiant i a vegades simplement en pautes educatives, en aquest s'ha de ser més estricte, perquè tu saps que realment aquells poden. I moltes vegades els intenten evitar una tasca simulant o dient o fent. Però si saps que ho poden fer, i això ho saps perfectament per diagnòstic, pel que ets ara vist, t'has de mostrar encara una mica més ferm. Aquí sí que podem intentar canviar el comportament, és a dir, no se tracta d'incrementar càstigs, però sí de modificar més la conseqüència. Jo sé que aquest infant farà els deures i després podem fer joc, però només.
0: Però hi ha alguna manera de saber si un infant correctament diagnosticat en TDAH necessita més pautes educatives i no s'estan posant els límits suficients i gran part d'aquells comportaments que de vegades duen problemes no són per TDAH, sinó per aquesta falta de límits.
1: Sí, sí, evidentment. De fet, els entrenaments que més fan els psicòlegs són entrenaments en conductes problemes per pares i se basen bàsicament en límits i rutines. I clarament et dones compte, quan un nen TDAH viu un context on aquesta situació bàsica de funcionament no està clara, perquè ells se'n beneficien molt d'això. Molt de pares no en creuen molt. Llavors, ja t'ho dic, que quan les expliquen, no, és que han de posar gairebé un calendari d'actuacions, però planificat. Però m'estàs dient, a les 5 bernal, a les 5 i mitja, no sé què, a les 6 jugal, etc. Això és massa estricte. Dius, ells ho agrairan, perquè un nen en TDAH, dins un sistema rutinari, bueno, i un nen també amb espectre autista, que moltes vegades ara ho deien molt, quan tornem a classe, que nen les va millor que en l'estiu, en molt de casos, perquè tornen a les rutines, tornen a lo que ells les costa, saben què passarà després.
0: Anticipen.
1: Anticipen bé, i això és molt bo. Per tant, també els TDAHs, en menor grau que el meu que un espectre autista, però també les va molt bé això. I aquesta rutina clara i sé que fins que he acabat això no puc passar en aquesta altra banda, i fins que... però quan he acabat això sí que puc fer això, sí, sí, clar que sí. Tu mateix t'organitzes, tu mateix fas fent, això és el que més mos dedicam, el que més bé mos va en aquest tipus de llocs. És vera que, ja sé, per un pare a vegades diuen, però això que m'estàs dient és un poc excessiu, perquè altres famílies no fan això. Bueno, altres famílies no tenen aquests infants amb aquests problemes, hem d'assumir el que tenim, no? I mos hem d'adaptar al que tenim.
0: Molt bé, un tema molt interessant, com sempre, Mateu, i ja ho saps, t'esperam un altre dissabte, no venim amb manual, per seguir fent capítols.
1: Gràcies a vosaltres.
2: I TV3 Ràdio és humor.
3: TV3 dona una mà a la Fundació Patronat Obrer, una entitat que des de fa més de 100 anys acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat i promou la formació i la inserció sociolaboral. Per més informació, podeu visitar patronatobrer.com o telefonar al 971 46 62 01. TV3, tots donam una mà a la Fundació Patronat Obrer.
4: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
5: Si a tu te dic bel,
4: pinta,
5: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
6: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Voleu conèixer un poc més en els participants habituals de Nou Anima Manual? Hem preparat un test ràpid per conèixer-los una miqueta millor i avui és el torn de na Sara, una jove del programa que va començar a participar en 10 anys i ja n'ha fet de nou i continua venint a passar-ho bé, a fer debats amb la seva mare i a ballar una estona també. Hola, Sara, com estàs?
1: Hola, pues muy bien, aquí estamos.
0: Vinga, que estàs preparada?
1: Sí.
0: Vinga.

0: Idò, anem a començar pels inicis. Sí. Sí. Vinga, quines eren les teves aficions quan eres petita?
1: A mi me gustaba mucho bailar y pintar. Y venir a la ràdio.
0: Ah, molt bé, molt bé, molt bé. I després, de gran, tu vas dir que volies ser arquitecte, després has canviat per un munt de professions i, en el final, per què t'has decidit?
1: Administració i finances. És que jo tot el que sea dinero lo controlo muy bien.
0: Molt bé. I ara anem a pensar en quan vas començar en el programa. Tu te'n recordes de quan i com vas començar a participar?
1: Yo empecé cuando tenía 10 años porque con el colegio hicimos una excursión. Y claro, yo te hice mucha gracia. Y tú me llamaste y aquí estamos.
0: Mira com se'n recorda, molt bé. Mem, i com ha anat canviant la teva participació a No venim amb manual al llarg dels anys?
1: Pues yo era muy vergonzosa. Yo no hablaba nada y ahora yo me llevo súper bien con todo el mundo y me lo paso muy bien.
0: I t'agrada, en la teva mare també t'ho dus bé, eh?
1: A mi m'encanta.
0: Sempre vols
1: variar,
0: però...
1: Claro, nos lo llevamos muy bien.
0: Però sempre muntau aquí moments molt divertits, eh? Amem, a quin contingut del programa t'agrada més participar?
1: Cuando es padres contra hijos.
0: Clar.
1: Clar, és que mi madre i jo, aquí estamos.
0: Vos picau molt, però després sempre que vau ballant juntes i diguem-vos que vos estimau...
1: Però per què té broma?
0: Clar.
1: Hay un cariño.
0: Clar, són anys, eh?
1: Ja són muchos.
0: Vinga, i ara, a mi, molt important, els dos moments més divertits a la ràdio, quins han estat per tu?
1: Cuando viene el chico este que hace como un montón de voces.
0: Xavi Canyelles, que fa veus.
1: Y el otro día que yo bailé aquí lo di todo.
0: Sí, sí. Y a vídeos, ¿no?
1: Hay vídeos, hay vídeos.
0: Ya, testimoni que vares ballar a la CRG.
1: Yo lo bailé todo.
0: Tot.
1: Todo.
0: Molt bé, així m'agrada. I ara, molt important, un consell per pares, infants i adolescents que un dia venguin aquí a participar No venim amb manual. Quin consell els donaries?
1: Que no tengan vergüenza porque aquí la gente es muy maja y les van a coger superbien.
0: Molt bé. I ens ho apuntam i t'esperam per un altre ball i un altre concurs contra la teva mare.
1: Aquí estaré.
0: Molt bé.

0: I després d'estar a Sara, com tots els dissabtes, ara arriba el moment d'escoltar propostes d'educació i divulgatives. Començant parlant dels tallers que ha programat el Centre Universitari de Calvià per aquest mes d'octubre.
1: El mes de octubre viene cargado de novedades en el CUC. Volvemos con una programación de talleres diseñada para ayudaros a organizar el estudio, mejorar el rendimiento y cuidar de vosotros. Tenemos talleres como organización y planificación del estudio, memorización y reglas mnemotécnicas, productividad digital, inteligencia artificial aplicada en los estudios y cómo organizarse a través de hojas del cálculo. También hemos habilitado un espacio de gestión emocional con el fin de crear un entorno seguro para compartir, entender y adquirir herramientas para gestionar la presión diaria. Así que ya sabéis, no dudéis en apuntaros y os esperamos a todos. Un saludo.
0: Continuem parlant d'una competició robòtica. Ens dona tots els detalls Biel Cardona, director de l'Escola Politècnica Superior.
2: Des de l'Escola Politècnica Superior del UIB, avui us presentam una competició de robòtica, el MIT Robotics Challenge. La proposta és que feu servir els equipaments del programa Codi Escola 4.0 de la Conselleria d'Educació i Universitats, que col·labora en l'organització, per muntar i programar robots que hauran de cooperar entre ells per superar diferents reptes. Competireu en equips de 5 estudiants d'ESO, representant el vostre centre. Si un centre té diversos equips, s'haurà de fer una fase prèvia per decidir qui el representa. La fase final se celebrarà al campus de Palma, però està oberta a totes les Balears. Des de la EPS finançarem el desplaçament dels equips que venguin de Menorca, Eivissa i Formentera. Ja ho sabeu, si us agrada la robòtica, la programació i resoldre reptes, parleu amb el vostre professor o professora i animeu el vostre centre a participar al MIT Robotics Challenge.
0: I seguim amb més propostes. Les activitats que ha organitzat Biblioteques de Calvià per celebrar el mes de les biblioteques. Ens ho explica Anna Corraliza, bibliotecària de Peguera.
3: Llega octubre y las bibliotecas de Calvià lo celebran por todo lo alto con el mes de la biblioteca. Un programa repleto de actividades gratuitas para todos los públicos. Desde cuentacuentos infantiles los sábados hasta clubes de lectura con novela negra, talleres de biblioterapia o una deliciosa sesión de gastronomía coreana. No te pierdas las citas especiales. El Día de las Escritoras, el día 19 de octubre, la Fiesta de la Lectura, el día 20, en la Biblioteca de Illetos, o el Gran Día de la Biblioteca, el sábado 24, en Santa Ponsa, con un programa especial. También habrá talleres de terror y Halloween para cerrar el mes. Consulta el programa completo en la web de Bibliotecas de Calvià y ven a tu biblioteca más cercana. ¡Te esperamos!
0: I acabam amb Fes Esports, una proposta d'oci saludable per a joves. Ens ho conta na Caterina Rosselló, dinamitzadora del Casal de Joves de Santa Maria.
4: Des del Casal de Joves hem impulsat un projecte d'oci saludable per joves i Fes Esport és una d'aquestes activitats. També oferim teatre, taller de manualitats i grup de lotes. Fes Esport, cada dimecres fan un tast de diferents esports.
0: Trobareu més informació a les seves xarxes. Moltes gràcies a tots per fer-nos arribar totes aquestes propostes. Nosaltres ara donarem pas als companys informatius i ens prepararem per la segona hora de programa que avui inclou una gincana.
5: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
6: Bon dia. Manifestació en aquests moments a la plaça d'Espanya de Palma que reitera el no als decrets d'habitatge que ahir es van tombar al Congrés. Convocada pel Sindicat de Llogateres de Mallorca, el Sindicat d'Habitatge de Palma i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, pretenen que sigui el pas previ a una vaga general. Exigeixen contractes indefinits, la baixada del preu del lloguer, l'expropiació de fons voltors i la fi dels desnonaments. De fet, recordem que en aquest mateix punt, a la plaça d'Espanya, encara hi ha les tendes de campanya i diuen que hi seran al Manco durant tot el cap de setmana. Pel que fa a Menorca, la protesta serà entre les 7 i les 10 del vespre davant els ajuntaments de Ciutadella i Maó. Arreu de l'Estat s'han sumat a la convocatòria més de 50 ciutats. Mentrestant, qui s'ha pronunciat avui per part del govern en relació a la derogació dels dos decrets d'habitatges, la ministra d'Igualtat, la socialista Ana Redondo.
7: Si se hubieran aprobado ayer los decretos, hoy la vida de muchísimas personas y de muchísimas mujeres, como bien dice, sería otra. La extrema derecha, la derecha del PP, UPN también, por supuesto Junts, dieron la espalda a sus representados.
6: Accident de moto a Fornalutx durant una cursa il·legal. Ha passat a nit a la carretera del Puigmajor. Nombrosos joves s'hi havien concentrat a causa de la pujada memorial Toni Roca, que se celebra avui en el marc d'aquesta pujada tradicional al Puigmajor. Els veïnars reiteren les queixes per les carreteres il·legals i el renou constant en aquesta zona. Apunten que confiaven que amb la instal·lació de les càmeres de seguretat i també aquelles que fotografien i comptabilitzen els vehicles a la carretera de la Serra, això ja no passaria més. Segons l'Ajuntament de Sóller, s'han produït altres accidents en aquest punt en les darreres hores. Això en una via, de fet, recordem que avui pateix talls de trànsit intermitents fins les 8 per mor de la prova esportiva. L'Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca reconeix avenços en el projecte de llei agrària, però reclama més garanties per la producció ecològica i la protecció del sòl. El text recull algunes de les demandes d'aquesta entitat, però deixa pendents qüestions centrals, diu, sobre el finançament dels serveis ambientals, els límits de les activitats complementàries i també el suport específic a l'agricultura ecològica. Miquel Coll és el president d'APAEM.
8: Sí, té un capítol amb dos articles, un desenvolupament molt reduït davant una concepció estratègica com era l'anterior llei. Pensam que en aquest punt crec que ha faltat ambició. Hauria de ser realment l'aposta de futur per l'agricultura d'aquestes illes.
6: En internacional, desenes de veneçolans s'han reunit en una emotiva vigília a La Guaira, l'estat més devastat pel doble terratrèmol del passat 24 de juny, en record a les nombroses víctimes mortals i també a aquelles persones que continuen desaparegudes quan es compleixen 100 dies.
9: Y además de rezar por ellos, hemos podido también ofrecer, ¿no?, nuestra compañía a los que todavía están aquí con nosotros, brindándoles todo el apoyo y toda la solidaridad de que seamos capaces. No es fácil, ¿no?, encontrar las palabras para alguien que lo ha perdido todo, y no solo todo materialmente, sino también incluso algunos, a todos sus familiares.
6: Acabam amb un apunt del temps. Un nucli de tempesta roman instal·lat entre València i l'arxipèlag i ja descarregat ruixat a les Pitiuses amb una màxima de 60 litres per metre quadrat a Sant Antoni de Portmany. L'Agència Estatal de Meteorologia manté l'avís groc a totes les illes, mentre la Comunitat Valenciana i a Catalunya l'avís és taronja. De fet, aquesta tempesta està provocant regulacions del trànsit aeri en el vessant mediterrani i ha fet els aeroports de Madrid, Barcelona, Eivissa i Palma. Segons informa ENA, hi ha demores de fins a dues hores amb més d'un centenar de vols programats. És tot. Més notícies a la una. Continua No Venim a Manual.
5: Més informació a ib3notícies.com.

Continuem amb la segona hora de No Venim a Manual, com sempre, amb molta participació infantil i juvenil. Començarem avui amb un dels audiocontes que han triat els infants de la nostra biblioteca. Avui toca l'audioconte del cos humà, un conte pels més petits, locutat per nins, joves i també pels més petitons. També tindrem tertúlia infantil. Aprofitant que aquest mes d'octubre se celebra el dia de Regreso al Futuro, posarem a prova els nostres tertulians infantils. Què saben de les grans pel·lícules familiars dels anys 80 i principis dels 90? Ho descobrirem en una estoneta. També tindrem propostes d'oci, un reportatge i, com us hem avançat abans, una gincana. I no una gincana qualsevol, una gincana Pokémon. Estau preparats? Idò, arranca ja la segona hora de No Venim amb Manual.

0: ¿Voló contra un conta?
1: ¡Sí, sí, sí! ¿De aventures de superheroi de castell?
2: Amb pirates i princeses.
3: I un cavaller.
1: I un cavall.
4: I un mòbil.
1: Minut de conta!
5: Hola, nins. Avui decidim fer un contingut especial. Un concurs! I per això tenim un presentador.
6: Hola.
5: Una música de concurs. I un concursant.
7: Hola.
6: Hola. Hola, hola. Hola a tots. Soc el presentador del concurs sobre el cos humà.
8: El cos humà.
6: I avui tenim dues parelles de concursants que venen disfressades d'elements del cos humà. A veure si endevineu la seva disfressa. A la meva dreta tinc en Antònia.
9: Hola. Ja vaig vestida de color vermell i tot el temps faig bum, bum.
6: De què va disfressada en Antònia?
10: De cos!
11: Que fa pum, pum.
6: Correcte. I també a la meva dreta tinc en Joan.
12: Doncs jo vaig vestit de blanc i espero no trobar-me amb cap gos. De què vaig?
13: D'un os!
6: Molt bé. I arribam als concursants de l'esquerra. Na Paula.
14: Idò, jo vaig disfressada d'una part del cos que serveix per caminar i que de vegades fa un pot de pudor.
6: Ai, vaja, què pot ser?
15: Culet! Sí, sí, un culet!
6: Ai, ai, ai, no, home, no. Per caminar.
16: Un peu!
6: Ara sí, correcte. I l'altre concursant de l'esquerra, el Sant Bernat, que va disfressat de...
17: Vos donaré una pista. Si us agafeu aquesta part del cos amb la mà, parlareu així.
18: No podeu parlar si us agafeu així.
19: Què ha dit? Pots repetir.
18: Està a la boca.
16: Que?
18: Que això, que està a la boca i es mou.
19: Ah, se llengo.
20: Sí, se llengo.
6: Molt bé. Idò, ara que ja han fet les presentacions, tenim un cor i un os a la dreta i un peu i una llengua a l'esquerra. Podem començar. Primera pregunta. Què són els bíceps?
21: Uns ossos.
6: Incorrecte. Rebot.
17: Uns músculs.
6: Correcte. Punt per en Bernat i na Paula. Següent pregunta. A on està el cervell?
12: Ai, però aquesta és molt fàcil, home. El cap.
6: Molt bé. Correcte. Punt per en Joan i na Antònia. Més preguntetes. Quants de dits tenim al cos?
17: 10. Ai, que m'he equivocat.
6: Em sap greu. Rebot.
22: 20. 10 a les mans i 10 als peus.
17: Ai, és que ho he dit massa ràpid.
6: Les presses no són bones. Punt per en Joan i na Antònia. Darrera pregunta. Quantes costelles tenim? 3? 5 o més?
14: Ja ho sé, ja ho sé. Més de 5.
6: Molt bé. En tenim 24. Puc per en Bernat i na Paula. Heu empatat i ho heu fet genial. A més, ens han encantat les vostres disfresses. Tornareu?
8: Sí!
6: I vosaltres ens tornareu a escoltar?
8: Sí!
6: Idò, ja acaba el concurs sobre el cos humà.
8: El cos humà!
6: Fins aviat!
23: IB3 Ràdio és diversitat.

0: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
1: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
2: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
3: El Diari de Menorca, segons el cuix article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
4: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
5: En Joan de fugir, i de, se va acostar en allò, fos lo que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
6: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
2: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.

0: I ara arriba el moment de la nostra tertúlia infantil. Ué! I avui viatjarem en els temps. Sabeu per què?
1: No!
0: I d'ara vos ho diré. Perquè aquest mes d'octubre se celebra un dia ben curiós. Se celebra el dia de Regreso al Futuro, la pel·lícula.
1: Oh!
0: Ho sabíeu?
1: No!
0: I de clar, aquí en el programa tenim una secció de cinema en què els experts ens parlen moltes vegades de pel·lícules de totes les èpoques. Però avui volen que siguin els nins i les nines els que ens contin què saben de les principals pel·lícules familiars dels 80 i principis dels 90. Com aquesta, com Regreso al Futuro. En sabeu molt o no?
2: Qualcuna?
3: Jo crec que bastant.
0: Sí, bé, avui tenim nins aproximadament entre 7, 8 fins a 12. Veurem a menys si en sabeu o no. Que esteu preparats?
1: Sí!
0: I de vinga, anem a començar, que també han de dir que tenim pares, anem a saludar-los. Hola, pares!
4: Hola!
5: Hola!
6: Hola, hola!
0: Que voleu xerrar molt, vosaltres també?
1: Sí!
0: I en sabeu?
7: No, que sigui necessari.
0: Molt bé, sabeu d'aquestes pel·lis?
7: Sí!
6: Sí, molt!
0: Ara ho veurem, però primer parlen els nins, d'acord?
8: Vale,
0: vale. Vinga, anem a començar amb aquesta pel·lícula, Regreso al Futuro. A men, qui l'ha vista d'aquesta taula? L'heu vist?
9: Crec que sí,
0: vot sona?
9: No.
0: Amem, de què va aquesta pel·lícula? Amem, si algú m'ho pot dir.
9: Se fiquen a un cotxe...
0: Hi ha un cotxe...
9: I tornen en el passat.
0: D'acord, viatgen en el
9: futur.
0: Bé, més o menys. Alguna cosa més sabeu d'aquesta pel·lícula? No. Amem, vinga, algun pare voluntari?
10: Bueno, és una pel·lícula que utilitzant una màquina del temps, que és un cotxe... Pues van al pasado, la lían, intentan arreglar el futuro, la vuelven a liar y así van y vienen.
0: Molt bé. Sabeu com se diu el cotxe?
11: DeLorean.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. I algun personatge d'aquesta pel·lícula? En Marty...
9: McFly.
0: Molt bé, molt bé. No me miris els papers. Vinga, ara anem a una altra, mem, aquesta sí l'heu vista. Indiana Jones.
9: Sí.
1: Sí.
0: Hi ha diverses pel·lícules.
9: Va ser molt tric que ja vàrem fer la darrera, però bé, vàrem anar al cine. I ja
0: molt bé, mem, de què va Indiana Jones? Algú ho sap per aquí? Mem?
9: Un arqueòleg explorador que va en cerca de tresors, misteris...
0: Molt
9: i
0: bé.
9: Sempre dispost a l'aventura.
0: Molt bé, molt bé. Qui és l'actor que fa d'Indiana Jones per aquí, nins? No ho sabeu? Ara diran els pares i tots contestaran. Pares, un, dos, tres...
8: Han Solo!
0: L'actor, eh?
8: Claro.
0: Vinga, anem a una altra pel·lícula, que és E.T. l'extraterrestre, que és de l'any 1982. De què va E.T. l'extraterrestre, mem? Algú ho sap per aquí, de nins...
9: Sí.
0: A part d'anar a Mercè, va d'un... Extraterrestre.
3: Extraterrestre.
0: Què diu? Què diu? Mi casa...
3: Ai, no me'n recordo.
0: No ho sabeu?
3: No.
0: Mi casa... Pares, mi casa...
8: Telèfono.
0: Ui, ui, ui, pares, aquest nens han de veure més pel·lícules, eh? A mi, Mercè, compte de què va.
9: N.E.T. és un extraterrestre que arriba a partir d'una nau especial, però que, com que els policies s'acosten... Ell s'intenta escapar, però la seva família hi parteix.
0: I se queda allà, pobret.
9: I se queda. I un nin la cueix a casa seva i passen coses.
0: Ah, que vos fa ganes veure-la ara?
1: Sí. Ah? Sí.
0: Amem, un altre, Karate Kid.
11: Ah, sí.
0: Aquesta sí.
1: Sí.
0: Vinga, Amanda, conta, de què va Karate Kid?
11: Pues, como que hay un chico que como que quiere aprender karate...
0: Y un señor que le enseña.
11: Sí, y hay un señor que le enseña, pero él piensa que no... Como que no le está enseñando, pero luego se da cuenta de que
0: clar.
11: Sí.
0: Clar. Hi ha una frase, men, qui la sap? Men, pares...
12: Tercera, pulitera.
0: Molt bé. Clar, aquell home li ensenya rentant cotxes i aquell nin diu, no estic aprenent res, però que sí aprenent, Amanda.
11: Sí.
0: Clar, és el senyor Miyagi. Molt bé, men, aquesta. Es caça fantasmes. Sí o no, l'heu vist?
1: Sí,
9: sí, sí, sí.
0: Vinga, per aquí, de què vas, Casa Fantasmes? D'un
11: senyor? Fantasmes i senyors que ho
0: cacen. Que els cacen? Molt bé, és una bona sinopsi, eh? Molt bé, molt bé. Vinga, La Història Interminable, l'heu vist?
1: Ai, sí.
11: No me'n recordo.
0: Bé, Mercè, conta-la tu.
9: Va, d'un nin...
0: En Bastian.
9: En Bastian, que a l'escola no està molt bé i roba un llibre d'una biblioteca i sabota una classe. però llavors s'enganxen al llibre, llegeix i llegeix, i llavors resulta que aquella història no només era
0: no comptis història. Molt, no facis molt d'espoiler.
2: L'haureu de veure.
0: És una història dins una història. Eh? Ara vos ha fet ganes veure-la.
2: Sí.
0: Ara vos heu quedat amb ganes de saber quin era l'espoiler, però no. No el direm. Hi havia un drac, cara mia.
9: Un drac.
0: Ah, pares... Ah, no, Fullur, Natrellur és nin, s'altre. A mem, una que és un poc per nins més a partir de 12 anys. Gremlins.
9: Són
0: no
9: l'heu
0: vist, són un poc grans.
11: Jo me vaig veure una part a l'escol·legi perquè van fer un treball.
0: Ah, i de què va?
11: De un senyor que li dona un regal a el seu fill o no sé qui,
0: sí?
11: Que són aquests gremlins.
0: Que són molt, molt sí. Graciós, en Gizmo.
11: I hi ha una part que es banyen i li surten per s'escones.
0: Què els hi passen a aquests animalets? Que si els hi dones de menjar després de les 12 o els banyes, se tornen després en uns animalets que no són tan kawaii, no? Que són els gremlins. Eh?
9: Sí.
0: A menys que diu un Alfonso per aquí, pare. Alfonso, pare, mem.
4: Nosotros tenemos tres hijos y cada día vivimos la película de gremlins, básicamente.
0: Vinga, amem un altre, Los Goonies.
9: Sí.
0: Sí? No? Sí. De què van Los Goonies?
9: Tot tenim el CD.
0: Oh, sí. I de què van Los Goonies?
9: Són un grup d'amics que troben en el magatzem d'un dels amics un mapa del tresor i el volen anar a cercar. I per mig se troben uns dolents, uns pirates, i aquí va...
0: Molt bé, molt bé. Amem, Cariño encogido a los niños...
2: Sí,
0: sí, amén, per aquí, contau, aquesta pues, té els seus anyets, també.
2: Va d'un pare, vale? Que és com un científic, no?
0: Sí.
2: I, sin querer, encolleix els seus fills fins que se van fan diminuts.
0: Sí, molt petitons, i després sí. Que els ha de trobar sí, i intentar canviar.
2: Molt,
0: molt bé, molt bé. Solo en casa?
11: Sí,
2: sí.
11: Sí.
2: Sí.
0: Amén, de què va Solo en casa?
11: Pues,
0: ¿de un
11: niño? Sí, de un niño que, sus, que él no quiere irse como a otro sitio. La, pues,
0: que se le deja en la casa.
11: Sí, sí. O sea, y dice que no quiere ir y al final se lo deja en casa. Y hace un montón de cosas así.
9: Entran uns lladres.
0: Entran uns lladres, passen moltes coses.
2: Sí,
0: eh?
2: Sí, sí, sí.
11: I també que el teu germà vomita la pizza.
0: Ah, tu te'n recordes dels detalls, no? Molt bé, molt bé. Pares, què trobau? Hem de veure més pel·lis, no? Un poquet. Sí, sí. I d'ara anem a fer una prova de sintonies. Perquè aquestes pel·lícules tenen unes sintonies molt conegudes. Anem a posar algunes i vosaltres, nins, heu d'endevinar quina pel·lícula era. Esteu
9: perfecte.
0: Preparats?
9: Sí.
0: Si no ho sabeu, farem rebot cap als pares, que estan allà donant-ho tot. Vinga, començam. Amem, aquesta...
9: E.T.
0: E.T. Molt bé. I els pares anaven fent amb els dits, així, tots emocionats. Amem, un altre. I aquesta...
2: Indiana Jones.
0: Molt bé, molt bé. Aquesta no l'han dit i és una pel·lícula que també, a mi, si els pares l'endevinen. Comença per Wii i acaba per Low.
6: Willow.
0: Willow. Te'n recordes, Dori, de Willow?
6: Mal, digue'ns, claro.
0: Clar que sí, eh? Vinga, un altre.

0: diré que hi ha un pare que du una camiseta amb un cotxe que posa DeLorean. Quina pel·lícula és aquesta?
1: Regresa al futuro!
0: Que vos ha agradat?
2: Molt, sí, moltíssim.
0: Amen, quina pel·lícula que no heu vist ara teniu ganes de veure, amen.
1: Regreso al futuro.
0: Regreso al futuro.
3: Indiana Jones.
0: Indiana Jones. E.T. Amen.
4: Sí? Regreso al futuro.
0: Sí?
5: Regreso al futuro.
0: I de pares, Willow també. Teniu feina, eh?
2: Gremlins.
0: Quan arribeu a que vostres, a casa, sí, pel·lículetes.
5: Gremlins.
6: Feu una llista sencera de coses que
0: han de veure. Que han de veure, eh? Tots plegats. Molt bé, i ja sabeu, avui toca sessió de cinema en família.
1: Adéu!

0: I després de la tertúlia infantil, ara arriba el moment d'escoltar propostes relacionades amb os infantil, juvenil i familiar. Començam amb l'agenda de plans feta per un dels nostres petits reporters.
1: Hola, som Amanda i avui vos duc molts plans per infants, joves i per fer en família. Preparats per apuntar? Dia 15 d'octubre hi haurà un taller de bunyols familiar en el casal de l'escorxador. I també vos proposam un repte lector familiar. La biblioteca de Sòria prepara un bibliobingo. Voleu ser bibliotecaris per un dia? Dia 22 i 23 d'octubre hi haurà un taller per aprendre a la biblioteca infantil de Nou Llevat. I ja hi ha moltes activitats per Halloween i la nit de les ànimes. Dia 23 i 30 d'octubre hi haurà un taller familiar de fanalets en el casal de barri de l'Escorxador. I la biblioteca de Sencelles cerca voluntaris per preparar la seva gincana. I fins aquí la meva agenda de plans. Adeu!
0: Gràcies, Amanda, per aquest recull de plans. I ara seguim parlant d'una celebració, la nova entrega de l'Inca Yokai Fest. Nalila, una de les organitzadores, ens explica què trobarem en aquesta nova edició.
2: Hola, Regina, ¿qué tal? Entramos en la segunda edición del Inca Yokai Fest, 24 y 25 de octubre de 10 a 20, en la calle Miquel Durán, Carrer de la Pau y la Plaza del Mercado Cubierto. En esta solo estará disponible el día sábado, se harán las exhibiciones de la gente de Ludosport, K-Pop Baleares, Shinigamis y para cerrar la gente de los Unfound con el concierto. Este año traemos la novedad del fotobús para que la gente se eche el fotomatón con el recuerdito de esta edición. Tendremos el gastrobar y el mercadito friki con la temática Mundos Mágicos. Muchísimas gracias a todos y los esperamos.
0: I pels amants dels musicals i de Halloween, que ja s'acosta, ens arriba una proposta per avui mateix. La presentació del musical La Tienda de los Horrores a partir de 12 anys.
3: Desde la compañía Illusions Entertainment queremos invitaros al evento presentación que se celebrará este sábado en escena 101 a las 8 de la tarde del musical La Tienda de los Horrores, un musical de Alan Menken y Howard Ashman, autores de grandes películas musicales y musicales como son La Sirenita, Aladdin, La Bella y la Bestia. Podréis venir y conocer a los actores que estarán, bueno, recreando un poco unas cuantas escenas del musical y a esa pequeña planta carnívora. Recordad, sábado en escena 101, La Tienda de los Horrores, a las 8. Evento gratuito hasta completar aforo.
0: Gràcies a tots per totes aquestes propostes d'oci. Nosaltres ja ens preparam per la gincana que ens farà sortir avui dels estudis. Sabeu com? Idò, fent un viatge fins a Alemanya a través d'aquest reportatge. Escoltau.
4: Som la Valentina i ara mateix estic fent el meu Erasmus a Alemanya, concretament a Colònia. Colònia és una ciutat molt guapa, molt verda, o molt d'ambient, però sense cap dubte, una de les coses que més m'ha sorprès és la gran varietat de salsitxes que hi ha. Ah, i una altra cosa que tampoc m'esperava és la quantitat de mercadets de segona mà que organitzen. Pràcticament cada cap de setmana en pots trobar qualcú a una zona diferent de la ciutat i alguns són realment enormes. Hi ha roba o objectes de segona mà, antiguitats, una mica de tot. I dona la casualitat que aquí estudia amb Nana, una atleta d'Espanya també, que està vivint el seu Erasmus a Colònia. Així que aprofitarem perquè ens conti una miqueta de la seva experiència. Anna, per què vas decidir fer un Erasmus, concretament aquí a Colònia?
5: Pues decidí hacer mi Erasmus en Colonia principalmente porque quería vivir la experiencia en una de las ciudades más grandes e importantes de Alemania. Además, su ubicación geográfica es perfecta, ya que al estar en el oeste del país está súper bien conectada para viajar a otros países de Europa y alrededores.
4: ¿Y qué es el que más te ha sorprendido desde que vas arriba?
5: Lo que más me ha sorprendido, sin duda, es la catedral. Es impresionante el impacto que te da nada más salir de la estación central. También me ha sorprendido muchísimo todo el ambiente estudiantil y la cantidad de planes y actividades que se pueden hacer por esta zona. Y la verdad es que, por ahora, estoy encantadísima con la decisión.
4: Moltes gràcies, Anna. la meva part, a més de millorar el meu anglès i alemany, també he après un munt de petites normes socials que aquí s'aprenen bastant seriosament. Per exemple, abans d'entrar a qualsevol transport públic, sempre has de deixar sortir primer a la gent. I una altra cosa que he après ben aviat és que el diumenge és sí o sí el dia de descans per excel·lència. La majoria de tendes estan tancades i els alemanys s'ho prenen molt seriosament. Així que aquí els diumenges són per desconnectar, descansar i fer plans més tranquils. I això ha estat tot des de Colònia. Bis bald, un tschüss!
0: Moltes gràcies, Valentina, per el teu reportatge. Ja esperam amb ganes el pròxim. I ara arriba el moment de fer una petita pausa per agafar energia, perquè després sortim dels estudis a fer una gincana Pokémon.
6: IB3 Ràdio és diversió.
7: Diumenge a les 7 de l'hora baixa segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona divisió amb el Girona Reial Mallorca.
8: I ens ho contaran, com sempre, amb Miquel Verger i Antoni Fuster.
7: Segueix la prèvia des de l'estadi de Montilivi.
9: Bon dia, com estàu?
10: Atalla per Pablo Torre, entra a l'àrea, però la Torre roba el pal!
7: L'emoció del partit.
10: El pal!
7: I el post en l'opinió dels protagonistes.
11: No hay tiempo para lamentarse y toca mirar hacia adelante.
7: Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
12: Yo siempre os digo, lo que puedes hacer hoy no lo dejes para mañana.
7: Diumenge de futbol i entreteniment a IB3 Ràdio.
13: Estàs a punt de covar-me.
14: Sí?
13: Que és emoció.
15: Què dius?
16: De dilluns a divendres a les 5.
17: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb
18: la
17: Joana i en Bernadí. Joga robes. Tu i en Puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
18: Que guapo.
17: No, estic entre joga robes, tu i en Puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
16: Xiu, xiu.
18: Lo nostre, cosa feixuga.
17: Uf, molt bona.
18: Joga robes, tu i en Pugues, lo nostre.
17: És impossible. Sí que és possible.
18: Cosa feixuga.
17: Home, per favor.
16: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
18: Clar que és possible, totes posen bé.
16: I Vetres Ràdio.
18: Se venen cosetes, petites.
16: Xiu, xiu.
17: Cora.
18: Oh, no. I en Puga et sí.
0: Avui a No venim en manual ens tornen a visitar Xinigamis de Mallorca perquè venen a anunciar-nos una nova activitat. Tenim a nosaltres en Irene i Nolaia. Benvingudes.
19: Hola.
20: Buenas.
0: Teniu ja preparada per dia 7 de novembre una gincana cosplay i que més tindrà Pokémon com a protagonista. Això ja se pot avançar.
19: Sí.
0: Contau-nos un poquet en què consistirà aquesta trobada. Què ens podeu contar ja?
19: Pues es un pequeño evento que hacíamos antes de la pandemia y que siempre ha gustado mucho a los fans porque es una ocasión de llevar un cosplay, pero sin que sea concurso como tal. No tienes que subir a un escenario, es algo mucho más natural y además pues vienes acompañados de amigos, porque la idea de la gincana, pues como todos sabemos, es resolver pruebas, resolver acertijos. ¿Qué hacemos en este caso? Pues la enfocamos en cosplay de Pokémon y habrá dos bandos, villanos contra entrenadores. Tú montas tu grupo entre 3 a 5 personas y eliges uno de esos bandos y entonces vas a resolver las pruebas y vas a conseguir puntos para luego hacer una batalla final, a ver quién consigue pues la historia que vamos a montar ahí dentro.
0: Molt bé, molt bé. I hem de dir que avui ens visitau per contar-nos que hi haurà aquesta trobada, però també, aprofitant que tenim aquí amants del manga i s'anime, hola!
21: Hola!
0: Veniu a que visquin una experiència, no? Veniu a,
19: sí,
0: a posar-nos a prova, no?
19: Exacto, hemos montado una pequeña gincana para que podáis tener un anticipo de pruebas que a lo mejor encontraréis el día 7 o no. Entonces,
0: o no,
19: veremos.
0: Perquè se puguin anar preparant. I hem de dir que ens proposeu fins i tot sortir de l'estudi.
19: Sí, vamos a movernos un poquito.
0: Que estàveu preparats? Us fa il·lusió?
21: Sí!
0: Idò, jo crec que farem una cosa, que hem de preparar un equip portàtil. Jo crec que ja tenim en Eduard Trescant per IB3 Ràdio amb un equip ja preparat, amb un Quantum. Hola, Eduard!
22: Bones!
0: Bones, ja estàs preparat?
22: Preparadíssim.
0: Molt bé, ja tenim en Eduard, ara anirem amb ell. Però abans, que més hem de fer, Mem?
19: Os vamos a dividir en dos equipos y tenéis que elegir el nombre de vuestro equipo. que tiene que ser el nombre de un Pokémon.
0: Molt bé. I demem, per exemple, anem a dividir-vos. Anem-me, na Gemma i na Marta poden estar en un equip. I Joel, Pau i Araceli en un altre.
9: Molt bé.
0: Vos pos per ahí bé?
14: Sí.
0: Sí. Vinga, quin nom vos poseu en el vostre equip? Araceli, tria.
9: Equipo Gengar.
0: Això és un Pokémon.
9: Sí.
0: Ah. Sí, pues jo m'he quedat en Pikachu, eh?
9: Silvion. També és un Pokémon.
0: Sí, és que em sonava més, eh? Molt bé, m'heu de dir perquè hauré de dir noms.
9: Gengar.
0: Gengar. I ha de ser Equipo. Equipo Gengar.
19: Equipo Gengar.
0: I Equipo...
9: Silvion.
0: Silvion, m'ho vaig apuntar un moment, perquè si no, no en sortirem. Vinga, Gengar i Silvion. Molt bé. I doncs, ja crec que ja podem anar a sortir de l'estudi. Vos pareix bé?
9: Sí.
19: Sí.
0: I doncs, vinga. Molt bé, ja estan tots preparats. Estau preparats?
9: Sí!
0: Eduard, estem en els passadís d'IB3 Ràdio.
15: Exacte, aquí mateix.
0: I estem aquí ben preparats perquè resulta que ve la primera prova de l'equip Gengar i l'equip Silvion. Amem, Olaya, conta'ns, què han de fer?
20: Pues bueno, en esta primera carrera, que será una carrera kawaii, se decidirá el turno de los próximos eventos. Entonces, aquí tendremos dos capigaras y cada equipo tendrá que elegir un representante que ya están elegidos. Tenéis que conseguir que vuestro capigara llegue al otro extremo del pasillo donde está Irene. Muy importante, no vale lanzarlos ni empujarlos. Tenéis que avanzar siempre, tienen que avanzar siempre por sí mismos. Cuando choquen o se desvíen, tendréis que ir hasta el punto donde ha parado, colocarlo bien y volver a ponerlo en marcha desde allí. El primero que llegue hasta Irene hará que empiece su equipo primero.
0: Molt bé, tenim aquí en Joel i Nemma preparats amb uns capibaras kawaii. Penseu que ho aconseguireu?
21: Clar que sí, home.
9: Supos.
0: Ho intentaran, ho intentaran. Eduard, tu pots ser una mica de locutor esportiu i anar contant què passa. Que estan preparats, sí, començant.
15: Perfecte, estem tot preparats.
0: Vinga, idò, que comenci aquesta carrera.
15: Déu meu, estan avançant les capibares d'una manera espectacular. Estan avançant a un ritme trepidant. Acaba de passar per davall d'una persona. I una capibara ha arribat. Ha arribat la capibara de...
0: És més enfora.
15: Era tan sols un checkpoint. Segueix l'aventura. Et xoquen. Ara aprofita per anar per la costa, però no val. La jutgessa diu que no val. Ara sí.
0: Sí,
15: ara sí,
0: sí
15: que ha arribat.
0: Sí, has arribat. Fort aplaudiment, molt bé.
15: Quina remuntada, senyors, senyores. Quina remuntada hem vist.
0: Com està? Com heu viscut aquesta carrera kawaii?
23: Emocionant. Molt emocionant.
21: Jo ja ho sabia, que guanyen.
0: Molt bé, molt bé. Idò, amem, veniu aquí, públic, tots. Bé, anem a seguir. Com segueix ara... ha guanyat l'equip quin era el nom, per favor?
9: Gengar.
0: No recordaré el nom del Pokémon mai. L'equip Gengar. Amem, Irene, què feim ara?
24: Pues ara vamos con preguntas Pokémon.
0: Amem. Posa-vos el grup Gengar junts o Gengar? Vinga. Posa-vos junts. Amem. Vinga, amem. Quina pregunta et se pregunta per aconseguir més informació?
24: ¿Qué objeto utiliza un entrenador para registrar información sobre los Pokémon que encuentra?
9: La Pokédex.
0: Correcte! Molt bé! Han aconseguit, idò, tenir accés a l'altra informació, no?
24: Sí, vamos a buscar un lugar relacionado con esta información, ¿vale? No es el estudio en el que estamos emitiendo. Bueno, estamos en el pasillo. Es más pequeño, tiene micrófonos y está insonorizado. Y los periodistas pueden entrar a grabar sin moverse de la redacción. De la redacción. ¿Qué lugar estamos buscando?
0: ¿Vos imagineu on pot ser això?
21: Ja ho sé, on és.
0: I doncs anem a seguir vos, sense córrer tant, per favor, perquè hem d'anar tota la comitiva darrere. Anem a seguir, en Joel creu que sap... on està el que trobam? Espera't, Joel, per favor, espera't. Eduard, ve retransmetent què feim.
15: Doncs ara estem passant en el hall de l'edifici. Estem pujant una petita costa que hi ha.
0: Seguim, seguim.
15: Ara estem començant a entrar a les oficines,
0: a
15: allà
0: a
15: on els redactors i redactores treballen, i veiem que en Joel, des d'aquí, Gengar, va bastant...
0: Sí, com a per casa seva.
15: Sí, o sigui, pareix que sap on va.
0: Pareix on va. I aquí hi ha un editor d'informatius. Un moment, anem a demanar... Aquí, en Joel està cercant molt directe a cabines d'enregistrament.
21: Sí.
0: Per què cerques aquí?
21: Perquè està insonoritzat.
0: Home, tenim aquí un company. Galindo, com estàs? Editor d'informatius cap de setmana.
1: Molt bé, però què estàu fent?
0: Una gincana Pokémon.
1: Jo som de la generació Pokémon, no?
0: Ens ho han dit abans.
1: Sí, és vera. Però jo som de l'original, perquè els Pokémons originals són 150. A partir de 150 ja no va bé.
0: Algun consell per a aquests jugadors?
1: Consells que en capturin molts. Però els 150 primers són els millors.
0: I dona'm a fer una cosa, per què no entres amb en Joel en aquesta cabina a menys si realment una versió original de Pokémon amb una jove menys si aconseguiu alguna cosa? Amem? Què heu trobat? Què han trobat? Atenció, explica-ho.
1: Oh, han trobat tres Pokéballs.
0: Tres Pokéballs. No les podeu obrir encara. No les podeu obrir, les obrirem a l'estudi. Com te sents?
21: Orgullós.
0: Molt bé. Què trobes, Galindo?
1: Molt bé, el que ara s'ha de veure què hi ha de dins. Perquè a vegades tenen trampa.
0: Ho descobrirem d'aquí una estona, encara no ho sabem.
1: Estiré pendent.
0: Gràcies. Anem a seguir per aquí. Molt bé, tenim tres bolles Pokémon i ara és el torn de l'altre equip, l'equip Silvion. Equip Silvion, estàu aquí preparats? Molt bé. Olaya, amem, quina prova han de fer ara?
2: Ahora tendrán que responder otra pregunta sobre Pokémon y esta vez tendrán que adivinar qué Pokémon usa su propia voz para dormir a sus rivales.
0: ¿Ho sabeu? Comença per G.
3: Jigglypuff.
0: Correcte! Molt bé, molt bé. No hi ha rebot, Joel. Amem, i ja saben això, què més han de fer, idò?
2: Pues ahora, igual que con el Pokémon, vamos a seguir con las voces y el sonido. ¿Quién es la persona encargada de las voces, la música y los efectos que se escuchan correctamente durante los programas de radio?
0: ¿Qui és?
3: El tècnic. El tècnic.
0: I qui és el nostre tècnic?
3: Ivan.
0: Anem a cercar Ivan, ràpidament. Vinga, tots en comitiva. Eduard, conta què està passant.
5: Ara estem fent el camí invers.
0: Sí, estan tornant.
5: Davant la mirada atenta del redactor.
0: Crec que aquest redactor vol xerrar de Pokémon. Anem a cercar-lo.
5: De fet, té molta pinta? Cara de Pokémon, ara que sí. Ho
0: veig. No han dit tant. Anem a saludar-lo. Hola, conta'ns, qui ets?
14: Jo soc Álvaro, soc redactor d'informatius.
0: T'agraden els Pokémon o t'agradaven?
14: M'agradaven, sí, he crescut molt jugant amb els Pokémon a Game Boy.
0: Quin és el que més t'agrada?
14: En Raichu.
0: Ah, que és una evolució d'en Pikachu.
14: Clar. Que no evolucionava mai, pobret, se quedava allà sempre pendent i no podia passar en sessió on li tocava.
0: Algun consell pels jugadors?
14: Tenir molta paciència. Molta paciència de cercar i d'entrenar.
0: Molt bé, moltes gràcies. Anem a seguir, vinga.
5: Reprenem el nostre camí.
0: Per aquesta gincana de Pokémon per la redacció.
5: Exacte. Ara estem cercant en el tècnic, recordem.
0: Sí, estan cercant en el nostre tècnic.
5: Exacte.
0: Molt bé.
5: El nostre estimat Ivan.
0: Exacte, vinga, anem a seguir, ràpidament.
5: Vinga.
0: Amb aquest equip Silvion, que són els primers que se mouen cercant aquesta pista.
5: Que ha estat totalment imprevisible, perquè fins al primer checkpoint a la carrera de capibaras, havien estat guanyant, però després s'ha remuntat l'altre equip.
0: Anem a veure si ho aconsegueixen. Vinga, entrau ràpidament. Cercau.
25: Jo no donaré pistes.
0: Heu de cercar, vinga. Fred. Crec que han trobat alguna cosa. Conta, Eduard.
5: Nemma, pareix que s'abans ahir ha trobat.
0: Tres bolles, fort aplaudiment, molt bé. Ja podem tornar a l'estudi, idò. Tornem a l'estudi.
5: Vinga.
0: Vinga.
5: Anem a tornar.
0: Ja tornem a l'estudi. Com estàu després d'aquesta experiència? Estàu bé?
26: Sí.
0: Que teniu ganes de veure què hi ha en aquestes bolles Pokémon.
26: Sí!
0: Sí. Molt bé. Idò, Irene, Olaya, què hem de fer ara?
27: Pues dentro de cada Pokéball encontraréis una prueba diferente que tenéis que superar.
0: Molt bé. Idò, la primera és la lila, no?
27: Sí.
0: La primera, obrim. Estau preparats?
26: Sí!
0: Idò, què diu aquí?
27: Qui sóc?
0: Qui sóc? De què va aquesta prova? Què hem de fer?
2: Pues en esta prueba os vamos a dar un Pokémon a una persona de cada equipo, pero no podrá verlo, tendrá que tocar y hacer preguntas para intentar descubrir cuál es. Eso sí, nosotros solamente podremos responder sí o no.
0: Molt bé. Ida, venga, Emma. posa't l'antifàs de capibara.
4: De capibara.
6: Xulíssim.
4: Sí.
0: Estàs preparada?
4: Sí.
0: Apropa-te'n al micro. I aquí tens un Pokémon. Un Pokémon que només té cap, eh? La resta no val. Vinga, pots fer preguntes.
4: Vale. De quin tipus és?
0: No, nosaltres només podem dir sí o no.
4: Vale, pues, és de foc?
7: Sí.
8: Sí, sí, sí.
4: Vale, és en Charmander?
7: Sí. Sí.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Uau, vinga. Anem, passant cap a l'altre costat. Pau, per exemple.
6: Uf, espera tu, que jo, Pokémon...
0: Vinga.
6: Un fàcil.
0: Vinga, un fàcil.
6: Un fàcil, perquè són, si no...
0: Vinga, tu comença a tocar-lo, pots dir directament o pots anar fent preguntes.
6: Vale. És... un conegut?
7: Sí.
6: És groc?
7: Sí.
6: És en Pikachu?
7: Sí.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé, passam cap a l'altre costat. Vinga, per exemple, en Eduard, va.
10: Ah.
6: T'ha tocat.
0: T'ha tocat. Vinga, tu has...
10: I en ses
0: ulleres. En ses ulleres. No, no veus res, comprovau-ho. Sí? Vinga, li passam. Vinga, Eduard, allà arriba.
10: Vinga.
0: Toca. Què creus que és? Demana, si vols.
10: Difícil, això. És un Pokémon inicial?
7: Sí!
10: És de tipus planta?
7: Sí!
10: És en Bulba Sur?
7: Sí!
0: Però per què ho feu tan bé? No està costant gens. Vinga, sa darrera. En Araceli. Vinga. Equip Gengar. Seguim. Estic aprenent. Poc a poc ho aconseguiré.
6: Vinga.
0: En Araceli se posa també l'antifàs de capibara i ja està preparada. Comença a tocar, Araceli.
6: Coda.
0: Amén. Demana.
6: Espera't, que ara jo estic ben perduda.
0: És que ho han fet tan bé que ara t'han creat pressió.
10: Sí.
6: Sí. És d'aigua.
7: Sí.
6: És una tortuga.
7: Sí.
6: És Squirtle.
7: Sí.
0: Molt bé. Fort aplaudiment. Molt bé, jo crec que ja podem passar a la segona bolla, no?
27: Sí, sí. Vamos a ver què pone.
0: I ets verda. Amén, vinga, Gemma. Què diu aquí?
27: Captura de cartes.
0: Captura de cartes. Què han de fer aquí?
27: Pues vamos a poner cartas Pokémon sobre la mesa y daremos una de estas manos pegajosas a una persona de cada equipo. Cuando empiece la música, tendréis que intentar capturar todas las cartas que podáis usando solo la sticky mano, ¿vale? Y tendréis de tiempo lo que dure la canción.
0: Molt bé. I doncs Joel i Marta, que estàveu asseguts a de vora, per exemple, sou un de cada equip, aquí teniu una mà d'aquestes que abans els hi dèiem mano locas, que són aquestes mans que s'aferren. Oh, molt bé. I
27: funciona.
0: Està tan aferrada que no vol sortir d'espacat. Molt bé, Marta, aquí la tens. Ai. I aquí teniu Eduard, posa cartes Pokémon per damunt la taula i en un temps determinat veurem qui enganxa més cartes Pokémon. Que estàu preparats?
7: Sí.
0: Un momentet. Posa la música d'atenció ja i... començant, va. Vinga, vinga, vinga, no podeu aturar.
7: Oh, no!
0: Això són trampes.
27: Trampes,
0: Amb una mà i uns altres.
10: Prendis, prendis a ell.
0: Però no m'has pegat un somàs. Jo crec que han empatat, eh?
10: Bueno.
0: Fort aplaudiment, molt bé. Ai, molt bé, molt bé. Vinga, anem, tercera bolla.
27: La roja?
0: Sí? Sí.
27: Pues a ver qué pone en la roja.
0: Vinga, Gemma, que te toca tu totes.
27: Sí, bueno, va. Totes.
0: Vinga, què diu aquí?
27: Que de no otaku,
0: què hem de fer aquí, amem?
11: Vamos a participar uno detrás de otro. La primera persona dirá un Pokémon, un anime, un manga o un personaje. La siguiente tendrá que decir otro que tenga alguna relación con el anterior y explicar cuál es esa relación.
20: Pueden ser que sean de la misma serie porque tengan alguna característica común, o porque sean luchadores, tengan poderes parecidos o sus nombres empiecen por la misma letra. Cualquier relación nos sirve, siempre y cuando podáis explicarla.
0: Claro, es a dir, per exemple, jo dic Pikachu i Irene diu Charmander. Sí. Per què? Perquè és un Pokémon, per exemple.
7: Vale.
0: Pot ser pel color, pot ser que comenci per la mateixa lletra, qualsevol cosa. Això sí, hem d'anar molt ràpid. Estau preparats?
8: Sí. Sí.
0: Quina por. Vinga, va. Ara, Feli, comences.
7: Gengar.
0: Poden ser Pokémons o qualsevol personatge d'anime, oh?
7: Sí, sí.
0: Vinga, Pau.
12: Eevee.
0: Heu d'explicar la relació.
12: Perquè també és un Pokémon.
0: Vinga. Gemma.
13: Eevee, Pikachu, perquè també és un Pokémon.
0: Ara no en sortiran dos Pokémons.
12: No.
0: Vinga, a veure si aconseguin sortir del món dels Pokémon. Emma.
13: Sylveon, perquè també és un Pokémon.
0: Molt bé. Vinga, Joel. Amb en Sylveon.
16: De quin color era? De quin color era?
17: Rosa. Rosa i blanc.
16: Rosa i blanc.
17: Ulls blaus.
16: Ulls blaus.
0: Ha de ser ràpid, això.
17: Sakura, perquè té el mateix color de cabells que en Sylveon.
0: Vinga.
16: Kakashi, perquè és de la mateixa sèrie.
0: Vinga, ràpidament, ha de ser ràpid, això. Tum, tum, tum, és una cadena otaku.
17: Narare, perquè Kakashi té caca en el nom.
0: Així, així.
16: En Nevado, perquè és un ca i fa caca.
0: Clar, clar, clar, clar.
7: Claro.
0: Molt bé, suficient. Ha anat bé, ha anat, sí, començava... Sí. Molt bé, fort aplaudiment. Cobrim la quarta. Molt bé, és una lila amb un coret. I què diu aquí?
13: Anime retro.
0: Anime retro, ¿qué han de hacer?
20: Vale, ahora vamos a viajar unos cuantos años atrás y os vamos a hacer preguntas sobre animes de hace bastantes años. No va a ser tampoco así muy complicado, así que controlaremos un poco qué tal vais de clásicos.
0: Muy bien, ¿estáis preparados para la prueba anime retro?
12: Sí.
0: Aquí esto es un poco cooperativo, podeu contestar todos plegats.
12: Vale.
0: ¿Preparados?
12: Sí.
0: Venga, yo.
12: Sí.
20: Eran

0: té a calor els segons més.
1: No, aquesta no.
0: Anem, un moment, la tornada principal. És fàcil, no?
2: Gol!
0: Vinga.
2: Gol!
0: Molt bé, vinga, canviem de cançó.

A Nancy se vol dir alguna cosa més que Totoro, Totoro. Ara ho veurem, perquè això sí és en japonès. Qui s'anima? Vinga, Araceli. No? Anem a un altre.

0: Molt bé! Molt bé. Encara en tenim més, no?
1: El doctor Slump!

0: al parc d'Univert. Això ja no, quin horror!
1: Acabam en marxa, una versió d'en Doraemon. A veure, així acabarem. Aquesta la sabeu tots, no?
2: Sí, és un clàssic, ja, aquesta.
1: És un clàssic. Vinga, va. Ho de ballar un poc, vinga, va. Vinga, Eduard, dona-ho tot. Aquest micro és que volin, que és que volador. Alerta en sa tele, a la tele. I vinga, començam. Ja està, ja està. Cantau, cantau.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una. Bon dia. Marxes arreu d'Espanya en aquests moments. També a Palma, amb centenars de persones, reclamen solucions reals en l'accés a l'habitatge després que el Congrés tombés ahir els dos decrets presentats. Encapçalen les manifestacions pancartes amb missatges com «Feim de l'habitatge un dret», «Acabar amb el rendisme» o també «Cap a la vaga general». Ja ho sentiu, els sindicats convocants asseguren que el clam popular és unànim. La portaveu del sindicat de llogateres nacional, Valeria Racu, en declaracions durant la protesta a Madrid.
1: Con lo que ha ocurrido en Sol, con lo que ha ocurrido en las calles, con lo que ha ocurrido en tantas plazas en esta última semana, lo que se está demostrando es que el poder vuelve a las calles. Y esto es un aviso a navegantes. Gobierne quien gobierne, no vamos a tolerar otros 4 años sin atajar el mayor problema de este país. Para conseguir desde abajo acabar con el negocio de la vivienda, queremos rescatar esa herramienta histórica que siempre hemos utilizado la gente trabajadora para transformar la realidad, que es la huelga general.
0: En tot això, hem de dir que aquesta vaga general ha de ser convocada pels sindicats majoritaris, segons diuen els manifestants, i estan en conversa. Amb tot, no hi ha encara una data fixada. I la marxa de Palma ha sortit fa d'haver-se una hora de la plaça d'Espanya. Es dirigeix cap a delegació de govern, on està previst llegir un manifest conjunt de les entitats convocants. Són el Sindicat de Llogateres de Mallorca, el Sindicat d'Habitatge de Palma i també la plataforma d'afectats per la hipoteca. Afegir que a Menorca la protesta serà entre les 10 i entre les 7, volíem dir, les 10 del vespre, davant els ajuntaments de Ciutadella i Maó. Precisament a la mobilització ha fet una crida avui la líder dels socialistes balears i expresidenta, Francina Armengol, en el Consell Polític del PSC.
2: Cal estar amb sa gent, cal estar amb tothom, cal sortir en els carrers. Ara més que mai, mobilització, activació, acció, proposta política, convenciment i treballar per canviar de veritat ses coses. S'esperança són nosaltres. S'il·lusió som nosaltres. Els que ho podem possibilitar som nosaltres.
0: I mentre es mobilitza el carrer, el president espanyol Pedro Sánchez s'ha marcat el cap de setmana com a període de reflexió per decidir si finalment convoca eleccions anticipades com demanen els partits a l'oposició. Aquestes serien, previsiblement, el 29 de novembre. El Consell d'Eivissa preveu obrir les dues noves estacions d'inspecció tècnica de vehicles en un termini de 5 mesos. Això permetria realitzar 30.000 inspeccions més a l'any, segons informa la institució en un comunicat. Aquestes instal·lacions s'estan construint en el polígon industrial de Montecristo, en el municipi de Sant Antoni, amb un pressupost que frega 1,5 milions d'euros. Permetran descongestionar les dues estacions d'ITV actuals que ara donen servei a tota l'illa. L'objectiu, diu el Consell, és augmentar la capacitat d'inspecció, reduir els temps d'espera i oferir als ciutadans un servei àgil i eficient. Acabam amb un apunt del temps perquè l'Agència Estatal de Meteorologia manté l'avís groc per pluja i tempestes a les Balears, mentre que a la Comunitat Valenciana i a Catalunya hi ha avisos taronja. Això per un nucli de tempesta que ja ha descarregat durant el matí fins a 60 litres a Eivissa i hores d'ara toca el ponent de Mallorca. A més, s'està provocant regulacions del trànsit aeri en el vessant mediterrani, afecta els aeroports de Madrid, Barcelona, Eivissa i Palma. Segons informa ENA, hi ha demores de fins a 2 hores, amb més d'un centenar de vols afectats i algunes cancel·lacions. És tot, més notícies a les 2 a l'informatiu migdia. Ara IB3 Ràdio comença Vida Saludable.
3: Més informació a ib3noticies.com.

0: A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
1: Molt bon dia, benvinguts a Vida Saludable, dissabte 3 d'octubre. Aquí i ara arrenca el programa de referència de Ràdio Pública de les Illes Balears sobre salut i benestar. Avui, a Vida Saludable, volem conèixer de prop el programa Pacient Actiu de les Illes Balears, una iniciativa de la Conselleria de Salut que dona eines a les persones amb una malaltia crònica i també a les persones cuidadores perquè puguin gestionar millor el seu dia a dia, prendre decisions amb més autonomia i compartir experiències amb altres persones que viuen situacions semblants. Són tallers de malalts que tracten EPOC, diabetis, càncer de mama, ictus, insuficiència cardíaca, malalties inflamatòries, depressió, esclerosi múltiple, fibromiàlgia, que són només alguns dels exemples que es tracten, com deia, en aquest Pacient Actiu, que és una iniciativa més que està d'aniversari, compleix una dècada, i ho celebrem i compartim amb una de les seves coordinadores, Lucía Moreno Sancho, que és infermera. A més, xerraran del projecte per posar en marxa les noves dependències de l'unitat del dolor a Can Misses, a Eivissa, i coneixerem una mica més la feina de Ramon, el doctor Fernández Cid, conegut, amb qui també farem balanç dels 25 anys d'extracció d'òrgans a Menorca. Ell és coordinador hospitalari de l'àrea de trasplantaments de l'Hospital Mateu Orfila de Maó. A més, és cap de servei de medicina intensiva, és a dir, d'UCI. I coneixerem el punt de vista de l'infermera oftalmològica a l'Hospital de Manacor. Són alguns dels temes principals que destacam d'un programa Vida Saludable que ja comença. Benvinguts. Avui, benvinguts a Vida Saludable. Comença el repàs sanitari de la setmana. Som a Eivissa perquè l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera treballa des de fa mesos en la posada en marxa de la nova unitat del dolor de l'Hospital Can Misses. Laura Calafat té més detalls. Laura, bon dia.
2: Bon dia, Carlos, i molt bon dia a tothom, als nostres fidels oients d'IB3 Ràdio. Efectivament, ja s'ha iniciat la compra de l'equipament necessari i actualment es treballa en la preparació de l'adequació de l'espai que acollirà aquesta nova unitat del dolor, que s'ubicarà a la primera planta de l'edifici J, l'antic Hospital Can Misses, concretament a l'espai que ocupava fa 10 anys l'antic peritori de l'Hospital Públic Eivissenc. Per ampliar aquesta notícia, ja ens escolta des de l'altre costat del fil telefònic Francisco Javier Marí Estallés, director de gestió de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera. Molt bon dia, benvingut al nostre programa.
3: Bon dia, Laura.
2: Abans d'entrar en matèria sobre qüestions tècniques d'espai, d'equipament i de prestacions, què suposa aquesta nova aposta? És un punt d'inflexió? Era una demanda històrica de pacients i professionals que aviat serà una realitat?
3: Pues sí, efectivamente, supone sobre todo ampliar la cartera de servicios del Hospital de Can Misses que prestamos a la población de Eivissa y Formentera. Supone también aprovechar los recursos de los que disponemos, ya que vamos a rehabilitar una zona de paritorio que estaba inutilizada desde hace en torno a 10-12 años, desde que se abrió el hospital nuevo, y además de aprovechar el conocimiento y la experiencia que tenemos de especialmente de una doctora, la doctora Sara Gallo, que tiene especial experiencia y conocimiento de la parte de la unidad del dolor. Pero sobre todo, lo que supone es una enorme mejora para los pacientes con dolor crónico de Eivissa y Formentera, ya que evitamos los desplazamientos, evitando el coste, pero sobre todo lo que evitamos es que un paciente con dolor crónico tenga que desplazarse hasta Mallorca con todo lo que ello conlleva.
2: Uh-huh. ¿En quins equipaments comptarà aquesta unitat, tant en metres quadrats com en tecnologia?
3: El equipamiento, lo que vamos a hacer es rehabilitar una zona de unos 200 metros cuadrados, que era el antiguo paritorio. Va a constar de dos consultas, una para enfermería y otra para el médico anestesista, y dos salas de intervenciones. En una sala se realizarán los procedimientos menos invasivos, con sillones, bombas de perfusión para suministrar la medicación intravenosa, monitores y tomas de oxígeno. Y en la otra sala se realizarán los procedimientos más invasivos, para los que se precisa una mesa de quirófano, un arco de rayos y un ecógrafo. Como decía, en total vamos a rehabilitar 200 metros cuadrados del antiguo hospital de Can Misses, que teníamos hasta la fecha pues inutilizados.
2: Uh-huh. Senyor Marí, quin és el termini d'execució? Quan s'espera que comenci a atendre ja a pacients aquesta nova unitat?
3: Bueno, pues nosotros actualmente ya estamos, hemos iniciado la compra de todos los equipamiento del mobiliario. Estamos a la espera de que empiecen a llegar los diferentes equipos y estamos ya rehabilitando esta zona del antiguo paritorio para poder tenerlo disponible cuanto antes. La idea es que entre un mes y dos meses lo tengamos ya todo listo y nosotros confiamos en que antes de las fiestas de Navidad podemos ya recibir pacientes y tratarlos aquí en su hospital, en Cambises.
2: S'ha fet una gran inversió, per tant, de quin pressupost total estem xerrant que tindrà el disseny del nou servei?
3: El presupuesto total invertido ahora son unos 130.000 euros, de los cuales 40.000 se dedican a lo que es la reforma de las instalaciones y 130.000 a la compra de mobiliario y de equipamiento.
2: Ja ho ha dit vostè que cal incidir que s'incorpora un nou equip mèdic especialitzat, però també en el balanç de despeses s'evitaran desplaçament de pacients, evitant les molèsties del factor d'insularitat, com bé explicava vostè que s'havien de desplaçar antigament a la illa de Mallorca.
3: Efectivamente, llevamos ya muchos años intentando que esta unidad del dolor se abra y creo que gracias al equipo actual, a un importante impulso de la consellera Manuela García y especialmente a todos los profesionales que están dedicándose a ponerla en marcha, vamos a conseguir evitar esos desplazamientos, que bueno, el coste es un poco lo de menos, es un coste de unos 70.000 euros anuales de media en los últimos años, pero sobre todo, y quiero recalcar, que lo más importante es que vamos a evitar que pacientes con dolor crónico tengan que desplazarse con el inconveniente que eso les genera. Pueden venir aquí a su hospital, a su casa, a ser tratados y cerca de su domicilio.
2: Moltíssimes gràcies, Francisco Javier Mari Estallés, director de gestió de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera. Enhorabona per aquesta nova unitat del dolor i fins una altra.
3: Muchas gracias y un saludo.

0: Més qüestions sanitàries. L'Hospital de Manacor presenta la seva experiència en l'organització i l'evolució de les injeccions intravítries.
1: L'Hospital de Manacor ha participat en una trobada científica en la presentació de dos treballs que posen de manifest l'evolució de l'activitat assistencial i el compromís del centre en la millora contínua de la qualitat i la seguretat del pacient. Per ampliar aquesta informació, feim una estoneta de ràdio. Susana Barona, infermera d'oftalmologia de l'Hospital de Manacor. Molt bon dia, benvinguda.
2: Gràcies, bon dia.
1: Susana, d'una banda, l'equip de l'Hospital de Manacor ha presentat un pòster relacionat amb l'activitat de la unitat de cirurgia sense ingrés. Què destacaria, sobretot, la capacitat d'organització?
2: Bueno, destacaría principalmente el papel que juega la enfermería en el cuidado del paciente y sobre todo en cuidar que la calidad del proceso de cirugía sin ingreso se realice de una forma, como digo, segura y eficiente.
1: D'altra banda, tenen la comunicació passat, present i futur de les injeccions intravítries a l'Hospital de Manacor, un treball que analitza l'evolució d'aquesta activitat oftalmològica i el paper fonamental de l'organització infermera en el seu desenvolupament.
2: Sí, bueno, entender que las inyecciones intravítries es la administración de un medicamento directamente en la interior del ojo, en la zona vítrea, para tratar de enfermedades de retina que de una forma local y precisa. El paciente, lo que nosotros buscamos con todo esto es que el incremento de calidad de vida de las personas que tienen este problema y enfermedades, el mejor pronóstico visual que tienen, disminuir la discapacidad visual. Es un procedimiento de 5 o 10 minutos con anestesia local, higiene estéril y ambulatoria. El paciente viene acompañado con un familiar o alguien y se va por su propio pie.
1: Por tanto, ¿cómo ha evolucionado esta técnica o esta actividad?
2: El Hospital de Manacor lleva más de 10.000 inyecciones y ha evolucionado hacia un proceso muchísimo más ligero para el paciente, más eficaz, más seguro y sobre todo que la técnica se ha reducido a poner unos medicamentos que se han eliminado, cuestiones que tenían riesgo de posibles efectos de infección o de más inflamación. Entonces es un procedimiento mucho más eficaz y mucho más seguro.
1: Susana, ¿quin papel juga la enfermera en tot aquest procés?
2: El papel que desempeña es esencial en todo el proceso. Sí que es verdad que la medicación la administra un oftalmólogo, pero lo que es la preparación del paciente, la verificación de la identificación, el ojo, el consentimiento, alergias, medicación, todo el campo estéril, por supuesto, la asistencia al oftalmólogo en el procedimiento, la educación del paciente y, sobre todo, le damos importancia a la vigilancia de la detección precoz y manejo inicial de posibles complicaciones, ¿no? Para la, que el paciente, si tiene alguna complicación de las cosas que explicamos, acuda a nosotros para hacer este seguimiento.
1: Finalment, Susana, quins reptes de futur presenta aquest projecte? Ja han dit que ha evolucionat bastant la tècnica, però com es veu el futur?
2: Bueno, somos muy conscientes que el crecimiento continuo en el número de pacientes que necesitan este tratamiento es exponencial, con lo cual tenemos que esforzarnos en la preparación de mejores y más eficaces procedimientos. Por ejemplo, la más gran oportunidad que tenemos es el nuevo edificio ambulatorio que estamos inaugurando y estamos prestando ahora todas las especialidades. Y en ese nuevo edificio podremos abarcar como más pacientes y también mejorar y adquirir nuevos tratamientos que sean más duraderos y que den más mejor pronóstico, ¿no?, para estos pacientes.
1: Moltíssimes gràcies, Susana Barona, infermera d'oftalmologia de l'Hospital de Manacor. Fins un altre, i disfrutar i gaudir moltíssim d'aquesta nova instal·lació, aquest nou edifici.
2: Vale, recordar una pequeña cosa. Cuando el paciente acuda ahora al hospital, que por favor se fijen en el ticket que le sale de la máquina, porque ahí le dará la nueva ubicación o no. Estamos en este gran proceso y me gustaría reseñar este detalle, que se fijen en el ticket.
1: Importantíssim pels nostres oients. Moltes gràcies, Susana.
2: Gràcies. Adéu.
0: Hem de recordar que l'Hospital de Manacor està en clar procés de mudança al nou edifici, que és espectacular, és modern, té molta llum, té molt de color i, efectivament, és amb màxima tecnologia i modern, però els pacients, evidentment, encara no saben si han d'anar a l'antic, al nou, per això ho deia, que se fixin en l'ubicació d'Hospicat. Sí. Seguim xerrant ara de medicina, no ja del futur, sinó més aviat del present, la medicina personalitzada. Té més detalls, com sempre, en la Laura.
1: Així és, Carlos, vos contam una notícia sanitària important. És que l'Hospital Universitari de Sant Espases albergarà el primer Institut de Medicina Personalitzada de les Illes Balears. Estarà ubicat a l'espai de les Cases Velles i suposarà un canvi de paradigma a la medicina genòmica individualitzada centrada a la prevenció, la predicció i la personalització. Per aprofundir una mica més, saludam a la cap d'Unitat de Diagnòstic Molecular i Genètica Clínica, la doctora Itziar Martínez. Molt bon dia, doctora. Gràcies per atendre'ns.
3: Hola, bon dia.
1: Què suposarà la creació d'aquest Institut de Medicina Personalitzada i si ens pot explicar una miqueta de què va?
3: Bueno, el Instituto de Medicina Personalizada de Baleares tiene la misión de facilitar el acceso a la ciudadanía balear de todas las técnicas de genómica. Esas técnicas se están incorporando en todas las áreas de medicina actual y es necesario que se incorporen para que la asistencia de los pacientes sea óptima. En estos momentos, las áreas instrumentales y las áreas clínicas están repartidas por diferentes servicios y en diferentes áreas del hospital de referencia de la comunidad. Y el instituto lo que pretende es unificar todo este conocimiento y todo este circuito, tanto de facultativos clínicos como de facultativos de laboratorio genético, para poder hacer una medicina mucho más eficiente y sobre todo equitativa, porque este instituto es para toda la comunidad balear.
1: Uh-huh. Doctora, ja ha explicat una miqueta com seran aquestes instal·lacions, a més crec que comptaran amb un laboratori, però quan serà una realitat?
3: Bueno, el laboratorio ya está funcionando en el hospital. El problema está en que está ubicado en diferentes salas, con lo cual se pierde bastante la eficiencia en tiempo porque no están unificados en un mismo lugar. El laboratorio que estará ubicado en la planta baja del Instituto de Medicina Personalizada esperamos que esté funcionando para finales del 2028. Todo esto debido a los tiempos legales para el desarrollo de los pliegos técnicos de arquitecto y luego la planificación de las obras, pues siempre está sujeto a modificaciones del cronograma. Pero la idea es que para finales del 28, principios del 29 ya esté funcionando en el edificio nuevo.
1: ¿Y cuántas pruebas e informes de genómica fa el Hospital de Sant Espases? ¿Quina informació obtenen de los pacientes?
3: Y bueno, nosotros trabajamos de dos formas diferentes. Por un lado, para las enfermedades minoritarias, las enfermedades raras. Por otro lado, todo el área de oncogenómica, todo el área de cáncer y tumores, tanto oncológicos como hematológicos, que requieren de pruebas genómicas. Y además también hacemos pruebas que son como transversales a todo el conocimiento de la medicina, por ejemplo, el área de farmacogenética. Entonces estaríamos hablando de en torno a más de 20.000 informes al año con diferente volumen de pruebas porque muchas veces para realizar un informe se requiere más de una prueba diagnóstica en concreto.
1: Tenim entès que faran un assessorament genètic per facilitar-ne l'accés dels familiars i els pacients de malalties minoritàries i oncològiques. De quines patologies estem xerrant?
3: Sí, esta parte para mí es, creo que el cambio más importante que va a producir el tener un instituto. Es fundamental poder discernir entre el paciente y las familias que no están enfermas. Y no creo que el que acudan a un hospital una familia sana le provoque un cierto grado de estrés. El que se puedan acudir a un hospital, el que puedan acudir a un hospital externo, a un instituto externo al hospital, hace que las familias vengan con otra sensación a los hospitales. El asesoramiento genético se realiza actualmente ya para enfermedades minoritarias y en determinados tipos de cáncer, pero es cierto que no contamos en la comunidad aún con profesionales dedicados exclusivamente a asesoramiento genético. Es otra de los perfiles que se incorporan ahora a la comunidad, que creo que también va a beneficiar mucho la actividad y sobre todo la atención realizada sobre los pacientes y sobre sus familias.
0: Doctora, com que la ràdio està meravellosa però no la veiem, necessitem explicar a la nostra audiència i als oients aquest xiulet quasi crònic i cíclic de quina màquina és, on està, per favor. Perquè sentim un xiulet i no sabem què és.
3: Sí, perdonar, estoy en el laboratorio con un contexto de secuenciación y este debe ser, perdonar, no sabía que se escuchaba tanto, lo lamento.
0: Era per explicar, perquè si no la gent diu, on està aquesta dona? Perfecte, gràcies, doctora.
3: Estoy en el laboratorio, perdonar, no pensé que se fuera a escuchar tanto.
1: De fet, deguda en aquesta explicació que ens ha donat d'aquesta màquina, com podem explicar a l'audiència també d'una forma planera el pes de la genètica i la genòmica avui en dia en la salut de la població?
3: Sí, bueno, durante mucho tiempo la genética ha sido como un gran desconocido y era un poco como cierto grado de brujería, ¿no? Actualmente, gracias a las técnicas de secuenciación masiva que han abaratado muchísimo los costes, somos capaces de secuenciar todo el DNA desde el inicio hasta el fin de cada uno de nuestros pacientes para poder identificar frente a un DNA de una persona control sana qué variantes o qué delecciones o qué inversiones, qué trozo de DNA cambia respecto a un paciente sano, a una persona sana, y poder con esta poder identificar la causa posible de una enfermedad genética o en el caso de tejido tumoral, pues poder buscar qué fármacos son más eficaces frente a ese DNA tumoral que está desarrollando el paciente.
1: Continúe.
3: No, básicamente es esto, el que se ha abaratado tanto el coste, el primer genoma que codificamos en los 80 costó más de $1.5 millones, y actualmente estamos hablando de en torno de los 400 euros, con lo cual es mucho más asumible realizar un genoma en cualquier paciente antes de hacer cualquier actividad terapèutica, pronòstica o diagnòstica d'un pacient, no?
1: Clar. Ja a la darrera, doctora, cap a on avança la medicina del futur? La sanitat aposta per la precisió i personalitzar cada cas, és així, no?
3: Bueno, yo creo que la medicina del futuro deberíamos conseguir pasar realmente a que salud pública, que medicina preventiva tenga muchísimo más poder que la parte que actualmente está la sanidad, que son los hospitales de agudos y de crónicos. Tenemos que conseguir diagnosticar a los pacientes antes de que se desarrolle la patología para así poder tener mayor calidad de vida de nuestra población y sobre todo a un mucho menor coste.
1: I de moltíssimes gràcies, doctora Icíar Martínez, cap d'Unitat de Diagnòstic Molecular i Genètica Clínica, per aquest minutet de ràdio de dins la seva feina. Fins una altra.
3: Moltes gràcies per la difusió. Bon dia.
0: Fem una petita aturada, però no reixerrem de Pacient Actiu, un gran programa que connecta pacients formadors que han passat una malaltia amb altres que l'estan començant a passar i se provoca i se genera una gran sinergia i un gran acompanyament. I compleix aquest programa 10 anys aquí, a Vida Saludable.
4: Vida Saludable. IB3 Ràdio.
5: IB3 Ràdio és investigació.
6: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
7: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
8: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
4: Vida saludable, amb Carlos Hernández.
0: I I Laura Calafat, com sempre, cada dissabte a la una del migdia, fins a les dues, Vida Saludable, el programa de Sanitat i Medicina i també de Salut i Benestar a IB3 Ràdio. Quan parlem de salut, sovint pensam en professionals sanitaris, en hospitals, en tractaments o directament en medicaments, però hi ha una altra peça fonamental, el paper que té cada persona en la cura de la seva pròpia salut i el que pot aportar la seva experiència a una altra persona que està passant pel mateix que ell o ella.
1: Avui a Vida Saludable volem conèixer de prop el programa Pacient Actiu de les Illes Balears, una iniciativa de la Conselleria de Salut que dona eines a les persones amb una malaltia crònica i també a les persones cuidadores perquè puguin gestionar millor el seu dia a dia, prendre decisions amb més autonomia i compartir experiències amb altres persones que viuen situacions semblants.
0: Volem incidir molt en que és un programa que posa damunt la taula una idea molt interessant. L'experiència d'un pacient també pot ser font de coneixement i d'ajuda per a altres pacients, sobretot una empatia.
1: Per conèixer com funciona, qui s'adreça i què pot aportar a les persones que conviuen amb una malaltia crònica, avui ens acompanya Llucia Moreno Sancho, una de les màximes responsables del programa Pacient Actiu de les Illes Balears.
0: És una membre de l'equip coordinador, és infermera família comunitària, ha fet feina a Centre de Salut de Manacor, Santa Ponça, Sant Pisà i d'altres, al darrer a Son Cladera, a Palma, durant 5 anys. En la seva trajectòria destaca per haver estat sotsdirectora d'infermeria i professora associada a la UIP, i des d'octubre de l'any 2016, com han dit, és una membre de l'equip coordinador del programa Pacient Actiu de les Illes Balears, que fa 10 anys que és un programa preciós i, a més, jo crec que podríem dir a la nostra convidada que és una persona i una professional entusiasta. Li agrada molt el que fa, això és molt guapo. Llucia, benvinguda a Vida Saludable, com estàs?
9: Molt bé, encantada d'estar aquí i compartir aquesta estona amb vosaltres.
0: T'he de demanar disculpes, perquè duim mesos xerrant i jo sé que tenies moltes ganes, perquè realment jo he pogut veure en un reportatge del programa de televisió lo guapo que és, i aquest programa és que és preciós. I duiem més al xerrant que li hem de donar importància i una difusió, i ha arribat el moment.
9: Sí. Gràcies. Disculpes, no me n'has de demanar, perquè sabem com anau, que anau a top i teniu molta, molta feina, i com és la nostra iniciativa dins el que és el nostre sistema sanitari, n'hi ha d'altres que també són interessants, no? Llavors, és bé, ara és el moment, i ben arribat aquest moment, i que bueno, que continuem col·laborant, faltaria més.
1: També ens acompanya el pacient formador José López Mazoteras, especialista en el programa de pacient actiu en EPOC. José, gràcies per estar aquí, com està?
10: Muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación.
0: Comencem amb la Llucia.
1: Llucia, què és exactament el programa Pacient Actiu i per què neix aquesta iniciativa?
9: Bé, aquesta iniciativa realment té un primer intent l'any 2014. Ara hem fet 10 anys, però va haver un primer intent en el 2014, aprofitant un congrés de pacients, no?, de lo que era d'Andalusia, i se van juntar en Escoiba membres d'associació de pacients, professionals d'atenció primària, el mateix Escoiba, i va ser com un primer contacte i dir aquesta iniciativa, aquesta idea de fer formacions a on els educadors d'aquestes formacions siguin pacients dirigint formació altres pacients, mos agrada. El que passa és que, bé, pel que sigui en aquell moment, aquesta iniciativa no va acabar de quallar, i en el 2016 se reprèn d'una manera seriosa. Quan dic d'una manera seriosa és amb l'objectiu de posar una sèrie de recursos perquè això se converteixi en una realitat. I a partir d'allà comença aquest camí. I me demanes, no?, que és el programa Pacient Actiu. El programa Pacient Actiu és un programa liderat per atenció primària amb recolzament i també amb un suport molt important, el mateix recolzament que suport del Servei de Salut, perquè a partir d'un moment va més enllà de lo que és atenció primària, agafa ja ses illes, per tant, és un programa de la nostra comunitat autònoma, i l'objectiu que té és millorar la salut i la qualitat de vida. Fins aquí és l'objectiu que té el sistema sanitari, no el veure? Millorar salut i qualitat de vida de persones amb malalties cròniques, fins aquí tampoc estan dient cap novedat, i persones cuidadores, evidentment també. I la diferència és que ho fa a través de formació grupal, que això també fa molt d'anys que existeix, però és una formació grupal a on qui imparteix aquesta formació, aquest aprenentatge, li deim nosaltres més que formació, no és un professional sanitari, no és una infermera, no és un metge, no és un fisioterapeuta, no és un nutricionista, no és un psicòleg, que és algo a lo que estem avasats, no és com lo tradicional, sinó que són pacients, actius formadors, els hi deim nosaltres, són unes persones que s'han preparat en nosaltres, que tenen un perfil concret, si no, ja ho xerram un poc més endavant, i que estan disposats a liderar això, a ser els conductors, els educadors de tallers entre iguals, és a dir, en José, amb el seu EPOC, ell és educador, és formador d'un taller a bones assistents, i ses assistents són persones que tenen EPOC. D'acord? Uh-huh. I aquesta és això és el que ens diferencia d'altres programes de salut.
0: Uh-huh. A qui s'adreça el programa? Perquè moltes persones que estan sentint ara a la ràdio diran: ostres, jo tinc tal malaltia, què podria fer? Com me puc sumar?
9: Hi ha diferents maneres de sumar-se en el programa. Nosaltres sempre deim que hi ha com a dos nivells, tots dos imprescindibles i tots dos necessaris, no? El nostre programa té una sèrie de peces on, si no n'hi ha una, l'altra és impossible que hi sigui, no? Llavors, es poden mover professionals, però si no hi ha pacients que vulguin ser formadors, no anem. Pot haver pacients i professionals, però si no hi ha persones disposades a assistir a un taller, tampoc anem. Per tant, un pacient que estigui interessat, si és una persona que té un bon maneig amb el seu problema de salut, no? Si agafem d'exemple en José, doncs en José és una persona, i si no t'ho corrígeme, però que en sap de la seva malaltia, és una persona que té una bona adherència en el tractament que els seus professionals, metges, infermeres, vale, li han recomanat, i en els medicaments i demés, que a banda d'això cuida els seus hàbits saludables, caminar una miqueta, ni d'altres que fan altres esports, no? Tenir una dieta adequada, no fumar, no beure alcohol, hi ha una sèrie de requisits, i llavors també demanen que siguin persones una miqueta extrovertides, perquè bé, tard o d'hora t'hauràs de posar davant, no? com a educador, com a conductor d'un grup, per tant has de ser algú que siguis capaç de posar-te davant d'un grup. Si sempre deim, han de ser un poquito, això, echaos pa'lante. Uh-huh. Importa que sigui la superalegria de la huerta, però... No? Han de poder estar davant d'un grup de persones que potser un te fa una pregunta tal, o n'hi ha un que vol ser protagonista, no? Això, diguem, és un nivell. I això és el nivell de pacient actiu formador. D'acord? Ja tenim els formadors preparats, que reben una formació de 24 hores, 24 hores en diferents dies, vale? No és que els detenguem 24 hores seguides en nosaltres, no? Seria massa heavy. I aquestes persones llavors estan preparades per això, per liderar tallers entre iguals, que és on entren, diguem, els altres assistents. I quin és aquest públic que ve a un taller entre iguals? Llavors és aquella persona que, pel que sigui, està una mica embossada en la seva malaltia. Que maldament la seva infermera, el seu metge, el seu fisio, li ha dit, escolta, els medicaments els has de prendre d'aquesta manera, és important que mengis sa, és important que caminis, és important que te relacionis amb altra gent, és important que això que te passa ho contis a la teva família, és important... Estan embossats, d'acord? Perquè un professional hi ha una taula per mig, hi ha una bata, hi ha una manera de dir les coses. I dins el cap, dins el caparrí de totes les persones hi ha, jo sempre li dic, no, pues aquests prejudicis, així com mos pensam que són els altres. Llavors, si jo tinc un problema laboral, igual no li dic a la meva metge, maldament tingui... M'enteneu, si tinc un problema en la meva família, igual no li dic a la meva metge. Jo, tot això que allà no dic surt a un taller entre iguals, perquè no hi ha bata, perquè no hi ha taula, perquè l'idioma és únic. I és un idioma planer. I és de, jo sé el que tu estàs passant, perquè jo ho he passat, o perquè jo encara ho estic passant, maldament t'ho dugui millor. Feim tallers de depressió, quan en els tallers de depressió les formadores i els formadors diuen, sempre tenim el fantasma darrere. Ara me veus que jo estic bé, però jo sé que puc recaure. Per tant, és important que en xerrem de tot això. D'acord?
0: M'agrada molt quan ve un professional sanitari sense cap iPad, sense cap paper, són 10 anys, ho tens tot tan interioritzat, t'ho sents, ho expresses, ho orientes molt bé, ho comuniques d'una manera brillant. Mm. Patologies concretes, Llucia, que se puguin sumar en el programa?
9: Aquesta és duc una xuleta.
0: Ah, mira, però si abans ho dic...
11: No te fa falta.
9: Perquè sempre n'hi ha alguna que m'adeix.
0: Perquè s'han reprès ara, després de l'estiu, no?
9: Anem a veure, nosaltres tenim realment un calendari molt escolar, per dir-ho d'alguna manera. Uh-huh. La realitat de les persones és que de setembre a desembre s'apunten a tallers, i també els professionals estan disposats a fer tallers, llavors tenim una aturada nadalenca, tothom està pendent de les històries, faltaria més. Passat Sant Antoni i Sant Sebastià, tenim una segona etapa que s'atura un poc a Pasco, i llavors encara podem estirar fins juny. Llavors, normalment, exacte, fins juny. Entre tot això que vos vaig dient, tenim cabuda anual per uns, enguany seran, si tot va bé, 20 tallers. Mm? Dit així, també pot pareixer que és una xifra molt grossa de tallers, però no ho acaba de ser. Ens agradaria poder-ne fer molt més, perquè xeram de que tenim 46 centres de salut a Mallorca, més els que tenim a Menorca i Eivissa, que no me'ls sé a memòria, però posa 7 i 7 aproximadament, no? Que me disculpin si m'he deixat algun. Tenim hospitals públics a Mallorca, 4, més un concertat, amb els que també feim feina, que és Sant Joan de Déu. Llavors, tant de bo poguessin dir-vos que en feim 40 cada any. Però també hem de dir que per poder fer tant, els pacients de TIU formadors, en José, avui està aquí, invertint el seu temps personal per fer difusió d'aquest programa. Ells són voluntaris. Aquesta formació de 24 hores que reben, reorganitzen els seus horaris, no tothom. Són persones jubilades. Tenim persones que estan en actiu. Tenim persones que estan travessant un procés de quimio i, com que la dura més o manco bé, estan dispostes a formar-se. Vull dir, realment, no hi ha un model superestricte, sinó que en funció de la circumstància de cada persona i de la motivació, pues, s'impliquen en el programa, no? Llavors, és això. Això vos volia dir, no? La importància d'aquest programa, perquè qui el lidera, vull dir, qui s'hi posa davant per fer tallers entre iguals, són persones voluntàries i que tampoc podem abusar. En José ara té un compromís de 6 setmanes, no? No li puc dir, vale, José, termines ese taller i el mes que viene 6 setmanes més. Hombre, és que arribaria un moment que mos dirien, oye, que ho faci un altre.
0: Ictus, càncer de mama, quin més són? Que
9: quin desastre.
0: Li havia fet aquesta pregunta.
9: A veure, perdona. Mira, duim 16 línies, d'acord? Realment són, sí, 16. Duim diabetis, duim persones amb malaltia pulmonar obstructiva crònica, que és EPOC, duim esclerosi múltiple, malaltia renal crònica, insuficiència cardíaca i cardiopatia isquèmica, duim també càncer de mama, càncer ginecològic, càncer de cap i coll, que realment és de laringe i orofaringe, que és relativament recent. Duim persones amb fibromialgia, síndrome de fatiga crònica i hipersensibilitat química múltiple, que això està dins un mateix taller. Duim persones amb dolor, fent tallers, o faríem, de dolor crònic no oncològic, de malalties inflamatòries intestinals, de malalties inflamatòries articulars, que n'en tenim previst un, són espases d'aquí no massa temps, d'acord? Depressió, que ho he comentat, ictus també, que el van començar la setmana passada a Sant Joan de Déu, els de càncer de mama, que he dit, començar amb la setmana que ve una en el centre de salut de Manacor. I segurament Menorca s'estrenarà amb obesitat en el mes de desembre, que també és tenim una guia encara calenteta que l'estem acabant de revisar, però bé, de vegades fem les coses molt... Tenim guia més o manco, doncs vinga, començam. Perquè és que si no...
12: José, ja ho ha explicat la Llucia bastant bé, però una de les idees del programa és que els pacients com vostè comparteixin experiències amb altres pacients. Com funciona aquesta formació entre igual? Com és?
10: Pues esta formación entre iguales funciona previa a agrupación de enfermos crónicos en los distintos centros de salud, a través de las enfermeras, incluso de los médicos de cabecera, se crean grupos de este tipo de crónicos, y en el transcurso de unas semanas y unas horas cada semana, previa formación nuestra, transmitimos a estos enfermos o a estos crónicos también, como nosotros, todo lo aprendido en el taller de formación.
12: És a dir, ara mateix hi ha una persona amb una malaltia crònica que ens està escoltant. Per exemple, vostè forma part de l'equip formador d'EPOC, no és així? Què fan? Es reuneixen amb els pacients i vostè és un formador i comença a explicar-los als altres pacients quina forma de vida s'ha de dur, quins hàbits saludables s'han de dur, que és recomanable, la seva experiència pròpia. És així, vendria a ser això.
10: Efectivament. Disponemos de una guía proporcionada por el equipo de formación y en esa guía, bueno, pues tratamos de transmitir el tipo de alimentación que han de llevar, el ejercicio la conveniencia de ejercicio que han de hacer en el día a día, su medicación, cómo la han de tomar, ya pautada por los especialistas o los médicos de turno, etcétera, etcétera. Y esa es nuestra misión.
12: Sobretot deu haver molta empatia, que una persona que viu amb una malaltia crònica, com un mateix, connecti amb una altra persona que està passant una situació semblant.
10: Efectivamente. Hemos de transmitir mucha empatía y bueno, y hacerles ver que tú estás pasando por la misma situación que ellos. Que ellos se sientan arropados y a tu vez, y a su vez, pues bueno, que ellos transmitan los problemas que puedan que les puede ocasionar la enfermedad. En muchos casos, pues yo qué sé, una persona con EPOC, no es mi caso, yo estoy acompañado de mi familia, de mi mujer, puede estar solo en su casa.
12: Claro.
10: Una exacerbación, pues les puede pillar a las 3 de la mañana y solo. ¿Cómo actúa esa persona? ¿Qué hace esa persona? Pues las soluciones a esos problemas tratamos nosotros de...
12: Es donen en aquest taller.
10: De canalitzar-se-la a través del taller.
12: Jo sí, he parlat molt d'educació sanitària, però una malaltia crònica, ho està dient ara en José, també pot tenir un impacte emocional important. Es treballa en aspectes com l'autoestima, la por, l'ansietat o la sensació de solitat.
9: Sí, sí. Les guies educatives nostres no les hem fet nosaltres. És a dir, per... Bueno, sí, una mica sí que les hem fet nosaltres, però... És a dir, quan ens van reunir amb el primer grup de pacients actius que s'havien format a l'any 2017-2018, d'acord? Va ser quan els van demanar si vosaltres haguéssiu de rebre una informació de la vostra malaltia, de què vos agradaria que vos explicassin, no? Que se posessin en el puesto d'un usuari que repuntaller. I ells varen elaborar com es guió de lo que varen ser després les guies. Per tant, a la segona sessió, no? En José hi va anar a la segona sessió del taller de poc, habitualment a les nostres guies la segona sessió s'aborda la part de les emocions. Perquè sempre deim que si tu tens un bloqueig emocional i no acceptes aquest problema de salut, com de bon treus energia per fer cas a les recomanacions que te fas professional sanitari si tu estàs enfadat en la vida perquè t'ha tocat aquesta malaltia que tu t'has portat bé sempre i perquè això no t'ho mereix. M'enteneu? Tot això surt. Per tant, no vull dir que tot et siguin en l'estructura ben bé igual, però, per exemple, en el taller de persones cuidadores que no s'ha de xerrar des dol. Clar. Hi ha una sessió pràcticament dedicada en el dol, perquè és un dol que s'està vivint fins que aquella persona se'n va. Amb fibromiàlgia, treballant molt també la part d'autoestima i també en cuidadores, pues, perquè les dones, que són majoritàriament dones amb fibromiàlgia, tenen l'autoestima per terra. Llavors, com no hem de tractar això? És que el que mos passa mos afecta a totes les nostres esferes.
0: Llucia, abans ha comentat que s'havia de tenir un poc de facilitat per xerrar en públic, si és un pacient formador, perquè no tothom ho fa, però que eren els pacients formadors els qui transmitien els coneixements o l'experiència. Mm. Però quin paper juguen els professionals sanitaris, en aquest cas les infermeres, perquè jo sí que he assistit a Sant Joan de Déu al Dictus, i també estan, jo crec que el rigor sempre la porta el sanitari, no és veritat?
9: Efectivament, el rigor i la seguretat. I llavors, fins i tot, petits problemes que poden sorgir. És a dir, en aquest taller sempre està present un, dos o tres professionals de la salut. Per què? Perquè es pont amb els crònics, com deia en José, és el professional. Enteneu? Quan la gent que assisteix no els coneix a ell. A ells fins que se'ls presenta. Per tant, que hi hagi un professional, això dona que això és una cosa sèria, això és una cosa que du el segell de Conselleria de Salut.
0: L'evidència científica, no?
9: L'evidència científica, però el seu rol no és explicar coneixements. Uh-huh. El seu rol és facilitar un taller.

0: que tu no puguis seguir en soltura un test, ni puguis escriure, també de vegades és un tema d'edat, no? Pues una fitxa, per dir-ho fàcil, això ho fas professional, però aquesta persona pot continuar venint al taller.
1: Que bé que ho expliques, Llucia. Hem de fer una petita durada d'aquí a Via Saludable, tornem a la recta final per seguir xerrant i posant molt en valor el programa Pacient Actiu de les Illes Balears.
2: A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández. IB3 Ràdio és Dial.
3: El Diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
4: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
5: En Joan de Fogi, i doncs, se va acostar allà, fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
6: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
2: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre. Vida Saludable, IB3 Ràdio.
7: Recordin els nostres oients que estem xerrant amb la Llucia i en José, formadors de, bueno, formador i pacient del programa Pacient Actiu. A veure, José, com a pacient, formador que és vostre, què és el que més valoren els usuaris?
8: Lo que más valoran los usuarios es compartir con otras personas una situación parecida a la que tú tienes. Eso te genera un vínculo con ellas y a la vez vínculo con todo el grupo del taller, que deriva pues eso en una amistad y se crean pues esos grupos de WhatsApp al final del taller.
1: Que fan quedades y todo.
8: Sí.
1: Eso está muy bien. Sí, sí. Socializan.
8: Está muy bien, sí, sí, sí, muy bien. Porque, oye, quedamos para ir a tomar un cafetito tal día.
7: Claro.
8: Y seguimos hablando. De hecho, nosotros tenemos ahora en el taller de Son Yasser pues una paciente que tuvimos ya en el taller de destrincador del Arenal. Y que, bueno, cuando se enteró de que dábamos un taller en Son Yasser, pues ha pedido a la enfermería de POT volver otra vez a estar con nosotros.
1: Qué bien.
8: Y muy bien, muy bien. Y crea un vínculo de amistad impresionante.
7: Y, José, el principal canvi que cercau en una persona quan acaba un taller, quin és? Que conegui millor la seva malaltia, que sigui més autònoma, que tengui més confiança en ell mateix?
8: Pues el principal que terminan pues eso, el saber que puede el taller ayudarles a gestionar su enfermedad y que pueden sobrellevarla pues de la mejor manera posible.
1: I vostè com se troba de ser poc ara mateix? Perquè és una malaltia crònica que l'acompanya, sempre va als tallers a ajudar els altres i també ens interessa saber com se troba.
8: Me maravilla porque encuentro personas que me transmiten cosas que me aportan en mi día a día que antes me pasaban desapercibidas y ahora me ayudan a reordenarlas. Antes, pues yo qué sé, desconocía el que una persona en su soledad pues no es lo mismo llevar la enfermedad, como decía antes, que una persona que tiene a su mujer o tiene a su marido o tiene a sus hijos, no es igual. Y todo eso te lo aportan los compañeros de enfermedad.
1: Llucia, claro. Quins són els següents reptes els pròxims 10 anys? S'han complert 10 anys, s'han anat millorant, s'han anat ampliant? Deies vostè que se podrien ampliar altres malalties, que ja arriben arreu de les illes, que ara se farà obesitat a Menorca. És a dir, quins són els reptes futurs d'un programa molt consolidat?
0: Bé, els reptes futurs és continuar ampliant línies de malaltia. Hem de comentar com una cosa positiva per nosaltres és que estem dins un projecte europeu que se diu CareMed Interreg NextMed, perdoneu, que és un tema cofinançat en la comunitat europea i que una de les línies que té és donar a conèixer, exportar el programa a 4 països del Mediterrani. I ara estem amb això. Ja hem anat a Itàlia, hem anat a Turquia, ara tres companyes nostres són a Tunísia i està per veure si finalment podrem anar

0: Líban o no, sent un país que està en conflicte bèl·lic ara, no? Sortir de les fronteres d'aquesta comunitat autònoma, pues, la vivim com una cosa bona i també completament alineada amb la filosofia del programa, no? Que és ajudar en els que són més vulnerables en la malaltia crònica, i pensam que a tots aquests països del Mediterrani, no, que tenen una situació pues, sociopolítica més complicada, bueno, Itàlia no, però els altres sí, és una oportunitat per, bueno, per utilitzar uns recursos que tenen, que són les persones que tenen malalties cròniques, no? I estem amb aquesta línia. Això és una cosa que estem de ple. En dos anys haurà finalitzat aquest projecte, en definitiva, i continuar augmentant línies de malaltia i creixent. I, per exemple, a Formentera no, encara no hem entrat a Formentera. És una assignatura pendent, no?
1: Vostè insisteix molt en que és un equip de coordinadores, de coordinació, mm-hmm. És a dir, qui el conformo, ja que podem avui xerrar de tot aquest equip.
0: Bé, nosaltres som 5 professionals, mm-hmm. No? Algunes d'elles venen de... Una d'elles és la nostra infermera Caremet, per tant, amb fons europeu, una altra és una infermera amb fons del Ministeri, i les altres tres som amb fons d'aquí, de Conselleria de Salut, no? D'Atenció Primària. Però més enllà de nosaltres, no, hi ha una sèrie de professionals en els centres de salut, que és l'equip d'implementació, que també donen suport i organitzen tallers. Comptam en cada hospital també amb una subcomissió hospitalària. Ara xerram de Sant Joan de Déu, no, per posar un exemple. Són X professionals, poden ser 5, 10, que fan difusió del programa, ajuden a muntar tallers, ajuden a captar pacients, ajuden a formar professionals. I tenim també una subcomissió a Menorca, que a Centària Única, doncs, estan de primària contra hospital, i una altra subcomissió, el que és a Arbissa. Pens que s'ha de posar en valor que això és un programa en xarxa. 5 persones no arribam a totes les illes, jo vos ho asseguro. Seria impossible. Per tant, necessitem i fa falta cuidar en aquests professionals, en aquest pacient, retroalimentar-nos, fer-nos molt de feedback, perquè de la manera, això és un programa on tots són molt importants.
1: Lucía Moreno Sancho, infermera i coordinadora, una d'elles d'un equip coordinador del programa Pacient Actiu. Moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres a Vida Saludable i enhorabona per aquest 10 anys, per molts més.
0: Gràcies, moltes gràcies.
1: També agraïm la presència del pacient formador, José López Mazotera, especialista en el programa de Pacient Actiu, en aquest cas en EPOC, que ja ens ha demostrat que està beníssim i que du la malaltia controladíssima. I ho ha dit molt bé, Lucía. Gràcies per dedicar el seu temps als altres i també a la ràdio pública en aquesta conversa.
2: Gràcies a ustedes.
1: Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies.
1: Laura Calafat, aprofita el cap de setmana que encara queda mig.
3: Gràcies, Carlos.
1: Tornant dissabte que ve Vida Saludable. Gràcies.

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
1: Són les dues. Bon dia. Milers de persones han tornat a sortir avui al carrer a Palma per reclamar que l'habitatge sigui realment un dret. La protesta arriba l'endemà que el Congrés derogués els dos decrets en matèria d'habitatge presentats pel govern central. Però els convocants volen anar més enllà de les institucions. Consideren que la situació ja és insostenible i plantegen una vaga general. Arreu de l'Estat s'han convocat una cinquantena de protestes i en algun cas, concretament a València, s'han registrat incidents. En el cas de Menorca seran avui a Baix Amó i Ciutadella. Però més enllà de les mobilitzacions i l'amenaça d'una vaga general, el president del govern medita aquest cap de setmana si convocar o no eleccions. No hi ha res decidit encara i fins i tot també es planteja la possibilitat de tornar a intentar aprovar el decret de l'habitatge. Molt per explicar, però abans, altres temes en titulars. Titulars que repassam en Laura Benrey. Bon dia.
2: Bon dia.
1: L'assentament de Casa Lola a Eivissa serà desallotjat dimarts que ve i viuen més d'un centenar de persones i algunes ja han començat a abandonar la zona.
2: La Guàrdia Civil ha traslladat als residents l'autorització judicial que permetrà retornar l'immoble a la seva propietària.
1: L'Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca reconeix avanços en el projecte de llei agrària, però reclama més suport a la producció ecològica i més protecció del sòl rústic.
2: L'entitat qüestiona la possibilitat de permetre-hi, amb limitacions i vinculades a l'activitat agrària, edificacions residencials i allotjaments turístics.
1: Formentera demanarà als residents la seva opinió sobre la regulació de vehicles que aplica l'illa des de 2019.
2: Una enquesta avaluarà, entre altres qüestions, la percepció sobre la saturació de les carreteres. Els resultats serviran per decidir el futur del programa Formentera Eco.
1: I en els esports, Toni Tenerife, bon dia.
3: Bon dia, Perilla. El Girona Real Mallorca de demà diumenge a Montilivi, l'alerta vermella, que tant l'AMT com Meteocat decreten la zona de l'Empordà, té a veure amb les previsions que hi ha amb pluges que poden arribar als 200 litres per metre quadrat en menys de 6 hores. Ara la decisió la té la Lliga de Futbol Professional. I avui és el gran dia per l'Azul Marino. Les mallorquines s'estrenen a la Lliga Femenina Palma davant el gran dominador del bàsquet estatal femení els darrers anys, com és el València Bàsquet, tricampió a nivell nacional la passada temporada.
1: I en aquesta hora l'avís de l'AEMET per pluges i tempestes és groc a les Balears. Anem a conèixer, en tot cas, què és el que ens espera per a les properes hores. Serveis meteorològics d'IB3, Tomàs Salom, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, com estàu? Situació d'inestabilitat per aquestes pròximes hores. Tenim precipitacions fortes que ara mateix es situen enfront de la costa de Ponent de Mallorca i que aquestes immediates hores podrien tocar terra. Són les que han passat per damunt d'Eivissa i Formentera. Han deixat més de 100 litres per metre quadrat a la zona de Sant Agustí d'Esvedrà, també 94 litres per metre quadrat a Sant Antoni o 58 al Cap de Barberia. I ara mateix ja tenim ruixats a la Serra de Tramuntana en 31 a Lluc o, per exemple, els 24 de Banyalbufar. Avui cap vespre no farà net. El sector de les Pitius et sembla que el més destacable ja ha passat, fins i tot es podrien obrir algunes clarianes, però no són de fiar, encara podrien tenir qualque precipitació, i a Mallorca i a Menorca també podrien tenir alguns ruixats aquestes pròximes hores que, com dèiem, sobretot pendents d'aquest que tenim ara mateix al ponent de l'illa. Demà encara mantindrem inestabilitat amb possibilitat de precipitacions que durant el dia podrien ser puntualment fortes, sobretot a Mallorca i a Menorca.
1: Gràcies, Tomàs, pel que fa a les carreteres. A causa de la celebració del 12, triatló Illa de Formentera, hi ha hores d'ara diferents afectacions a la zona d'Espujols i a la carretera en direcció a la Savina. Les restriccions es mantindran fins a les 6:30 de l'hora baixa. Són ara les 2:04. Facundo Tenaglia és el control tècnic. Començam.
0: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: De més, 3.000 persones han sortit avui al carrer a Palma, segons dades de delegació de govern, per exigir una solució a la crisi de l'habitatge, motivat, sobretot, per la derogació i el Congrés dels decrets que incrementaven la protecció davant dels desnonaments, garantia la pròrroga de contractes i posava més límits als fons voltor. Un clam popular que s'ha repetit en manifestacions en una cinquantena de localitats arreu del país.
2: La marxa de Palma ha partit a migdia des de la plaça d'Espanya cap a delegació de govern encapçalada per pancartes que deien Feim de l'habitatge un dret i cap a la vaga general, convocada per Sindicat de Llogateres de Mallorca, Sindicat per l'Habitatge a Palma i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca comparteixen el missatge i ho diuen els seus portaveus d'aquests sindicats, Òscar Martínez i Miquel Duran.
5: Que els lloguers creixen i no hi ha manera d'aturar-los, no és veritat. Els lloguers estan creixent perquè hi ha tota una sèrie de mesures que permeten que això tingui lloc. Hem vist que el veritable problema que existeix és la manca de voluntat política per solucionar aquests problemes i per aquests motius, des del nostre punt de vista, s'obre claríssimament l'escenari d'una vaga general per l'habitatge.
6: Fins que l'habitatge no deixi ser un bé de mercat, on soc especular, i no sigui un dret, la nostra lluita no haurà acabat i per moltes mesures que se puguin posar, sempre quedarà feina per fer.
2: Ha plegat gent de totes les edats amb problemes d'habitatge o sense, però coneixedors de la problemàtica.
7: El problema no és només un problema de legislació, és que hi ha una falta d'ètica total, no? De part dels propietaris, sigui les empreses com sigui propietaris.
8: Tiene que ver con las soluciones reales. A mí que mande uno o mande otro, la verdad, bueno, uno lo puede hacer mejor, otro lo puede hacer peor, pero si nadie termina con el negocio de la vivienda, no me van a contentar.
2: I entre els acampats que es mantenen a la plaça d'Espanya des de dimarts, que de fet ja són d'haver un centenar de persones, històries de tot tipus en denominador comú.
9: Ideològicament, la gent és molt diversa. Hi ha persones en situació de carrer que han vengut aquí a demanar un cop de mà i els hem ajudat. Hi ha persones que viuen amb els pares, persones que viuen soles, que no poden pagar la hipoteca o el lloguer. Vull dir, és tot molt variat i tot per una mateixa causa. Hi ha un sentiment d'unitat.
2: A Menorca, les manifestacions seran avui capvespre davant les seus dels ajuntaments de Mou i Ciutadella.
1: A Madrid s'hi han concentrat milers de persones en representació de nombroses associacions. Han cridat en favor del dret a l'habitatge, d'una vaga general i en contra de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
10: La vivienda está mal en general y todos, independientemente de qué color o cómo pensemos o con qué mano escribamos, es muy importante, tenemos todos un objetivo, nos afecta a todos.
11: Todo lo que han hecho no nos sirve, básicamente lo que nosotros estamos buscando no nos lo están dando y vamos a seguir manifestándolo para poder llegar a conseguirlo.
12: Esperamos a ver si pues hay reacción de por parte, o sea, porque se pueda votar otra vez o por lo que sea.
2: També se celebren avui protestes a Barcelona, Girona, Les Palmes de Gran Canària o València, amb una gran assistència. Cal afegir que a la capital valenciana un grup de manifestants s'han enfrontat al dispositiu policial en arribar al Palau de les Arts, on acabava aquesta marxa, i coincidint precisament amb la celebració d'un congrés d'inversió immobiliària. S'han viscut minuts de tensió amb llançament d'objectes als agents que han respost disparant boles de goma i també gasos lacrimògens.
1: De la votació dels decrets d'habitatge i el Congrés, se n'ha parlat també en el Consell Polític del PSIP, partit que ha carregat contra les formacions de dretes.
2: Els socialistes de les Illes, encapçalats per la secretària general del partit, Francina Armengol, han acusat Partit Popular, Junts, Vox i la dreta navarresa de posar entrebancs a les solucions d'aquest problema. Armengol afirma que la dreta ha traït la ciutadania i que ara és moment de posar-se del costat de la gent i no dels fons voltors. De fet, els socialistes han participat de la manifestació en favor de l'habitatge a Palma.
13: Cal estar amb sa gent, cal estar amb tothom, cal sortir en els carrers. Ara més que mai, mobilització, activació, acció, proposta política, convenciment i treballar per canviar de veritat ses coses. S'esperança són nosaltres, s'il·lusió són nosaltres. Els que ho podem possibilitar som nosaltres.
2: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, afirma que Sánchez no s'hauria d'amagar més i reclama celeritat en la decisió d'avançar comicis.
14: L'expresidente González, más o menos, dijo, oiga, cuando un gobierno ya lleva 2 años gobernando, todo lo que ocurra a posteriori no es culpa de los gobiernos anteriores. La vivienda es el símbolo del fracaso de este gobierno y debe ser el símbolo del éxito del gobierno anterior.
1: La derogació dels dos decrets d'habitatge no només ha incrementat la crispació al carrer, sinó que també pot ser la causa d'un avanç electoral. El president del govern, Pedro Sánchez, juntament amb el seu entorn, s'han donat de termini aquest cap de setmana per reflexionar i estudiar si és un bon moment per convocar eleccions.
2: Una petició que han fet en les darreres hores quan sentíem tots els partits de l'oposició. Per ara no s'ha comunicat cap decisió, totes les opcions estan obertes, fins i tot la de fer un nou intent per aprovar els decrets d'habitatge. En cas de decidir convocar comicis anticipats, s'apunta el 29 de novembre com a possible data.
1: D'altra banda, la patronal de les agències immobiliàries reclama més habitatge i més seguretat jurídica per als propietaris per augmentar l'oferta de lloguer a Balears. El president de l'associació, Daniel Arenas, assegura de l'associació Balear d'Agències Immobiliàries Nacionals i Internacionals, assegura que la possible aprovació dels dos decrets d'habitatge ha fet que, a més, alguns propietaris hagin pausat els seus plans de posar una propietat en el mercat de lloguer.
2: Arenas afirma que aquests dies han rebut telefonades de propietaris preocupats per la incertesa que generaven aquests decrets. Considera que encara és prest per saber si la seva retirada permetrà recuperar aquesta confiança. En tot cas, explica que és necessària més seguretat jurídica per als propietaris per combatre així la por derivada de el risc d'impagament. Són declaracions a la Gran Vida.
15: Hauria d'haver una fórmula, ja sigui a través de l'administració, que si en cas de que el llogater al final no pugui pagar la renta, pues que estigui financiada o pagada per l'administració, perquè s'ha de fer de càrrec el propietari d'aquests impagaments. Aquest és la gran por que té el propietari, no?
2: Pel que fa als preus, admet que han pujat molt, però ho atribueix principalment al desequilibri entre el creixement de la població i la construcció d'habitatge.
15: Bueno, el que impacta realment més en els preus és l'augment de població que hem tingut a les illes, que estem pujant de 10.000 habitants per any, però és que els darrers 3 anys s'ha pujat 60.000 habitants i s'han fet al voltant de 9.000 vivendes. Aquesta diferència entre oferta i demanda és el que fa que els preus siguin tan alts.
2: Una de les possibilitats que proposa Vini és fer edificis de més altures per no créixer així en superfície.
1: A tot això, ja que parlem d'habitatge, a Eivissa, l'assentament de Casa Lola, on hi viuen més d'un centenar de persones, serà desallotjat el pròxim dimarts.
2: Segons han confirmat IB3 Notícies, fonts properes als residents d'aquest espai, la Guàrdia Civil els ha traslladat els darrers dies l'autorització judicial que permetrà retornar aquest immoble a la seva propietària. Paquita Ordóñez, algunes persones ja han començat a abandonar la zona, hem de dir. Fa una setmana va morir un home de 48 anys que va patir cremades al 90% del cos a causa d'un incendi que podria ser intencionat.
1: I Es Migjorn Gran ha estat el darrer municipi de Menorca a aprovar les condicions de legalització de construccions en sòl rústic ja prescrites. Ha estat el ple d'aquest dimecres. Ja tenen 11 peticions registrades del total de les 195 que hi ha a l'illa. Blai Barber.
16: La llei de simplificació administrativa que va aprovar el govern el 2024 permet legalitzar construccions que es van fer de forma il·legal en sòl rústic, però que ja han quedat prescrites. Han de complir unes condicions. Des de la seva aprovació, cada ajuntament ha marcat criteris propis adaptats al que estableix la normativa per a l'aplicació d'aquest procediment. Es Migjorn Gran ha estat el darrer municipi de Menorca a fer-ho. Escoltam el regidor Ramon Verdú, que és portaveu del PP Es Migjorn Gran.
17: No se podrà llogar, això és una altra. I ha de complir en tota la norma estètica de construcció d'aquí de Migjorn, que és estar de blanc, les portes de color verd, les teules han de ser teja àrabe, ara un dia o dos a la setmana els tècnics se dediquen a això. Les 11 llicències jo crec que d'aquí a final d'any estaran tretes. Sé que hi ha més gent que vol entrenar i estaven esperant que nosaltres ho aprovàssim, doncs hauran de rectificar el que tenien.
16: A Menorca, el municipi amb més peticions és Sant Lluís, amb 60, i fins ara se n'han resolt 38, un 63%. El segueix Ciutadella amb 46, cap d'aprovada. El consistori de Ponent explica que vol donar prioritat a aquells que esperen una llicència d'obra actual. En el cas d'Es Migjorn Gran expliquen que s'hi dedicaran els pròxims mesos a legalitzar-les.
0: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
1: Dues i 14 minuts. L'Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca reconeix avanços en el projecte de llei agrària, però reclama més ambició política a favor de la producció ecològica i en la protecció del sòl rústic front a la possibilitat de permetre-hi amb vinculació a l'activitat agrària i limitacions, edificacions residencials i allotjaments turístics.
2: El text exposa el president de PAEMA, Miquel Coll, recull algunes de les demandes de l'entitat, però deixa pendents altres qüestions com el suport específic a l'agricultura ecològica.
18: Sí, té un capítol amb dos articles, un desenvolupament molt reduït davant una concepció estratègica com era l'anterior llei. Pensàvem que en aquest punt crec que ha faltat ambició. Hauria de ser realment l'aposta de futur per l'agricultura d'aquestes illes.
2: D'acord amb el president de PAEMA, el projecte de reforma de la llei agrària ha tingut en compte, total o parcialment, les seves esmenes, moltes de les quals afegeixen han estat desestimades. Precisament avui matí, a la gran vida d'aquesta casa, ha xerrat del projecte de renovació el conseller d'Agricultura, Joan Simonet.
19: Amb aquesta llei s'ha intentat recollir el màxim de les propostes que ens han fet les entitats agràries, que la llei està feta per ells i per a ells, el que sempre està clar, que un te demanava 10 i l'altre te demanava 6, en la qual al final hem quedat amb 8 per posar-te un exemple, hem hagut d'anar a cercar coses intermitges que no tothom té 100% de lo que s'ha anat demanant. Però jo penso que hi ha una base molt forta comuna de totes les entitats agràries.
1: I Formentera vol conèixer les opinions dels seus residents envers la regulació de vehicles que aplica des del 2019. Les percepcions dels qui viuen de manera continuada la circulació a l'illa permetran encaminar el futur del Formentera Eco. Regina Mallans.
20: L'enquesta s'ha llançat a través del portal de transparència del Consell i pot participar tothom qui ho desitgi fins dia 15 d'octubre i aborda qüestions com la saturació de les carreteres de Formentera.
21: Muchos coches y mucha gente circulando fatal.
22: En l'estiu tenim massa trànsit.
20: L'estacionament de vehicles.
23: Horrible. En San Francisco das vueltas y vueltas. Conocemos aquí los agujeros donde nos podemos meter. Pero aún así, buscando y la Sabina, yo con mi coche, el coche quedaba aquí en San Francisco y bajaba con taxi.
21: Y a una que hora no hacía falta que fueras a la Sabina porque no encontrabas ni una plaza de parking.
22: Lo tenim molt difícil, venim aquí a comprar y a lo millor de dar un munt de voltes per poder aparcar.
20: O la circulació per l'illa.
24: Que la gente sienta que no tenga necesidad de utilizar su coche o su moto, que se sienta cómodo inclusive a la hora de utilizar las bicicletas. Creo que eso haría que las personas tomasen conciencia.
20: L'objectiu és fer una valoració més profunda del Formentera Eco, que no només tingui en compte el nombre de vehicles, sinó també la percepció dels que habiten l'illa de manera continuada, per així seguir prenent decisions.
1: Més coses. Per primera vegada, el Congrés de Pacients i Familiars de l'Associació Espanyola contra el Càncer s'ha fet a Menorca. Ha estat a l'illa del Llatzeret. Blai Barber.
16: Una jornada d'aprenentatge per apropar-se a la investigació, però també d'acompanyament i escolta, que per primera vegada es fa fora de Mallorca. Escoltam a Ramon Reyes, president nacional de l'Associació Espanyola contra el Càncer.
25: Sepan por dónde va la investigación, sepan qué servicios damos, aprender mutuamente, escucharnos.
16: L'investigador Carlos López Otín ha inaugurat el Congrés amb una conferència on també ha xerrat d'aquests avanços.
26: Teràpies dirigides, basades en los daños moleculares, las mutaciones que presenta cada paciente. Y para eso hay que descifrar los genomas de los tumores, pautar tratamientos específicos. Es lo que se llama la oncología personalizada.
16: Escoltem ara la consellera de Salut, Manuela García, i el president de Menorca, Adolfo Vilafranca.
27: Hay 7 millones de euros en nueva tecnología, en última tecnología, para el diagnóstico de lo que es la medicina personalizada.
28: Lo que necessitem a Menorca són més atencions a l'illa per evitar aquesta insularitat, no?, que afecta directament els pacients.
16: Al capvespre s'han programat tallers per al benestar durant i després del procés oncològic.
0: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: Dues i de vuit a Eivissa, les fortes tempestes durant la nit i també avui matí, amb pluges intenses i aparell elèctric, han deixat registres que superen els 90 litres per metre quadrat a Sant Antoni o els 45 a Sant Josep de Labritja. Les incidències més destacades han estat els talls en el subministrament elèctric que han afectat uns 400 abonats, segons emergències, en punts com Escanà o Benimusa. A hores d'ara ja s'ha restablert, però el servei o està a prop de restablir-se.
2: Per mort de les intenses precipitacions, també també s'ha produït la caiguda de dos arbres a Sant Josep i ha estat necessària la intervenció dels bombers d'Eivissa per retirar-los. A més, hi ha cancel·lacions d'actes, hem de dir, com el concurs de truita de patata roja previst aquest migdia i que, de fet, s'ha de celebrar a les 3, ja fora de l'avís groc de l'AEMET. Ara la situació, hem de dir, és més calmada, però poden continuar les precipitacions les pròximes hores.
1: A les Pitiüses, tot i que l'avís groc actual de l'Agència Estatal de Meteorologia s'exhaurirà en una hora, continua activada l'alerta taronja del Pla Meteoval que se va activar ahir. Emergències, l'U2, demana precaució, no confiar-se i prendre les mesures d'autoprotecció davant plogudes intenses i tempestes.
2: Ens ho ha dit el company del Temps TV3, Tomàs Salom, al començament de l'informatiu. El sistema de tempestes que ha passat per les Pitiüses ja ha tocat terra a Mallorca, on ha descarregat amb força el Ponent i Serra de Tramuntana. Ha descarregat especialment fort, per exemple, i segons el radar, al voltant de Puigpunyent. Així les coses, fins les 8 del vespre estarà actiu l'avís groc de l'AEMET i l'alerta groga del Pla Meteoval del Govern per la probabilitat de pluges i fenòmens tempestes a Mallorca i Menorca. Això és perill baix per probabilitat d'acumular fins a 20 litres per metre quadrat en una hora més del derivat de les tempestes.
1: La situació meteorològica provoca en aquesta hora problemes menors en l'operativa als aeroports de les Pitiüses i Mallorca que acumulen, respectivament, 11 i 41 vols endarrerits quan a l'horari d'operació inicialment previst. En el cas de Son Sant Joan, són el 75% dels vols previstos. I fora de les illes, l'AEMET ha previst l'activació a les 9 del vespre de l'avís vermell per pluges al litoral de la província de Barcelona. Això per perill extraordinari d'acumular 90 litres per metre quadrat en una hora, més de 40 en mitja i més de 200 en 6 hores.
2: A la resta del litoral català, incloses comarques de l'interior adjacent, l'avís és taronja. Aquest nivell també s'activarà en breu a la Serra de Madrid i part de la comunitat cantàbrica. Així les coses, ara mateix hi ha problemes importants per mort de la interferència de la situació meteorològica sobre el trànsit aeri a l'aeroport del Prat barceloní. La meitat dels vols tenen retard a l'horari de la seva operativa. Aquest divendres, la inundació de la localitat de Madriguera Salvacete, recordem, ha deixat una persona morta per ofegament i ha obligat els serveis d'emergència a auxiliar 90 persones. Castella i la Manxa demanarà declarar la zona com a catastròfica.
0: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: Per cert, la Vista Aronja ha obligat també a redefinir el son Estrella Galícia Posidònia que se celebra aquest cap de setmana a Formentera. Tot i això, s'ha mantingut.
2: El tret de sortida es va donar ahir vespre amb les actuacions de Hins i León Benavente. Avui i demà continua la desena edició d'aquest festival en el que hi participen altres artistes com Jungle by Night, Pongo o Cora Novoa. Un esdeveniment que, com sempre, combina música, gastronomia, cervesa i impacte positiu.

0: influències.
1: I avui arriben els plats forts del Sonorama Goes to Ibiza, Marlena, Annie Sweet, Peter Colors i el grup local Estàtues de Sal són els principals reclams per omplir el Venice Bay aquesta nit. Dani Manau.
2: Després de la jornada inicial de nit, el Caló de Soli, gratuïta per al públic, avui el Sonorama Ibiza es desplaça a l'espai Venice Bay per oferir el cartell principal, pel qual cal pagar entrada i caldrà també tenir un ull al cel per si plou. Del programa previst, destaca Marlene, el duet madrileny d'indie-pop, conegut per la seva participació en el Benidorm Fest de 2024. La seva actuació tancarà la vetllada cap a les 11 de la nit. Les precediran Tuotra Bonita, una altra proposta fresca que també arriba de Madrid i que afegeix ritmes de rumba i influències flamenques al seu pop mestís. A les 8 i mitja està previst que pugin a l'escenari Estàtues de Sal, llegendari grup local que després de tornar a l'activitat fa unes setmanes a Vara de Rei, avui es presenta al Sonorama Ibiza. A partir de les 5 de la tarda escalfaran l'ambient les melodies folk en format acústic de la malagueña Anna Bisuit, l'indie rock català d'Anabel Lee i els eivissencs Peter Colors, que també reapareixen després d'anys de silenci.
1: Gràcies, Dani. Per cert, el Festival de Literatura Expandida de Magaluf, el FLEM, continua avui a Orobaixa amb una programació que combina literatura, música i altres disciplines artístiques. Entre els noms destacats, Carlos Bardem conversarà a les 6 i mitja de l'Orobaixa amb l'escriptor mallorquí Jaume Oliver. I a les 9 i mitja del vespre serà el torn del músic i escriptor Raiden, que compartirà escenari amb Raquel Congosto i moltes més altres activitats al FLEM avui a Orobaixa. Són les 2:24, petita pausa i els esports.

0: De Minut a Minut a IB3 Radio. Informatiu migdia.
1: Un vi de nominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
2: Miquel Mas Fiol, una de les veus joves més potents del teatre actual, torna a Inca. Arriba Bachata, una comèdia àcida i molt divertida sobre els prejudicis, el xoc cultural i les absurditats de la nostra societat. 3 d'octubre a les 19 hores al Teatre Principal d'Inca. Entrades a teatreprincipalinca.com.
3: La màgia del teatre torna a Palma. Del 30 de setembre al 3 d'octubre arriba l'onzena edició de Fira B, Arts Escèniques a Palma. Prop de 30 propostes de teatre, dansa, circ i nous llenguatges als espais més emblemàtics de la ciutat. Espectacles gratuïts o a preus molt assequibles. Consulta la programació i reserva les teves entrades a firab.org.
4: No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
5: Salutacions temps pels esports. A IB3 Ràdio, el Real Mallorca, que es desplaça en principi demà a primera hora cap a Girona, es pot veure afectat pel mal temps que preveu l'EMET i, de fet, preveu per la jornada de demà fortes precipitacions que poden superar els 90 litres per metre quadrat en una hora i els 200 litres per metre quadrat en menys de 6 hores per la zona de l'Empordà. En una paraula, ara mateix el partit perilla, ja que la situació és d'alerta vermella. Unes previsions que coincideixen punt per punt a les que fa Meteocat, on adverteixen que es poden produir fenòmens de temps violent, ratxes molt fortes de vent, mànegues i tornados. A hores d'ara, el consistori gironí activa el pla d'emergències municipal per a inundacions a partir de les 5 hores d'avui. A més, es suspenen totes les activitats previstes per demà diumenge a partir de les 0 hores. Dit això, el Mallorca afronta el partit de demà, si és que finalment es juga, amb baixes importants, tant per lesió, per exemple, Manu Morlanes i Antonio Roca, com pel virus FIFA, amb els noms propis de Martin Balgen, Cito Lobumbo i Luca Bergstrom. Dit això, els de Luis García visiten un rival que ja ha perdut 5 punts com a local amb el que portant de temporada, però que sumen els mateixos punts que els vermells a la classificació, és a dir, 13. Sentim a Luis García.
6: Creo que Girona está haciendo las cosas bien, creo que ha tenido un mercado muy difícil, de hecho está ya en una situación de playoff y cerca de lo de arriba, con jugadores muy importantes. Creo que va a ser un partido muy competido, un partido donde creo que se enfrentan dos muy buenos equipos que vienen haciendo bien las cosas y que va a ser un partido creo que bonito para el espectador. Ojalá seamos capaces de llevar el partido donde nos interesa a nosotros, donde seamos estables.
5: Un partit en el mallorquí, Mateu Morell, jugador del Girona, pot jugar davant dels següents companys per mort de la clàusula de la que té firmada, de la por que té firmada amb el conjunt gironí. Per altra banda, aquí, que Álvarez, tècnic del conjunt de l'Empordà, ha parlat aquest migdia. A sentir.
7: Mallorca és un equip fet i amb plantilla com per estar dalt. Veritat que jo crec que també la transició va ser millor per ells, va ser tot molt més ràpid a nivell de tot. I això afavoreix, no? I, bueno, han començat bé. És veritat que van tenir una ensopegada l'altre dia amb un partit igualat, però ja es veu el que vol l'entrenador.
5: Girona, Mallorca, demà a les 9 del vespre a Montilivi. Des de l'ETC, també IB3 Ràdio, recordant que la selecció espanyola juga quan falti un quart per les 9, avui el tercer partit de classificació del grup A3 de la Lliga de les Nacions davant la República Txeca. I ja per anar tancant, avui és el gran dia de l'Azul Marino, ja que debuta la Lliga Femenina, rep a les 6:30 al capvespre el bàsquet València, el millor equip sense cap dubte de la competició estatal. Sentim Albert Antuña, tècnic de l'Azul Marino.
8: con ganas de competir y querer lograr la victoria. Al final, este equipo está hecho para competir. Este equipo está hecho para competir. Las jugadoras están aquí porque les gusta el proyecto, pero quieren ganar y quieren competir al máximo.
5: I a Primera Federació recorden que el bàsquet Menorca juga a les 7 i mitja del vespre contra l'Alacant al pavelló Menorca demà. Amb aquest punt del bàsquet el deixam. Fins aquí els esports.

0: Temps de creure, un programa produït pels bisbats de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Tota l'actualitat religiosa a Temps de creure, a IB3 Ràdio.
1: Començam a IB3 una nova temporada radiofònica a Temps de creure. Aquest espai setmanal on durant 30 minuts volem pulsar el dia a dia, el batec de l'Església Catòlica a Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera. Coneixerem allò que és notícia, escoltarem i reflexionarem la paraula de Déu, descobrirem testimonis de fe i avançarem a la nostra agenda aquells esdeveniments o celebracions que seran notícia. Tot aquest conjunt d'informacions elaborat per un ampli equip que forma part de les delegacions de mitjans de comunicació de les tres diòcesis. Tens de creure, és, en definitiva, una convidada a conèixer un poc més les activitats, la vida de les nostres comunitats, de creients en Jesús, que volen ser testimonis i compartir la nostra fe enmig d'un món tan necessitat de pau, de perdó, de consol, de misericòrdia i d'amor. D'allò, en definitiva, també, que Jesús ens va demanar que practicàssim. Amb aquest propòsit, comencem.
0: L'Evangeli de la setmana a Temps de creure.
1: L'Evangeli d'aquest diumenge és de Sant Mateu. Jesús digué als grans sacerdots i als notables del poble: un propietari plantà una vinya i deixà un vinyaters que la cultivàssim. Quan s'acostava el temps de la verema, envià els seus homes per recollir-ne els fruits. Però els vinyaters els varen agafar i a un li varen pegar, a un altre el varen matar, a un altre el varen treure a cots de pedra. Finalment els envià el seu fill pensant que el manco el respectarien. En veure'l en digueren: aquest és l'hereu, matant-lo i ens quedarem l'heretat. El varen treure fora de la vinya i el varen matar. Per això us dic que el reina de Déu vos serà pres i serà donat a un poble que el farà fructificar. Escolta'm ara la reflexió que entorn en aquesta paràbola de Jesús ens fa la nostra companya Inés de la Puerta des d'Eivissa.
2: Con la parábola de este domingo, Jesús nos recuerda lo que sucede cuando el hombre se cree que se hace a sí mismo y olvida la gratitud, olvida la realidad fundamental de la vida, que el bien viene de la gracia de Dios, que el bien viene de su don gratuito. Cuando uno olvida esto, la gratuidad de Dios termina por vivir la propia condición y el propio límite, no ya con la alegría de sentirse amado y salvado, sino con la triste ilusión de no tener necesidad de amor ni de salvación. Uno ya no se deja querer y se encuentra prisionero de su propia codicia, prisionero de la necesidad de tener más que los demás, de querer estar por encima de los demás. Este proceso es feo y nos sucede muchas veces. Pensémoslo en serio. De ahí provienen muchas insatisfacciones y recriminaciones, tantas incomprensiones y tantas envidias, y a causa del rencor se puede caer en el torbellino de la violencia. Sí, queridos hermanos y hermanas, la ingratitud genera violencia, nos roba la paz, nos hace hablar gritando sin paz, mientras que un simple gracias puede restablecer la paz.
0: Les notícies religioses d'aquesta setmana a les Illes. L'Església a Mallorca.
1: A Mallorca és notícia la benedicció del nou temple de la parròquia de Sant Pau de Son Dameto a Palma. Joan Picornell.
3: La parròquia de Sant Pau de Son Dameto ha estrenat un nou temple i un complex sociocultural concebut per acompanyar el creixement de la barriada i reforçar la vida comunitària. Més de 500 persones varen participar el passat 24 de setembre en la celebració de dedicació i benedicció del nou temple. presidida pel bisbe de Mallorca, Monsenyor Sebastià Taltavull. Una jornada que culmina un projecte iniciat fa anys, que obre una nova etapa per a la parròquia i per al barri.
4: Aquest temple nou per barri i per la parròquia és un, a un moment de crisi, a un moment que se tanquen iglesis, a un moment que se fa tant discussió amb una cosa cristiana, a un moment en què la pràctica religiosa va endarrere, manifestar no en el temple, sinó en la gent que seguirà participant, que l'Iglésia està present dins el barri i dins el món, volguent construir un món millor.
3: El 2023, amb motiu del 50è aniversari de la parròquia, es va plantejar la necessitat de comptar amb nous espais per respondre al creixement de la barriada i donar continuïtat a la col·laboració amb l'Associació de Veïnats, que es remunta al 1991. Va ser llavors quan va prendre forma el projecte d'un nou complex socioreligiós. Després d'una permuta es va fer possible la iniciativa. Les obres varen començar l'octubre de 2024, amb un pressupost pròxim als 2 milions d'euros.
5: Bueno, ho saben més ells, jo des que som aquí, que m'hi he afegit, tot d'una que m'ho van dir, hauríem de dur això a terme, que fa temps que ho estem preparant. Jo vaig dir endavant, estudia molt a fons, molta gent s'hi ha dedicat a estudiar-ho, tant a nivell econòmic com a nivell urbanístic, com després a nivell arquitectònic, també que s'haurà de fer. I tothom ha convingut i han convingut en fer un projecte que farà un bon servei, no només en aquesta barriada, sinó també a tot el poble, en definitiva, perquè una casa, com deia ara, una casa que és de l'Iglésia, ha d'estar oberta a tothom.
3: El projecte contempla un complex integrat al Parc de Son D'Ameto, pensat per acollir tant l'activitat litúrgica com les iniciatives socials i comunitàries de la barriada. L'arquitectura cerca unir la dimensió espiritual i la vida quotidiana del barri. Les portes que connecten amb el temple, amb la terrassa, permeten obrir l'espai litúrgic a l'exterior, mentre que els jardins i les zones de trobada afavoreixen la convivència.
6: He entendre tres entitats, com puguin ser el bisbat, l'Ajuntament de Palma per a València i un determinat contratista que sapiguent que hi havia un projecte que estava pues, una mica dormint del sueño de los justos, pues, un moment determinat conflueixen aquests interessos simplement explicant a un, a l'altre i en el tercer en qüestió què és el que se pretén fer i veure que cada una de les tres parts pot tenir un determinat benefici, un benefici social, un benefici crematístic, ajustat en aquest cas per part del contratista, i un benefici per la ciutat, com pugui ser l'Ajuntament de Palma. Entonces, jo crec que és algo tan simple o tan providencial de coincidir per explicar i que aquestes tres parts en qüestió puguin entendre aquest missatge. És que amb això tot l'altre ve rodat.
3: Una idea que també es reflecteix en la trajectòria compartida entre la parròquia i l'Associació de Veïnats, que des de fa més de tres dècades han impulsat iniciatives socials i comunitàries. Una col·laboració que es manté i que troba en el nou complex un espai per continuar creixent.
7: Te diré que des de l'any 91 se va crear l'Associació de Veïnats a un local de la parròquia de Sant Pau. I des de llavors fem camí junts, o sigui, tant nosaltres com a la part ciutadana de millorar el barri com la parròquia, sempre hem anat junts. Hem reivindicat millores, hem creat una escola de castellà que, per immigrants que amb 20 i pico de voluntaris donen totes les setmanes classes per ensenyar castellà en aquests nouvinguts. Hem fet d'haver 30 anys de rastrillos al mig del parc, hem reivindicat un parc i hem reivindicat la parròquia, perquè també trobàvem que necessitàvem una parròquia nova.
3: La dedicació al nou temple va reunir la comunitat parroquial, representants institucionals i nombrosos veïnats en una celebració presidida pel bisbe. Amb el nou temple ja en funcionament, Sant Pau de Son D'Ameto inicia una nova etapa al servei de la comunitat cristiana i de la seva barriada. Un espai per celebrar la fe, compartir, trobar-se i continuar fent barri, en continuïtat amb més de 50 anys d'història.
1: També són notícia els nomenaments dels nous rectors i responsables parroquials signat pel bisbe Sebastià d'Altavull. Mossèn Antoni Josep Antoni Guardiola, vicerector del Seminari Major. Mossèn Andrés David Forero, subdelegat de Càritas. Mossèn Danilo de Urceda, rector de Campos i també de Porreres. Mossèn Andrés David Forero, vicari de les parròquies de Campos i de Porreres. Mossèn Joan Boussà Puigcerver, rector de les parròquies de Magaluf, del Toro, de Palma Nova i de Portals Nous, també de Sant Ferrer. Mossèn Damián Fredes, administrador parroquial de les parròquies d'Escoll d'en Rabassa, Molinar, Campestilla, Meravelles i Serenal. Fra Rafael Enrique Maldonado, franciscà, vicari parroquial de Sant Domingo de Crist Rei d'Inca, de Sant Llorenç de Selva, també de Lloseta i de Beniamà. Fra Miquel Ramon Campins, de la Tercera Orde Regular, escrit a la parròquia de Sant Francesc d'Assís del Pilarí. Padre Pablo Guerrero Pacheco Teatí, capellà del Centre Universitari Ceu de Palma de Mallorca. Mossèn Francesc Nadal Suau, diaca al servei de les parròquies de Sant Sebastià i Beat Ramon Llull. Resta pendent la publicació d'altres nomenaments que seran comunicats pròximament.
0: L'Església a Menorca.
1: A Menorca, l'Església afronta els nous reptes de la intel·ligència artificial en la protecció de menors.
8: Les oficines de protecció de menors de l'Església han celebrat a Madrid la seva novena trobada, centrada enguany en els nous reptes que plantegen la intel·ligència artificial i els entorns digitals en la protecció dels menors. En representació de la diòcesi de Menorca, hi han participat Alejandro Río, director de l'oficina per a la recepció de denúncies i acompanyament de les víctimes, i Maria Victoria Americh, membre d'aquesta oficina. Durant aquestes jornades s'han analitzat els riscos que poden trobar els menors en les xarxes socials, les noves formes d'abús en un entorn digital i la necessitat de reforçar la prevenció. Escoltem ara Maria Victoria Americh.
9: Especialmente documentadas e interesantes fueron las conferencias de doña Amparo Alonso Escobar, quien nos habló de la ética del cuidado en la era de la inteligencia artificial, conferencia que completó el padre Camilo Roberto Pérez sobre la influencia de la IA en los agentes pastorales. Uno de los momentos más importantes lo protagonizó una víctima de abusos, víctima que, gracias a Dios, ha culminado su proceso de reparación integral y todas las secuelas correspondientes que ha vivido. Y finalmente nos presentaron una futura publicación, una guía de atención al victimario de abusos sexuales a menores y vulnerables en el seno de la Iglesia y un diccionario de restauración y sanación.
1: I amb motiu dels 800 anys del traspàs de Sant Francesc, que celebram demà, un grup presidit pel bisbe Gerard ha peregrinat a Assís.
10: Un grup de Menorca, presidit pel bisbe Gerard, ha participat del 21 al 25 de setembre en la peregrinació diocesana a Assís, a Itàlia, amb motiu dels 800 anys del traspàs de Sant Francesc. La peregrinació va començar a Grecchio, indret on Sant Francesc va representar l'any 1223 el naixement de Jesús, donant origen a la tradició del pessebre vivent. Ja a Assís, els peregrins van visitar alguns dels llocs més vinculats al Sant i també a Santa Clara. També van pregar davant la tomba de Sant Carlo Acutis, a l'església de Santa Maria la Major. La peregrinació va continuar per la Toscana, amb visites a Montepulciano i Siena. En aquesta ciutat, en la celebració de l'Eucaristia, el grup va donar gràcies pels 54 anys de ministeri sacerdotal de Joan Bosco Faner. El viatge es va completar amb les visites a Florència i Pisa. Escoltam ara a Antoni Mercadal, delegat diocesà de Santuaris, Turisme i Peregrinacions.
11: Digue-vos que va ser un viatge molt polit i molt, molt preciós des del punt de vista espiritual. Vam visitar aquells llocs vinculats a Sant Francesc, poder anar a visitar la tomba i els llocs on Sant Francesc havia viscut i havia duit a terme tota la seva activitat. Dic-vos que, en definitiva, Sant Francesc, els seus escrits tenen plena vigència avui en dia. ens va entusiasmar tot aquell cant de les criatures, el cant per la pau, i dic, pues, això, pues, que en definitiva que ha estat una peregrinació on s'ha fet oració, pregària, vam poder resar el rosari dins l'autobús, i la veritat, mos han trobat aquests 45 de diferents parròquies i de diferents llocs de Menorca, molt units i moltíssim junts, presidits pel senyor bisbe, acompanyats per tres capellans, i mos van trobar, la veritat, moltíssim bé.
1: I en aquest repàs de l'actualitat de les nostres illes, feim una pausa ara per la publicitat.
0: Estàs escoltant Temps de Creure, uns consells publicitaris i tornem.
12: IB3 Ràdio és diversitat. No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
13: Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
14: De 8 i 47 minuts.
15: Són les 8.
14: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
16: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
17: Diumenge a les 7 de vora baixa segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona divisió amb el Girona Reial Mallorca.
18: I ens ho contaran, com sempre, amb Miquel Verger i Antoni Fuster.
17: Segueix la prèvia des de l'estadi de Montilivi.
19: Bon dia, com estàu?
20: Bé, per Pablo Torres, a l'àrea, per la torre, robat el pal!
17: L'emoció del partit.
20: El pal!
17: I el post en l'opinió dels protagonistes.
21: No hay tiempo para lamentarse y toca mirar hacia adelante.
17: Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
22: Yo siempre os digo, lo que puedes hacer hoy no lo dejes para mañana.
17: Diumenge de futbol i entreteniment a IB3 Ràdio.
23: Estàs a punt de covar-me.
24: Sí?
23: Que és emoció.
25: Què dius?
0: Tota l'actualitat religiosa a Temps de Creure. L'Església a Eivissa i Formentera.
1: A Temps de Creure, a IB3 Ràdio, continuam amb aquest repàs a l'actualitat de les tres diòcesis. A Eivissa, amb motiu de la Jornada Mundial del Migrant i Refugiat, el bisbe Vicenç Ribes ha presidit una missa a Sant Antoni amb la participació de diverses comunitats de migrants i també de Càritas.
26: A la seva homilia, el bisbe va destacar la necessitat d'abordar la migració amb veritat, justícia i humanitat, reconeixent-ne la complexitat. Va assenyalar que, tot i que les fronteres han d'estar gestionades i protegides i cal combatre les xarxes de tràfic de persones, la defensa de la legalitat i la seguretat ha d'anar sempre acompanyada de la protecció de les persones vulnerables. Monsenyor Ribes també va subratllar que la integració requereix oportunitats reals per aprendre, treballar i participar en la societat i va convidar cadascú a revisar les seues pròpies actituds i evitar que la indiferència o les barreres envers els migrants es converteixin en una cosa normal.
1: També el bisbe ha organitzat un ampli programa d'actes a motiu de la beatificació de 20 sacerdots màrtirs d'aquesta diòcesi.
26: Les activitats començaran el 10 d'octubre amb l'estrena de l'himne dels Beats Màrtirs d'Eivissa i Formentera, la projecció d'un documental commemoratiu i la inauguració de l'exposició In Memoriam Ad Honorem. El divendres 16 d'octubre, vigília de la beatificació, se celebraran diversos actes de pregària i responsori a Eivissa i Formentera, a més de les vespres a la parròquia de Santa Eulari. L'acte central tindrà lloc el dissabte 17 d'octubre a les 11 hores amb la celebració de la beatificació dels 20 sacerdots màrtirs a la Santa Església Catedral d'Eivissa. L'endemà, diumenge 18, se celebrarà una missa d'acció de gràcies a la catedral. Els dies 24 i 25 d'octubre, totes les parròquies de la diòcesi celebraran misses d'acció de gràcies per les beatificacions. Finalment, el 6 de novembre tindrà lloc la primera festa litúrgica dels nous beats. Amb aquest motiu, el bisbe d'Eivissa, Monsenyor Vicent Ribas, presidirà

0: i d'una ecologia viscuda amb alegria i autenticitat. Coneguem un poc més a Sant Francesc i el seu carisma a una entrevista del nostre company Jordi Llebrés a fra Òscar Caputxí del convent de Palma.
1: Pau i bé, fra Òscar.
2: Pau i bé, Jordi, com anem?
1: Anem a parlar de Sant Francesc i d'aquest vuitè centenari que precisament celebram avui. Parleu-vos, qui era Francesc d'Assís?
2: Ben, Francesc d'Assís, és difícil de dir-ho així, molt tot d'un així ràpid, concentrat, però jo diria bé, era un lot de família bona, d'Assís, de la ciutat d'Assís, diríem de lo que seria la burgesia que començava en aquella època, que tot d'una se troba amb Crist, d'una manera molt impensada, molt sorprenent. I això és a través de la trobada amb un pobre, no? Concretament amb un leprós. És una cosa que això li canvia la vida perquè descobreix, és com si descobreix el mateix bon Jesús en persona. Això li trabuca tots els seus plans, diguéssim. Ell tenia plans de buscar la glòria, la cavalleria. La seva aspiració era pertànyer al món de la noblesa. I d'ahir això se li canvia absolutament tot, amb un procés de conversió llarg i res. I això farà que comenci tot un moviment nou que, bueno, que encara hi és. I aquí estem.
1: Tots sou caputxí, sí. Perteneixeu a la fraternitat de caputxins de Mallorca, concretament a la plaça d'Espanya, on mos trobam ara. Uh-huh. I tota la família franciscana a nivell universal està immersa dins aquest vuitè centenari de la Pasqua de Sant Francesc, del seu traspàs, que concretament celebram avui mateix. Què vol transmetre la família franciscana amb aquesta commemoració?
2: Se tracta de fer, no una mirada cap al passat, perquè simplement això és necessari, evidentment, no? De recuperar la història i de recuperar aquesta figura, però més que quedar-nos, podríem dir així, amb la nostàlgia del personatge, no? Que no que mos aportaria això, bueno, sí, és l'admiració per un personatge extraordinari, però el que importa molt és de recuperar, jo diria, la seva mirada, aquesta mirada nova que ell va descobrir, sobretot en la descoberta del Crist, i jo me diria, d'aquests 800 anys, a mi el que m'agradaria que quedàs, potser, és un poc aquesta pregunta de què és el que com a societat hem deixat de veure i que Francesc va descobrir. I un poquet això, no? És a dir, aprendre a mirar la realitat amb aquests ulls nous de la fe i sobretot una mirada innocent, però que no és gens ingènua, és a dir, una mirada profunda davant del món i de la societat, de l'home davant Déu.
1: Un dels pilars fonamentals d'aquest desplegament familiar franciscà a nivell universal, és la fraternitat. Què mos podeu dir de la fraternitat en una societat com aquesta d'avui en dia, en què vivim una crisi social tan agreujada, tan marcada, i que els mitjans de comunicació en on parlen tan sovint?
2: Posta. Jo diria, si una paraula, diria jo, pot definir el que descobreix Sant Francesc és justament aquesta fraternitat, que ja ho diu la paraula, frater, no? És a dir, germà. I, per tant, què és el que descobreix Francesc i que intenta de viure com un do? Doncs, primer, això que dic, el germà com a do, és a dir, ell, en el seu testament, el primer que hi posa després d'explicar la seva conversió, que és aquesta trobada amb els leprosos, de seguida, tot d'una, diu, el Senyor m'ha donat germans. És una forma de vida realment evangèlica. És, jo diria, prendre's l'Evangeli en sèrio, és a dir, d'una manera molt seriosa i profunda.
1: Ens separen 800 anys de Sant Francesc cap a nosaltres, però parlam d'un sant totalment vigent, actualitzat, amb un missatge molt clar per a la societat d'avui en dia, i en un món marcat per aquesta crisi climàtica que vivim, Sant Francesc ressorgeix com un poc aquella persona que estima i defensa la creació.
2: De la mateixa manera que mos sabem fills de Déu, ell contempla la naturalesa com a do, és a dir, la naturalesa, tot el que comporta la naturalesa és un do de Déu, és creació. La mira des d'un profund agraïment i, sobretot, la contemplació de la natura li porta a pensar en Déu, no? I, per tant, lloa la natura com a germana. Ell parla del germà sol, de la germana lluna, tot, no?, de la pluja, del vent, de l'aigua, però és una lloança de la creació que el que vol és, en el fons, lloar el creador. I, per tant, la creació és un do. I, per tant, d'aquí que se'n desprèn, moltes de coses. En primer lloc, diria, no tractar la creació com quelcom que és teu, sinó com un do rebut i, per tant, que cal cuidar i, per tant, no explotar. I després, d'una altra banda,

0: una forma de vida molt determinada, és a dir, nosaltres posem molt l'accent en la sobrietat. Els caputxins tenim un lema que nosaltres deim en les nostres constitucions que importa viure amb el mínim necessari i no amb el màxim permès. I doncs, això és important de cara a la cura de la creació, és a dir, què és el que jo necessito per viure? Necessito tenir molt? O amb poc ja me basta, idò. I pues res, si tots féssim aquest pensament, jo crec que canviaria molt la forma de viure i sobretot de relacionar-nos amb l'entorn.
1: Fra Òscar, segur que deixam molt de temps per seguir parlant.
0: Oh, tant,
1: i probablement mos tornem a retrobar.
0: Moltíssimes
1: de gràcies pels temps que mos heu dedicat.
2: I acabam fent un repàs de lo que serà notícia a les nostres illes en format d'agenda. Coneguem ara les previsions dels propers dies a la diòcesi d'Eivissa. Inés de la Puerta.
3: Pues en cuanto a la agenda diocesana, recordar que esta semana que entra comienzan ya los actos programados para la beatificación y empiezan el 10 de octubre, el viernes, a las 8 de la tarde, con el estreno del himno de los Beatos Mártires de Ibiza y Formentera, con la proyección de un documental conmemorativo y con la inauguración de la exposición In Memoriam Ad Honorem. Todo ello en la Santa Iglesia Catedral de Ibiza.
2: I finalment, a Mallorca, com es presenta aquesta setmana? Serà Joan Picornell qui ens acosta aquesta agenda.
4: A Mallorca, dimecres 7 d'octubre, Jornada Mundial pel Treball Decent, amb el lema Davant l'exclusió, treball decent. A la seu de Càritas Mallorca, carrer Socors de Palma, a les 9 del matí. Dijous 8 d'octubre, curs de preparació per al matrimoni, Amar con proyecto de vida, el arte de amarse bien, diferències homo-dona, a càrrec de Julia Rubio a la parròquia de Sant Nicolau a les 8:30.

I acabam el nostre primer programa de la temporada Temps de Creure. Gràcies per la vostra atenció i escolta. Sant Francesc solia dir: el Senyor vos doni la pau. Pau i bé, que és el lema franciscà. Els deixam ara amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio. Fins la setmana que ve, a Temps de Creure.

0: Bon dia, informació de servei per pluges, perill important ja en aquesta hora al sud de Mallorca, tot el sud de Mallorca, el migjorn, també el ponent i la serra de Tramuntana, per la probabilitat de que s'acumulin en una hora fins a 40 litres per metre quadrat de precipitació. A més, també per la probabilitat de que hi hagi important aparell elèctric en aquesta zona. Recordem, el ponent, el migjorn i també la zona de la serra de Tramuntana mallorquina. Pel mateix motiu, per la pluja, per les tempestes, tot i que en aquest cas de menor intensitat, quanta probabilitat, fins a 20 litres per metre quadrat en una hora, hi ha avís groc també a Menorca fins a les 8 del capvespre. L'avís a la zona del ponent, al sud, i a la Tramuntana mallorquina, no ho hem dit, és avís taronja en aquesta hora. L'emergència sud els demana per aquest motiu precaució i, com sempre, de prendre les mesures d'autoprotecció pertinents davant d'aquests fenòmens meteorològics. A les Pitiuses ja ha plogut fort, ho ha fet per damunt dels 90 litres a Sant Antoni de Portmany, i en aquests moments, tot i que en aquesta hora s'exhaureix l'avís groc que continuava activat fins ara, l'emergència sud-oest pel Pla Meteo va alimentar l'avís taronja i recomana també mantenir les mesures de precaució. Per cert, que quant a aquesta situació meteorològica, ara mateix tenim retards importants. Entorn del 86% dels vols programats ara mateix són Sant Joan, amb una mitjana de retard de 40 minuts en les operacions. Amb tot hem de dir que, d'acord amb els radars que avisen de la intensitat de les precipitacions, ara mateix el gruix d'aquestes s'està produint fora de la zona costanera de la Serra de Tramuntana a la mar, tot i que també s'estan produint precipitacions a terra a la serra. Per exemple, fa un minut ho veiem a Solla. Pel que fa a les carreteres, atenció, perquè tenim trànsit lent a l'autopista de Llevant en sentit Llucmajor, això entre l'estació depuradora Palma 2 i passat l'aeroport en sentit, recordem, Llucmajor. I a més, a causa de la celebració del 12 Triatló Illa de Formentera, a hores d'ara hi ha afectacions en la circulació a la zona d'Espujols i la carretera en sentit la Savina. Restriccions que es mantindran fins a les 6:30 de l'hora baixa. I a Mallorca, la carretera de la Serra, entre Solla, Fornalutx i Escorca, a talls de trànsit intermitents fins a les 8 del capvespre per la prova automobilística pujada al Puig Major. Al marge de tota aquesta informació de servei que és d'actualitat en aquesta hora, avui les notícies passen també per la manifestació, les manifestacions de fet arreu per mort de la crisi de l'habitatge i en el context de la que no sortissin endavant ahir al Congrés els dos decrets per aquesta matèria del govern central. A Palma hem recollit els següents testimonis d'Òscar Martínez i Miquel Durán, portaveu del Sindicat de Llogaters de Mallorca i del Sindicat per l'Habitatge a Palma.
1: Que els lloguers creixen i no hi ha manera d'aturar-los, no és veritat. Els lloguers estan creixent perquè hi ha tota una sèrie de mesures que permeten que això tingui lloc. Hem vist que el veritable problema que existeix és la manca de voluntat política per solucionar aquests problemes i per aquests motius, des del nostre punt de vista, s'obre claríssimament l'escenari d'una vaga general per l'habitatge.
2: Fins que l'habitatge no deixi ser un bé de mercat, on soc especular, i no sigui un dret, la nostra lluita no haurà acabat i per moltes mesures que se puguin posar sempre quedarà feina per fer.
0: No tens per res més, són les 3 i 4 minuts. Més informació en una hora. Fins després.
3: Més informació a ib3notícies.com.

les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en Òrbita?

Delicadeses musicals en forma de cançó sonen durant el cap de setmana a Òrbita 3, el collage sonor de la ràdio pública que pots escoltar dissabte i diumenge durant el capvespre, presentant les cançons, en selecció de continguts i a les mescles, Tito Fuster davant el micròfon, un autèntic gustàs. Acabam d'encetar la sessió de migdiada d'aquest primer dissabte del mes d'octubre amb l'excel·lent cantant, compositora, trompetista i saxofonista, la catalana Andrea Motis, fent una revisió d'un clàssic del jazz del segle passat, My Funny Valentine. Motis va comptar amb la col·laboració de Joan Chamorro per signar aquesta bellesa musical. De fet, la selecció de migdiada d'avui serà un monogràfic d'Andrea Motis. L'artista barcelonesa s'ha convertit en tot un referent del jazz nacional, a més, amb molta projecció internacional. Farem un repàs i tast de la seva discografia. I escoltam ara He's Funny That Way, Andrea Motis.

el jazz i el swing en perfecta combinació i sinergia de la mà de la cantant, compositora, trompetista i saxofonista, la barcelonesa Andrea Motis. Va començar de molt joveneta, només amb 11 anys, entrava a formar part de la Sant Andreu Jazz Band i en 14 enregistrava el seu primer disc d'estàndards amb la col·laboració i ajuda del seu mentor i descobridor, Joan Chamorro. Al llarg de la seva carrera ha fet molt bones versions, adaptant clàssics del jazz, però també fent temes propis. Escolta'm ara una brillant adaptació d'Andrea Motis d'un clàssic en majúscules que va popularitzar Nina Simone, la mítica My Baby Jazz Cars for Me, en directe amb Joan Chamorro Quintet i Andrea Motis.

0: means for me.
1: Clàssics a Òrbita 3.

0: és la catalana Andrea Mutis, que reconverteix el jazz més tradicional amb un so fresc i actual. Estan fent una radiografia musical, una postal sonora, a part de la seva discografia, d'aquesta cantant, compositora, trompetista i saxofonista. Fem ara una pausa, una tornada, i tot d'una tornem a entrar en Òrbita Mutis.
1: Òrbita 3. Òrbita.
2: Òrbita.
1: Òrbita.
2: Òrbita.
1: Òrbita.
2: Òrbita 3.
1: Òrbita 3, amb Tito Fuster. I de 3 ràdios, música.
3: TV3 dona una mà a la Fundació Patronat Obrer, una entitat que des de fa més de 100 anys acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat i promou la formació i la inserció sociolaboral. Per més informació, podeu visitar patronatobrer.com o telefonar al 971 46 62 01. TV3, tots donam una mà a la Fundació Patronat Obrer.
4: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
5: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
6: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
5: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
6: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
5: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
4: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
7: El diari de Menorca, segons aquest article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
8: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la febera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
9: En Joan de fugir, i de, se va acostar allò fos lo que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
10: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
4: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
1: Clàssics a Òrbita 3. Say, love me, leave me, let me be loved. Amb Tita Fuster.

Una de les peces en temàtica romàntica més populars del jazz del segle passat, aquesta Love, que va popularitzar el gran Nat King Cole, un clàssic atemporal llançat el 1964, escrit per Bert Kempfer i Milt Gambler. La seva lletra fa un desglossament poètic de la paraula love, amor, per definir l'alegria, la puresa del romanç. Aquesta, l'adaptació, la versió feta per la compositora, cantant, trompetista i saxofonista, la barcelonesa Andrea Motis, que estan fent una radiografia musical, un monogràfic de la seva música en aquesta primera sessió d'Òrbita 3, en la franja horària entre les 3 i les 4, l'anomenam sessió de migdiada, on el tempo musical és més suau i el jazz, en totes les seves variants i fusions, són els ritmes protagonistes. Seguim en òrbita Andrea Motis. Ja m'ha assaborit que fa grans versions la catalana, però també té temes propis recomanables, com ara aquesta Emotional Dance.

Andrea Motis, la barcelonesa nascuda l'any 1995, tot i ser jove, s'ha convertit en una de les figures més destacades de caire nacional i internacional del jazz contemporani. Cèlebre per el seu registre vocal suau i expressiu, juntament amb el seu virtuosisme instrumental, tocant diversos instruments, com ja esmentat, trompetista i saxofonista, a més de composar. Més cal destacar que només en 16 anys el cèlebre productor, el difunt Quincy Jones, qui va fer feina amb el mític Michael Jackson i amb molts altres artistes, la va descobrir i fins i tot convidar a compartir escenari amb ell en el Festival de Peralada, fet que va impulsar moltíssim la seva projecció internacional. Acabam d'escoltar el tema propi d'Andrea Motis, La Gavina, i donant pas a una altra versió. Louisiana o els Camps de Cotó és un tema original del quartet també barcelonès Els Amics de les Arts, i aquesta és la brillant i suau adaptació de Motis en clau jazzy.

0: Dissabte i diumenge, Òrbita 3, en Tito Fuster.
1: TV3 Ràdio és entreteniment.
2: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
3: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
4: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
5: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
6: Què saps?
5: No has de venir a presentar el programa?
6: Quan?
5: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí.
6: Ja me toca. Ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
5: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
6: I prepara el regreso, que torno.
4: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio, amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
7: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
8: Amb espais d'educació i criança.
9: Per pares i mares.
10: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
11: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
7: Amb continguts i reportatges.
4: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
11: Som una ràdio?
7: Efectivament.
4: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
12: Aquest programa de ràdio legendari.
13: És un facto.
0: Òrbita 3. La coctelera sonora d'IB3 Ràdio.
14: 1, 2, 3, 4.
0: En Tito Fuster.
15: No.
16: Tema de contraportada per completar aquesta sessió de migdiada que avui ha tingut nom propi, monogràfic d'Andrea Mutis, l'excel·lent cantant-compositora catalana, a més de ser una excel·lent saxofonista i trompetista, la barcelonesa nascuda al maig de 1995 i ja s'ha convertit en un referent del jazz contemporani a nivell internacional. Fa un grapat d'anys va llançar un àlbum carregat de funk, jazz elèctric i neo-soul, un disc titulat Loopholes, com la cançó que escoltarem, el títol de contraportada per arribar al punt horari de les 4. Després del butlletí informatiu de la Ràdio Pública, recorda que seguim punxant la banda sonora del cap de setmana, d'aquest primer dissabte del mes d'octubre i d'aquests primers dies de la tardor 2026. Pel que fa a Andrea Mutis, cal apuntar que, tot i ser molt jove, ha col·laborat amb artistes llegendaris com l'esmentat Quincy Jones, que explicava fa uns minuts, o Mara Portuondo, Milton Nascimento, amb un altre gran jazzista, Scott Hamilton. Un artista que ha tocat en escenaris tan representatius com a Tòquio, Nova York i a grans ciutats del món. Andrea Mutis, per arribar en el punt horari dels 4, després seguim orbitant. Gràcies per ser a l'altra banda.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. Actualitzam les alertes del Pla Meteoval per meteorologia adversa en aquesta hora. S'ha activat l'alerta taronja per pluja i tempestes a Mallorca, a Eivissa i Formentera, i l'alerta groga per pluja i tempestes a Menorca. S'actualitzen així aquestes alertes que avui de matí han estat actives en taronja per les Pitiuses, però que no estaven en taronja per Mallorca. Això per la previsió, per l'avís actiu en aquest moment també de l'Agència Estatal de Meteorologia, que és taronja per probabilitat de precipitacions que acumulin fins a 40 litres per metre quadrat, a més de components elèctrics de tempesta intensos a la Serra de Tramuntana Mallorquina i també al ponent i al migjorn d'aquesta illa, a la resta del territori mallorquí i també a Menorca, com hem vist en groc, per probabilitat de 20 litres per metre quadrat en una hora. Per aquest motiu del mal temps de la situació meteorològica adversa, l'Ajuntament de Palma informa que fins a les 8 del vespre estarà tancat el passeig Sagrera i també el parc de Bellver. A les 8 del vespre és l'hora en què s'exaurirà aquest avís per fenòmens meteorològics adversos que emet l'Agència Estatal de Meteorologia. Per cert, que la situació meteorològica ha obligat a modificar la triatló de Formentera, que només es disputarà en la prova sprint, finalment, però sí que s'ha pogut disputar, com es temia que no es pogués, la prova de natació. Ara ja està en marxa aquesta prova esportiva i el tall de la circulació que ens referim és el de la carretera d'Espujols a la Savina, que ha quedat tancada a partir de les 3:15 i ho estarà fins que finalitzi aquesta competició, aproximadament, diu l'organització, entre les 5:30 i les 6 del capvespre. Recordem que la carretera de la Serra entre Solla i Escorca també hi ha previstos talls intermitents del trànsit per la pujada automobilística al Puig Major. I un darrer punt encara quant a la informació de servei, perquè recordem que l'aeroport, tant l'aeroport de Palma, de Sant Joan, com el de Barcelona, en aquesta hora presenten retencions en controlers trànsit aeri controlat, vaja, regulat per mort de la situació meteorològica i, per tant, hi ha retards i acumulació també d'endarreriment en les operatives. Per tant, paciència a les persones que hagin d'agafar algun avió, estiguin esperant familiars en aquests casos. I de l'actualitat del dia, destacar també la manifestació que s'ha fet avui a Palma, en línia amb la d'altres punts de l'Estat, per exigir una solució a la crisi de l'habitatge. I en el marc d'aquesta derogació ahir, al Congrés dels Diputats, de dos decrets presentats pel govern central en aquesta matèria. A Menorca, les dues convocatòries que ja són les 7 de l'hora baixa, recordem, davant l'Ajuntament de Mou, per una banda, i a la plaça dels Pins de Ciutadella, de l'altra. Ara escoltarem el testimoni de tres participants de la convocatòria palmesana que ha anat a càrrec, recordem, del Sindicat de Llogaters de Mallorca, del Sindicat per l'Habitatge a Palma i de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca.
2: El problema no és només un problema de legislació, és que hi ha una falta d'ètica total, no? De part dels propietaris, sigui les empreses com sigui propietaris.
3: Tiene que ver con las soluciones reales. A mí que mande uno o mande otro, la verdad, bueno, uno lo puede hacer mejor, otro lo puede hacer peor, pero si nadie termina con el negocio de la vivienda, no me van a contentar.
4: Ideològicament, la gent és molt diversa. Hi ha persones en situació de carrer que han vengut aquí a demanar un cop de mà i els hem ajudat. Hi ha persones que viuen amb els pares, persones que viuen soles, que no poden pagar la hipoteca o el lloguer. Vull dir, és tot molt variat i tot per una mateixa causa. Hi ha un sentiment d'unitat.
1: Era aquest darrer testimoni, un dels acampats a la plaça d'Espanya des d'aquesta setmana passada. Amb aquesta informació tancam el butlletí horari de les 4 d'IB3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin les 5. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Estàs en òrbita. En òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster.

Seguim el nostre particular viatge per al món musical, aquest recorregut sonor que t'oferim durant el cap de setmana a Ivetres Ràdio. Un còctel d'estils sonen al llarg del dissabte i diumenge capvespre en aquest espai radiofònic que tinc el gust de presentar des de fa 20 anys, Òrbita 3. Seleccionant els continguts a les mescles i comentaris, Tito Fuster davant del micròfon. Hem encetat aquesta segona sessió d'avui dissabte 3 d'octubre amb els històrics Inner Circle, una de les bandes més representatives de la música jamaicana. Històrics de la música reggae que han actuat aquest passat estiu a Mallorca. Aquesta propera sessió serà una mostra de temes amb un to càlid, suau, mesclant ritmes llatins amb sabor caribeny. A més, també transitarem per al neo-soul contemporani, el jazz més futurista o també conegut com a electrojazz. Seguim ara amb aquest projecte i proposta molt romàntica, Jazz Amor.

0: beats electrònics que es mesclen amb jazz, una nova corrent i etiqueta musical, New Jazz, que va aparèixer, que va irrompre en el món discogràfic a la dècada dels 90. En definitiva, la mescla tradicional de jazz, retocada, manipulada digitalment amb electrònica, de la música house, d'un tempo que es mescla amb funk i soul, creant així aquesta atmosfera sonora amb textures electròniques dissenyades per gaudir del moment amb calma i relax. Així són les sessions eclèctiques d'Òrbita 3 que pots escoltar durant el cap de setmana. Moment ara de fer una ràpida aturada i tot d'una tornem a entrar en Òrbita 3.
1: Òrbita 3. L'òrbita sonora amb Tito Fuster.
2: Put your hands together one time. I want you to get together.
1: TV3 Ràdio és entreteniment. La màgia del teatre torna a Palma. Del 30 de setembre al 3 d'octubre arriba l'onzena edició de Fira B, Arts Escèniques a Palma. Prop de 30 propostes de teatre, dansa, circ i nous llenguatges als espais més emblemàtics de la ciutat. Espectacles gratuïts o a preus molt assequibles. Consulta la programació i reserva les teves entrades a firab.org.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
4: Tèntol!
3: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Òrbita 3. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio. Amb Tito Fuster.

el projecte musical Rough Soul Orchestra, que mescla el soul d'arrel amb la tendència contemporània del soul full house i aquest so d'arrel amb interpretació brillant de Buica. Aquest tema defineix a la perfecció el que estem escoltant en aquesta sessió eclèctica d'Òrbita 3, aquests elements de la música negra, del jazz més contemporani i futurista, conegut com a New Jazz, i la música d'arrel. De fet, ara escoltem el combo de Nova Zelanda, que fa ben poquet actuaven a Madrid i Barcelona, mesclant la música jamaicana, el dub, el reggae, amb ànima soul i electrònica. Són Fat Freddy's Drop.

0: Dissabte i diumenge, Òrbita 3. Un viatge musical en Tito Fuster. Estàs en òrbita? IB3 Ràdio és cultura.
1: Un vi denominació d'origen vinicel·lam és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura

va donar la volta al món amb aquesta nova sonoritat que es va convertir en una autèntica sensació. Amb una de les seves peces més conegudes, Rose Rouge, completàvem aquesta selecció eclèctica, punxant des de la cabina Tito Fuster. Després del butlletí informatiu de les 5, seguim musicalitzant aquest primer cap de setmana del mes d'octubre. Gràcies per ser a l'altra banda.

I want you to get to him. I want you to get to him.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia. Activada l'alerta taronja del pla meteoval per pluges i tempestes a Mallorca. Això perquè fins a les 8 del capvespre hi haurà perill important de que pugui ploure fins a 40 litres per metre quadrat en una hora al migjorn, al ponent i la serra de Tramuntana mallorquina. Per aquest motiu, Emergència 112 demana que s'evitin les activitats a l'exterior i, conseqüentment, per exemple, l'Ajuntament de Palma ha tancat el Passeig Sagrera i el Parc de Bellval. L'alerta es groga per la resta de l'arxipèlag, tot i que a les Pitiuses, amb fins a 105 litres per metre quadrat registrats avui migdia a Sant Agustí d'Esvedrà, a Sant Josep, i 94 a Sant Antoni, ja s'ha vist passar els sistemes tempestuosos. Així les coses, l'Agència Estatal manté activat fins a les 8 l'avís groc per perill baix de ploure fins a 20 litres per metre quadrat al pla nord, nord-est i llevant de Mallorca i també a Menorca. El cas és que ara mateix, en visió del radar, el gruix de precipitacions que ha afectat les darreres hores les illes supera la mallorquina, l'illa de Mallorca, per dalt de la Serra de Tramuntana i evoluciona en principi en la mateixa línia de passar per fora de la zona d'influència de l'illa de Menorca, on més complicada és ara mateix a priori la situació és a Catalunya. La previsió és que la zona litoral es pugui haver d'afrontar a un huracà mediterrani, en informar responsables de Protecció Civil i el Servei Meteorològic Autonòmic. Això per la probabilitat, recordem, d'acumulat de pluja per damunt dels 200 litres en 6 hores i forts vents, volen dir, amb tornados i mànegues d'aigua. De fet, bona part de la costa, especialment a l'àrea de Barcelona, està en risc excepcional i ja s'han enviat alerts preventius a una vintena de comarques. Precisament en l'activitat esportiva també està havent afectació i per això en aquest moment donem pas al nostre company dels esports, Toni Tenerife. Toni, bon dia.
2: Bon dia. L'esport de les Illes també està patint el mal temps. En bàsquet, el Clas Sant Antoni ha fet oficial l'ajornament del partit de segona federació que havia de jugar davant Benicarló avui a hora baixa a Set Pedrera perquè no ha pogut sortir l'avió que desplaçava els alacantins cap a Eivissa. A més, en aquest moment perilla el partit que demà s'ha de jugar a la 9 del vespre a Montilivi entre el Girona i el Real Mallorca. Tant l'EMET com el Meteocat avisen de la presència a la zona de l'Empordà de fortes tempestes amb pluges que podrien arribar a 200 llites per metre quadrat en menys de 6 hores. De moment, parlant de segona divisió, el Sabadell-Andorra, que estava previst jugar-se a les 6 i mitja, finalment no jugarà, precisament per les inclemències climatològiques que hi ha, com has dit abans, especialment a Catalunya.
1: Gràcies, Toni, també per aquesta darrera hora de les conseqüències de la meteorologia adversa, vaja, sobre l'agenda esportiva. Per cert, que quant al temps, no m'ho hem dit abans, hi ha problemes majors del trànsit aeri. Això és perquè, lògicament, els controladors s'estan espaiant, han estat espaiant el temps entre les operacions tant d'aterratge com a l'aïllament a Sant Joan i també al Prat de Barcelona. Ara mateix a l'aeroport mallorquí la darrera informació apunta 45 vols endarrerits amb el 92% del total previst amb una demora de mitjana de 58 minuts, mentre que a la plaça catalana la situació és de manco vols endarrerits 36 al 61%, però n'hi ha 12 de cancel·lats i a més hi ha una hora i mitja de demora de mitjana. Recordeu que quant a les carreteres, la carretera d'Espujols a la Savina a Formentera estarà tancada fins que acabi la triatló de Formentera, que això ha de passar entre les 5 i mitja i les 6, i que la Serra de Tramuntana entre Solla i el municipi d'Escorca per la prova automobilística Puja del Puig Major, si no ha hagut incidències de darrera hora, també fins a les 8 hi ha de batalls intermitents del trànsit. Fins aquí les notícies de les 5 del capvespre, IB3 Ràdio. Més informació en una hora, les 6, fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tita Fuster. Estàs en Òrbita?

perles musicals i aquests oldies que són part de la història de la música sonen durant el cap de setmana en aquest collage sonor que tinc el gust de presentar. Davant de micròfon, Tito Fuster conduint, pilotant la nau radiofònica que explora la galàxia musical dissabte i diumenge cap vespre aquí a IB3 Ràdio. Seguim orbitant en òrbita 3, un autèntic plaer que siguis a l'altra banda. Tot just acabam d'escoltar All Needs Is Your Sweet Loving, cançó de la gran diva de la disco music, és a dir, Gloria Gaynor. Aquest passat mes de setembre ha celebrat 83 anys, nascuda a Nova Jersey, a Nord-Amèrica, coneguda per ser una mítica vocalista de soul i disco music, artista que al llarg de la seva trajectòria ha signat clàssics en majúscules que recordarem els propers minuts, com ara Never Can Say Goodbye o la llegendària històrica, la inolvidable I Will Survive del 78. A motiu del seu aniversari punxarem les seves cançons originals, però també un grapat de bones adaptacions. Per tant, seguim en òrbita Gaynor. Arriba un altre clàssicàs del seu repertori, We Can Start All Over Again.

El so nostàlgic d'aquestes joies musicals que ens agrada punxar i recordar en format vinil quan orbitam. La tendra i romàntica Can't Take My Eyes Off You, no puc apartar els meus ulls de tu. Un dels clàssics més emblemàtics de la música pop-soul de finals dels anys 60, publicada per Frankie Valli i acompanyat de Four Seasons. Corria el 1967, ràpidament es va convertir immediatament en un èxit massiu. El tema tot una declaració d'amor i d'innocent obsessió romàntica. Tot i que estàvem en òrbita Gloria Gaynor, recordant la gran diva del soul amb motiu del seu aniversari tot just fa un parell de setmanes, ha celebrat 83 anys, escoltarem ara una altra versió d'aquest clàssic i després la signada per Gloria Gaynor a ritme de disco music. Primer arriba el cover, l'adaptació d'Andy Williams.

0: Can't Take My Eyes Off You, la romàntica cançó original de Frankie Valli and the Four Seasons que escoltàvem fa uns minuts. La genuïna, publicada l'any 1967, Gloria Gaynor la llançava a principis dels anys 80 amb el seu característic toc disco music. La diva del so disco, tot el que tocava o versionava es convertia en exitàs. Tot i que la carrera de Gaynor va començar molt abans, l'any 1965, i com la majoria de cantants afroamericanes, va començar interpretant rhythm and blues i soul, posteriorment ja derivant a la disco music i en el soul pop més contemporani i modern. I un altre èxit que es convertiria en himne ple de frases i paraules motivadores, I am what I am, som el que sóc. Una altra cançó alegre, vibrant, perquè a Gloria Gaynor no li agradava cantar cançons tristes.
1: I am what I am my own special creation, so come take a look

0: Òrbita 3. La coctelera sonora d'IP3 Ràdio amb Tito Fuster. Estàs en òrbita? IP3 Ràdio és cultura.
1: El Diari de Menorca, segons acull article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
2: Sant Joan de ballar altra vegada pel tronc de la febera. Plora que plora, ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
3: En lloc de fugir, i de, se va acostar allò, fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
4: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
5: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
6: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
5: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
7: Bienvenidos a Segunda División.
6: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
8: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
9: El Tomàs ho pot dir.
6: David Gui, bon dia.
9: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
6: Company Fuster, bon dia.
10: S'ha de fer feina. Sí.
5: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
11: 1, 2, 3, make it fun!
0: Clàssics, tendències musicals. Òrbita 3, amb Tita Fuster. Estàs en òrbita?

seguim revivint i punxant aquests clàssics immortals que sonen durant el cap de setmana quan orbitam. Never Can Say Goodbye. Famosa cançó escrita per Clifton Davis, es va convertir en un èxit internacional després de moltes versions al llarg de dècades. El tema va ser llançat originalment fa 55 anys, el 1971, i va ser el primer senzill del disc Maybe Tomorrow de Jackson 5, el projecte familiar que dirigia Madaferro, el pare del petit Michael Jackson i els seus germans. El lletrista, com esmentava, Clifton Davis, un compositor de la discogràfica Motown Records, que originalment va pensar aquesta Never Can Say Goodbye per ser interpretada per el grup de soul femení de Supremes, però finalment la va oferir en els germans Jackson. La veu principal, la del jovenet Michael, només en 12 anys, ja va mostrar que apuntava maneres com a vocalista principal, demostrant molta maduresa i amb una sòlida interpretació. I finalment arriba l'exitàs de la versió de Gloria Gaynor, que corria el 1974. Ella va enregistrar una versió molt més ballable, a l'estil disco, i que va rellençar el tema amb molta força. Sona així el cover de Gaynor.

Seguim en òrbita Disco Music, en òrbita Gloria Gaynor, la gran diva de la Disco Music, grandiosa vocalista, la de Nova Jersey, tot just. Aquest passat mes de setembre, fa uns dies, ha celebrat 83 anys, l'estem recordant, en òrbita de clàssics. Després d'haver escoltat la seva versió de Never Can Say Goodbye, hem donat pas a l'original I Will Survive, un dels grans himnes de la música disco i símbol universal de la resistència i superació personal. Llançament d'aquest exitàs l'octubre, la tardor de 1978, com a part del seu àlbum Love Tracks. I mira tu per on, quina curiositat, la discogràfica la va afegir en el disc com una cara B, però ràpidament es va convertir en la cançó principal d'aquest LP, acaparant l'atenció a la ràdio i, posteriorment, amb un èxit immortal que ha passat a la història. Els creadors de Will Survive, Freddie Perren i Dino Fekaris, i tot i que la lletra parla d'una ruptura amorosa, el coautor, Fekaris, se va inspirar en realitat després de ser acomiadat de la seva feina com a redactor a la discogràfica Motown Records. I pel que fa al toc de Gloria Gaynor, ella va enregistrar la cançó mentre es duia un corsé ortopèdic degut a una greu lesió en la seva columna vertebral després de caure de l'escenari. La seva força cantant I Will Survive va mostrar el seu dolor físic, també plasmant els seus problemes personals, per a la força, el crit de sobreviure. I després d'aquest exitàs que va aconseguir número 1 en les llistes de Nord-Amèrica i posteriorment arribant a molts indrets al número 1, també va guanyar el Grammy a la millor gravació disco del 80. I arriba ara una singular versió. Són The Pupini Sisters adaptant I Will.

0: Dia de batas as favas. E meu pai me explicava, não só digo, já havia dia de batas as favas de Santa São João. Tens que falar na escaleia de Lisboa. Para só digo que hoje em dia faz mal mesmo festa. Não se for muita festa, diria melhor. Primeiro toque de Fabial já não havia visto bem mais, não. É que não havia nenhum temos, ó. No princípio é que havia nada a maná. As Fabiolé vinham a mandar para mim e dava de formar a sasa ou um anelho. Não havia ninguém para aguentar o dia.
1: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio. Òrbita 3. Un viatge musical amb Tita Fuster. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio.
2: I amb molt de ritme completarem aquesta sessió Òrbita Gloria Gaynor i arribarem en el punt horari de les 6 del capvespre. Hem recordat a la diva de la disco music que tot just ha celebrat 83 anys. Autora de grans clàssics com I Will Survive o va donar la volta al món la seva versió de Never Can Say Goodbye, un tema original de 1967 de Frankie Valli and the Four Seasons que hem escoltat l'original fa uns minuts. Arribarem en el proper butlletí informatiu de la ràdio pública. Per cert, després dels 4 minuts d'informació, no deixis d'orbitar perquè seguiré punxant la banda sonora d'aquest primer dissabte del mes d'octubre fins arribar al punt horari de les 9. Encara hi ha moltes cançons i continguts per compartir amb tu. I la cançó de contraportada, Never Can Say Goodbye, versionada per als britànics de Communards, un dels temes més emblemàtics del synth-pop i de la música de ball dels 80. Llançada l'any 1987 i es va convertir en un exitàs. Te'n recordes? Gràcies per orbitar.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. El nucli del sistema de tempestes que ha afectat les illes les darreres hores ha sortit ja de la nostra àrea d'influència i es dirigeix cap a la costa catalana, on recordem a Barcelona hi ha risc excepcional per probabilitat d'acumulat de pluja de més de 200 litres en 6 hores i mànegues d'aigua, entre d'altres. Aquí, no obstant, on més ha plogut ha estat a Eivissa, avui de matí, entre el matí i el migdia, amb 105 litres a Sant Agustí d'Esvedrada, a Sant Josep, i 94 a Sant Antoni. També ha plogut abastament a Banyalbufar. I el cap de Barberia Formentera, en cap més de 50 litres, i les han fregat els 50, pràcticament, a Sant Joan de la Britja, on han plogut 46 litres per metre quadrat. El Cudi, per cert, un llamp ha apagat a la teulada de l'església i els bombers de Mallorca ens han hagut d'enfilar amb l'escala per comprovar que no hi havia perill de despreniment. Als aeroports, el mal temps s'ha obligat a espaiar operacions i, ara mateix s'arrossega poc més d'una hora de mitjana de retard en els vols amb 40 d'aquests endarrerits a Son Sant Joan. I a Barcelona, on més actives estan les tempestes, també la situació és complicada al Prat i el retard de mitjana és d'un poc més d'una hora i mitja. Recordem que fins a les 8 tenim avís taronja de l'AEMET a la Serra de Tramuntana, el Ponent i el Migjorn Mallorquí, per probabilitat de fins a 40 litres per metre quadrat, tot i que, com dèiem, el nucli dels sistemes tempestuosos sembla haver-se allunyat ja per la informació dels radars de l'arxipèlag, i a la resta de l'illa i també a Menorca, avís groc i alerta groga perquè es podrien ser 20 litres segons la informació prèvia als precipitats de pluja en les pròximes hores i també per la probabilitat de tempestes elèctriques. I encara dos apunts més de servei. Quant a les carreteres, s'ha de reobrir en aquesta hora la d'Espujol a Sa Savina, a Formentera, perquè ha d'haver acabat ja la tia en la Formenterenca, i a més a la Serra de Tramuntana, la carretera de la Serra, entre Solla i Fornalutx, hi ha talls intermitents del trànsit fins a les 8 perquè s'hi disputa avui cada vespre la pujada automobilística al Puigmajor. I encara, l'associació SOS Desaparecidos ha informat de la desaparició aquesta setmana a Palma d'un home de 23 anys, nom Richard, fa 1,90 d'alçada, pesa 60 quilos i té la pell bruna. La darrera vegada que el varen veure, s'informa, vestia una camiseta curta de color negre, pantalons texans curts també i unes sabatilles Jordan negres. I de la resta de l'actualitat de la jornada passa perquè en una hora ha de començar a Ciutadella i també a Maó, a la plaça dels Pins i davant l'Ajuntament, respectivament, les manifestacions convocades per exigir una solució a la crisi de l'habitatge i en el marc de la derogació ahir al Congrés dels dos decrets del govern central en aquesta matèria. Les convoca l'Assemblea de Menorca per un habitatge digne. A Palma, la manifestació en aquest sentit ha estat ja, avui migdia, organitzada pel Sindicat de Llogaters de Mallorca, el Sindicat per l'Habitatge a Palma i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. Escoltam Òscar Martínez i Miquel Duran, que són respectivament portaveus sindicals.
2: Que els lloguers creixin i no hi ha manera d'aturar-los, no és veritat. Els lloguers estan creixent perquè hi ha tota una sèrie de mesures que permeten que això tingui lloc. Hem vist que el veritable problema que existeix és la manca de voluntat política per solucionar aquests problemes i per aquests motius, des del nostre punt de vista, s'obre claríssimament l'escenari d'una vaga general per l'habitatge.
3: Fins que l'habitatge no deixi ser un bé de mercat, en soc especular, i no sigui un dret, la nostra lluita no haurà acabat i per moltes mesures que se puguin posar sempre quedarà feina per fer.
1: A la pròxima edició dels butlletins vos informarem de la darrera hora de les manifestacions per l'habitatge a Menorca. Fins aquí la informació de les 6. Més informació en una hora. Adeu.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

Estàs en òrbita. En òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster.

0: Segur has reconegut aquesta Take On Me, la cançó més popular dels noruecs Aha, que varen llançar a la dècada dels anys 80. Aquesta és la versió en format acústic de la cantautora Annie Besuit, que és un dels atractius del festival Sonorama Eivissa, que va arrencar ahir divendres a Cala de Bou, a la Pitiusa Major. Avui, la segona jornada, que ha començat al migdia, amb moltes actuacions des de les 5 del capvespre fins la matinada. I pel que fa als concerts d'avui dissabte, actuacions com ara Annabel Lee, els eivissencs Peter Colors o Annie Besuit, que acabam d'escoltar, que actua en format acústic d'aquí una estona. A partir de les 7 i quart del capvespre està programada la seva actuació. També hi seran avui vespre Estàtues de Sal, Tu Otra Bonita i Marlena. I així hem arrencat aquesta nova sessió que ve carregada d'actualitat. Aquesta propera franja horària farem un repàs, un cop d'ull, a les propostes més interessants de música en directe per aquest mateix cap de setmana a les Illes.
1: Òrbita 3, en Tito Fuster.
0: I seguim connectats en el Festival Sonorama Eivissa 2026. Una més d'Annie Besuit, això es diu Buen Viaje. Buen Viaje.

la cara més enèrgica de la malaguenya Annie Bisuit, aquesta Buen Viaje. Actua en el Festival Sonorama Eivissa, que es du a terme en aquests moments a Cala de Bou. La seva actuació, en format acústic, prevista a les 7:15 del capvespre. I en aquest Sonorama 2026 també hi són els eivissencs Peter Colors. Els escoltam versionant el clàssic San Francisco.

El rock and roll enèrgic dels ibisencs Peter Colors versionant aquest himne del moviment hippie San Francisco. I una altra de les bandes de l'escena local que actuen en el Festival Sonorama Ibiza a Cala de Bou, programada la seva actuació a les 8:30 del capvespre, els ibisencs Estàtues de Sal. Arriba un dia és un dia.

Són els eivissencs Estàtues de Sal, grup que actuarà a les 8:30 del capvespre en aquesta segona jornada del Sonorama Eivissa 2026, que es du a terme a Cala de Bou. I un dels plats forts d'aquesta segona jornada serà l'actuació dels madrilenys Tu Otra Bonita, grup que mescla pop, indie, rumba, flamenc i ritmes urbans. Escoltam I si no soy yo, amb la col·laboració de Gabriel de la Rosa de Xinova.

Són tu otra bonita cantant i si no soy yo amb la col·laboració de Gabriel de la Rosa de Xinova. Tu otra bonita tenen prevista la seva actuació en el Festival Sonorama quan faltin 15 minuts per arribar al punt horari de les 10. I tancam aquest repàs en els horaris i actuacions del Sonorama Eivissa 2026, que es du a terme des d'ahir divendres a Cala de Bou, amb l'actuació que tancarà el festival Marlena a partir de les 11 del vespre. Un dels duets de pop i d'indie pop amb més projecció de l'escena musical nacional. I escoltam aquesta Me sabe mal, son Marlena, avui actuant en el festival Sonorama.

0: Me salen mal, me saben mal.
1: Órbita 3, órbita 3,
2: órbita 3, órbita 3.
3: Órbita 3,
4: órbita 3,
5: órbita 3.
6: Òrbita 3.
7: L'òrbita sonora Vive 3 Ràdio amb Tito Fuster. Vive 3 Ràdio és música.
8: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caib.es. Govern de les Illes Balears. Estàs en òrbita.
9: Hola a tothom, som en Fran Pons, de Pol de Gall.
10: Hola, som en Lluís Segura, L.A.
11: Som en Julià Picornell, d'Ànimos Ferrec.
12: Hola, aquí Bernat de los Brindis.
13: Què tal, oients d'Òrbita 3, el que em fa vida negra?
7: La música illenca.
12: Aquí, a Òrbita 3.
11: Aquí, a Òrbita 3.
7: En Tito Fuster. Òrbita 3.

0: El temps perdut, cançó dels mallorquins Tebels, que avui descarreguen les seves cançons en la 24a edició de Sarroqueta Festival, un dels esdeveniments clàssics de final d'estiu que es du a terme a Mallorca, a sa factoria de Son, el polígon de Son Lleut, a Santa Maria del Camí. Sarroqueta Festival, que ha començat a les 5 del capvespre i es durà a terme fins a altes hores de la matinada, a més, amb accés gratuït. Moltíssimes actuacions, també hi ha zona d'electrònica, moltíssimes actuacions, com ara els ja esmentats Tebels, també hi són Coa Negra, La Ràbia, Grollers de sa Factoria, Balcambús, Cucorba o Les Testarudes. A més de Batucada Sarabà, Dimonis de sa Factoria de So, la zona Clastra, dedicada a l'electrònica, i també un espai, Sound System, amb música jamaicana i dub. En definitiva, tallers, actuacions infantils i música per a tots els gustos en aquesta nova edició de Sarroqueta Festival a sa Factoria de So a Santa Maria.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: I més esdeveniments compleixen de ritme aquest primer cap de setmana del mes d'octubre. I ara el Wipeout Surf Film Fest, festival que s'ha duit a terme durant tota la setmana a Mallorca, i la programació musical ahir divendres i avui dissabte a la plaça Torà de Peguera. També hi ha un munt d'activitats per tota la família, recollida de plàstics, mercadet i sessions de DJ, a més de xarles, projeccions i, evidentment, concerts. Una de les actuacions programades per avui capvespre, Mojo Snake i el seu Rock and Roll.

el trepidant rockabilly i rock and roll del trio mallorquí Mojo Snake, un dels grups que actua en el Wipeout Surf Film Fest que es du a terme a la plaça Torà de Peguera. I el plat fort per tancar el festival avui capvespre, a partir de les 8, el mallorquí Lluís Albert Segura, és a dir, L.A.

0: El mallorquí L.A. amb aquest so renovat, mesclant indie, rock i electrònica. L.A. descarregarà les seves cançons a partir de les 8 del capvespre a la plaça Torada Peguera, actuació que s'emmarca en el Wave Out Surf Film Fest.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3.
0: I aquest primer dissabte del mes d'octubre, carregat de propostes. Els mallorquins Midnight Walkers estaran presentant el seu nou disc avui vespre a les sales Gremi de Ciutat.

Hola, sóc Manu, vocalista de Midnight Walkers, banda de Mallorca que presenta el seu nou disc. Podeu disfrutar-ho durant tot el cap de setmana a Òrbita 3, a IB3 Ràdio. Seguim en Òrbita.

0: el panorama musical balear ben representat durant el cap de setmana quan orbitam. Són els mallorquins Midnight Walkers que presenten aquest, el seu nou treball titulat Beautiful Losers. La banda mallorquina, amb la seva vessant més hedonista i electrònica, sense renunciar als baixos dinàmics, les guitarres esmolades i les seves lletres contundents. Avui vespre, Midnight Walkers presentant aquest, el seu nou treball, a les sales Gremi de Palma. Així arribam a fer una pausa, una aturada, i tot d'una tornem a entrar en òrbita.
1: Òrbita 3, la coctelera sonora d'IP3 Ràdio. En Tito Fuster. Estàs en òrbita. IP3 Ràdio és cultura.
2: Companys, com és la temporada, què poden fer?
3: No sé, per exemple, farmejar aura.
2: Què?
4: Estic estorat. Ara que ets sa moderna des d'aquí, sa teenager.
3: No, jo no soc sa moderna és ella.
5: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
2: Però què fan el tractament?
3: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
2: Però ho fan els joves o no tan joves?
5: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
4: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
1: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio. Òrbita 3. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio. Dissabte i diumenge, en Tito Fuster.
6: Hola a tothom, aquí Joan Changuito, orbitant i celebrant aquests 20 anys d'Òrbita 3, en els que seguim escoltant música feta a les illes i estem encantats de seguir sonant els caps de setmana dins aquesta òrbita musical de les illes.

Així sonen els beats electrònics d'aquesta Constel·lacions dels mallorquins Xanguito. Demà actuen a la darrera jornada del Festival Literatura Expandida de Magaluf, a partir de les 11 del matí i amb entrada gratuïta en el Inside Wave de Kelvia. Amb ells arribam en el punt horari de les 7 del capvespre. Després del butí informatiu de la Ràdio Pública, seguim orbitant fins arribant al punt horari de les 9. Gràcies per ser a l'altra banda. Aquí, Tito Fuster, un gustàs.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 7.
1: Bon vespre. Convocades en aquesta hora a Ciutadella, a la plaça dels Pins, i a Mahó, a la de la Constitució. Concentracions ciutadanes per defensar el dret a l'habitatge. Convoca l'Assemblea de Menorca per un habitatge digne. I la darrera hora, ens informen els companys d'Ivetra Samó, és que de moment encara queda gent per arribar al manco en aquesta concentració, que fins a les 8:15 no hi ha prevista la lectura del manifest. A Palma ja hi ha hagut manifestació per el mateix motiu, pel dret a l'habitatge. Ha estat al migdia i convocada, en aquest cas, pel Sindicat de Llogaters de Mallorca, el Sindicat per l'Habitatge a Palma i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. Ara escoltarem una dona que ha pres part, també dos testimonis més que hi han participat i que en aquest cas són a més acampadors, que persones que han acampat a la plaça d'Espanya palmesana.
2: El problema no és només un problema de legislació, és que hi ha una falta d'ètica total, no? De part dels propietaris, sigui les empreses com sigui propietaris.
3: Tiene que ver con las soluciones reales. A mí que mande uno o mande otro, la verdad, bueno, uno lo puede hacer mejor, otro lo puede hacer peor, pero si nadie termina con el negocio de la vivienda, no me van a contentar.
4: Ideològicament, la gent és molt diversa. Hi ha persones en situació de carrer que han vingut aquí a demanar un cop de mà i els hem ajudat. Hi ha persones que viuen amb els pares, persones que viuen soles, que no poden pagar la hipoteca o el lloguer. Vull dir, és tot molt variat i tot per una mateixa causa. Hi ha un sentiment d'unitat.
1: I l'Agència Estatal de Meteorologia a les Illes Balears ha donat per finalitzat, poc després de les 6 de l'hora baixa, l'episodi de tempestes que ha afectat les illes. Avui, un episodi, informa la mateixa delegació territorial, que on amb més intensitat s'ha presentat, quant a precipitació en una hora, el manco ha estat a Sant Antoni, a Eivissa, amb 45 litres per metre quadrat, a Sant Joan de Labritja, amb 36, a Banyalbufar, amb 31,5, a Lluc, amb gairebé de 9, i a Caldia, amb 16. No obstant això, malgrat que el nucli de tempestes ja fa estona que han sortit de l'àmbit d'influència de les illes, continua actiu fins a les 8. La vista taronja de l'AEMET per la Serra de Tramuntana, el ponent i el migjorn de Mallorca, i groc que la resta de l'illa i a Menorca, això per precipitacions i tempesta elèctrica. Conseqüentment, també hi ha actiu l'alerta taronja i l'alerta groga en la mateixa afectació territorial del pla Meteoval. Als aeroports, els endarreriments significatius en les operacions, tant a Palma com a Barcelona, s'hi ha afegit la darrera hora, encara amb afectació menor, l'aeroport de Mahó. I la jutgessa de Guàrdia Inca ha ordenat avui de matí l'ingrés a la presó de manera provisional de l'únic detingut, un jove de 24 anys, pel segrest i l'apallissament de tres joves fa 9 dies a Inca. Això després, recordem que hagi passat a disposició judicial avui, acompanyat del seu advocat defensor. La Guàrdia Civil continua fent encara treballs per localitzar i detenir la resta d'implicats. I encara en clau judicial, l'assentament de Casa Lola, on hi viuen més d'un centenar de persones, el municipi de Sant Josep d'Eivissa, serà desallotjat dimarts que ve. Segons s'ha informat a diverses notícies, fonts properes als residents, la Guàrdia Civil els ha traslladat els darrers dies l'autorització del jutjat que permetrà retornar l'immoble a la seva propietària. I encara a Eivissa, el Consell ha informat avui dissabte que preveu obrir les dues noves estacions d'inspecció tècnica de vehicles del polígon de Montecristo a Sant Antoni en 5 mesos. Aquesta mesura ha de permetre realitzar 30.000 inspeccions més a l'any i descongestionar d'aquesta manera les dues estacions d'inspecció que actualment donen servei a tota l'illa, n'ha informat la institució en un comunicat. Amb aquesta informació tancam el butlletí de notícies de les 7 del capvespre. Més informació en una hora, a les 8. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en Òrbita?

Les pulsacions guitarreres d'aquest clàssicàs dels irlandesos U2 Desire torna a obrir aquest aparador musical, torna a encetar una nova sessió d'Òrbita 3, el collage sonor de la ràdio pública que t'oferim durant el cap de setmana, dissabte i diumenge, cap vespre, les cançons protagonistes, aquestes que tenc el gust de seleccionar i presentar davant del micròfon Tito Fuster. Els de Dublín celebren aquesta tardor el seu 50 aniversari. Es formaven en aquesta ciutat irlandesa l'any 1976. Bono, el carismàtic vocalista, a la guitarra, D.H., definint el so de la banda, amb mans del baix, Adam Clinton, i tocant la bataca amb força, Larry Mullen. Amb un so inicial del post-punk i després derivant a un pop-rock sòlid, que al llarg de la seva trajectòria fins i tot han mesclat en gospel i electrònica. I a més, els U2 presentant un nou llarga durada aquesta tardor. De moment, recordem un altre himne, un altre hit del seu repertori, Pride in the Name of Love.

U2 que protagonitzen aquests minuts d'Òrbita 3, musicalitzant aquest primer dissabte del mes d'octubre. Beautiful Day, exitàs que publicaven la tardor de fa 26 anys. La banda irlandesa, que enguany, d'altra banda, celebra ja 50 anys de trajectòria, que es diu aviat, començaven el seu camí artístic i musical l'any 1976. Per això aquestes darreres setmanes estan oferint concerts esporàdics, puntuals i per sorpresa a la seva ciutat natal i altres indrets del món. I després de recordar tres temes indispensables de la seva discografia, Desire, Pride i Beautiful Day, i arriba el seu nou àlbum que llançaran, publicaran aquesta mateixa tardor, previst per dia 13 de novembre, titulat Carnaval de Luz. I d'aquest treball escoltam aquest aperitiu, aquesta cançó titulada Streets of Dreams, cançó que ve acompanyada d'un nou videoclip que ja varen estrenar aquest passat estiu, del que serà el seu 15è treball d'estudi. El vídeo mostra la banda irlandesa tocant sobre un autobús a la ciutat de Mèxic, Streets of Dreams U2.

Streets of Dreams, una de les cançons que avança el nou treball de U2, que llançaran, publicaran el proper 13 de novembre. Una cançó que compta amb videoclip filmat a Ciutat de Mèxic. I un altre tast del que serà el seu proper àlbum d'estudi, com abans apuntava, el 15 de la seva trajectòria, que du per títol Carnaval de Luz, un homenatge en el difunt cantant de Pogues, és a dir, Shane McGowan. Els irlandesos versionen en aquesta mítica banda de punk celta britànica de Pogues, que va sorgir a principis dels anys 80 a Londres. El seu vocalista, Shane McGowan, moria la tardor de l'any 2023. La cançó du per títol Yeah, Yeah, Yeah. A més, aquest tema també apareixerà en el disc col·lectiu 20th Century Party, que es llançarà el proper mes de novembre i compta amb la participació de Bruce Springsteen, Tom Waits, The Libertines, Johnny Depp, entre d'altres.

0: Òrbita 3. Un viatge musical amb Tito Fuster. I de 3 ràdios. Jocna.
1: TV3 dona una mà a la Fundació Patronat Obrer, una entitat que des de fa més de 100 anys acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat i promou la formació i la inserció sociolaboral. Per més informació, podeu visitar patronatobrer.com o telefonar al 971 46 62 01. TV3, tots donam una mà a la Fundació Patronat Obrer.
0: Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3.

0: Són Pixies i aquesta accelerada i curta Allison, un tema d'un minut i 17 segons i que és una autèntica joia que s'amaga a l'interior del seu històric Bossa Nova. Aquest àlbum, juntament amb Tromp Le Monde i coincidint amb el 40 aniversari dels Pixies, i abans de la pausa escoltàvem U2, que celebren 50 anys, que començaven la seva carrera al 76, per la seva banda, els de Boston, grup insígnia del indie rock i el rock alternatiu, començaven la seva carrera fa 40 anys, el 1986.
1: Cites històriques a Òrbita 3.
0: I coincidint amb aquest aniversari, aquests àlbums s'han remasteritzat, a més, incorporant noves mescles. En aquestes noves edicions de Tromp Le Monde i de Bossa Nova inclouen 4 cançons inèdites. Època daurada, en la que també la banda comptava amb la baixista Kim Deal, que paral·lelament també tenia el seu projecte The Breeders, i després de deixar Pixies ha continuat al capdavant The Breeders. I en aquest gran LP de principis dels anys 90, Tromp Le Monde, hi ha aquesta Hit On, una cançó original de Jesus and Mary Chain que versionen així Pixies.

0: El so identificatiu dels escocesos Jesus and Mary Chain i aquesta fantàstica Hit On que escoltàvem fa uns minuts, versionada per Pixies, la banda de Boston, que enguany celebra el seu 40 aniversari. Pixies que reediten els seus àlbums Bossa Nova i Trompe Le Monde, on apareix precisament aquesta cançó versionada per la banda liderada per Frank Black. I aprofit per comentar que enguany s'ha publicat el llibre Engañar al Mundo, la història oral d'una banda llamada Pixies. Josh Frank i Karin Gans plasmen la història d'aquesta banda que va néixer, créixer ràpid i va explosionar la dècada dels anys 80 i 90, canviant el panorama del rock i que s'han consolidat com una de les bandes més importants del panorama rock alternatiu mundial.
1: Les notícies musicals a Òrbita 3, amb Tito Fuster.
0: I ara un altre gran projecte nascut a Escòcia, els de Glasgow, Belle and Sebastian, celebrant 30 anys.

i el punt colorista i happy tan identificatiu d'Stuart Murdoch i companyia, els de Glasgow, Bell and Sebastian, indie pop fresc, alegre, que desenvolupen des de l'any 1996, enguany celebrant aquests 30 anys d'existència. Han fet una gira per tota Europa, fent diversos concerts a la península aquest passat estiu, i a més recordant els seus primers àlbums Sugar Milk i aquest If You're Feeling Sinister, discàs on hi trobam cançons com ara aquesta popular Like Dylan in the Movies. Escoltam un dels directes que han oferit aquest estiu, celebrant aquests 30 anys, Bell and Sebastian.

0: El cap de setmana, Òrbita Tras, amb Tito Fuster. IB3 Ràdio és història.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
2: Tentol!
3: Tentol!
4: Tentol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Òrbita 3, la coctelera sonora amb Tito Fuster.

fa 25 anys, el 2001, els de Nova York, Strokes, Julian Casablancas i companyia, editaven el seu àlbum més popular, Is This It? Això és tot en pregunta. Una feina discogràfica carregada d'himnes que se varen convertir en títols indispensables d'aquells primers anys de la dècada del 2000. Un discàs d'indie rock guitarrer, però també conservant molta melodia i pinzellades poperes, com ho demostra aquesta Someday. Una altra de les perles musicals d'aquest disc llançat fa 25 anys, Is This It? Last Night. Te'n recordes?

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. Concentracions ciutadanes avui a baix a la plaça dels Pins de Ciutadella, també a la de la Constitució de Mahó, per reivindicar el dret a l'habitatge en el context de crisi social, ara també política, pel problema de la dificultat i fins i tot la impossibilitat d'accedir-hi. Són declaracions de participants a la concentració maonesa.
2: Perquè jo sí que tinc casa, perquè ja soc d'una altra època, però els meus fills encara, però els meus nets ho tenen fotut.
3: Que tenim aquí, llicències turístiques, gent amb els pisos tancats, vivendes per rehabilitar, cases buides, etc, etc. Per tant, sí, si veiem que amb aquestes mobilitzacions no hi ha prou, anirem cap a una vaga general.
4: Cop bastant bé i no me puc permetre absolutament res en tota Menorca. És que meva, totes les meves famílies d'aquí, i l'única opció que m'està deixant ara mateix els preus de l'habitatge és en el moment de Menorca. I jo no me'n vull anar.
5: L'excusa que donen sempre, si ve un francès i del paga més perquè li ha de llogar un menorquí, quan no hauria de ser així.
1: Abans de Menorca, al migdia, a Palma s'ha fet una manifestació també pel dret a l'habitatge, això mentre avui han continuat

0: Continuat els pronunciaments polítics al respecte de la derogació i per falta de suport parlamentari dels dos decrets aprovats pel govern central de mesures urgents davant la crisi de l'habitatge, entre els que ha parlat el secretari general de Junts per Catalunya.
1: Potser no es mobilitzen com d'altres col·lectius, però aquí sí que hem notat que és el sentit majoritari dels ciutadans de Catalunya que ens han dit ja era hora que mantinguéssiu aquesta posició perquè aquí anàvem pel camí del pedregar. No? Per tant, escolta, nosaltres li demanem al govern que si es vol seure amb les propostes que els hi han fet arribar, propostes perquè vagin bé, no per quedar bé.
0: I el temps, la Serra de Tramuntana al nord i al nord-est de Mallorca, a més de Menorca, tornaran a tenir a partir de demà migdia vis groc per la probabilitat de que hi descarreguin tempestes amb aparell elèctric i fins a 20 litres per metre quadrat acumulat en una hora. És la informació de l'AEMET, que preveu per la setmana que ve per ser precipitacions disperses que poden anar acompanyades també de tempesta a partir de dimecres, quan també començaran a baixar les temperatures, s'ha informat avui. Unes temperatures que el divendres podrien no arribar, diu, als 25 graus de màxim i situar-se en els 15 de mínima. Encara avui, de màxim, es n'han tingut els nivells més alts, 28 graus a Ciutadella, a Salbufera de Muros, a Pobla Porreres i a Cala Galdana. I encara quant al temps, per cert, on està centrada tota l'atenció ara per l'elevat risc que s'ha a Catalunya, el litoral prelitoral i Catalunya central, perquè s'hi preveu un fenomen excepcional de pluja amb més de 200 litres per metre quadrat en 6 hores i, a més, la possibilitat de que se formin tornados i mànegues, han dit, a la línia del que va passar el 2023, l'octubre, a les Balears i abans, al setembre del 96, també a les Illes. Sarai Sarroca, directora de l'Agència Catalana de Meteorologia.
2: Aquesta pertorbació, que a hores d'ara està a l'interior del Mediterrani, però que ja ha afectat alguns punts d'Albacete i de Múrcia, el Mediterrani s'està retroalimentant i, si veieu el radar del Servei Meteorològic, veureu com ja comença a agafar una forma de ganxo. De moment encara no s'ha tancat la pertorbació, no ha agafat encara la denominació pròpia de mini huracà mediterrani, però no descartem que pugui passar. I el que sí que podem assegurar és que, independentment de si s'acaba tancant o no, si s'acaba recargolant prou, doncs sí que deixarà molta precipitació.
0: I acabarem amb esports, perquè l'Azul Marino ha guanyat el campió de l'any passat, el València, per 17 punts en la seva estrena en la màxima competició estatal del bàsquet femení, la Lliga Femenina, la Lliga Endesa. I el Menorca, en aquests moments, encara en partit a casa davant l'Alacant, està perdent per 43 a 66. Per tant, per 17 punts de diferència. A la segona FEP, el Sant Antoni, Benicarló s'ha hagut de suspendre perquè pel mal temps els castellonencs no han pogut viatjar a Eivissa. En futbol sala, segona divisió, el Gasifet Atlètic ha guanyat per 3-2 davant el Burela de Lugo, i en motociclisme, Izan Guevara, que demà sortirà en primera posició de la graella de sortida del Gran Premi de Japó, ha guanyat, a més, avui cap vespre, la prova sprint. Fins aquí les notícies de les 9. No hi ha temps per res més. Tornem a les 10. Fins després.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Radio, ni fake ni fum. Raquel Agüeros y Alicia Català.
1: Molt bon dia i benvinguts una setmana més a Ni Fake Ni Fum, l'espai on posam a prova tot allò que llegim, tot allò que compartim i de vegades que ens creem massa aviat. Alicia Català, com estàs?
2: Superbé, estic molt bé, Raquel. I avui duim en el tinter ben carregat, perquè en poques dies han circulat tot tipus d'històries. Falses convocatòries, declaracions inventades, estafes bancàries, salut, habitatge, immigració i fins i tot un càrrec de la ONU que no existeix.
1: M'ho crec, això sí. Que m'estàs dient. Anem a fer una ullada a la nostra secció Tinta Falsa.

0: Comencem amb el primer titular. Alicia, The New York Times publica que Zelensky, el president d'Ucraïna, ha robat, atenció, 220.000 milions d'euros a la Unió Europea.
1: És un fet fals que es presentava com una informació de The New York Times el mes de setembre. Maldita Puntes ho va comprovar. El diari mai no havia publicat aquesta acusació i el mateix New York Times va sortir a desmentir-la als seus canals oficials.
0: Anem en aquest, no és el primer titular, que llegim de Javier Milei, el president d'Argentina. El titular diu així, Milei, cometes, l'any passat varen expulsar 10.000 terroristes de l'Argentina, ni més ni manco.
1: Ni més ni manco. Javier Milei ho va afirmar diumenge, dia 27, a la cornisa de LN Plus i entrevistat per Luis Majul. Chequeado, però, ho qualifica com un bulo. Diu que res, que les dades oficials registren 772 expulsions el 2025 per diversos delictes, no 10.000 per terrorisme.
0: Ai, anem ara.
1: Se va venir un poquet d'alta, sí, sí. Va pujar un poquet.
0: Un altre titular també, molt d'actualitat aquest dia és... Mari Carmen, la
1: no
0: dona...
1: fa falta ni dir el llinatge.
0: No, Mari Carmen. Diu Mari Carmen Abascal, és la dona desnonada a Madrid, que finalment torna a seva. Mari Carmen té, diu aquest titular, 250.000 euros al banc i milers d'accions del BBVA, del Banc Santander i de Telefònica.
1: La xifra s'ha difós aquest dia arran del seu desnonament. Neutral, però, explica que les publicacions no aporten cap prova. A més, l'advocada de Mari Carmen ha desmentit expressament que tingui aquest doblers i aquestes accions.
0: Bona aclaració.
1: Exacte.
0: Perquè arrel de la història de Mari Carmen és vera que està havent molta desinformació i és bo posar tot en ordre.
1: Exacte.
0: Christopher Nolan, el director de cinema, dirigirà, diu aquest titular, una nova pel·lícula de Star Wars sobre Darth Vader.
1: Pues sí, sonava prou bé per ser veritat, però Catalunya Ràdio ho ha verificat al matí. És fals. La història prové d'un contingut satíric que ha acabat circulant com una notícia cinematogràfica autèntica, però també hem de dir que també hi va haver polèmica.
0: Per què?
1: Perquè aquest mateix director se va dir que en Elliot Page seria el nou Aquiles. I clar, comparat amb en Brad Pitt, a Troia, de fa no sé quan era, però és igual, no hi deia molt. I també era fals. No ha fet d'Aquiles.
0: Ja. Has vist l'Odissea?
1: No.
0: Tu, Facun, l'has vista? Sí? Te va agradar? La veritat és que vos la recomana a tots els oients, perquè l'Odissea de Christopher Nolan, aquesta broma que diuen no la entiendo, perquè ell fa aquestes pel·lis un poquet així més... Diferentes.
1: Mira,
0: són més diferents.
1: Si me permets la meva opinió, quina Mira. Necessitat hi havia? Si ja valen...
0: Pues tota.
1: En sèrio?
0: Clar que sí.
1: Al final l'hauré de veure. No puc opinar,
0: cinema.
1: Ten raó.
0: Escolta, et cinema.
1: No puc opinar perquè no l'he vista.
0: És una adaptació. És vera
1: I tant que està adaptada.
0: Que ha moltes derrades històriques, Alicia. Però...
1: Històriques, etnològiques, cultura.
0: Sí.
1: Bé, que no l'he vista, no puc dir res.
0: No l'has vista, però no tens ganes de mirar-la.
1: No.
0: Vol que anirem un dia tu i jo juntes?
1: Amb palomites? Crispetes?
0: Sí.
1: Bueno,
0: si tu vols, sí.
1: I regalí?
0: Jo convid.
1: Regalim?
0: Jo convid perquè tu te centris en veure la peli i en no remugar massa quan estàs veient escenes que dius que això no va ser
1: així. És que m'agrada molt la història. I no pot... Bé, així, va.
0: Bé.
1: Dona el següent titular, per favor,
0: Raquel. Gràcies. L'Iran ha estat nominat per presidir un comitè de l'Organització de les Nacions Unides contra el terrorisme i en defensa dels drets de les dones. Diu aquest titular, Alicia, m'ho expliques, per favor?
1: Ai, sí. Mira, la història ha circulat coincidint amb l'actualitat de Nacions Unides. EFE verifica, però la desmenteix. Aquest comitè, amb aquestes funcions, no existeix i l'Iran tampoc no ha estat proposat per presidir cap organisme equivalent.
0: Un altre titular també de l'Argentina. Tenim molt d'aquests.
1: Avui estem molt internacionals.
0: A l'Argentina, diu, s'han perdut llocs de feina, llocs de treball, en els sectors petrolier i miner.
1: Máximo Kirchner, ho va afirmar en una entrevista publicada per Infobae però chequeado ho qualifica de fals.
0: Clar, chequeado, disculpa,
1: exacte,
0: Alicia,
1: sí, perdoneu.
0: És una aplicació, una eina on, com aquí, verificat, EFE verifica i totes
1: exacte.
0: Aquestes coses que desmenteixen, bé, o posen en context informacions o qüestions que s'han publicat i que no són veres.
1: Exacte, i doncs chequeado ho qualifica de fals. Segons dades oficials, entre novembre del 2023 i juny del 2026, aquests sectors varen crear 3.576 llocs de feina.
0: I doncs... anem al següent. Pablo Iglesias, dos punts. Irene Montero no és una ciutadana com la resta. És una il·lustre eurodiputada. És vera que Irene Montero... bé, està al Parlament,
1: sí,
0: Parlament
1: és
0: Europeu.
1: I... lo d'il·lustre...
0: Ah, bé.
1: Això torna a ser una opinió meva.
0: Però és el seu home.
1: Que, clar, que ha de dir.
0: Que has de dir. Claro, jo, a tu Esteu te diu que no ets il·lustre i le pot muntar...
1: Però el meu no ho diu en mitjà de comunicació.
0: Bé,
1: tanmateix no ho va dir. És que no ho va dir tanmateix, o sigui, sí, pots estar ben segura. La suposada exclusiva semblava publicada per Canal Red, el famós Canal Red.
0: Canal Red, hem de recordar que Canal Red és un... és un... bé, és, un, és una televisió de Pablo Iglesias.
1: Exacte. Tanmateix podria dir el que volgués allà, perquè és seva, però bueno.
0: Bueno, no, però mentides no se poden dir.
1: Això no ho va dir, eh? Maldita això. Puntes, dia 25, descobreix que prové de @canalrednews. És un conte que suplanta el mitjà i es defineix ell mateix com a fake i paròdia.
0: És molt curiós, aquestes històries, no? Clar, tu veus Canal Red News i tu penses que, és,
1: però
0: que,
1: automàticament.
0: Que estàs a Canal Red. Clar, aquestes són publicacions per fer mal, òbviament, en un context electoralista, com és aquest, no? Amb una cosa tan...
1: tan banal,
0: absurda,
1: fins i tot.
0: No? Sí, un poquet absurda. Bé, tanta sort fossin així les mentides que, sí. que se contin. Alicia, la clau de la setmana... abans de tancar el nostre tinter, una pregunta, man, ara te la faré.
1: Vinga.
0: Què ets exactament? Una granja de trolls.
1: Allò me ven escapa en David el Nomo. No, no. Neutra lo explicava molt bé, eh, aquest dia.
0: David el Nomo. No ets aguantadora, Alicia.
1: Què passa? Estava molt bé aquesta sèrie.
0: No, no, no. Tot el meu respecte.
1: Pues això, Neutra lo explicava. Són xarxes de comptes gestionats per persones o bots, més bots que persones ja, que aparenten ser usuaris independents i publiquen de manera coordinada per amplificar un mateix missatge i crear la sensació que molta gent pensa igual. I no és vera.
0: L'altre dia... sentia a la ràdio que a prop del 80% de les consultes que se feien a les pàgines web les formulaven bots.
1: Exacte.
0: Les formulaven, aparatos.
1: Exacte. I Neutral, a més, aconsella no alimentar aquesta granja, perquè... els algoritmes d'internet consideren que...
0: Per què això? Explica'ns-ho.
1: Pues això... tu pots distingir fàcilment aquests bots, perquè molt de comptes ataquen a la mateixa hora, al mateix perfil, missatges que són pràcticament idèntics, i publicacions supercurtes, molt agressives, molt poc creïbles, una educació pèssima, però bueno. I Neutral diu, escoltau, no les alimenteu, no les compartiu, no feu res de tot això, perquè si no l'algoritme se pensarà que és un context o un contingut interessant i el continuarà posant.
0: I el continuarà promocionant.
1: Exacte, perquè l'algoritme d'Instagram o el que sigui no té coneixement. Ell diu, ui, hi ha moltíssima de gent retuitejant això és important, pum.
0: Te n'adones el que s'ha dit? L'algoritme diu, ja fins i tot li tractam com si fos una persona.
1: De qualque manera, sí. Però és que en realitat no és una mente pensant, no ho sap. Està, a lo millor, fent difusió d'algo que és completament fals,
0: perquè
1: que és incorrecte.
0: Perquè està entrenada.
1: Perquè està entrenada i perquè s'està retuitejant molt i perquè s'està tenint molt de moviment.
0: S'està compartint moltíssim.
1: Exacte, per això no ho compartim. Clic, aturat. I ja, listos.

0: TV3 Ràdio és Dial.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
3: Tèntol!
4: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Ni fake ni fum.
1: A Ni fake ni fum, avui ens acompanya als estudis d'IB3 Ràdio un home jove, Alicia, que té joguera i que, a més, diuen que fa màgia.
5: I no només això, Raquel, és un dels il·lusionistes més reconeguts en l'àmbit internacional i d'aquí uns dies tornarà a les Balears durant 3 vespres per mostrar-nos el que és capaç de fer.
1: El seu nou espectacle es diu Ilusionarte i ja li podem saludar. Jorge Blas, benvingut a Ni Fake Ni Fum.
6: Muchas gracias, qué placer acompañaros.
1: És nostre, és nostre. Hi ha molt de fake i molt de fum a la teva feina?
6: Pues sí, tiene mucho que ver.
1: ¿Sí?
6: Porque los ilusionistas vendemos algo efímero, algo que se volatiliza, que no existe en realidad, pero lo estáis viendo. Y eso es lo maravilloso, que somos capaces de, bueno, pues de haceros ver una fantasía que está en el escenario, que todos os emocionáis, lo disfrutáis, y luego sales del teatro y algo queda. Yo estoy seguro que algo queda, que el espectador se lleva esa emoción a casa.
5: L'il·lusionisme, en certa manera, sí, ho hem dit, és una mentida, d'aquella manera, però no seria més aviat una qüestió psicològica, una qüestió de... En Tomi i Maial sempre ho diu, la gent vol creure. La gent, quan va a un espectacle, quan veu una pel·lícula, quan vol creure, jugau amb aquesta part?
6: Sí, claro, y sobre todo que esa capacidad de hacer, de creer es lo que a nosotros nos permite jugar. En el espectador yo veo siempre en el público los escépticos que están preocupados por saber el truco, tal. Otros que se dejan llevar y que, como dices, que les gusta creer, ¿no? Pero yo creo que al final todos se rinden ante la magia. La magia consigue sacar al niño, a la niña que tenemos dentro, jugar, disfrutar. Por ejemplo, si yo a vuestro compañero que está aquí grabando ahora mismo, yo le digo, mira, esto es un trocito de papel, una servilleta, ¿no? Y tú dices, ¿qué se puede hacer con esto? Pues cualquier cosa, pero si ponemos un poquito de fuego, ¡ay!, se puede convertir en un billete de 50 euros que se escucha y
5: espera
6: se ve.
5: Espera un momento.
6: Entonces, esto...
5: Momento.
6: Mira,
5: toma.
6: Mira.
5: Yes, aquí tienes una.
6: No, se puede hacer una vez al día, nada.
5: Espérate, no.
6: Pero fíjate, esto despierta...
1: yo ahora, perdona, he pasado muchísima pena porque has encendido un papel en un estudio,
6: sí,
1: con toda la técnica que muchas veces, incluso en un plató de televisión, no se pueden emplear.
6: Fíjate.
1: Res de foc.
6: Pero ¿y si yo te digo que el fuego no existía en realidad?
1: ¿No era foc?
6: Que está en tu imaginación. Pero lo que es real es esto, es un billete que acaba de aparecer. Ahora, qué bonito...
5: L'hauria de veure de prop.
6: Conseguir que durante un momento, oye, pienses que cualquier cosa puede pasar, ¿no? Y eso es la magia, esa ilusión que habéis vivido es la magia. El billete lo voy a guardar yo, ¿vale? Porque era mi papel.
5: ¿Y demà no...?
1: Escolta,
6: mañana,
1: Jorge.
6: Mañana.
1: No, és ver això que heu dit... El que diu el nostre company Tomi Maiol. Tomi Maiol és un company nostre que té una secció que es diu Enganyifes de la història i són les grans mentides de tota la història.
6: Sí.
1: Quina diferència, Jorge, hi ha entre l'il·lusionisme i la màgia? Són dues coses diferents?
6: És lo mismo. Lo único, para mí es más correcto ilusionismo, porque magia hay los magos esotéricos, ocultistas, que te echan las cartas, que para nosotros, para mí, te engañan un poco, porque yo no creo mucho en eso. Y el ilusionista es el que está en el escenario, que hace una cosa artística y bonita y lo hace para entretenerte y para que lo pases bien. Es verdad que hay que entender cómo es este arte, porque hay quien no lo entiende, hay quien va y sufre y quiere saber y aquí no vamos a engañaros ni a...
1: ¿Cómo
6: vamos
1: que
6: a,
1: no?
6: Vamos a engañaros entre comillas, pero es el mismo engaño de una buena película, de un libro, de una obra de arte que tú dices, oye, pues esto... yo sé que ese actor no tiene esa vida, pero durante una hora y media me creo... Esta historia, si está bien hecha la película, y te consigue enganchar, ¿no? Conectas con ello y sales habiendo descubierto una historia nueva. Tú, es un pacto que hay entre el espectador y el mago, que es, te voy a engañar, entre comillas, para hacerte vivir algo asombroso. Eso es bonito.
5: ¿Cuándo vas a saber que volías a ser ilusionista?
6: ¿Cuándo empecé?
5: ¿Cuándo supiste que querías serlo?
6: La verdad es que yo creo que tenía 6 años, vi en televisión a Juan Tamariz,
5: maestro
6: de los maestros.
1: Es que Juan Tamariz.
6: Y desde ese momento yo dije, esto me encanta, quiero intentarlo. De hecho, hice un truco con una carta que rompía y luego la recomponía. Y yo me quedé alucinado, digo, no puede ser. Cogí una baraja de mi padre, que estaba en un armario, ahí con polvo y tal, empecé a romper una carta y otra, y otra, y otra. Me cargué toda la baraja porque yo quería repetir lo que había visto. Y ese es el primer momento, con 6 o 7 años, que pensé, esto tiene que tener algo más. O sea, no funciona.
1: ¿Pero eso te venía de familia? ¿Tenías cualquier referencia?
6: Nada. En el mundo artístico, a ver, a mi madre siempre le ha gustado mucho el teatro, y es verdad que me ha llevado al teatro de muy niño, y yo he visto mucho teatro de niño gracias a mi madre. Mi padre, ingeniero aeronáutico, o sea, todo lo contrario, una mente racional, cuadriculada. Y mi abuela era pianista, que eso sí, yo vi varios conciertos de mi abuela, y era muy buena pianista, compositora. Y la verdad es que...
1: Pero escúchame, en unos años donde eso era una excepción, ¿no? Casi.
6: Sí, porque además en esa época ella tuvo que dejar su carrera. El otro día, gracias a la SGAE, he conseguido las partituras de mi abuela y he conseguido descubrir más de su historia, porque la verdad que yo a mi abuela la conocí ya muy mayor, solo falleció cuando yo tenía 6 años, o sea que solo conocí...
1: Cuando
6: yo tenía 6 años, cuando yo empezaba a descubrir la magia. Y ella, lo que sí recuerdo es que tocaba el piano y le encantaba cualquier cosa artística y tal, pero tuvo que dejar esa carrera de pianista, que era, ya te digo, era extraordinaria por la época, claro, porque tal, estar en casa, criar a unos hijos y tal, y fíjate qué cosa, ¿no? Pero gracias a la memoria histórica y a que están sus obras, pues quizá en un futuro show puedo utilizar música de mi abuela. Esto ha pasado hace semanas, ¿eh? O sea, estoy muy emocionado porque me han dado las partituras de mi abuela, que era algo que no sabía ni que se podía recuperar, ¿no?
1: Quizá en un futuro show, quiere decir que ya has pensado que
6: en tu futuro show
1: ya lo vas a meter, ¿no?
6: Sí.
1: De aquí a uns dies seràs a l'Auditorium de Palma amb el teu espectacle Ilusionarte. Però, Jorge Blas, cap a on va la teva carrera en un món en el qual cada vegada és més complicat diferenciar la veritat de la mentida, el desig de la raó i aquest tipus de coses? Cap a on vas?
6: Bueno, yo creo que es una mentira honesta. Es la mentira del arte. Es dejarte llevar y es hacer algo extraordinario que hemos trabajado muchísimo para que disfrutéis y eso es una verdad, al final, innegable. Yo, cuando la gente me dice, ¿existe o no existe la magia? Yo le invito a que venga a un show y que vea las caras del público, porque cuando ves las caras de asombro, ves cómo se abren los ojos, ahí descubres que de verdad existe la magia. Aunque haya un truco, una técnica...
1: Son los ojos de esta gente ilusionada,
6: la magia está
1: no el truco, ¿no?
6: En la mirada, sin duda, y la mirada de un niño, de su padre, de su abuelo. O sea, es que hay momentos que se conectan todas las generaciones y a mí me gusta pensar que en este show la gente descubre que los niños descubren que sus padres no lo saben todo. Porque preguntan a veces, ¿cómo he hecho eso? Y dice, no tengo ni idea, lo siento.
1: Es que aquel momento, en cuanto vas fent gran, que te n'adones que els teus pares no sempre tenen totes les respostes i no sempre tenen raó.
6: És veritat.
1: Quan tu ets un nin, és complicat.
6: Jo tinc un hijo adolescente, o sea, estoy justo en eso.
5: Però davant un il·lusionista, jo m'estim més que se'n donin compte d'aquestes coses davant un il·lusionista que no que me demanen mamà, per què? No. Així sí que m'agrada.
1: Tot és il·lusió.
6: Total.
1: Què te va passar, Jorge, a un accident que vares tenir i com te va afectar això dins la teva
5: trajectòria? Sí.
6: Total, fíjate, es un recuerdo de Vigo, de Galicia. Esto, me atropelló un coche y me rompió el cubito y el radio y estuve sin poder mover los dedos durante varios meses. Entonces fue un momento de replantearme, decir, igual me tengo que dedicar a otra cosa.
1: Porque tú eres feina de la madreta.
6: Sí, soy diestro y además que era muy difícil doblar el pulgar, porque aquí están todos los tendones y realmente fue un accidente muy grave.
1: Estem gravant porque...
6: Sí, no, mira, pero no voy a hacer aquí magia,
1: gravant,
6: pero...
1: Però perquè,
6: sí,
1: per
6: però
1: la
6: hi ha
1: gent,
6: un record aquí de Vigo importante.
1: Per
6: que
1: la
6: és
1: gent
6: una
1: que, no, que ens estigui escoltant per la ràdio, a través de podcast, Jorge, hem de dir que tens una cicatriu...
5: Bastant... un pam de cicatriu,
1: sí,
5: diem, no?
1: Sí.
6: Sí, sí.
1: Des
6: I nada,
1: del
6: colze pues fue...
5: fins a semà.
6: Sí, però, oye, eso también me hizo pensar mucho y el tiempo que estuve parado de baja me sirvió para crear otro espectáculo sin manos, imagínate. O sea, que pude darle vueltas al coco. ¿Cómo no usar las manos, no?
5: Crisis d'unitat, li diuen, en això. Crisis d'unitat, sí.
6: Sí, no, però és verdad que jo nunca me he dedicado a otra cosa. O sea, yo desde niño, es verdad que estudié psicología, pero nunca me dediqué a ello.
1: Pero sí que té certa relació, la
6: psicologia. Sí, tiene mucha relación. Pero desde los 18, 19, 20 ya empecé a hacer actuaciones, empecé a viajar y luego empecé en televisión también muy joven y siempre he estado relacionado con la magia. O sea que si a mí me pasara algo así, pues imagino que seguiría haciendo cosas para otros magos, seguiría... Pero yo no tengo otra profesión. O sea, no sé qué otra cosa podría hacer.
5: ¿Cuánto? ¿Y cómo has inventado? Perdona, Raquel, es que ahora me ha venido. ¿Cómo has inventado? Es que no es una oportunidad que tengamos.
1: No, sovint. Siempre.
5: Jo és la primera vegada, crec, que entrevisto un il·lusionista. Mira el que t'he dit.
6: Espero que no la última, eh?
5: Espero que no. Com se fa un truc d'il·lusionisme? Que has de pensar, que has de tenir en compte llums, sombres, damunt l'escenari, vestits, sense mànigues, amb mànigues... Com es procés? Perquè no només és un truc el que se fa a un espectacle. Són,
6: claro.
5: És una encadenació, diguéssim.
6: Total. Y hay muchas artes involucradas, ¿no? Yo primero pienso en la idea que quiero contar con ese show, quiero qué tipo de magia quiero realizar. Y a lo largo de los años he hecho muchas cosas. Por ejemplo, hice un show que era Palabra de Mago. Era un show de clásicos de la magia, pero reinventados. Luego hice Invención, que era un espectáculo muy futurista, donde hablaba de inventos y de la ciencia que hay detrás de la magia y cómo la magia son inventos que aún no han sido inventados, ¿no? Como la invisibilidad, la teletransportación. Luego hice otro que era Flipar, hace dos años, donde era un show muy colorista, muy vitalista, que surgió en pandemia. Cuando estábamos encerrados, yo quise hacer algo muy espectacular. Y ahora este show, Ilusionarte, es un show minimalista que va a la esencia de la magia, a la más pura emoción. Yo me gusta pensar que es un acto de, digamos, de entrega a la magia, ¿no? De agradecimiento al público y de respeto al escenario, ¿no? Es una declaración de amor a la magia este show, porque no hay efectos especiales, luces que puedan enmascarar. Estoy solo en el escenario, dos manos, un público, y tengo que dar lo mejor de mi arte. Y tengo que ser excelente, porque si no se va a notar. O sea, que aquí no hay trampa ni cartón. Hago mucha magia que tiene que ver con el público, que nos conecta, hay mucha interacción, ¿no? Y eso también ayuda a que el espectador esté conectado desde el principio, ¿no? Y hasta el final están sin perder detalle, ¿no?
1: Bé, a part de ser un gran il·lusionista, ets un gran comunicador, sí. I aprofites aquestes eines. Jo som un poc otilla.
6: Bueno, pero eso es gracias a la magia, porque yo era muy tímido de niño. ¿Sí? Me costaba que me sacaran a pizarra los profesores, sufría muchísimo, y la magia me ayudó a aprender a comunicarme, a vencer miedos, ¿no? O sea, que ha sido la magia terapéutica en muchas cosas.
1: I a Cateva... Tú cuando dices a tus padres, mira, yo es que quiero ser mago, no sé cómo lo dijiste, ¿qué te dijeron? ¿Les sorprendió? Claro, si tú duías desde el 6 años ya més o manco amb aquest truí...
6: Ya había roto alguna baraja, sí.
1: Sí, claro.
6: No, pues mira, fue fundamental mi madre ahí, porque mi madre, ella trabajaba como trabajadora social y tenía el teatro de afición, siempre le encantaba el teatro. Y ella fue la que más me apoyó y me hacía... De chofer, íbamos a los espectáculos, yo tenía 13, 14, 15 años. Nos fuimos hasta Alemania, a un congreso de magos en alemán, imagínate, sin hablar nadie alemán.
1: ¿En coche?
6: En coche, sí, sí. Y luego fuimos, cuando cumplí 19, yo ya tenía carnet, podía moverme y tal, pero nos fuimos a la India. Y yo fui a actuar a la India, que me convocaron porque gané la varita de oro en Monte Carlo, sí. En una competición, y entonces me invitaron a la India. Y me fui con mi madre un día en Nochebuena, del año, creo que fue 2000. En el año 2000, en Nochebuena, lo pasé en la India con mi madre.
1: No sé si el 2000 o el 99. Mira,
6: ah, el 99, cierto, 99.
1: No,
6: oye, qué documentada estás, ¿eh?
1: No, es que just t'anava demanant per una cosa, que jo, com sí. Que som un poc xafardera, així un poc cotilla, clar, tu poses Jorge Blas i per documentar-te un poc te poses la Wikipedia.
6: Ah, vale.
1: I en la Wikipedia te pone.
6: No sé si dice que soy de Móstoles, porque eso es mentira. No sé si lo hice
1: pone
6: al inicio.
1: Madrid.
6: Ah, vale, lo han corregido ya. Que me entrevistaron varias veces diciendo, ¿eres de Móstoles? Dije, ¿no?
1: ¿De dónde eres?
6: De Madrid.
1: Bueno, pero Móstoles es Madrid.
6: Sí, pero no soy mostoleño, es que Móstoles sí, está como no, a las afueras
1: sí,
6: de Madrid.
1: Pero... Posa a la Wikipedia. En 1998, Jorge Blas comienza su andadura como profesor de la Escuela de Magia de Tamariz. Un año más tarde, junto a Tamariz y otros grandes de la magia española, realizó una exhibición en Nueva York. Y aquí viene lo que a mí me fascina y que tú lo acabas de decir. A los pocos meses, el príncipe Rainiero III de Mónaco le otorgó el premio Varita Mágica de Oro. ¿Me puedes explicar? Cómo el príncipe Rainiero.
6: Conocí a un príncipe, sí.
1: Viudo de Grace Kelly. Es decir, por favor, contamos.
6: Mira, eso fue increíble porque yo recibí una invitación, era un concurso que hacían por invitación. Elegían a magos que estuvieran despuntando en distintos países y te invitaban a actuar en el Teatro La Princesa Gracia, ahí en Monte Carlo. Y entonces eso fue una semana entera, estuvimos actuando con los mejores magos del mundo y yo pensaba, esto, vamos, le van a dar el premio a cualquiera de ellos, porque yo era el chaval más pequeñín ahí, tenía 19 en esa época, tal, y de pronto el último día dicen, el premio es para Jorge Blas. Y yo recuerdo que recibí el premio sin creérmelo. Me dijeron, vas a cenar con el príncipe y con Alberto de Mónaco y tal. Y entonces fuimos, ya había una mesa como esta y yo estaba
5: cenando.
6: Es como,
5: como es Baile de la Rosa, ¿no? ¿No se digo
6: sí,
5: así?
6: Sí, era oh, esa sensación del Baile de la Rosa. Ay, y recuerdo que me habló en perfecto castellano, Rainiero, que hablaba muy bien castellano. Estuvimos toda la noche hablando de la magia, de España, de todo. Y el tipo era increíble. Y Alberto de Mónaco también. Y fue un cuento de hadas. Y recuerdo que llegué a España y ya estaba en corazón, corazón, Ana Igartiburu diciendo la noticia. Llegó antes el vídeo que yo. Claro, en esa época nos sorprendía mucho esas cosas, ¿no?
1: Sí, claro.
6: Y,
1: es que,
6: sí, sí. Ha
1: no
6: cambiado el mundo.
1: No ha pasado tant d'anys, 20 anys, 22, però sí, és sí. Veritat que ha evolucionat molt tot. Jorge Blas...
5: Puc fer una pregunta superràpida? Que
1: fas
5: que
1: el que vulguis. Sí, és que jo
5: mira,
1: tindria tot el programa.
5: ¿T'agrada Harry Potter?
6: Me agrada molt. Sí, sí, me... ¿Cómo decís? Astanat. No, ¿sí? ¿Cómo se dice sorprendido? ¿Bocabadat?
5: Ah, bocabadat, sí. Sorprès, sí. També.
1: Sorprès.
5: Molt bé, molt bé. I quina assignatura de Harry Potter de les que donen a Hogwarts t'agrada més? És que som un poc friki, només un poquet.
6: Jo soy de Slytherin.
5: Ah, molt
6: sí,
5: bé.
6: Sí, sí, jo soy algo canalla.
1: Tienes molt cara bé. De bueno, però...
5: Sí, això sí.
6: Sí, però això som
5: engana,
6: los peores.
5: És una il·lusió.
1: És una...
6: Somos
1: una
6: los peores.
1: Jorge Blas, te desitjam tot lo millor
6: Espera,
1: del món.
6: Espera, antes de terminar, es que estaba pensando, si tú dices un número, ¿qué número sería? Del 1 al 10.
5: Vale.
6: Dilo, dilo.
5: El 7.
6: Y el... Jo, no me lo puedo creer. ¿Y corazones, picas, diamantes o trébol?
1: Diamantes.
6: Qué fuerte. En serio.
5: No.
6: Esto es increíble, porque antes de entrar... Que lo grabe la cámara. Yo antes de entrar he pensado, si yo les pregunto una carta, ¿qué carta dirían? Entonces, ¿sabéis lo que he hecho? Esta es una baraja que tiene 52 cartas diferentes, ¿eh? Pero entre todas ellas, yo lo que he hecho es darle la vuelta a una carta. Y lo increíble sería que esta carta, un 7 y un diamante, fuera exactamente el 7 de
5: ¡no!
6: diamante. Esto es... Yo he estado pensando, ¿qué carta dirían? Pues mira, justo...
5: Entre les dues, a més, eh? Jo he dit el número, tu has dit el símbol.
1: Ja sabeu, tot el que està veient i la gent que ens estigui escoltant te pot disfrutar 15 dies aquí a Palma, a les Illes Balears. Crec que només vens a Palma, però hi seràs 3 dies.
6: 3 dies en el Auditorium, nada menos, que és un superteatro. 16, 17 i 18 de octubre. Viernes, sábado y domingo, hay distintos horarios. A las 8 y a las 6 el domingo. Y que se den prisa porque van a desaparecer las entradas. Llevo ya trayendo todos mis espectáculos aquí muchos años y me encanta el público de Palma. Es un público que no tiene miedo a demostrar las emociones, a reírse, a pasarlo bien. Y va a ser 3 grandes días en el Auditorium.
1: Per acabar, Jorge, ¿es un espectacle també per a nins?
6: Es para toda la familia, sí, sí. Pueden venir todo tipo de públicos y es lo bueno de la magia, que puede atrapar a todas las edades.
5: Genial, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies per la teva màgia i per venir fins als estudis centrals d'IV3 Ràdio. Jorge Blas,
6: qué
1: molta sort.
6: Sois. Yo soy mago, pero vosotras sois majas.
5: Gràcies.
0: A IV3 Ràdio, ni fake ni fum. Petros Radio es patrimonio. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. IV3 Ràdio. Serveis informatius. No tenim remei. Amb Rafa Gil.
5: Rafa, jo ja he començat amb el suc de taronja cada matí, eh? Perquè ve si ven i no mos ha d'agafar sense defenses.
2: Pues avui t'aduc un bulo relacionat amb això.
5: No.
2: I, sí. Té males notícies o el manco notícies a mitges, perquè el bulo d'avui és aquest. Pren vitamina C cada dia i no t'agafarà cap refredat. I això, dit així, no és vera. El suc de taronja és bo, però no és un escut.
5: De bona sortit.
2: Pues mira, té un padrí. Amen. I de luxe. La vitamina C es va aïllar als anys 30 i des d'aleshores ja es va proposar per les seves infeccions respiratòries. Però qui la va fer famosa va ser un químic del nord-americà, sempre és nord-americà,
5: sí.
2: Se deia Linus Pauling, que era Premi Nobel. Als anys 70 va concloure a partir dels primers assajos que la vitamina C prevenia i alleujava el refredat. I clar, si ho diu un Nobel, pues,
5: pues, claro.
2: La idea va córrer com la pólvora, i la vitamina C s'ha venut durant dècades com a remei preventiu. Però després d'ell es varen fer més de 2 dotzenes d'assajos nous i el resultat no va ser el que ell esperava. Tant és així que el debat ja du més de 70 anys
5: en marxa.
2: Exacte.
5: I què diuen aquests estudis?
2: Hi ha una revisió de la col·laboració, a veure si ho dic bé, Cochrane, que és una xarxa internacional que es dedica just a això, a agafar tots els assajos que s'han fet sobre un tema i mirar qui diuen tots junts. És de lo més fiable que tenim, i doncs, aquests varen ajuntar 29 comparacions amb més d'11.000 participants. Uns prenien vitamina C cada dia, com a mínim 200 mil·lígrams, i els altres placebo. Resultat, en la població general es refredaven pràcticament igual. Cap efecte apreciable a l'hora de prevenir.
5: I com sabem que aquests estudis són fiables?
2: Perquè la majoria varen ser assajos aleatoris i a doble sec. Què vol dir això? Vol dir que a la gent se li assignava per sorteig si prevenia vitamina C o placebo. I ni els participants ni els investigadors sabien qui prenia que fins al final. Així s'evitava que les expectatives influeixin en el resultat. Si creus que prens vitamina C, és fàcil que et trobis millor encara que sigui una pastilla de sucre. I els autors comproven una cosa més si llevaven els estudis que no eren aleatoris o no eren de doble sec, les conclusions no canviaven. Per cert, els assajos publicats no varen informar d'efectes adversos de la vitamina C a les dosis estudiades. Ara bé, i aquí ve el matís, que sempre n'hi ha. Sí que s'escurçava una mica la durada de refredat. Un 8% dels adults i un 14% dels nins, els nins que en prenien entre 1 i 2 grams al dia, fins en el 18%. I el refredat també eren un poc més suaus, per fer-vos una idea. I això és un càlcul meu que no és de l'estudi. Si un refredat vos dura una setmana, prenent vitamina C, cada dia, en tot l'any, duraria unes 13 hores manco.
5: Migdia. Un poquet més de migdia.
2: Exacte. I un altre detall important, això és prenent-la cada dia,
5: cada
2: de manera
5: dia.
2: Regular. És que fa molta gent que es comença a prendre vitamina C quan ja té el nas tapat, es va estudiar en 7 comparacions, amb més de 3.000 refredats, i no va demostrar cap efecte consistent ni en sa durada ni en sa intensitat. És a dir, sa pastilla efervescent quan ja estàu constipats no s'ha demostrat que faci res. Per ser justos, amb els estudis, els autors diuen que com que sa vitamina C és barata i segura, a cadascú li pot valer la pena provar si a ell li va bé o no. I també diuen que calen més assajos d'aquest tipus. Però una cosa és provar-ho, que no fa mal, i una altra, molt diferent, és això de que evites refredats.
5: Així no serveix per res.
2: Hi ha
5: un poquet sí.
2: Bueno, és que justament hi ha una secció curiosa. En persones són més un esforç físic molt, molt gran i curt, com maratonians, esquiadors, soldats, fer maniobres en el fred de l'Àrtic. Estem posant casos molt
5: extrems. Sí.
2: Molt extrems.
5: Sí que... no, en cap cas és el meu cas.
2: No és el teu cas. Pues en aquest cas sí que reduïa a la meitat el risc de refredar-se. Però parlem de 5 estudis en de 600 persones en situacions extremes. No és el cas de qui va a fer feina, per exemple, a Palma cada dia. Per això els autors de la revisió conclouen que prendre suplement de vitamina C de manera rutinària no està justificat per la població general. I en els estudis nacionals de salut dels Estats Units, una altra vegada Estats Units, diuen el mateix amb altres paraules. Els suplements no redueixen de manera significativa el risc de refredar-se, però qui en pren regularment pot tenir refredat un poc més curt i lleugers.
5: I per què no funciona, si ens han dit sempre que va bé per a les defenses? Algo ha de fer, qualque cosa útil.
2: Claro, perquè refredat no és una sola malaltia, amb un sol culpable. Hi ha més de 200 virus diferents que el poden provocar, amb els símptomes que tots coneixem. Mots, nas tapat, estornuts, mal de coll, tos, i a vegades mal de cap, febre o ulls vermells. I com que són virus i els antibiòtics tampoc hi fan res. Per això interessa tant trobar alguna cosa que funcioni. El referat és una de les principals causes, imagina't, de visites al metge i de faltar a la feina i a l'escola en els països més rics.
5: En qualsevol cas, prendre massa vitamina C pot resultar dolent?
2: Aquí vull aturar-me, perquè en aquests, per si de cas, o prendre molta, també això té, hem d'entendre que sí, hem de tenir un límit. Segons els Institut Nacional de Salut de nord-americans, un adult necessita de més 90 mil·ligrams al dia si és home, i 70 si és dona. Els fumadors, 35 mil·ligrams més. Uh-huh. I el límit màxim recomanat per als adults és de 2.000 mil·ligrams al dia, és a dir, 2 grans. Passant-se pot provocar diarrea, nàusees i rampes en l'estómac. Uh-huh. I en persones amb hemocromatosi,
5: molt bé,
2: que és una malaltia que fa acumular massa ferro, dosis altes podrien empitjorar-les.
5: I d'on la trem i d'on la vitamina C sense pastilles?
2: Aquí tenim bones notícies. Les millors fonts són les fruites i les verdures, les taronges de tota la vida, uh-huh, els cítrics en general, els vermells, els verds, el kiwi, el bròcoli, les maduixes, el meló i les tomàtiques. I la carència greu, que pot provocar l'escorbut, apareix quan...
5: L'escorbut, que és la malaltia dels mariners.
2: Correcte. És quan es pren menys de 10 mil·ligrams al dia, uh-huh, durant setmanes. Però això és durant setmanes. Clar, els mariners estaven molt de temps...
5: Sense menjar,
2: o sense beure, o sense prendre el que sigui.
5: Proteïnes, exacte, que també són importants.
2: I això provocava cansament, uh-huh, genives inflamades, ferides que no curaven bé. Entre els grups amb més risc de carència estan els fumadors i les persones en dietes molt limitades.
5: Molt bé, Rafa, anem a fer un resum que mos quedi ben clar que la vitamina C és bona, però no mos han de passar, no mos lliurarà de refredat, però pot fer-ho més lleuger. Fes-mos un resum.
2: El resum és que, efectivament, la vitamina C no vos lliurarà de refredat. Si la preneu cada dia, potser vos durarà un poc en manco. Si ja estàveu constipats, començar-la. Ara no s'ha demostrat en cap cas que faci res. No passeu de 2 grams al dia, per favor, i la millor font és un bon plat, no la farmàcia. Suc de taronja, Alicia, pren-te i perquè t'agrada, però no per una altra cosa.
5: Perfecte, i del suc de taronja sempre a la meva taula els de matins. Rafa Gil, moltíssimes gràcies per aquesta secció tan interessant. Supos que tornaràs la setmana que ve.
2: Aquí serà.
5: Moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Enganyifes històriques amb Toni Mallol.
3: No sé si ara t'hauria de dir enganyifer històric. Això és possible?
4: No ho sé, molt bones, Raquel, com estem?
3: Com estàs?
4: Molt bé, encantat d'estar aquí.
3: Abans, i ho hem de dir, abans de començar aquesta secció, estàvem xerrant, en Toni Mallol i jo, els he de dir a tots els oients, que en Toni Mallol és una persona molt, molt versàtil, i li demanava, d'on te treus aquestes històries que mos contes enganyifes de la història? I ell m'ha dit una cosa que ara no està molt de moda, però que és molt important, que és quina?
4: Escoltar la gent, escoltar sempre quan te xerren i posar atenció. Si escoltes quan te conten una cosa, probablement moltes d'elles te quedaran a la teva memòria. Sí, sí.
3: És vera que ara amb els mòbils, les xarxes socials han perdut aquesta més capacitat de posar més atenció en les qüestions, però jo vull que tothom, per favor, avui escolti amb en Toni Mallol, perquè ens contaràs una història que es diu L'home del Pit Down. Que,
4: sí, bé...
3: Posa-mos en context, Toni, sí, perquè tu saps moltes coses i el repte amb tu és resumir-les totes.
4: Sí, sí, sí, bueno. Anem a veure. Aquesta probablement és l'enganyifa més important contemporània, el manco, de la història de la paleontologia. Anem a veure. Piltdown és una localitat que està situada a Anglaterra, concretament al poble de Sussex.
3: Sí. I... Los Sussex eren Harry i Meghan. Són Harry i Meghan.
4: I de mira, aquí també... Aprenem tots, aquí. Aquí aprenem tots. I bé, aquesta localitat és coneguda arreu del món per unes restes òssies que es varen trobar i que durant més de 40 anys, diria jo, pues varen ser conegudes, o reconegudes, millor dit,
1: sí?
4: Sobretot per la premsa, que va tenir un gran paper.
1: Sempre la premsa.
4: Com, diguem, pues eren les restes òssies de la baula perduda, que seria el missing link, conegut en castellà com l'eslabón perdido.
1: L'eslabón perdido. Mm-hmm. D'acord. De quin any estem xerrant?
4: Pues estem xerrant, això va tenir lloc a principi del segle passat, 1912. Uh-huh. Concretament, va ser un obrer que va trobar una pedrera, va trobar un crani, va trobar una mandíbula amb dents i també va trobar un altre dent que estava tot sol. Aquest tipus, aquest obrer, li va donar les restes a un arqueòleg, per aleshores aficionat, Charles Dawson, que les va presentar...
1: Que era un amic seu, i ell va dir, sí, va trobar això i li va,
4: sí,
1: donar.
4: Però aquest tenia seus contactes, i de fet el Charles Dawson se les va donar
1: a una
4: persona, diguem, a un eminent paleontòleg, que era l'Smith Woodward. Uh-huh. De fet, les varen presentar a la Societat Geològica de Londres, i des d'un primer moment es varen donar com a bones. Es van donar com a bones perquè, després us explicaré les diferents versions, però en el final teniu en compte una cosa. En aquell temps, estem parlant de 1912, s'havien trobat restes òssies o fòssils, sí, a Europa, a, sí, Àfrica, però encara no se n'havia trobat al Regne Unit. Aleshores ja sabem lo competitiu que sempre han estat i que sempre són els britànics, que no se varen quedar mai darrere de ningú.
1: Mira el museu que està tot d'Egipte.
4: Sí, bueno, sí, ha estat
1: i molt... tenen tot d'Egipte.
4: Sí, molt bon exemple, que veus més coses en el Museu,
1: sí, sí,
4: Britànic de Londres,
1: sí, no?
4: Que, bueno, ara en el del Cairo Nou.
1: Exacte.
4: Se suposa que això se balança.
1: El del Cairo Nou? És una meravella, no sé si has anat.
4: No, ho tinc pendent.
1: Però és fantàstic, també te dic. Aquest tipus de localitzacions són per veure no tan ràpid com...
4: No, evidentment.
1: Com sempre anar a un museu, no? Que sembla que anem sense temps.
4: Però crec jo que això del museu se'l visites també que envien... No el mateix quan vas a un museu quan tens 15 anys que quan tens 45 i vas amb un, diguem, amb uns altres còdics, no? I sobretot amb un coneixement, que en el millor en els 15 anys veus coses que no saps el valor que realment tenen. I després, quan passen els anys i dius... Ostres, jo vaig anar, per exemple, en el museu d'Atenes i hi havia la màquina d'antitopia.
1: I
4: dius, ostres, jo he estat allà.
1: No podia haver vist.
4: Però tornant-hi a per a...
1: Seguim, disculpa, sí.
4: El conegut com home de Pildon. Anem a veure, tu me diràs, per què se va donar com a bona aquesta teoria? Per què valen tot d'una sa premsa anunciar que havien trobat aquestes restes òssies? En el final, és el que t'he dit, té molt de veure amb el caràcter britànic, amb el seu caràcter de...
1: La flema.
4: De, sí. Però van passar anys i ningú desmentia, de fet.
1: Mem,
4: no va ser
1: troben
4: fins...
1: aquests osos,
4: sí, sí.
1: I la teoria principal quina és?
4: Que aquests osos pertenecen a la baula perduda, a l'eslabón perdido.
1: Després de quants anys se'n varen adonar de dir...
4: Però van passar més de 4 dècades, concretament 1953.
1: 40 anys.
4: Sí, sí. I qui ho va descobrir? Pues qui tenia que descobrir? Un dentista. Un tal A.T. Marston, que va demostrar que, concretament, la mandíbula era d'un orangutà, la dent era d'un mico i el crani era d'un homínid.
1: És a dir, no havia res... D'una mateixa...
4: No, però tenen en compte que per aquell temps se pensava que, diguem, la baula perduda tenia un crani enorme, no? Però després ja s'han demostrat en els darrers anys i tal que aquesta teoria no
1: clar, és... Hem de contextualitzar,
4: claro,
1: que
4: no.
1: Tot i que havien passat 40 anys... Era 1953.
4: Sí, i encara se pensava que, diguem, que la baula perduda era un humà que havia... que el seu cervell més gros... Bé, supos que tothom, sí, té la imatge que, sí, hem vist a pel·lícules, sí, que hem vist a dibuixos, que hem estudiat, no? Aquella associació de homo sapiens, homo amine, no? Que tots hem estudiat. Pues...
1: Bé, i com se va resoldre tot això? És a dir, arriben en aquesta conclusió, que havia cosa d'un orangutan, una dent d'un mico i el crani d'un homo sapiens. A partir d'aquí,
3: com es varen desenvolupar els fets després de que haguessin estat 40 anys amb una mateixa teoria sense que ningú la qüestionés.
4: Hi ha diverses teories, incloent una que en el que protagonista o una de les persones que va col·laborar en l'Enganyifa va ser ni més ni manco que Sir Arthur Conan Doyle. Sir Arthur Conan Doyle, tothom el coneix, és el pare del detectiu més famós de tots els temps, no? És el creador de Sherlock Holmes.
3: Estic flipant ara mateix.
4: Sí, i després també una persona que no nos sona tant, però que en aquell temps era una celebritat, que és Teitel de Chardin. Aquest home, bueno, acabava de ser ordenat sacerdot i sempre s'ha dit que va estar involucrat en aquesta conspiració.
3: O sigui, Arthur Conan Doyle i un frare.
4: Un frare, diguem, un frare, evidentment, per motius catòlics. Diguem que la baula perduda era una cosa que podien utilitzar en el seu moment per les seves xerrades, per les seves, no?
3: Converses, teories, etc.
4: Exactament. El que sabem és que va haver un professor que li deien el seu ginatge era Douglas, que quan va morir va deixar una cinta magnètica en la que s'assenyalava un nom com l'autor de la falsificació, que era un home molt, molt, molt, molt conegut en aquell temps.
3: Què vol dir molt, molt, molt conegut? Pues com si ara fos qui?
4: Pues una persona archifamosa, te diria jo.
3: Belén Esteban.
4: Hombre, Belén Esteban, si ho duim en el Reino Unit a principis del segle passat, no crec que sigui. Era William Johnson Solas, qui va assistir a la inauguració, perquè varen fer una inauguració en el British Museum, quan varen dues socios i varen fer una presentació, fins i tot hi va anar. Fins i tot hi va anar. De fet...
3: És a dir, m'estic liant un poquet. El professor Douglas, en morir, havia deixat escrita una cinta magnètica que deia que l'autor de la falsificació de tota aquesta teoria que duia més de 40 anys rodolant era
4: William Johnson Solas.
3: Que a la postre era...
4: Que era un rival, diguem, de l'antepòleg, el qui el primer obrer li havia donat els ossos.
3: Li havia consultat.
4: Exactament. És qui, en el final, se va reconèixer com el propietari no, però el que sí que va presentar els socis a la societat. En el final, l'obrer no se sap ni el nom, perquè m'entenguis, no? Sí. És que se'n va dur tot el mèrit. Sí. Va ser... I en aquell temps, te'n records, fa unes parell de setmanes que vàrem xerrar del llac Ness.
3: Sí.
4: En el final, el llac Ness de Bombay, d'una revenja. Això és per escut. En el final, en aquell temps, els antropòlegs eren com ara els millors futbolistes.
3: Clar. Eren referents, diguéssim, els influenciadors d'abans.
4: Exactament, tots els nins volien estudiar naturalesa. Després ja varen passar les dues guerres mundials i la cosa va canviar.
3: I se va descompondre un poquet tot.
4: Bastant, diria jo. Sí. Però, com a curiositat, també te vull comentar que Mike Oldfield...
3: No, vos dic que en Tommy Mayol és un home molt eclèctic perquè ell te fica, t'està parlant del Eslabón Perdido i te fica en el Mike Oldfield.
4: Sí, bueno, Mike Oldfield és un músic, diguem, molt especial i únic, diria.
3: A tu t'agrada molt.
4: A mi m'agrada molt, sí, se pot dir que sí.
3: Va ser un bombasso en aquella època, te'n recordes, del Tubular Bells?
4: Bueno, el Tubular Bells en el final és una continuació de fets, no? En el final, tenen en compte que Tubular Bells o la cançó és el main tema, la banda sonora principal, el tema principal de l'exorcista. Si l'exorcista de William Friedkin no hagués tingut aquell èxit, mai sabrem si Tubular Bells hagués quedat a la memòria de tothom, perquè jo crec que la cançó de l'exorcista...
3: Tu creus que una cosa de lligades altra, no?
4: Sí, completament. És a dir, se varen trobar pel camí i probablement tot se varen compensar. Vull dir, no m'imagino en el Parc de Carles pujant aquelles escales sense la música de Michael Field. Assassí, no m'imagino la Higan en el llit. No, tot forma un part i tal. Pues el que te deia, el Michael Field, en el seu llibre, en el seu disco, precisament el que parlàvem, Tubular Bells, que el va treure l'any 73, Bueno, a Paredes té un, diguem, té una part d'una cançó que ell anomena com l'home de Pilton, fent referència en aquesta història que va confondre, diguem, a tota, o més d'una generació durant més de 40 anys, que es pensaven que havien trobat pues, els somos, sossos d'aquell enllaç entre Homo sapiens i nosaltres, no?
3: Tomi Mayol, un altre dia ja mos contaràs de on te treus totes aquestes històries fantàstiques.
4: Un altre dia te puc contar moltes anècdotes del Michael Field. Mm. Del Michael Field. És un tio molt, molt...
3: Idò, ves preparant el quadern i fins un altre dia, Tomi.
4: Moltíssimes gràcies.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. Concentracions ciutadanes avui a hora baixa a la plaça dels Pins de Ciutadella i a la de la Constitució de Maó per reivindicar també allà, aquí, en aquests llocs, el dret a l'habitatge en el context de crisi social i ara també política pel problema de la dificultat i la impossibilitat d'accedir-hi a un habitatge. Són declaracions recollides per Ivetres de participants en la concentració maonesa.
2: Perquè jo sí que tinc casa, perquè ja soc d'una altra època, però els meus fills encara, però els meus nets ho tenen fotut.
3: El que tenim aquí, llicències turístiques, gent amb els pisos tancats, vivendes per rehabilitar, cases buides, etc, etc. Per tant, sí, si veiem que amb aquestes mobilitzacions no hi ha prou, anirem cap a una vaga general.
4: Cop bastant bé i no me puc permetre absolutament res en tota Menorca. És que meva, tothom, totes les meves famílies d'aquí, i l'única opció que m'està deixant ara mateix els preus de l'habitatge és en el moment de Menorca. I jo no me'n vull anar.
5: L'excusa que donen sempre, si ve un francès i el paga més, perquè li ha de llogar un menorquí, quan no hauria de ser així.
1: Abans de Menorca, al migdia, també us han contat els informatius d'aquesta casa. A Palma també s'ha fet una manifestació, com a cada per sindicats de l'habitatge, també per la plataforma d'afectats per la hipoteca. I hi ha hagut igualment reivindicacions respecte de la convocatòria d'eleccions generals. I mentrestant, a Madrid, també a Barcelona, hi ha hagut manifestacions i a la capital d'Espanya, per cert, continua en aquesta hora manifestacions de ciutadans pel dret a l'habitatge als voltants de la plaça del Sol, on continua l'acampada, i a aquest fet s'hi ha unit una manifestació convocada al carrer d'Alcalà d'afiliació d'extrema dreta. Això ha fet que les forces de seguretat hagin hagut d'extremar en aquesta hora la precaució perquè no s'apleguin amb dues manifestacions, i de fet han vist per al circuit de televisió

0: espanyola, desallotjament d'altres ciutadans que hi havia a la zona. En l'àmbit polític, de les declaracions arran de la derogació i del reials decret del govern central per l'habitatge, una de les més destacades d'avui ha estat la del secretari general d'un dels partits que s'ha posat en el punt de mira per la seva negativa a donar-hi suport, Junts per Catalunya, és Jordi Turull, que insisteix en la legitimitat social de la seva postura i també en l'oferiment al govern central del seu suport si s'accepten les seves condicions.
1: Potser no es mobilitzen com d'altres col·lectius, però aquí sí que hem notat que és el sentit majoritari dels ciutadans de Catalunya que ens han dit ja era hora que mantinguéssiu aquesta posició perquè aquí anàvem pel camí del pedregar. No? Per tant, escolta, nosaltres li demanem al govern que si es vol seure amb les propostes que els hi han fet arribar, propostes perquè vagin bé, no per quedar bé.
0: I el temps, la darrera hora d'alertes del pla Meteo Bales de nivell groc per Mallorca i Menorca, no debades la Serra de Tramuntana, el nord i el nord-est mallorquí, a més també de Menorca, tornaran a tenir a partir de demà migdia vis groc per la probabilitat de que hi descarreguin tempestes amb aparell elèctric i fins a 20 litres per metre quadrat de pluja en una hora. Mentrestant, l'atenció continua posada en el litoral prelitoral i Catalunya central per aquest fenomen excepcional de pluja que s'espera més de 200 litres per metre quadrat en 6 hores, probabilitat de que això passi. De fet, s'han suspès tot tipus d'activitats, s'ha suspès circulació del ferrocarril, has de demanar a la gent, a la població d'aquestes àrees que no surti de casa fins demà migdia i, a més, sobretot també perquè es podrien formar tornados i mànegues marines, com ha explicat la consellera de l'Interior, Núria Parlon.
2: Si s'acaba produint el que s'anomena un mini huracà mediterrani, simplificant-ho molt, és, penseu que s'ha donat 3 vegades en zones mediterrànies, al setembre del 96 a les Balears, el 18 d'octubre del 2023 també a les Balears i a l'octubre del 2007 a Múrcia, i una situació semblant que hem viscut aquests dies al Albacete i Múrcia.
0: No hi ha temps per res més. Tot just dic que el Menorca de bàsquet ha perdut contra l'Alacant a casa per de 7 punts. L'Atul Marino femení ha guanyat el campió de l'any passat, el València. Més, res més. Fins demà de matí a l'Informatiu Matí a partir de les 8. Bona nit.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: Les aus migratòries emprenen viatges a través del món entre les zones de reproducció i les d'hivernada. Els xatracs àrtics volen de pol a pol, recorrent l'equivalent a 3 viatges a la Lluna, d'anada i tornada a la Lluna, al llarg de la seva vida. Les becadelles reals, agachadizas reales en castellà, volen a una altitud propera a la de la muntanya Everest quan creuen el desert del Sàhara, mentre que els colibris gargantirubí, que pesen només 3 grams, travessen el golf de Mèxic sense fer escales. Les àmplies rutes que utilitzen les espècies migratòries s'anomenen corredors migratoris, i tots els països del món estan connectats entre ells a través de la migració de les aus. Així comença l'informe d'aquest any sobre l'estat de les aus del món, que es fa cada 4 anys i que BirdLife International va presentar fa un parell de setmanes en una cimera a Nairobi. Bé, aquest any l'informe està dedicat exclusivament a les aus migratòries i mos ofereix algunes dades preocupants. Les més relevants són que el 45% de les aus migratòries del món estan en declivi i que una de cada 9 està amenaçada d'extinció. I les aus són grans indicadores de la salut mediambiental del planeta, així que el seu declivi mos ofereix un missatge més general de la situació del món. Aquest cap de setmana celebram el Dia de les Aus Migratòries, però potser celebrar no sigui el verb adequat. Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Avui al Nautilus tenim el control tècnic a la sala de màquines amb Felipe Ruiz i tenim també a Dani Manau. Molt bona nit, Dani.
1: Molt bona nit. Respecte al tema de les aus migratòries, hem de destacar que precisament a Balears tenim l'au marina migratòria més amenaçada d'Europa, el virot, o virot petit.
0: Efectivament, i si parlant de migracions extraordinàries, podem afegir que fa just 2 setmanes l'ornitòleg del GOP, Pere Garcies, mos va parlar d'un xerraire, un avisador, que en 5 dies va viatjar de Salobrà de Campos fins al delta del riu Senegal. Si us vareu perdre aquesta entrevista, ja sabeu que la podeu trobar i vetres a la carta. En tot cas, avui acabarem el programa parlant un poc més de migració d'aus, no?
1: Sí, en parlarem al Periscopi del Nautilus, aprofitant que celebrem, com deies, el Dia Mundial de les Aus Migratòries.
0: I abans de parlar d'aus, tindrem el nou director de la Fundació Marilles, l'ambientòleg i doctor en Ciències Marines, Pablo Rodríguez Ros, i l'investigadora del Departament de Biologia Evolutiva i Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona, Marta Martín Huete, mos parlarà del genoma de l'estrella barda, una estrella de mar comú a les nostres aigües i a la que han descobert, bé, unes mutacions curioses que ja us explicaran.
1: I avui també tenim el coordinador del grup d'Ecologia i Demografia Animal de l'IMEDEA, el biòleg Andreu Roger. Us parlarà de la campanya que han iniciat per trobar finançament per totes les campanyes de seguiments de poblacions d'espècies que porten a terme a Sillot de la Dragonera.
0: Bé, ja han dit que acabarem amb aus al Periscopi. I aquest és el sumari, anant de seguida a la primera entrevista d'avui.

0: A la Fundació Marillas hi ha hagut un relleu. El fins ara director, el biòleg Aniol Esteban, ha passat a un departament destinat a recaptar fons per a projectes. Així que hi ha un nou director, en qui parlarem ara de ses prioritats de Marillas, de reserves marines o de restauració. Bé, ja veurem. El saludam ja és ambientòleg i doctor en ciències de la mà, i aquí ja el coneixem, Pablo Rodríguez Ros. Bona nit, ben tornat.
1: Hola, bona nit, moltes gràcies.
0: Bé, en aquest programa tenim sovint a membres de Marillas parlant de diferents projectes i reivindicacions i sempre donant per fet que tots els nostres oients coneixen què és Marillas i a què es dedica. Però avui aprofitaran que ets nou a la direcció de l'organització i explica'm-vos què fa Marillas, què és Marillas.
1: Doncs Marillas és una entitat de conservació marina que ja du gairebé 10 anys fent feina a la Mar Balear i treballem en quatre línies principals. Protecció de la mà, és a dir, espais marins protegits, millorar la protecció d'espècies i hàbitats, millorar la qualitat de l'aigua i fer feina per treballar per una pesca més sostenible.
0: Bé, fins ara eres el responsable d'àrees marines protegides i dels objectius de protecció 30x30 a la Mediterrània. Hem de pensar que aquest seguirà sent un dels objectius prioritaris a Marillas, no?
1: Hombre, per suposat, aquest objectiu fins i... Bueno, encara no hem arribat a 2030, o sigui que segur que al Manco tenim 4 o 5 anys per fer molta feina en aquesta línia, amb aquest objectiu, i després, i durant, òbviament, seguir fent feina per tenir més i millors espais marins protegits.
0: El 2030 és molt a prop, a vegades pareix molt prop i a vegades molt lluny, i l'objectiu europeu és arribar al 30%, ho tornem a explicar a la gent, al 30% de superfície marina protegida i un 10% de protecció estricta. Balears hi arribarà als objectius? On de començar a pensar, a assumir que no hi podem arribar?
1: Doncs jo diria que estem molt a prop de l'objectiu 30-30, tant a nivell balear com a nivell estatal, però estem molt, molt, molt, molt lluny de l'objectiu 10-30 de protecció estricta. És a dir, de tenir un 10% de la mà protegida de manera estricta. Això vol dir amb el màxim nivell de protecció on no es permet cap activitat extractiva o al Manco totes estan regulades, no? I hem d'assolir aquest 10% i ara mateix a la Mà Balear estem al 0,07. Sí. I a nivell estatal estem al 0,014. O sigui que anem molt mal, anem molt malament.
0: Sí, a més ho deia també això, perquè anem malament i a més pareix a vegades que anem endarrere. Ara mateix a Eivissa i Formentera estem a un pas de vora reduïda la protecció de les nostres reserves marines a causa de la pressió dels pescadors recreatius que no volen ampliar la reserva d'esfreus amb aquestes estam. La qüestió és que de la salut de la mà, bé, en depenen tots, però els que tenen veu a la seva protecció són els pescadors i això és perquè les reserves que tenim a les illes són reserves d'interès pesquer. No hauríem d'apostar per alguna altra figura de protecció que no mos deixés a les mans dels pescadors i que realment limités la pesca en espais importants?
1: Bueno, en realitat hi ha moltes categories de protecció marina, exacte, i moltes tipus d'espais marins protegits, i sí que anem malament en protecció estricta en aquestes zones, no?, on no es permet cap activitat, no només la pesca, sinó també altres activitats com bueno, activitats extractives de tot tipus, ¿vale? I anem malament. I jo sí que estic d'acord en que encara en aquest estat i en aquest arxipèlag, diguem-ne, no hem avançat en aquesta línia, no? De fet, les zones de protecció estricta que tenim a Balears estan de dins d'aquestes reserves marines d'interès pesquer. I les dades que tenim d'aquestes zones de protecció estricta, que són les reserves integrals, són brutals. O sigui, saben que funcionen, que funcionen i que hi ha a vegades 5 vegades més peixos que fora de la reserva, no? I això són dades oficials de l'administració. Però, clar, sí que és vera que estem molt lluny de garantir una protecció, diguem-ne, d'aquesta categoria, d'aquesta intensitat, amb una finalitat de protegir la biodiversitat, no? I això sí que hem de fer moltíssima feina, no? Tot i així, clar, la protecció marina i la conservació ha de comptar amb la veu de tothom, de qualsevol persona o entitat o sector que estigui involucrat a la mà, no? Nosaltres defensem que hem de caminar cap a una cogestió on no només l'administració informa i decideix, sinó també que tots els sectors involucrats siguem partícips d'aquestes decisions, no? I sí que és vera que aquí bueno, queda molta feina per fer. Des de la Fundació Amarilles, ja el Pacte Blau, a les anteriors eleccions autonòmiques van proposar la creació de 10 zones de protecció estricta. Sí que s'ha fet ara una passa endavant. Hi ha una proposta a Cabrera de protegir més o manco 500 quilòmetres quadrats amb aquest tipus de protecció, amb una protecció molt elevada. Nosaltres des de la Fundació Amarilles també hem proposat, per exemple, amb això que tu deies, que a Emil Baudot, que és un bon submarí al Canal de Mallorca, és a dir, entre Mallorca i Eivissa, es faci una zona de protecció estricta. Nosaltres creiem que això és fàcil d'aconseguir, o aconseguirem. No sé si aviat, però sí que ho aconseguirem. I aquesta zona en concret sí que seria un bon exemple d'allò que tu deies, no? De crear un espai marí protegit bueno, per i amb criteris de principalment de biodiversitat.
0: Clar, perquè parles de sectors involucrats a la mà, però en realitat tots depenem de la mà, no només els sectors que estan implicats. Llavors, que depengui, les decisions depenguin dels pescadors, a vegades mos deixa desprotegits com està passant en els freus. Clar, per això parlo d'una altra figura de protecció que no siga una reserva d'interès pesquer.
1: Sí, les reserves d'interès pesquer, òbviament, tenen la seva finalitat és principalment de gestió pesquera, sostenibilitat, diguem-ne, dels sectors pesquers, no? I clar, és òbviament molt difícil, no, treure aquesta qüestió perquè la seva finalitat és precisament aquesta, no? Però sí que tenim l'oportunitat de pensar i de definir altres tipus d'espai marí protegit, no? I quan jo parlava de sectors, d'agents, la pròpia societat és una altra.
0: Sí.
1: És a dir, hi ha processos participatius, hi ha comitès de governança d'espai marí protegit, tant a reserves marines com a altres espais marí protegits, on participen fins i tot entitats, no sé què dir-te, veïnals, per exemple. O sigui que amb això, jo el que volia dir amb agents, sectors, no referia principalment a tot això, no? No només a sectors, diguem-ne, diguem-ne sectors només econòmics, no? Però sí que és vera que estem en un moment que aquest xip ha de canviar. Ha de canviar aquest xip i hem de donar passes endavant, no? I jo crec que a Balears tenim una situació o un context bastant més favorable que altres llocs per poder començar a parlar d'aquestes coses. I ja et dic que el cas del Canal de Mallorca i els mons submarins que hi ha allà són un molt bon exemple que nosaltres seguirem defensant, que allà s'ha de protegir, també l'ampliació que s'està proposant a Cabrera. O sigui, ja van sortint coses i ara estem parlant d'aquest tema de la protecció estricta com una cosa que ens agradaria veure, no? O aquest tipus d'espais marins protegits, diguem-ne, per tothom i amb una finalitat de biodiversitat. I estem parlant, però fa poquíssim no es parlava d'això, ni tan sols es parlava. Això és una cosa que no existia. O sigui, quan dic poquíssim, estic parlant de 2 o 3 anys. I, o sigui, que el primer... És vera que segurament per aconseguir una cosa primer l'hem de parlar, perquè allò de lo que no es parla no existeix. O sigui, que ja estem sortint d'aquesta fase, no?, de parlar, d'existir, no?, de nombrar les coses pel seu nom, i jo crec que ara estem en el moment de passar a l'acció i de començar a proposar i a fer feina per aconseguir aquest tipus d'espai marí protegits.
0: Bé, de fet, a la nota de premsa on s'anuncia que ets el nou director d'Amarilles, es destaca el teu paper o la teva capacitat per crear vincles entre ciència, institucions i societat per garantir unes polítiques basades en evidència científica. Pot ser que aquest és un dels reptes més difícils per a una organització conservacionista com Amarilles, no?
1: Sí, totalment. És totalment essencial fer feina plegats a l'administració, al sector científic. Jo, per la meva trajectòria professional, vaig ser científic. Diguem-ne que jo abans feia ciència i ara la poso en marxa, no? O al manco ho intento, no?
0: Sí.
1: I és una cosa que a vegades és superdifícil, no? Perquè el sector científic també, jo quan parlo amb el sector i amb companys, no? Perquè jo he estat part d'aquest sector, els hi costa molt, no? Que la seva recerca, que les seves recomanacions arribin a los decisors, no?
0: Clar, als gestors,
1: polítics,
0: sí.
1: Diguem-ne, o a l'administració, als gestors I jo crec que aquí algunes entitats com la Fundació Maries estem jugant un paper clau que precisament afavoreix això, no? I si pogués destacar un exemple concret, diria que l'informe Mar Balear precisament
0: Sí.
1: du molts d'anys omplint aquest forat. I jo considero que, a mi m'agrada molt l'informe Mar Balear, principalment per una cosa, perquè crec que la seva funció és una funció principalment ètica, perquè posa la informació disponible per a la ciutadania de manera accessible. Clar, després a vegades et trobes que hi ha gent a la que no li agrada alguna cosa, no?
0: Ja.
1: I és bastant graciós perquè tu dius, bueno, sí, això és informació, o sigui, no és opinió. Si no t'agraden les dades, no sé què farem, no? I si no t'agraden, el que hauríem de fer és posar solucions, però la realitat és la que és, no? I a vegades et trobes amb això, que hi ha evidència científica, hi ha molta ciència que s'està fent, però a vegades no arriba, no? I l'altre dia llegia un article de divulgació científica d'un amic meu que contava que segurament el moment que vivim ara a nivell històric, la majoria de científics i científiques que han existit a la Terra són vius ara. O sigui, si tu ho calcules, o
0: Sí.
1: sigui, ara mateix tenim, si tu sumes tots tot els científics i científiques que hi han hagut abans i tots els que fas un sumatori, ara, en aquest moment, hi ha més. I clar, i una persona esperaria, home, ara que tenim tota aquesta ciència, no? Ara que tenim tot aquest coneixement, per què no es posa en marxa, no? Bueno, segurament com a societat encara no hem establit els mecanismes necessaris o òptims per a aquesta interfície, diguem-ne, entre la política i la recerca funcioni, no? I a vegades aquest rol o juga amb les organitzacions ambientals, d'estar allà un poc a mig camí intentant traslladar les recomanacions científiques, cap a una conservació efectiva.
0: Clar. Bé, formau part de l'Aliança per la Restauració de la Natura i en parlo perquè aquesta setmana just heu enviat també una nota de premsa i acabau de demanar un pla nacional més ambiciós per recuperar ecosistemes degradats. A Balears anant bé, per bon camí, almenys, en restauració d'ecosistemes marins?
1: Balears, en quant a restauració, clar, quan parlem de restauració és un tema fascinant, perquè primer hem de parlar de quin tipus de restauració estem parlant, no?
0: Clar.
1: I diguem-ne que hi ha dos tipus clau o dos tipus grans, no? La restauració, diguem-ne, activa i la restauració passiva. I perquè tothom ho entengui, la restauració activa, com el seu nom indica, és tota aquella activitat de restauració que impliqui que activament, diguem-ne, que l'ésser humà ha de restaurar un ecosistema, no? O sigui, per exemple, replantar Posidònia,
0: Sí.
1: no? Això seria un exemple de restauració activa. Restauració passiva, què vol dir? Restauració passiva vol dir que tu, primer, elimines tots els impactes i protegeixes una zona amb una protecció molt elevada, val? I de manera passiva la natura es recupera. És una cosa molt fascinant en quant al medi marí, perquè a nivell terrestre és molt més complicat, però a nivell marí, si tu, diguem-ne, que levantes el pie de l'accelerador un poc i protegeixes,
0: Sí.
1: la vida torna a una velocitat increïble, no? I clar, com anem aquí? Bueno, en quant a protecció estricta, és a dir, a restauració passiva, anem malament,
0: Sí, és el
1: però
0: que hem
1: aquí a
0: parlat
1: tot arreu,
0: abans,
1: perquè
0: sí.
1: és el que hem parlat abans. I en quant a restauració activa, sí que veiem que estan apareguent moltíssims de projectes, no? A vegades promoguts a nivell privat, no? Pel
0: Sí.
1: sector privat, i hi ha alguns que són, bueno, que són molt efectius, però hi ha altres és que encara tenim molta incertesa, no? Però, clar, el problema que hi ha ara, més que res, és que a nivell administratiu, diguem-ne, a nivell de l'administració, no hi ha un marc, diguem-ne, normatiu o polític que faciliti que totes aquestes activitats es facin bé i tinguin bons resultats, no? Que és el que tothom voldria. Nosaltres de la Fundació Maria vam publicar un informe aquest estiu de restauració marina,
0: Sí.
1: un poc que explica molt millor el que jo he dit ara de restauració activa, restauració passiva, etcètera, etcètera. I, clar, ara ha sortit el Pla Nacional de Restauració, que és un pla a nivell estatal, perquè cada estat membre de la Unió Europea, com a part del desenvolupament de la Llei de Restauració de la Natura, que es va aprovar l'any passat, han de recuperar el 20% dels hàbitats degradats abans del 2030, no? Aquest seria el primer objectiu, després hi ha més, no? I bueno, aquí s'estan fent passes a nivell autonòmic també. Ara, per exemple, a nivell de Badia Soma, ara està en consulta pública una norma que vol treure el govern per crear un comitè de persones i per desenvolupar un pla de conservació de badies somes a la Mar Balear, amb la vocació, òbviament, de que aquestes badies no només es conservin, sinó que es recuperin, no? Que això seria un altre tema. I també hi ha han fet una passa endavant amb el tema de taurons i ratllades, que
0: sí,
1: com a espècies icòniques
0: també,
1: que també ho heu parlat aquí, no? O sigui, hi ha, jo et diria que hi ha iniciatives, anem pel bon camí, però encara falta, diguem-ne, un marc, no? Un tablero, unes regles del joc clares, no? On tothom pugui jugar i definir bé què és restauració, què no és restauració, etcètera, etcètera, no? A nivell estatal s'ha presentat aquest borrador, aquest esborrany del Pla Nacional de Conservació, que ha d'anar a Europa, però encara Europa s'ha de debatre, les entitats ambientals encara a Europa podem proposar canvis i modificacions, i nosaltres ja ho estem preparant també. I bueno, de moment és una qüestió molt general, és a dir, perquè la gent ho entengui, no es parla de moment de llocs concrets, val? Però bueno, sí que es parla d'espècies o d'hàbitat, es parla de posidònia, per exemple, que sí que van sortint cosetes, no? Però bueno, jo crec que aquest canvi de mentalitat de la restauració és molt important, perquè a nivell de conservació venim d'unes dècades de conservar, de protegir, no? Que a vegades, que està molt bé i hem de continuar fent feina, però a vegades tens el risc de no voler recuperar allò que tenies fa dècades, no? O sigui, jo crec que també hem de començar a fer feina per regenerar i per recuperar el que teníem. No només Virgencita que me quede com estoy, no? Que se sol dir, sinó fer feina
0: Està clar.
1: Per recuperar, sí, per recuperar tot allò que hem perdut.
0: És una altra línia d'actuació que hi ha que tenir en compte, està clar. Bé, podríem parlar de moltes més coses i espero que ho facem altres dies, no? Pablo Rodríguez Ros, nou director de la Fundació Amarilles. Moltes gràcies per atendre el Nautilus i aquí, bé, aquí sempre teniu els micros disponibles.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres i res, fins a la propera. Quan necessiteu qualsevol cosa, aquí estem.
0: Fantàstic.

0: TV3 Ràdio és entreteniment.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
2: Tentol!
3: Tentol!
4: Tentol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus. IB3 Ràdio.

0: Sabeu que al món estan reconegudes gairebé 2.000 espècies d'estrelles de mar? A la Mediterrània Occidental, a les nostres aigües, habiten una cinquantena. I avui en parlaran d'una molt concreta, l'estrella de mar espinosa, encara que la coneixem més pel nom d'estrella verda. Parlaran d'una investigació que ha revelat que diferents poblacions d'aquestes estrelles tenen diferències genètiques que semblen ser adaptacions a diferents regions geogràfiques. I què significa això? Ido Mus ho explicarà, la primera autora d'aquesta investigació del Departament de Biologia Evolutiva i Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona. Marta Martín Huete, molt bona nit, benvinguda al Nautilus d'IB3 Ràdio.
1: Bona nit, moltes gràcies per rebre'm.
0: Bé, coneguem primer aquesta estrella de mar, l'estrella verda. Què mos pots explicar sobre la seva distribució i per què vas escollir-la ella, precisament, per aquest treball?
1: Sí, bé, doncs l'estrella verda, Marta Asteris Glacialis, és una estrella de mar que presenta una distribució molt àmplia. Doncs des de les Illes Britàniques, també arriba fins a les Açores, tot l'Atlàntic continental, entra pel mar Mediterrani i fins i tot arriba a les Illes Canàries i a Cabo Verde. Anteriorment es pensava que arribava també fins a Sud-àfrica, però ja s'ha vist a nivell molecular de que es tracta d'una altra espècie. Aleshores, els motius de pel qual vam triar en aquesta estrella és doncs això, el fet de que es trobi en aquesta distribució tan àmplia fa que de manera natural es trobi amb gradients de variables ambientals, ja sigui de temperatura, salinitat, producció primària. Aleshores, això, junt amb que la meva directora de tesis, també autora del paper, la doctora Rocío Pérez Portela, tenia una col·lecció bastant gran d'aquests individus ja recol·lectats, doncs ens va permetre fer aquest estudi. I també, doncs, amb la gràcia de que es diu Marta Asteris, jo em dic Marta, doncs quan em van donar l'oportunitat de treballar amb aquesta espècie vaig dir que sí, així que encantadíssima.
0: Ja ho vaig pensar, ja, en això. Bé, i dona'm els resultats. Heu trobat inversions genètiques en aquestes estrelles que, a més, semblen associades a diferents regions geogràfiques. Explica'm-vos què són aquestes inversions genètiques i què vol dir això.
1: Sí, doncs com ja se sap, l'ADN, la informació genètica, s'empaqueta, com si diguéssim, en cromosomes. Aleshores, una inversió cromosòmica és quan un fragment d'aquest cromosoma es troba de cap per avall. És a dir, com si tinguéssim un ordre de l'1 al 5 i del 2 al 4 me diguessin que hi ha una inversió, aleshores llegiríem 1, 4, 3, 2, 5. Aleshores, aquest fragment que està girant, nosaltres el que hem identificat és que ocupa, doncs, entre els diferents cromosomes, un total de 18,6% del genoma de l'estrella amb la que estem treballant, el qual és un dels percentatges més alts que hi ha fins ara en la bibliografia. Aleshores, bàsicament, això és el que és una inversió cromosòmica, un fragment del cromosoma que està doncs, donat la volta.
0: Pot ser que hi hagi oients que estiguin pensant que les estrelles de mar no tenen gran mobilitat, no solquen els mars com un tauró blanc, així que sembla normal que hi hagi variacions entre poblacions allunyades. Hauríem de destacar que, en realitat, sí, poden viatjar a grans distàncies, no?
1: Sí. Quan pensem en organismes marins, sobretot en aquest cas aquesta estrella de mar, hem de pensar en base de com es reprodueixen. No? En el cas de Marta Asteris, doncs, els individus mascles i els individus femella s'ajunten, deixen anar lliurement a la columna d'aigua els gàmetes femenins i masculins, allí es fecunda, es genera una larva, que en el cas d'aquesta espècie és planctotròfica, és a dir, s'alimenta del plàncton a mesura que va viatjant, i aleshores, quan troba les condicions idònies, s'assenta i desenvolupa l'organisme adult. Aquesta larva té una capacitat com de viatjar, com si diguéssim, doncs acostuma a ser entre 100 i 120 dies, el que fa doncs, que, degut a les corrents i els moviments de les masses oceàniques, permeti doncs, que es mogui i arribi a distàncies molt llunyanes. Aleshores, si l'adult no té una mobilitat molt gran, sí que fa com viatges batimètrics, és a dir, pot arribar amb fins als 180 metres, sobretot en buscant les aigües fredes, que sí. Marta Asteris Glacialis, com diu el nom, té una preferència per les aigües més fredes, però a nivell d'adult sí que no es mou massa, és la larva el que li dona com aquest potencial de que es trobin i de que se sentin a localitats molt llunyanes d'on s'ha generat aquesta larva.
0: Bé, ja mos has explicat que t'has valgut d'una col·lecció molt grossa que ja estava preparada d'estrelles, però potser mos pots donar algun altre detall de com ho fets l'estudi, no? Del mètode de treball.
1: Sí, en aquests estudis jo sempre dic que hi ha una part molt bonica i una part no tan bonica, que també és interessant, òbviament, si no això no hagués sortit, i és la part de tirar-nos a l'aigua i agafar aquests organismes. En el cas d'aquesta estrella de mar, no havíem de recol·lectar l'individu sencer, és a dir, jo no s'ha matat cap espècie, cap individu, per a generar aquests estudis. Simplement agafàvem un trosset del braç i a partir d'allí fèiem l'extracció d'ADN. Aleshores, com ja se sap, les estrelles de Mart tenen una gran capacitat de regeneració, sí. Que si li talles un braç, doncs el pot tornar a regenerar de nou. Aleshores, nosaltres el que fèiem era això, a part de la col·lecció que tenia la meva directora, vaig anar, doncs, crec que en el meu cas, vaig poder anar a Galícia a mostrar ja uns quants individus, a la Costa Brava, també a un altre punt d'aquí del Mediterrani, agafàvem els trossets de braç, extrèiem l'ADN, l'enviàvem a seqüenciar i després ve la part no tan bonica però superinteressant, que és la part de bioinformàtica. Mm-hmm. Llavors, allí és com tots els anàlisis per intentar treure com tot el suc de què ens està dient l'ADN, quina història ens vol explicar.
0: Mm-hmm. Han dit que les larves viatgen a gran distància, però jo diria que entre la Mediterrània i les Illes Britàniques hi ha d'haver poca connexió, o molta menys que entre les Illes Britàniques i les Azores, per exemple, ho dic per les corrents, no? El vostre estudi mostra més diferència genètica entre punts més allunyats, a part de diferències per regions en diferent temperatura i salinitat, o com?
1: Clar, nosaltres el que pensàvem també és doncs, que trobaríem una diferència molt gran doncs, entre les Illes Britàniques i el Mediterrani. I el sí. que trobem doncs, no són aquests els resultats. Bàsicament ens separen les Azores de totes les altres regions que hem mostrejat, bàsicament perquè allí hi ha un efecte d'illa, que se li diu, l'efecte archipiélago, i és que doncs, les Azores estan envoltades de corrents que fa que les larves tinguin dificultats per arribar des de l'Atlàntic continental, és a dir, des de Portugal, per exemple, fins a les Azores i que se sentin, doncs perquè hi ha una corrent que les expulsa un altre cop cap a l'Atlàntic continental. Uh-huh. I sí que veiem més semblança entre les Illes Britàniques i el Mediterrani. El que hem d'entendre és que si, per exemple, un individu de la Costa Brava genera una larva, aquesta posem que se senta a Tarifa es reprodueixen, la larva arriba fins a Portugal, Portugal reprodueix, arriba fins a les Illes Britàniques. El que estem generant és com una xarxa homogènia de connectivitat i de flux genètic. Aleshores, el que nosaltres trobem sorprenent és que malgrat aquest flux genètic, és a dir, que totes estiguin molt connectades entre si, hi ha aquestes inversions que es separen amb molt marcada, d'una forma molt marcada, el mar cèltic i el Mediterrani. És a dir, hi ha parts del genoma que són molt semblants entre elles, però hi ha organismes que estan invertits al Mediterrani i d'altres que estan invertits al mar cèltic, mentre que a l'Atlàntic no hem identificat organismes que presentin aquestes inversions tan marcades.
0: Mm-hmm. I l'explicació quina seria? Quina és la hipòtesi?
1: Bàsicament és l'adaptació a les variables ambientals. És a dir, aquestes regions invertides li estan donant algun tipus de benefici als organismes que la presenten. En el cas del nostre estudi ja hem vist que hi ha gens dins d'aquestes zones invertides doncs, que fan que l'organisme estigui més preparat doncs, a aquest augment de temperatura o aquests valors alts de salinitat. Al final el cèltic sí, o el mar cèltic i el mediterrani eren les regions que presentaven les variables ambientals més extremes. Mentre que al Mediterrani tenim una mitja d'uns 18-19 graus, al mar cèltic tenim una mitja d'uns 12, entenent que durant l'hivern a mínimes arriben a 7-6 graus. Aleshores, el que hem vist doncs, és això, que els organismes allí han presentat aquesta inversió que es va donar a nivell evolutiu doncs, per mutacions, alteracions en el moment de la divisió de la cèl·lula, es genera aquesta inversió cromosòmica que li està donant un benefici a l'organisme. Llavors, aquest organisme viu més i possiblement millor que els organismes que no estan invertits. Aleshores, els està donant com un superpoder. Són com superherois de l'adaptació en la zona en la que estan visquent. I per això es manté i és el que hem trobat nosaltres.
0: Bé, les estrelles sempre han estat un poc superherois, eh? Vull dir,
1: sí.
0: per la seva capacitat, no? De regenerar membres, com deies. Bé, i si una mateixa espècie d'estrella de mar té variants genètiques associades a aigües més càlides o més fredes, o pot ser també per la salinitat, això vol dir que podria tenir capacitat per adaptar-se al canvi climàtic?
1: És algo que directament del nostre estudi no podem concloure. És a dir, nosaltres el que hem vist és que tenen aquesta capacitat d'adaptar-se. El que passa és que hem de tindre en compte que ara mateix jo crec que és una carrera contrarrellotge entre la velocitat del canvi climàtic i la capacitat de les espècies d'adaptar-se.
0: Sí, és així.
1: Si aquests canvis fossin graduals, a nivell adaptatiu tenen el potencial per adaptar-se, ho hem vist. És a dir, les nostres dades representen, o sigui, ens demostren això, que poden adaptar-se. Ara bé, la velocitat del canvi climàtic està arribant a velocitats molt, molt, molt, molt fortes, molt ràpides, i és, doncs, això, veure'm si tenen la capacitat de fer-ho i si li donen el temps evolutiu com perquè passi aquesta evolució a temps real. Però,
0: Bé, i aquestes diferències no podrien significar que poblacions a regions diferents estan evolucionant per separar-se en espècies diferents?
1: Sí, a llarg termini aquestes inversions cromosòmiques poden portar processos d'especiació. Hi ha hagut altres organismes on han determinat que han vist dues espècies que s'assemblen moltíssim i estudiant l'evolució del genoma, com ha anat avançant, com ha canviat l'arquitectura, doncs es van donar en compte de que anteriorment eren la mateixa espècie però que havien passat un procés d'especiació, doncs això, perquè anaven acumulant diferències, tantes que es converteixen en una unitat evolutiva diferent.
0: Clar.
1: És a dir, sí, pot portar processos d'especiació.
0: Bé, i quines línies d'investigació obrin ara els resultats d'aquest estudi?
1: Bé, doncs aquest estudi al principi no havia de ser amb inversions cromosòmiques, però gràcies al doctor Carlos Leiva, que també és el meu codirector,
0: sí,
1: i de la Rocío i de tots els altres col·laboradors, doncs vam veure aquest mecanisme o aquesta idea de com estudiar aquestes inversions. Aleshores, a mi ara mateix és el que em motiva, perquè si hem vist amb Artasterias glacialis que presenta aquest número tan gran d'inversions cromosòmiques, els altres equinoderms, és a dir, els eriçons de mar, que també viuen a l'Atlàntic i al Mediterrani, amb les ofiures, els papinos de mar, és possible que també presentin aquesta arquitectura genòmica i que tinguin aquesta capacitat de viure en ambients tan diversos degut a això. Aleshores, per mi, és com una de les idees que crec que és com el camí natural degut a aquesta investigació, doncs veure si altres organismes amb ecologies semblants a la de Artasterias glacialis doncs presenten aquestes estructures.
0: Clar, tots els altres equinoderms, altres estrelles de mar, clar, també.
1: Sí. Clar, la finalitat última que jo tinc com a investigadora i el nostre grup d'investigació té és doncs, identificar aquesta capacitat adaptativa que tenen els invertebrats marins i com a últim termini, o sigui, com a última idea, generar informació i base per a estudiar la resiliència i la vulnerabilitat de les espècies davant del canvi climàtic. És a dir, a partir d'aquests estudis, si nosaltres veiem, doncs, per exemple, que hi ha una localitat que actua com a reservori genètic, és a dir, que té variants genètiques que en altres llocs no estan, acostumen a ser la base per després desenvolupar mesures de conservació o el desenvolupament d'àrees marines protegides. Aleshores, nosaltres el que fem és ciència bàsica, però al final té com una aplicació molt directa a què tenim, com es troba ara a nivell genètic, on està l'adaptació, on no està l'adaptació, per intentar doncs, cuidar dels oceans, cuidar de les espècies que hi habiten i poder-les protegir en la manera que ens sigui possible.
0: Està clar que està de ser la funció de la ciència, sobretot la ciència de conservació. Està clar. Idò. Bé, Marta Martín Huete, investigadora del Departament de Biologia Evolutiva i Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona, mil gràcies per atendre el Nautilus i pel treball, i molt bona nit.
1: Moltes gràcies per rebre'm i per ajudar a la divulgació dels articles científics, que és molt important. Moltes gràcies.

0: El diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
1: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
2: En Joan de Fogi, i doncs, se va acostar allà, fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
3: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
4: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
5: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu t'he dit vel,
5: tinta,
6: mur,
5: cornada.
6: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Oceanografia, canvi climàtic, conservació dels nostres espais naturals, els dissabtes, el Nautilus, el programa de Medi Ambient i Ciència d'IB3 Ràdio.

0: Monanama Sadragonera, un illot que per les seves característiques i la seva protecció podem dir que és un laboratori natural, on l'IMEDEA estudia l'evolució de les poblacions d'aus com baldritges i gavines i rèptils com la sargantana balear, espècies clau per comprendre l'estat dels ecosistemes insulars. I de bé, i és una qüestió que aquí destacam prou sovint, aquests seguiments poblacionals necessiten continuïtat i per tenir continuïtat es necessiten també sous, diners. Així que l'IMEDEA ha iniciat una campanya de finançament i ara us parlarà d'ella i del treball a Sadragonera el coordinador del grup d'ecologia i demografia animal, el biòleg Andreu Roger, ben tornat al Nautilus, Roger. Andreu, perdona.
1: Bon dia a tots, gràcies.
0: Bé, parlem primer del treball que feis a Sadragonera. Quins són els seguiments més consolidats a aquest illot?
1: Val, doncs nosaltres fem el Parc Natural de Sadragonera, no només a Sadragonera, cal recordar que també hi ha un petit illot enfront de Sant Telm, que és l'illot de Pantaleu, sí, on hi ha una de les colònies més importants de baldriga cendrosa o virot gros. I d'aquest seguiment fa més de 20 anys que s'està en actiu per part del nostre grup, des de l'any 2000 o 2001, i a més fem seguiments un poc més recents, tant de sargantana balear, baldriga balear i falcó de Leonor.
0: Per què és tan important que aquests treballs no aturin?
1: Clar, els seguiments de llarg termini ens donen molta informació sobre l'estat de les poblacions. És molt necessari i a vegades falta finançament per aquest tipus de seguiment, ja que no ens donen una pregunta ràpida, sinó que ens informen de com s'està evolucionant i com s'està trobant les poblacions animals. Fer front a diferents aspectes com el canvi climàtic o l'entrada d'invasores i ens dona molta informació any rere any en aquelles colònies o en aquelles poblacions a veure si està succeint alguna cosa, si està passant alguna cosa, per poder anticipar-nos en aquests possibles canvis.
0: És cert que hi ha altres illots a Balears on es fan seguiments de diferents espècies, però entre tots ells sembla destacar sempre Sadragonera. Si parlant de laboratoris naturals, quines característiques té que la fan tan adequada per als vostres estudis, Sadragonera?
1: Bé, Dragonera és un ecosistema, una illa única, on hi ha diferents ambients, on nidifiquen aus emblemàtiques, sobretot des de la desratització que fa unes quantes dècades. Va tornar el virot petit o la baldriga balear, que és una de les espècies marines més amenaçades a nivell mundial, i que a la Dragonera ha trobat un refugi, ha trobat un lloc, després d'aquesta de ratització, i les seves poblacions, gràcies a aquest seguiment, saben que estan cada any ocupant nous nius. Per tant, la informació que ens dona i lo important que és la Dragonera per la protecció d'aus o quasi úniques.
0: I per què ara heu considerat necessari buscar finançament? Estan en perill aquests estudis, aquest seguiment?
1: Bé, aquests estudis sempre costa molt finançar, perquè costa molt sempre trobar dobbers per finançar el mateix estudi any rere any d'unes poblacions. Falta un poc de conscienciació. Però és veritat que tot aquest crowdfunding va sorgir bastant orgànic. Va ser per part d'Espar, que ens va dir qui vi visitants, que estan interessats en la conservació de la Dragonera, de que a més si se podia fer qualsevol tipus de donació. I ells, com administració no podien fer, ens van consultar, a més si hi havia qualsevol manera, i vàrem veure que la Fundació Universitat Empreses, com a mitjà propi, podria fer aquest tipus de micromecenatges o aquest tipus d'accions. I va sorgir així d'una manera bastant orgànica.
0: Bé, idò, com es pot participar i què ha de saber qui vulgui aportar la causa?
1: Això se troba, ja se pot fer amb un QR i també està a la pàgina web de la Fundació Universitat Empreses, on hi ha diferents projectes que es duen a terme, i allà està el nostre, on se pot fer directament una donació, però també tenim el mateix parc de Sadragonera, hi haurà cartells amb QRs on se podran fer la donació, i hi haurà diferents zones de pròximes de Sant Em i Andratx, on també podran veure la informació de seguiments que se fan.
0: Fundació Universitat Empreses. Suposo que poden participar tant particulars com empreses, i potser valdria la pena especificar els potencials promotors en què exactament s'invertiran els seus sous, els seus doblers.
1: Sí, la nostra idea és una vegada cada any, amb els dobers que s'hagin pogut recaptar, que seran les donacions, especificar en quins seguiments han anat, en quines espècies, i podrà mostrar a la gent els resultats o que gràcies a el que han donat, el que han pogut fer amb aquests seguiments.
0: Potser és una gran idea buscar finançament perquè de passada divulgueu la feina, però no hauria de ser sempre l'administració la que garantís la continuïtat de la investigació científica?
1: Completament, completament. Sempre hauria d'haver, o aquests seguiments a llarg termini haurien d'estar ser prioritaris, però a vegades és complicat perquè hi ha massa coses a fer a vegades a l'administració a nivell de medi natural i és difícil, és complexa.
0: De tota manera, com deia, estava aprofitant per divulgar, no?, la feina que feis.
1: Sí, sempre intentant divulgar, intentant mostrar els nostres resultats. Són públics i ara més que més, si se fa per part de la ciutadania, una donació perquè pugui veure de primera mà, ja sigui amb resultats, inclús poder muntar algun tipus de taller de difusió i mostrar a la gent la importància que tenen aquests seguiments i el que ajuda a la conservació de lo que és la dragonera.
0: I com us deies, en el parc posareu cartells informant d'aquest projecte, no? Ja estan posats
1: Bé,
0: o...?
1: informant, sí. Bé, se posaran ara aquesta setmana, crec, i informaran sobretot dels tipus de seguiments que fem, sargantanes, esbirots i falcó marí, que són els seguiments principals que nosaltres duim a terme durant bastant d'anys.
0: Seguiments dels que aquí al Nautilus també anem informant. No sé quin serà el pròxim, però en parlarem d'algun d'aquests seguiments que no hagin parlat darrerament i així de pas tornem a parlar de la campanya i mos vas informant de com va, val?
1: Sí, ara, de fet, començam el seguiment de Sargantana,
0: Ah,
1: aquest
0: molt bé.
1: octubre.
0: Idò, mira, parlarem d'això, d'aquest seguiment. Moltes gràcies. Bé, Andreu Roger, biòleg, coordinador del grup d'Ecologia i Demografia Animal de l'IMEDEA, mil gràcies per tot el treball i per atendre sempre el Nautilus. Molta sort.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Amb aquesta sintonia traiem el Periscopi. La setmana passada vàrem anunciar que parlarien de pols, però no serà així, perquè no havien caigut en que aquest cap de setmana celebrem el Dia de les Aus Migratòries. I tenim un parell de dades que vos volen donar, veritat, Dani?
1: Sí, ja han començat a abandonar-nos algunes espècies estivals, les oranelles, els falciots, els papamosques, els saballarols, i aquestes setmanes podem veure espècies de pas, com l'agró roig, on vaig veure un altre dia a Salines, o l'aligot vesper europeu, entre molts d'altres. I aviat arribaran sobretot diferents espècies d'ànecs, com el sassó d'hivern, es diu d'hivern perquè arriba en aquesta època, evidentment, i també podem veure el pas d'altres molt espectaculars, com són les grues, alguna també l'arribem a veure per aquí a Salines alguna vegada.
0: A veure si és veritat aquest any.
1: Sí, i altres com l'estornell vulgar, que forma aquells espectaculars núvols sincronitzats de centenars o milers d'exemplars, que a tots ens meravellen, alguns els hi molesten una mica també, allà on van a dormir, doncs fan les seves cosetes, evidentment. Pot ser comoditat. I tot això ho diem perquè és el Dia Mundial de la Migració, celebra aquests dies, és una doble cita anual, normalment és el segon cap de setmana de maig i el segon d'octubre, per cadascuna de les dues grans migracions, la de nidificació a la primavera i la d'hibernació ara a la tardor. Al nostre país, la major part d'activitats s'ha avançat aquest cap de setmana, haurem de veure si es poden fer per les tempestes, si s'han anul·lat, algunes que quedin per fer potser un altre cap de setmana, però això s'ha de veure les reprogramacions. En qualsevol cas, com deies a l'inici del programa, el fenomen migratori ha estat el protagonista de la cimera de Nairobi organitzada per BirdLife International. És una cita que celebra cada 4 anys i que serveix per actualitzar les dades científiques que tenim de les aus de tot el món. I en aquesta ocasió s'ha fixat especialment en la migració.
0: I han reportat un alarmant declivi de les aus migradores.
1: Sí, com de costum, hem de dir que no anem bé. En total, de les 11.200 espècies existents a tot el món, 1.843 són considerades espècies migradores, i d'aquestes 1.843, el 45%, que és prop de la meitat, es troba en retrocés. Són males notícies especialment per les aus migradores d'entorns marins, són més afectades,
0: sí?
1: I també les que viuen en zones humides, situades en boscos o en costes. Com dèiem...
0: Les aiguamolls, com els que tenim l'Albufera, les salines d'Eivissa i Formentera...
1: Els aiguamolls mediterranis en general, no? Com dèiem, el 45% de baia, un 30% es manté estable, un 14% aconsegueix créixer i un 11% no tenim dades suficients o concloents. No ho sabem, però hem de dir que només un 30% es manté estable i un 14% aconsegueix créixer. A més, del total d'aus, de les 1.800 i escaig espècies que són migradores, un 11% es troba en perill d'extinció, una de cada nou.
0: I per variar, bé, la petjada humana és la més gran, la més important.
1: Exacte. Sí, les aus migradores s'enfronten a molts perills durant la migració, el seu periple migratori, poden ser caçades per un depredador, poden quedar ferides en un accident o en una baralla amb altres congèneres, però el paper de la humanitat és de lluny el que més riscos suposa, per exemple, les esteses elèctriques, la caça, el canvi climàtic, la contaminació, la creixent urbanització d'espais, l'agricultura amb pesticides, amb l'abandonament també del camp, també perjudica algunes espècies que estaven acostumades a dependre de les collites. La pesca, hem de dir que cada any mor 1 milió d'aus marines atrapades en xarxes de pesca, d'aquí una part del seu gran declivi, i són factors que depenen de nosaltres. I a l'anterior cimera de l'any 2022 es van identificar tots i cada un d'aquests factors i es van marcar objectius de cara al 2030, que ara a mig camí veiem i que avancem massa a poc a poc. Són 196 països els que es van comprometre llavors a aturar i revertir la pèrdua de biodiversitat de cara al 2030 i, en canvi, la degradació va avançant i no anem reduint les causes que estan provocant aquesta degradació.
0: Bé, la cimera de Nairobi t'ha oferit alguna altra dada que t'hagi cridat l'atenció?
1: Sobretot una mica el que, com com dèiem, no? BirdLife International enguany ha posat el focus en les migracions. Hi ha quatre grans rutes migratòries per les aus terrestres i aquàtiques i sis més per les aus marines, són els grans corredors d'aus, i l'estudi State of the World Birds ha establert les connexions entre els països on edifiquen les aus per reproduir-se, els països per on passen l'hivern, sí, o els, simplement els que travessen de camí. Estan tots interconnectats. Per això la interdependència és brutal, ja que els petits canvis en un país d'aquests de pas influeix en gran mesura en les possibilitats d'èxit de molts exemplars migratoris. Això implica que la salut dels ecosistemes d'un sol país dels que acullen les aus migratòries, encara que només sigui per una estància, un període curt, pot inclinar la balança de la supervivència per a milers o milions d'aus. Per il·lustrar-ho, BirdLife International m'ha cridat l'atenció una aplicació que ha inclòs a la seva pàgina web, una
0: que
1: aplicació gràfica.
0: Que podem utilitzar tots, vols dir.
1: La podem consultar, evidentment, sí, on es pot comprovar les espècies interconnectades entre diferents països. Així veus una roda on pots veure un país determinat, amb quins països té interconnectades determinades espècies. Hem de dir que destaca Rússia per damunt de totes, que està connectada amb més de 200 països més meridionals, més al sud, i en cadascun d'aquests comparteix un munt d'espècies. En el sentit invers, de sud cap a nord, Sudan del Sud és el que està més interconnectat amb 80 països al nord. I nosaltres hem de dir que, evidentment, compartim, diguéssim, espai migratori amb aquestes dos pols i estem més connectats, sobretot, amb Rússia i amb Sudan del Sud, però crida l'atenció algunes dades que podem comentar, com que és que, per exemple, que al nord, després de Rússia, estem molt més connectats amb Noruega o Kazajstan o Finlàndia que, per exemple, amb Alemanya o Regne Unit, que només, amb els quals només compartim 8 espècies. En canvi, amb Noruega compartim 33, amb Kazajstan compartim 28 o amb Finlàndia compartim 25.
0: Bé, molt interessant. Com dius, ho podem consultar, no?, si volem tots. I ho tenim que deixar aquí, perquè ens quedem sense temps. Moltes gràcies, Dani.
1: Molt bé, bona nit.
0: M'anàvem en sa cançó Aves Migratòries, del guitarrista, cantant i compositor argentí Sky Bailinson. Tornem la setmana que ve. Cuideu el planeta.

Com podem anticipar-nos als fenòmens climàtics? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica.

0: De cada vegada ho veiem més, onades de calor, sequeres, pluges torrencials, inundacions o incendis forestals. Els fenòmens climàtics extrems no només són de cada vegada més presents en les nostres vides, sinó que també tenen un impacte sobre la nostra salut, sobre els ecosistemes i també sobre les infraestructures i l'economia. Per aquest motiu, el Barcelona Supercomputing Center desenvolupa projectes que combinen enormes quantitats de dades, models físics i intel·ligència artificial per intentar anticipar-los. L'objectiu no és només fer prediccions de cada vegada més precises, sinó aconseguir que aquesta informació ens serveixi per prendre decisions abans que arribi el fenomen extrem i reduir-ne els efectes. Avui en parlarem amb Maria Antònia Sunyer Pinya, mallorquina, investigadora principal del grup de Ciències de la Terra i Serveis Climàtics del Barcelona Supercomputing Center. Així mateix avui parlarem de nou d'intel·ligència artificial i de com s'entrenen i alimenten els models, i és que a mesura que la IA ha anat omplint internet de continguts generats per ella mateixa, els textos escrits per humans adquireixen encara més valor per aquests entrenaments. Això ens ha duit a una situació que fa només uns anys hauria semblat de ciència-ficció: empreses relacionades amb la intel·ligència artificial comprant grans quantitats de llibres de segona mà. El resultat, una compra massiva de material bibliogràfic de tot el món per alimentar aquests models d'intel·ligència artificial. Llibres sense còpia digital que viatgen des d'una petita llibreria de vell fins a un escàner i, finalment, una trituradora. En parlarem en profunditat amb Xavier Barona, doctor enginyer en informàtica, catedràtic de la UIB i director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial. Abans de res, però, anem a veure si això arriba.
1: Accés autoritzat. Entrant en mode beta.

0: I encetam en aquesta hora la nostra secció setmanal del nostre enviat especial al món geek, ja ho sabeu, el món freak tecnològic i informàtic. Pato Conde avui ens parla de la revista nord-americana New Yorker. És una de les revistes més avantguardistes del món, inclou periodisme, comentaris, crítica, assaig, poesia, ficció, sàtira i vinyetes. I és sobre aquesta darrera part sobre la qual avui vol parlar Pato Conde.
1: Benvinguts una vegada més a Cultura Geek. Si no ho sabeu, jo som dibuixant, som vinyetista i m'agrada molt tota aquesta... aquest tràfic de dibuixos que tenim a diari, no? Entre tots els vinyetistes del món. I avui volia fer una recomanació d'un petit secret que tinc per allà, que volia recomanar perquè de veritat que val molt la pena, no? Segur que coneixeu la revista New Yorker. Jo som un superfan sobretot dels dibuixants. És una revista molt famosa, amb una tirada de més d'un milió d'exemplars setmanals, i se fa en paper encara als Estats Units i se reparteix un poc per tot el món. I té la seva versió digital. I és veritat que és una revista que visualment sempre està a l'avantguàrdia de tot. O sigui, tot els millors i les millors il·lustradores del món passen per allà, els millors vinyetistes passen per allà.
0: Però en Pato ha trobat un petit recurs secret relacionat amb el dibuixant Michael Maislin.
1: Jo he trobat un petit secret. És veritat que jo som subscriptor d'aquesta revista, sobretot per veure un parell d'articles que m'interessen i tenir aquesta novetat de vinyetes cada setmana. Però bé, ja sabeu, si coneixeu aquestes vinyetes, tenen un format molt típic, que és molt, molt clàssic d'ells, que és una imatge amb una frase just avall per fer un remat de xiste o de la conclusió o de la reflexió que tingui. I sempre són en blanc i negre, és una estilísticament obliguen fer-lo així. És una revista que sempre publica en blanc i negre i les vinyetes, i se pot emplear un poquet de color si realment la història ho necessita, no? I pues, cercant he trobat un dibuixant, que la pàgina d'un dibuixant que de fet ara té un Substack, que vàrem xerrar d'aquest sistema de mailing i blogging fa uns quants programes. Aquest dibuixant és Michael Maslin. És un vinyetista del New Yorker dels antics, publica ja des dels anys principis del 80, finals del 70, i és un cronista també de les vinyetes, i cada dilluns fa una espècie de catàleg de tot el que s'ha publicat en el nou número del New Yorker. Així que si accediu en el seu Substack, Michael Maslin, podeu trobar cada dilluns tots els dibuixants que han passat per aquesta edició. I no només això, també posa un link per poder veure les vinyetes de cada edició nova sense haver de pagar la revista. És com una espècie de publicitat que fan de poder llegir les vinyetes gratis i bé, començar molt bé la setmana amb un toc d'humor i sobretot de reflexió molt intel·ligent, a vegades molt absurd, i sobretot pues, aquesta excusió que necessitam en el cap per començar bé la setmana. També reviseu la seva feina, perquè ell és vinyetista, ja dic, que té un dibuix molt seu, amb un humor molt, molt, molt, molt clàssic i absurd també, i val molt la pena perquè té unes idees a vegades un poc ridícules, però que fan molta gràcia. Així que aquest és un dels secrets dels referents que tenim els vinyetistes i que miram sempre cap allà, perquè aquesta gent està molt a l'avantguàrdia de tot. Així que disfruteu d'aquestes petites miques de New Yorker cada dilluns, perquè val molt la pena. Codi Beta.
2: Anna de la Salut.
3: IB3 Ràdio és història.
4: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
5: Tentol!
4: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Codi Beta. Anna de la Salut.

0: De cada vegada ho veiem més. Onades de calor, sequeres, pluges torrencials, inundacions, incendis... Els fenòmens climàtics extrems no només són de cada vegada més presents en les nostres vides, sinó que també tenen un impacte sobre la nostra salut, sobre els nostres ecosistemes i també sobre les nostres infraestructures i l'economia. De fet, a la Unió Europea, les pèrdues econòmiques associades a aquests fenòmens han arribat als 822.000 milions d'euros entre 1980 i 2024. Davant d'aquest escenari, una de les grans preguntes que es planteja a les ciències és si podem anticipar-nos millor en aquests episodis, saber quan es produiran, amb quina intensitat, quines zones afectaran i, sobretot, quines conseqüències poden tenir sobre la població. I és aquí on entren en joc els models climàtics i la supercomputació. Al Barcelona Supercomputing Center es desenvolupen projectes que combinen enormes quantitats de dades, models físics i intel·ligència artificial per intentar anticipar des de la propagació d'un incendi i el desplaçament del fum fins a efectes d'una onada de calor, una sequera o una inundació sobre les infraestructures i la salut. L'objectiu no és només fer prediccions cada vegada més precises, sinó aconseguir que aquesta informació ens serveixi per prendre decisions abans que arribi el fenomen extrem i reduir-ne els efectes. I això és especialment important en regions com la nostra, com la regió mediterrània, on el canvi climàtic està modificant els riscos als quals estem exposats. De tot plegat, avui en parlam amb Maria Antònia Sunyer Pinya, mallorquina i investigadora principal del grup de Ciències de la Terra i Serveis Climàtics del Barcelona Supercomputing Center. Benvinguda a Codi Beta. Moltes gràcies per atendre la nostra telefonada avui, Maria Antònia.
1: Gràcies, i gràcies per telefonar-me. Content d'estar aquí.
0: Igualment d'escoltar-te i saber una miqueta més sobre tots aquests diferents projectes que impulsau des del BCC, perquè parlam de cada vegada més d'aquest augment de fenòmens climàtics extrems, però què està passant realment des d'una perspectiva científica? Estan augmentant perquè el clima és més càlid o també perquè canvien les característiques d'aquests fenòmens?
1: Sí, bé, és un poc les dues coses que has comentat. O sigui, ja no queda cap dubte que el fet de que el clima cada vegada és més càlid, de que el calentament global està afectant els fenòmens extrems que estem vivint i que continuaran canviant en el futur. De fet, el que està canviant no és tant només l'intensitat d'aquests fenòmens, sinó la freqüència en la qual passen. Per exemple, quan hi ha una onada de calor, la temperatura màxima és cada vegada més alta i, per una altra banda, cada vegada tenim més onades de calor. Un exemple és el que hem vist aquest estiu, no? Sí. Però també podem trobar exemples similars amb pluges intenses, incendis i altres fenòmens extrems. Per tant, està canviant el panorama tot una mica i una mica ràpid.
0: Una mica ràpid, i això vos posa una miqueta contra les cordes a les persones que ho investigueu, perquè podem saber, arribar a saber amb prou antelació quan es produirà un fenomen extrem i quina intensitat tindrà, quines zones afectarà, perquè ara també ho dèiem, no? Aquestes onades de calor de l'estiu després duen unes tempestes que són poc habituals o les quals estem poc habituals, poc habituats i que són males de predir. Això ens ha passat diverses vegades en els darrers mesos, no?
1: Sí, exactament. Tot i que, bueno, com demanaves tu, cada vegada els models de clima estan millorant i estan millorant els models que poden preveure els temps en els següents dies, següents setmanes, mesos i anys vistes. Per tant, hi ha diferents camps de recerca per a veure com millorem aquests models a diferents escales temporals, per ajudar a preparar-nos, a prevenir i adaptar-nos també. Un dels exemples d'un treball que hem fet a l'equip de serveis climàtics de BCC és sobre la Dana de València el 2024, no? Que va ser un fenomen extrem enorme, inesperat, i molt de mal, que va fer molt de mal, i hem vist que l'atmosfera ja donava senyals d'aquesta possibilitat amb setmanes d'antelació, no? I alguns models ja van captar aquesta senyal. Per tant, seguint millorant els models i millorant l'ús que fem d'aquesta informació, podem ajudar a prevenir i a preveure aquests events i, com dius tu, on poden ocorrir. Tot i això, evidentment, encara hi ha límits a el que poden fer els models. I no és el mateix intentar preveure un fenomen a dies vistes, setmanes i mesos, o preveure fenòmens de temperatura o fenòmens, com deies tu, de tempestes, de pluges intenses, que són molt més complicats de preveure i veure exactament on cauran. Per tant, encara tenim feina a fer.
0: Feina a fer, i sí que parlau, has mencionat els models, parlant de models climàtics, què fa exactament un superordinador? No sé si utilitzeu el Mare Nostrum 5 o si ja vos centrau en possibles altres ordinadors. Què pot calcular, què pot simular, a diferència del que es pugui fer amb un mitjà regular que no sigui un supercomputador?
1: Clar, aquí hem de pensar que un superordenador, com el Mare Nostrum 5, pot fer en una hora els càlculs que un ordenador normal faria en més de 40 anys. Per tant, les possibilitats d'accelerar aquests estudis de clima i de variabilitat climàtica són molts i molt potents. Nosaltres a l'equip i al Departament de Ciències de la Terra utilitzem aquest superordenador per fer tant simulacions de com evoluciona el clima, d'aquests models climàtics, no?, que hem parlat ara, i també per analitzar els resultats d'aquests models. No? Aquests models corren a una escala global i surten moltes dades de fenòmens climàtics. Per tant, estudiar aquestes dades implica un gran anàlisi i aquí necessitem un superordenador per fer aquests càlculs més complexes. El superordenador també s'utilitza ara, per exemple, per iniciatives de bessó digital, no?, que és una rèplica virtual i de precisió del sistema climàtic de la Terra, per ajudar-nos també a entendre aquests canvis, el que ja ha canviat, el que pot canviar, i també intentar orientar-nos ja cap a l'adaptació al canvi climàtic.
0: Adaptar-se al canvi climàtic com a punt de mira, i de fet teniu en marxa diversos projectes, com per exemple Medeusa, no sé si ho pronunci correctament. En aquest cas combinau observacions, models d'intel·ligència artificial per generar alertes primerenques de diferents tipus de riscos, parlant de riscos climàtics, no? El gran repte és aconseguir predir cada fenomen per separat o entendre com aquests fenòmens se poden encadenar?
1: I d'això diria que les dues coses. O sigui, és molt important entendre els fenòmens que passen per separat, no? Com els efectes de sedana, zones de calor, però sí que és vera que cada vegada el que veiem és que els fenòmens que duen a més risc a la població, als ecosistemes, són aquests que s'encadenen o aquests que se composen, efectes compostos. Llavors, en aquests darrers anys, han començat a fer més feina ja amb intentar entendre aquests fenòmens encadenats o compostos. A Medusa, no?, el projecte que has mencionat, un exemple és que l'equip està analitzant la probabilitat d'incendis forestals perillosos combinant informació de temperatures altes, humitat baixa i vent alt, no?, utilitzant una regla que es diu els 30-30-30. Més de 30 graus, menys de 30% d'humitat i vents a més de 30 km per hora. Llavors, jo crec que aquest és el camí que ara s'investigació de seguir, no?, amb aquests efectes encadenats, tant a nivell de societat, no?, un fenomen pot afectar el sector energètic, que després afecta a la població, després, bueno, ja m'entén, no?, que es pot encadenar a nivell socioeconòmic, i aquests esdeveniments compostos.
0: I parlant de nivell socioeconòmic, i ara que ho menciones, un altre dels projectes en què feis feina és Boreas, que precisament se centra en la resiliència del sector energètic, i ja fa uns anys que és un tema que està com molt damunt la taula. Vàrem veure una apagada general al manco aquí a les Illes Balears, hi ha hagut sovint aturades, ni que siguin puntuals, quan hi ha algun tipus de fenomen climatològic. Evidentment, això ens dona, no?, la importància, no?, d'estudiar aquests sectors, però en quins riscos climàtics està exposat?
1: Sí, Boreas, com has comentat, és un projecte d'investigació espanyol, no?, que té per objectiu veure com poden fer el sector energètic més resilient al canvi climàtic. Aquest projecte és molt important també perquè va lligat a la transició energètica. No? Sabem que Espanya té com a objectiu assolir aquesta neutralitat climàtica en el 2050 i per aconseguir-ho han de fer un desenvolupament massiu d'energies renovables, tant solar, eòlica i d'altres. I aquestes energies renovables el que tenen és que són molt dependents de les condicions meteorològiques atmosfèriques i de fenòmens extrems. Llavors, el que estem fent a Boreas és mirar diferents fenòmens extrems o diferents indicadors del sector energètic per entendre com pot, per exemple, canviar la producció d'energia no renovable, la demanda elèctrica, de cara a les properes setmanes, mesos i anys. Llavors, estem mirant tots els diferents riscos, no? Tant de temperatura, sequera, pluges, però de cara a com poden afectar el desenvolupament d'energies renovables.
0: Perquè, clar, és veritat que se va parlar molt, no?, d'això, d'aquestes energies renovables durant l'apagada de l'Estat, i es deia que, per ventura, no tenien la capacitat suficient. Això és així?
1: Això és una pregunta un poc complicada, diria. Jo crec que no és així, no és tan així, sinó que el problema és com integrar bé a les xarxes elèctriques aquestes energies renovables, no? Com fer aquesta integració. El sistema elèctric és molt complex, no? I si passa una cosa a un punt, hi ha una cadena d'efectes que poden llavors ocorrir. Llavors, el mateix passa amb les renovables, no? Hem d'assegurar-nos que estan ben integrades dins la xarxa i que són resilients i que podem entendre quina producció poden tenir i quan. Per això, tenir aquests models de clima, no?, que ens poden dir quanta energia solar es pot produir o quanta energia solar, pot ajudar a fer aquesta integració i regulació de la xarxa.
0: Per tant, està bé aclarir conceptes, encara que ens han situat ja uns anys enrere, però com que hi va haver tant de rebombori,
1: sí,
0: volíem
1: sí,
0: com
1: sí.
0: confirmar-ho demà d'una persona experta en la qüestió i que precisament està estudiant aquesta resiliència del sector energètic. També des del BCC, Maria Antònia, hi ha equips i persones estudiant incendis forestals, que és un fenomen que més preocupa en un context de canvi climàtic. Què diuen els models climàtics sobre com poden evolucionar aquests incendis en els pròxims anys i quins factors determinen que un territori pugui ser més vulnerable que un altre?
1: Sí, idò, els incendis forestals sí que és un dels fenòmens més preocupants,
0: Sí.
1: Tant per lo que ens diuen els models de canvi climàtic, no?, de com pot canviar a nivell europeu. Jo sé que les illes, a Mallorca, han vist molt d'incendis amb anys, jo vaig créixer, no?, amb incendis forestals,
0: Sí.
1: però sí que és vera que el que estem veient ara és que cada vegada hi ha més extensió del territori europeu que està exposada en aquests incendis. Llavors és com un risc emergent, cada vegada més important. I el que diuen els models no és només que aquests incendis puguin ser més intensos o que puguin passar més sovint, no?, perquè el canvi climàtic està afavorint les condicions dels incendis, sinó que les característiques dels incendis poden arribar a canviar i fer-los que siguin més difícils d'extingir. Llavors, el que pot passar és que tinguem incendis que, per les condicions atmosfèriques que hi hagi, per la superfície de bosc i tal, sigui molt complicat per l'equip de gestió apagar-lo. I això, evidentment, és un risc molt seriós i és una cosa que pot ajudar a entendre com millorar la gestió d'incendis, ja a nivell estatal, però també a nivell europeu.
0: Clar, i també abans que parlàvem de les onades de calor d'aquest estiu, precisament també hem tingut la sensació de que han costat molt més d'apagar aquests incendis que han tingut a tota la península ibèrica. Des d'una altra mirada, un altre dels punts que estudieu, connectau clima i salut, i volíem demanar-te quina relació hi ha entre fenòmens climàtics extrems com aquests que mencionàvem i l'aparició o l'expansió de determinades malalties.
1: Sí, això és un altre dels temes que, o uns altres dels sectors, no?, que estem mirant dins l'equip. Energia és un d'ells, agricultura, salut, i sí que hi ha un impacte, no?, de fenòmens extrems de salut de diverses maneres. Un dels exemples que s'enxerra més són, una altra vegada, com hem dit, les onades de calor, no?, que poden augmentar el brot de malalties transmeses per vectors. Això és perquè pot canviar l'activitat de mosquits i les zones on viuen, o fins a quina època de l'any pot ser que aquests mosquits estiguin presents. Altres exemples són inundacions i pluges extremes, no?, a altres parts del territori, que poden augmentar el risc de transmissió de malalties per aigua contaminada, no?, com el còlera, la febre tifoide. Llavors, aquí el que és interessant és que no aturem només a arribar a estudiar com canvia el clima, no?, o què pot passar, sinó com aquest pot afectar a altres sectors. En aquest cas, veure indicadors de salut i com pot afavorir aquestes malalties. I això, bueno, és una línia d'investigació que seguirà perquè pot ser bastant complexa.
0: Tot i que el BSC no ho estudia concretament, jo no sé si creus que es pot mesurar l'impacte psicològic que té viure precisament en aquest context d'emergència climàtica, allò que hem sentit tantes vegades de l'ecoansietat.
1: Sí, no sé fins a quin punt se pot exactament arribar a mesurar la seqüencitat, però sí que ho veiem, i ho veig jo pel camp on fem feina, que cada vegada hi ha més gent i generalment més joves que tenen aquesta ansietat, no? O ansietat també en el futur. En part perquè com a societat cada vegada som més conscients de lo que implica el canvi climàtic, ja hem vist alguns d'aquests efectes i d'impactes, no? Vull dir, darrerament tot són notícies de desastres i el fet de que com a societat hem esperat massa per actuar. Llavors això jo crec que com una persona, com un individu, te genera una ansietat de quin futur mos espera. Sé que hi ha estudis, no?, que han fet entrevistes i enquestes a joves per intentar mesurar això, no sé fins a quin punt se pot dir o han medit exactament, però sí que és un fenomen que cada vegada té més presència.
0: I ja per tancar i per acabar, abans parlàvem una miqueta de la zona mediterrània, de les possibles afectacions, per aventura, una miqueta més marcades o més greus que en d'altres regions. Si apliquem tot aquest coneixement i totes aquestes investigacions i recerques a les Illes Balears, quins diries que són els riscos climàtics que més ens haurien de preocupar en els propers anys?
1: Sí, i doncs jo diria que són riscos que ja coneixem, que potser això és part bona, però el que està passant, evidentment, és que estan augmentant, són més intensos i passen més freqüents. Llavors, riscos relacionats amb les temperatures, sequeres, pluges intenses, inundacions i ventades són els riscos que sabem que estan exposats a les illes, i en això hem de sumar, evidentment, la pujada del nivell del mar i l'impacte que pot tenir això a la societat i ecosistemes, i també els impactes derivats de l'escalfament de la mà, no? Que enguany hem vist temperatures rècords de temperatura superfície de la mà que surten, no? I llavors això pot tenir un impacte molt gran també en els ecosistemes. Com indica el portal de canvi climàtic del govern de les Illes Balears, les illes, per fet de ser illes, són especialment vulnerables en aquest canvi climàtic. Sectors d'energia, com ja han xerrat, sector de l'aigua, se poden veure molt impactats per aquests riscos i aquests fenòmens extrems. També l'agricultura, el turisme i els ecosistemes. Per tant, com a illes, som molt vulnerables i estem bastant exposats, no? Perquè el Mediterrani és una àrea on està pujant el calentament més ràpid com a mínim de tota Europa.
0: Per tant, important posar-hi molta atenció i començar a prendre mesures. Maria Antònia Sunyer Pinya, investigadora principal de Ciències de la Terra i Serveis Climàtics del BCC, moltíssimes gràcies per passar aquesta estona amb nosaltres i explicar-nos una miqueta la vostra feina.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Codi Beta.

0: Anna de la Salut.
1: IB3 Ràdio és participació.
0: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
2: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
3: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Xarxa experta.

0: Durant anys hem sentit que internet era una font pràcticament inesgotable d'informació per a qualsevol persona que en cercàs, però també per entrenar els sistemes d'intel·ligència artificial. Però aquesta font sembla que no és infinita. Així, a mesura que la intel·ligència artificial ha anat omplint internet de continguts generats per ella mateixa, els textos escrits per humans han adquirit encara més valor per aquests entrenaments. Això ens ha duit a una situació que fa només uns anys hauria semblat de ciència-ficció. Empreses relacionades amb la intel·ligència artificial estan comprant grans quantitats de llibres de segona mà. El resultat? Una compra massiva de material bibliogràfic de tot el món per alimentar aquests models. Llibres sense còpia digital que viatgen des d'una petita llibreria de vell fins a un escàner i, finalment, una trituradora. Desapareix un patrimoni de tots i passa a ser patrimoni d'una empresa privada. No es tracta de llibres nous ni especialment valuosos pel seu contingut literari, sinó obres descatalogades, manuals tècnics, actes de congressos, publicacions locals o llibres especialitzats que difícilment trobarem a la web. L'objectiu és digitalitzar aquest coneixement i utilitzar-lo com a matèria primera per a aquests models d'intel·ligència artificial. És el cas d'Anthropic, per exemple, documents judicials relacionats amb el projecte conegut com a Project Panamà, han revelat una operació a gran escala per comprar i escanejar aquest tipus de llibres. La qüestió, per tant, va molt més enllà. Què passa amb les dades que necessita la IA? Ens estem quedant sense textos humans per entrenar els models? I què passa quan el coneixement que durant segles ha estat acumulat en llibres es converteix en una matèria primera controlada per unes poques empreses tecnològiques? Avui en volem parlar amb Xavier Barona. Ell és doctor enginyer en informàtica catedràtic de la Universitat de les Illes Balears i director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de les Illes Balears. Benvingut a Codi Obert, Xavier, moltes gràcies per atendre la nostra telefonada avui.
1: Moltes gràcies, Anna, per la teva invitació.
0: Començant per la qüestió que segurament ens pot semblar més sorprenent, ens pot causar més impacte, perquè una empresa d'intel·ligència artificial necessita comprar un llibre vell per entrenar una IA? Perquè aquests llibres descatalogats són una font de dades tan interessants per a aquestes empreses?
1: Pues ho has explicat perfectament a la introducció. O sigui, realment, el que hem de pensar és que les intel·ligències artificials modernes, actuals, ¿vale?, perquè hi ha diferents tipus, se basen en dades. ¿Vale? Llavors, si no tenen dades, entre cometes, no serveixen per res. ¿Vale? Llavors, traduïm això als assistents coneguts per tothom, com poden ser ChatGPT o Gemini o el mateix Claude de l'empresa Anthropic que has citat abans. Vale? Pues tots aquests assistents, per poder, diríem, parlar en llenguatge humà, han tingut un entrenament molt gran, vale? Amb moltes grans quantitats de text. Vale? Llavors, en aquestes primeres versions dels assistents, pues l'accés, o el, diríem, això té un nom tècnic, és el nom de corpus. ¿Vale? El corpus és el text que tu empres per mostrar-li a la IA com els humans, diríem, pues, empren el llenguatge. ¿Vale? Pues van agafar tot el text, diríem, hem de pensar que aquests models van aparèixer en 2022, el primer, ¿vale? Pues van agafar tot el text conegut d'internet. És com si tu tinguessis un robot, que és un programa que recorre tot internet i va agafant tots els textos digitals que existeixen i va construint, pues, això, un gran, diríem, magatzem de dades de text escrit per humans. ¿Vale? I a partir d'aquí fan l'entrenament. Com milloren aquests models? Bueno, hi ha una línia que és millorar que s'equivoquin manco, que encara està en procés, però clar, quan més textos tu li dones, millor aprèn el llenguatge. ¿Vale? Llavors, arriba un punt que ja s'han acabat, diríem, tots els textos digitals que poden tenir a internet. I llavors han de cercar textos que són per internet. Clar, perquè són textos, i a més, textos estranys, no?, o raros, com has definit, no? Perquè a ningú li ha interessat que aquest text, vale, estigui digitalitzat a internet. Vale? Llavors, clar, ninguna empresa que recorre internet tindrà aquesta font d'informació i, pues, els seus models tindran més informació d'aquest tipus de textos que la resta de la competència. Llavors, clar, és molt important. Per què un llibre antic, igual un llibre antic, per exemple, és molt famós el cas, el que en teoria va descobrir tot això, va ser arrel d'una llibreria de Badalona,
0: sí,
1: que és un poble de Catalunya. Llavors, A Badalona el llibre pues, se va veure estranyat de que tenia comandes internacionals de llibres que no venia des de fa molt de temps. I llavors va estirar el fil i va donar al final una empresa que realment cercava aquests textos per digitalitzar-los i després ho ven a les millor postor, entre cometes, de les empreses que fan la IA. Clar, la pena és el que has comentat, que perquè no tinguin competència, com és un text que no està digitalitzat, pues el destrueixen.
0: Clar, hi ha aquesta paradoxa, no? Que com més contingut genera la intel·ligència artificial, més valor tenen aquests continguts escrits per humans, i alhora, no sé si se corre el risc de que la intel·ligència artificial s'acabi alimentant ja no només de textos, sinó també d'imatges, de vídeos, i que no acabem de saber que és generat artificialment i que és generat humanament.
1: Exacte, o sigui, realment, si ho pensam, la clau són les dades, és el que hem dit, no? Llavors, ara, d'un estudi recent, la major part de text actual que tu pots trobar a internet està generat per la pròpia IA. Si la IA empra el text generada per si mateixa, pues, no millorarà, entre cometes, el seu llenguatge. O sigui, realment hi ha un gran dubte, no és que sigui un risc, és una realitat, hi ha un gran dubte de que si ara ens fiem només dels textos de la IA, pues les noves generacions aprenguin a parlar com parlen les IAs, no com parlaven els humans anteriors a les IAs. Si això ho estens al cas del vídeo, com has comentat, si pensam quin és l'empresa que té més vídeos, se t'acudiria un nom?
0: YouTube, no?
1: Exacte. No, és que la resposta és correcta i YouTube pertany a Google. I Google és la que és el fabricant de Gemini, i per això la millor eina de generació d'imatges o de generació de vídeo pues, pertany a Google, perquè és el que té més vídeos.
0: És el que té més dades.
1: Sí, exacte.
0: Clar, però per què després d'escanejar-los aquests llibres se destrueixen? Perquè des d'un punt de vista estrictament tecnològic, per què no conservar també l'exemplar físic?
1: Perquè el llibre en si no els interessa. Els interessa el text que hi ha de dins i aquest text el junten amb molt de textos. I a més, si el destrueixen, una altra empresa no podrà tenir-lo. És un tema de competència. Jo, per exemple, perquè te facis una idea, això té un greu problema de la propietat intel·lectual. ¿Vale?
0: Clar.
1: Llavors, hi ha moltes demandes als Estats Units a aquestes empreses de les editorials i dels autors, perquè s'ha demostrat, no només en el cas del text, sinó també en el cas d'imatge gràfica, perquè en la imatge gràfica és més fàcil de trobar un estil, ¿vale? On s'ha demostrat que han emprat obres d'autors que no han cedit els seus drets. O sigui, tu no pots emprar aquests textos, diríem, per alimentar les IAs sense acord amb els autors. Això és una polèmica que és actual i que encara no està resolta perquè està en fase de judici als Estats Units.
0: Sí, record que fa uns mesos també parlàvem aquí dels drets d'autor, parlàvem amb Sebastià Portell, i realment el problema és que aquesta intel·ligència artificial ja no només destrueix, sinó que utilitza moltes articles científics o llibres sencers, sense evidentment remunerar de cap de les maneres als autors que les han escrites. Per tant, encara afegim més en el banyat. Si ja teníem problemes amb aquestes qüestions, ara encara afegim un altre vessant, no?
1: Exacte. De fet, ara les empreses, la nova tendència és arribar a acords amb els autors. Estan pagant drets.
0: Clar.
1: O sigui, jo sabia que, per exemple, crec que va ser Apple, va comprar totes les edicions digitals, els drets de New York Times o del País, o sigui, de diaris internacionals, per poder accedir a tots els seus textos històrics. Perquè, clar, imagina't la font de text, a més, text que se suposa molt ben escrit, perquè és un text de premsa i de premsa reconeguda, entre cometes. Llavors, clar, és la manera d'assegurar que el teu producte pues, compleix amb la legalitat, perquè si la gent recorre internet, pues, això no està controlat, entre cometes.
0: Clar, això no sé si ens ho podràs explicar, però hem llegit que en el cas d'Anthropic la destrucció d'aquests llibres està relacionada amb la interpretació jurídica del que és el fair use dels Estats Units. Això és una qüestió legal, entenem, que condiciona, no?, com s'adquireixen i com digitalitzen aquests llibres, no?
1: Sí, exacte. És com, clar, ja és un tema que entra dins de la legalitat, no és entre cometes. Molta gent diu, no, si jo agafo un text d'internet, pues jo el puc llegir perquè és lliure. Vale? Si jo compro un llibre, pues jo el puc llegir. Sí, el problema no és que tu puguis llegir o no llegir, o que tu puguis emprar. El problema és, és com si tu vas a una biblioteca i tu n'agafes un llibre per llegir, que és públic, el tens a casa teva, te'l llegeixes, però després tu tens la capacitat d'escriure un llibre i escrius un nou llibre copiant el llibre que has llegit i dius que és teu. És aquest el problema. Si aquestes IAs, entre cometes, no generessin res, si només que generessin, te diria, un resum del llibre, però tenen la capacitat de que una persona els demani escriure un llibre i copien el llibre de l'autor. Llavors, no és un dret de que tu empris el text per aprendre a xerrar, sinó és de que tu pots generar el mateix llibre i el llibre aquest pertany a una persona que a la propietat intel·lectual de la persona que ho va pensar.
0: I més enllà dels drets i de les propietats intel·lectuals, perdem patrimoni alhora amb aquesta destrucció de llibres, no? Com a societat.
1: Exacte, això sí que és un problema greu, no? I és un problema col·lateral, com igual els altres problemes col·laterals que tenen aquestes IAs del cost energètic que tenen, que al final és més contaminació, vale? Perquè pues, és el mateix, o sigui, per un tema de competència o de drets d'ús, vale? Estan destruint pues, obres que igual no tenen una altra còpia. Per això la proposta un poc que també va sorgir d'aquest tema de que hi hagi pues, una biblioteca digital controlada per les persones, no per les empreses. El gran problema és de que moltes coses les tindrien que controlar pues, els governs o la societat en el sentit de tenir tot aquest patrimoni cultural digitalitzat, però no digitalitzat, però privat, o sigui, que pertany a la societat, no a les empreses, que després guanyen doblers a partir d'això.
0: Clar, si ens podem trobar en una situació en què aquestes grans empreses tecnològiques que ara compren tots aquests llibres acabin tenint accés a una quantitat enorme de coneixement només ells i que quedi incorporat en els seus sistemes privats i que després això sigui només seu, no sigui patrimoni social.
1: De la humanitat. Sí, o sigui, és el risc més greu d'aquest cas en particular que has comentat. Imaginem que sempre s'ha comentat molt el cas de la biblioteca que pot tenir el Vaticà, que és una biblioteca privada. Vale? Llavors, si una empresa aquesta arribés a un acord i digitalitza tot aquest material, què podria guanyar per explicar coses que en teoria, vale, les guarda un poc en aquest sentit l'Església, precisament per conservar-les? Vale? Llavors, pues, bueno, és un tema que ha sorgit un poc de l'avanç que han tingut en els darrers anys, pues aquest tipus de models que estan basats en text o, com bé has comentat, en imatges o inclús, com bé has comentat, en vídeos.
0: Clar, no sé quin marge legal hi ha, crec que idealment s'haurien de conservar aquestes còpies físiques i, si no, fer aquestes còpies digitals, però clar, aquestes còpies digitals també tenen un impacte en el medi ambient, hi ha una despesa d'aigua, hi ha una despesa energètica, no? que tenen qualsevol de les nostres dades, el nostre Gmail o les nostres fotos emmagatzemades al núvol.
1: Sí, estem en l'era d'acumular coses, vale? I sense saber com emprar-les. O sigui, tu pots demanar a tothom si qualque persona ha fet un àlbum de fotos imprimit a partir de les seves fotos, i la majoria ja te dirà que no. Llavors, pues, al final és com si tot estigués en aquest núvol i perdem aquest patrimoni, perquè si algun dia aquestes coses digitals desapareixen, pues no tindrem la conservació d'aquests records, que és el que al final a la gent li importa més quan té un risc de precisament de ciberseguretat, quan perd una contrasenya que no pot accedir a les seves dades, que són dades pròpies.
0: Clar, i tornant una miqueta al que comentàvem a l'inici, existeix el risc que futures intel·ligències artificials acabin aprenent principalment d'altres intel·ligències artificials i que alhora els humans del futur aprenguin d'aquests continguts. I això, clar, èticament, moralment, filosòficament, té un impacte molt gran.
1: Sí, al final és això. O sigui, és com si... No pots... O sigui, si llegeixes mil vegades el mateix llibre, el podràs veure de maneres diferents, però mai se t'acudirà un nou llibre.
0: Ja.
1: Vale? Si la gent s'acostuma només a redactar a partir de les IAs, pues, realment ens quedarem endarrerits. O sigui, és el risc que tenim de només basar-nos en aquestes idees. Per això també està la part important de que conservem aquesta manera de pensament diferent o pensament únic que ens diferencia precisament els humans de la IA, perquè les IA s'aprenen a partir de les dades que tenen, però no poden, o sigui, no poden generar noves coses que no estiguin a les dades. Jo, si vols, te poso un exemple molt clar que moltes vegades pues, coment quan em sorgeix aquest tema. I és si en el segle XVI o quan Galileo va decidir que, com va descobrir, més que va decidir, que era la Terra que girava al voltant del Sol i no el Sol al voltant de la Terra, com se creia fins en aquell moment, si hagués tingut a ChatGPT i li hagués demanat, escolta, és possible que estigui equivocat i tothom i que sigui la Terra la que gira al voltant del Sol i no el Sol al voltant de la Terra, i ChatGPT li hagués dit, no, és impossible. Ja. Tots els textos i tot el que tinc fins ara i totes les demostracions que s'han fet estan dient el contrari, així que no vagis per allà perquè no tens raó. Pues, en aquest cas tan senzill, pues, seguiríem pensant que és el Sol el que volta al voltant de la Terra, si s'hagués basat en el ChatGPT del segle XVI.
0: Clar, això segurament generarà models manco diversos, manco precisos i amb més errades, segurament, no?
1: Probablement per això, perquè al final ells te faran una deducció, te faran un raonament a partir de la informació prèvia, no a partir d'un pensament. No hi ha un pensament crític com a tal, ¿vale? No hi ha un pensament diferent. Sempre te donarà el més probable i el més probable és el més repetit. Però normalment tots els grans invents de la societat des dels inicis no ha estat el més repetit, sinó precisament el diferent. I és aquí on nosaltres tenim aquesta part de tenir, sobretot a la part d'investigació, pues la cosa d'intentar provar coses o camins que igual qualcú havia descartat per algun motiu.
0: Clar, tenint en compte aquest interès de capturar dades, aquest desinterès per conservar patrimoni d'aquestes grans empreses tecnològiques, podem arribar al moment en què aquestes dades de qualitat, que crec que ja ho veiem d'alguna manera, amb algunes dades, sobretot dades personals i bé, tot allò que posem a disposició d'aquests serveis entre cometes gratuïts, no, es converteixin en un recurs estratègic, ja no només d'aquestes empreses, sinó dels països, no, de ja parlant de geopolítica. No sé què penses, si Europa hauria de considerar aquest coneixement i dades humanes com precisament un recurs estratègic i impulsar infraestructures públiques protegides per poder preservar i posar aquestes dades a disposició de la recerca.
1: Jo crec que, o sigui, si quan algú me comenta els riscos que té aquest, diríem, tendència de la IA o... A mi el que me preocupa realment és més el problema precisament de lo que comentes de la privacitat de les dades. O sigui, nosaltres hem de partir de que pràcticament tothom, i li pots demanar a tothom, té un correu gratuït.
0: Sí.
1: ¿Vale? Un correu que pot ser Gmail de l'empresa Google o pot ser Outlook de l'empresa Microsoft. Els dos tipus de correu aquests te'ls donen gratis. I per què te'ls donen gratis? Perquè te diuen de que ells poden emprar tots els textos que tu rebis o que tu envies, vale, per aprendre les seves idees. Per això t'ho donen gratis. Vale? Llavors, és un tema més de govern, d'estratègia. O sigui, si realment volem apostar per una societat digital, pues, tindrien que ser les institucions o els governs els que tindrien que donar-nos l'accés a un correu electrònic que fos privat. No que tinguessin les nostres converses o la nostra feina, perquè tothom ho empra d'una manera o d'una altra, aquestes empreses. I si això ho estens al tema d'imatges per les xarxes socials tipus Instagram, que també te diuen les mateixes condicions, dius que és un ús gratuït perquè poden quedar-se totes les teves imatges, ¿vale? Perquè aprenguin les teves IAs, o en el cas de YouTube, que poden quedar-se els teus vídeos, o en el cas de TikTok, que poden quedar-se aquests teus vídeos, pues, clar, és com si en algun moment estem deixant tota la nostra informació, tot el nostre perfil, els nostres gustos, les nostres tendències, la nostra història, entre cometes, en mans d'empreses. Perquè en aquest món digital, al final, el controlen poques empreses.
0: No.
1: Llavors, això sí que és un tema, igual que comentaves lo del cas dels llibres de regulació, pues el tema de les dades personals també és un tema de regulació, que al final, jo sempre els dic el mateix a la gent jove, al final d'aquí a uns anys diran que com pot ser que la nostra generació hagués fet això de donar les nostres dades a empreses privades.
0: Sense pensar.
1: Exacte.
0: Moltes qüestions interessants damunt la taula, partint d'aquest cas de llibres de vell que estan comprant grans empreses tecnològiques per digitalitzar i per entrenar els seus models d'intel·ligència artificial. N'hem parlat amb Xavier Barona, director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial d'aquí de les Illes Balears. Moltíssimes gràcies, com sempre.
1: Bueno, gràcies sempre per convidar-me i encantat sempre d'intentar explicar o aclarir pues, coses que a vegades tothom llegeix i que és difícil d'entendre si no estàs dins del camp.
0: Totalment. Moltíssimes gràcies, Xavier. Que vagi bé. Adéu.
1: Moltes gràcies, Anna. El retrovisor.

I en el retrovisor d'avui fem una mirada fins al mes d'octubre de 1958, i és que aquell fou el primer pic en què es va instal·lar el primer marcapassos cardíac intern. Amb el tamany d'un disc de hockey aproximadament, va ser dissenyat per un Elkbist i enviava impulsos elèctrics al cor per mantenir el ritme regular. Tot i que anteriorment s'havien fet diversos intents i investigacions, aquesta va ser la primera implantació clínica en un ésser humà. La va realitzar el cirurgià Eric Senning a Suècia, i tots els electrons es van connectar al miocardi mitjançant una toracotomia. Així tot, el dispositiu va fallar 3 hores després. Posteriorment, es va implantar en el pacient un segon dispositiu que va durar 2 dies. El primer pacient en què va funcionar i va dur marcapassos intern va ser Arne Larsson. De fet, el va dur durant 26 anys al llarg de la seva vida i va morir amb 86 anys l'any 2001. Des de llavors, els marcapassos han evolucionat molt i són més petits i més funcionals. Molts d'ells poden tenir més altres funcions, a part de regular aquest ritme cardíac, com per exemple la sincronització per un problema de comunicació entre l'aurícula i el ventricle, la modificació de la freqüència dels batecs per adequar-se a l'activitat corporal del portador, també poden ajudar a evitar problemes del ritme de l'aurícula mitjançant sobreestimulació, enregistrar i seguir les pertorbacions del ritme cardíac i millorar la funció del bombeig del cor mitjançant una estimulació d'un o altre ventricle. L'any 2020, de fet, un hospital de Valladolid va implantar un marcapassos sense cables i es preveu que en un futur aquests dispositius siguin encara millors. Més petits que un gra d'arròs, sense bateries i controlats externament des de qualsevol part del món per internet. A més, podrien arribar a implantar-se mitjançant cirurgia ambulatòria i utilitzarien l'energia del cor per recarregar-se. Amb aquest punt, donant punt al programa d'avui. Rafa Andrés ha estat el control tècnic. Tornem la setmana que ve.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Arija i Juan Mas.
1: Alida, senyores i senyors, molt bon dia a tothom. Programa número 112, amb en Facundo Tenaglia, en el control tècnic. Comença La Gran Vida. Som en Miquel Àngel Arija i de vora jo, segudet, bon lot, tranquil, una cosa de locos, Juan Mimas, bon dia.
2: Molt bon dia, companyero, com estàu? Benvinguts a La Gran Vida.
1: Jo tinc un poc de pardaleria avui.
2: Sí? Què tens com a son?
1: Son, pardaleria.
2: Dissabtes a vegades costa arrencar, perquè tenim entre setmana, no?, que pareix que ho han donat tot i arribes cap de setmana, nosaltres feim programa, però, clar, és un altre ritme, també, no?
1: De tota forma, vegeu el programa que tenim avui, ja me pots fugir el son.
2: Sí.
1: Perquè té la marinera.
2: Vols un decret? Idò, tassa i mitja.
1: Dos en vull.
2: Idò, jo no en vull cap.
1: Junts, perquè Catalunya...
2: Junts tu i jo a fer aquest programa.
1: Exacte. Tantos senyores i senyors, estimats oients de les Illes Balears, alerta taronja a Mallorca i a també, Menorca, alerta taronja a Eivissa i Formentera, i alerta groga a Mallorca i a Menorca per fenòmens meteorològics. Per tant, si no heu de sortir especialment d'aquí vostre per qualsevol cosa, millor quedar que vostre, escoltar la ràdio...
2: És un bon dia per tele i ràdio avui, és
1: veritat. Sí. Vull dir, pot ploure o no pot ploure, perquè, a més, ahir escoltava en els 5 dies d'IB3 Televisió, en Maria José Guerrero, la delegada d'AMET de les Illes Balears, i deia que el temps que tenim ara és totalment un temps de tardor, pot ploure a dins la mà i mai ploure a dins terra, però s'havien d'activar els avisos. Per tant, el tanto...
2: Sí, ens hem de cobrir en salut i sobretot perquè venen temps d'això, de mal temps, de tormenta i de tempestes i de pluges. En aquesta primera hora, Miquel Àngel...
1: Què tindrem?
2: Mira, ara parlarem d'aquí uns instants amb en José Miguel Artieda, president del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de les Illes Balears. Parlarem, evidentment, toca parlar d'habitatge, d'aquest decret que ahir se varen refusar. Després tindrem també en Margalida Pocoví, diputada del grup parlamentari del Partit Popular, volen conèixer les reaccions, i també tindrem en Daniel Arenas, president d'Avini, que alertava d'aquesta capacitat dels propietaris per recuperar el seu habitatge, no?, que podia generar inseguretat, aquestes qüestions que ens interessen molt. I també parlarem de la nova llei agrària amb en Joan Simonet, el conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural. Com no pot ser d'una altra manera, David Arraez, el nostre comunicador, que avui mos diu com han de dir no ho sé sense perdre credibilitat. Eh? Aquesta gent que diu no ho sé de tot, d'això no en tenim. I te diuen no ho sé.
1: Qual,
2: sí. I na Teresa Ramos, que també mos parlarà de teràpia de parella, que sempre mos du temes interessants.
1: Tot això, senyors, serà, com diu Juan, aquesta primera hora, per tant, no perdem...

0: Tens i comencem.
1: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
2: Aquest és el número, per si voleu dir la vostra, el repetim.
1: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
0: Molts per enviar un WhatsApp per dir-nos de guapo si estem, per dir-nos una queixa, per donar-nos una opinió, per dir-nos que
2: trobem... Bon dia.
0: Bon dia, el que vulguin.
2: Tot el que vulgueu.
0: I si volen cridar en directe per xerrar en nota, 971-13-99-00.
2: Molt bé, repetir, perquè el dic molt ràpid.
0: 971-13-99-00, si volen telefonar i xerrar en directe amb nosaltres i contar-nos la vida, lo guapa que és.
2: Extraordinari. I de poden començar la primera entrevista. Saludam ara en José Miguel Artieda.
1: A IV3 Ràdio, la gran vida.
0: Aquesta setmana hem parlat molt d'habitatge i de les conseqüències que podien tenir els dos decrets impulsats per el govern de Pedro Sánchez. Com sabeu, ja tenim desenllaç. El Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge, unes normes que havien provocat una enorme preocupació dins del sector immobiliari i especialment entre molts de propietàries.
2: De fet, aquí a Balears, el Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària havia advertit que estaven frenant nous contractes de lloguer i renovacions a l'espera de saber què passava al Congrés. I ara que ja coneixem el resultat, volen saber què passarà amb aquests habitatges, si tornaran al mercat, si desapareixeran serà la por dels propietaris i, sobretot, què feim ara per afrontar un problema d'habitatge que continua sent exactament el mateix. I per això en parlam amb en José Miguel Artieda, president del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de les Illes Balears.
0: José, muy buenos días.
3: Hola, bon dia.
0: Com estem?
3: Bé. Bé, però, bueno, un poc trist, no?, per com s'està enfocant aquest tema de l'habitatge. No? Que suposo que ara en parlarem, però bé, sí que celebrem el resultat de la votació perquè és el més convenient per la ciutadania.
0: Això és el que t'anava a demanar. El Congrés ha tombat aquests dos decrets. Primera reacció, és una bona notícia per al mercat de lloguer a Balears?
3: Per mercat de lloguer i sobretot bé, per mercat en general i per la ciutadania, no? Perquè si ho miram, podem extrapolar a altres situacions, però el que no és convenient és que s'actuï d'aquesta manera, no? per part d'un govern, no? que presenti un decret a darreres hores sense cap tipus d'assessorament jurídic ni professional, el qual crea una inseguretat jurídica i evidentment en el mercat una reacció que és la sortida d'immobles del mercat. No? Nosaltres lamentem aquest tipus d'enfocament que se fa d'aquest problema i bueno, intentarem aportar solucions, probablement si se mos escolta.
0: Fa només un dia es deu que els propietaris estaven en alerta i que alguns vos telefonaven per frenar nous lloguers i noves renovacions. Última hora, què passarà? Aquesta la pregunta que t'ho vull fer. Esperau que aquestes operacions es desbloquegin?
3: Esperant que sí. Nosaltres, totes les, tant els nous contractes com les renovacions que havia damunt la taula, les negociacions, pues s'han paralitzat, els propietaris estan atemoritzats i perquè ja han anunciat un altre possible decret i l'única manera... De fet, això ja provoca una reacció del mercat, no? Si se minva encara més l'oferta, puja el preu, però és que aquests propietaris que tenen por, l'única manera de tornar a convèncer, perquè és que és una paradoxa, però és així, és augmentant encara més el preu, perquè és l'únic consol que pot tenir o convicció per part del propietari, és un augment encara més gran del preu, no?
2: Aquesta sensació, no?, d'assegurar que la persona pagadora sigui molt, molt solvent. Per tant, efectivament, puges molt el preu i així només tenen accés a aquesta gent. Per tant, ja tornem a crear un problema per gent que no cobra tant de dobbers i aquestes històries. Però d'aquestes mesures que finalment han caigut, quina era la que més preocupaven els propietaris?
3: Sobretot la de renovació forçosa de 2 anys més, perquè clar, això avui són 2, però demà seran 2 més, i clar, la gent ja, quan firma un contracte d'inici, té unes expectatives, no?, de poder recuperar la vivenda en els 5 anys, i ja ha passat, i s'ha donat, fa 5 mesos quan va haver l'altre anunci de renovació forçosa, contractes que ja estàvem acordats a sortida i últim una possible venda o donació, pues se van veure truncat. I tot això, aquesta inseguretat que genera a futur pels propietaris, pues aquesta era una dels punts més preocupants, no? Després ja entram en altres, com pot ser pues, que totes les petites reparacions que hi ha dins l'immoble pues ara passen a ser del propietari, no? Fins històricament havien estat d'ús normals són durs, pues atribuïbles en el llogater, i això ja canvia enmig del partit. Després també se no renuncia en el dret d'adquisició preferent, pues també això, pues, com pot ser que jo, que a meva no pugui vendre a qui vulgui, ja he de donar primer opció en el propietari, quan jo puc deixar reflexat aquesta excepció, no? Pues perquè li vull vendre a un amic o qui sigui. Pues aquestes causes, aquestes són les que més preocupaven.
0: Aquí tenim tema. Artieda, havies assenyalat especialment que la pròrroga de contractes i la incertesa, sobretot sobre la capacitat del propietari de recuperar l'habitatge, vosaltres parlàveu molt d'inseguretat jurídica. Ara que els decrets han estat rebutjats, aquesta inseguretat desapareix o el mal ja està fet?
3: Home, el mal està parcialment fet perquè tots aquests contractes que havien de finalitzar abans de 31 de desembre de 2018, si han enviat una comunicació a un burofax, això no és propietari, pues ja tenen dret a no diguem, a ser renovats, no? I claro, això pues, ho anirem veient aquest dia, a mesura que els propietaris rebin aquests comunicats enviats desposseir, no? I bé, això fa que després pues, se trunqui qualsevol, o ja el llogater ja va a una possible negociació, diguem, amb una posició encara més dominant, el que fa que l'altra part ja se posi més a la defensiva, i això perjudica les negociacions, que més del 90% de les negociacions, en el final, si el llogater és un bon llogater, s'arriba a un acord que puguin assumir, que pugui assumir aquesta altra part.
2: Jo volia anar directament en aquest problema real de Balears, perquè, clar, els decrets han caigut, pareix que se podria presentar un altre en breu, però demà una persona que continuarà cercant pis a Mallorca i se trobarà pràcticament amb el mateix problema que tenia ahir. Vosaltres situeu bona part del problema en la falta d'oferta. De fet, heu qualificat la situació de Balears com una crisi d'oferta d'habitatge. Quant de pisos falten realment? Tenim una idea de la magnitud real d'aquest dèficit?
3: Bueno, fa unes setmanes des de l'Observatori de Vivendes s'apuntava a 17.000 vivendes. Nosaltres creiem que pot ser un poc més, unes 25.000 o 30.000, però el problema és que aquestes vivendes, clar, han de anar destinades a resident, han de ser vivenda assequible, no? I bé, la solució passa per aquí, per enfocar el problema, perquè l'administració se posi les piles. Aquí, per sort, ja s'han fet estratègies per poder obtenir aquestes vivendes, tant amb HPL com amb VPO, que s'havia quedat, històricament s'havia quedat aturat, no? I ara s'ha reactivat, és perquè per veure aquestes 10.000 vivendes que ja estan projectades en qualque tipus de protecció, que aniran directament en el resident, no? Pues, encara queda lo millor pues, un any o dos, no? Però bueno, esperen que surtin aviat.
0: Vareu plantejar que necessitem crear un parc públic d'habitatge suficient i que l'horitzó no hauria d'anar més enllà de 8 anys. Però, mentrestant, què feim durant aquests 8 anys?
3: Bueno, si ja tenim l'estratègia a 8 anys, o inclús hem vist que gràcies a les ECUs, que són aquestes entitats que permeten treure llicències pues, en vez d'un any i mig, pues, en 3-6 mesos, si això s'activa, podríem parlar d'un pla més reduït, no? Ja se pot construir en un any i en un any més tenir la vivenda, serien 2-3 anys ho podrien tenir solucionat, no? Perquè sol aquí n'hi ha, Tenint en compte que podien reduir aquests 8 anys, doncs aquí sí que ja ens podien seure, no se podien seure aquí, s'ha de seure a nivell estatal i treure aquest tipus de decrets provisionals, no? Amb una temporalitat ben definida, no? I ben justificada i ben planejada, no? Tant amb els professionals com en consens amb els altres partits.
0: Si demà, per exemple, vos telefonàs un propietari que té un pis buit i vos digués José Miguel, estic pensant en posar-lo en lloguer, però no ho tinc clar, què li diríeu en aquest moment convulsos que estem vivint?
3: Si ho té buit, jo directament li diria que ho va portar en el pla lloguer segur, no? Que és un pla que dona les garanties de cobro, totes les garanties ho dona el govern a través de Sibavi, aquí ho tindria clar. El problema és quan és un pis que bueno, no s'ha finalitzat el contracte o tal, que aquí el propietari és el que té aquesta por i no pot aportar, diguem, en el pla. I jo el que li dic, aporteu, posa un preu, no baixa màxims, posa un preu que sigui assumible,
0: raonable,
3: per la tipologia de família que pot anar en aquest pis. És evident que, el problema és que tenim pisos que són grans, aquí la mitja de pisos tenen 3-4 habitacions, i clar, si ho mires per habitacions, pues, el preu ha de ser elevat, però si tu ho adaptes, el preu, en aquesta família, i contrates un lloguer d'impago, avui en dia el paper, la documentació pot ser molt bona, però ja asseguro que, pues, bueno, que donen aquesta tranquil·litat en el propietari, i bueno, perquè al final el propietari el que vol és tenir tranquil·litat. No? I després ja veurem si hi ha canvis normatius, que això no se pot preveure. No? Avui en dia veiem que constantment estan traient decrets i normatives que ja mos estem acostumant, però bueno, no ho podem adelantar tampoc.
2: I en el contrari, no? Vos telefona una parella jove que cobra dos sous normals, no sé, què és per normal, 1.500 euros cada un, clar, i te diuen, no trobem res que puguem pagar. En aquest cas, que els hi poden dir? Perquè és que està complicat, clar.
3: Sí, jo, si tenen un bon perfil, un perfil que d'estabilitat aquí a la terra, no? jo els hi diria que vagin mirant aquestes HPL que se posaran en venda, no? Que ja estan anunciant, sobretot si se van al municipi i s'informa un poc, però veuran que estan sortint aquestes vivendes en venda, de venda a preu limitat. No? Jo diria, ves per aquí, intenta fer aquesta feina, es veure que és feina, però pot sortir molt bé, estan sortint vivendes per 300.000 euros. Inclús ahir vaig saber una que de 60 metres en pàrquing trastero per 260.000 euros. És a dir, són vivendes que ja s'adapten a la tipologia, d'unitat familiar, almenys per una primera sortida, i un preu raonable. No? I després, el pla lloguer segur, també, si poden optar, si no tenen una altra vivenda, compleixen amb els requisits, és una bona via. I bueno, si no, anar estalviant el màxim per poder optar a una compra quan surti, no?
0: Quina mesura concreta podria prendre una administració demà mateix que ajudés a posar habitatges de lloguer?
3: Demà mateix no existeix. Si existeix aquesta possibilitat, ja estaria, no? El que sí, micro solucions es pot fer. S'està mirant la creació de promocions grosses, però si mirem quirúrgicament, m'ho donen en compte que hi ha moltes plantes baixes que a Palma o altres... A Palma perquè pot créixer amb altura, no? Perquè el planejament ho permet. S'hauria d'anar a contactar amb aquests propietaris que ho tenen que abandonat o millor visquent, i se'ls podria fer un plantejament, no? Un plantejament de construcció, la col·laboració pública-privada en tots els escenaris possibles. No,
0: okay.
3: no només amb... amb l'Ajuntament o el govern amb l'Ajuntament amb els constructors, perquè se pugui aquest sòl que se té en mans públiques, pues desenvolupar, no? Això és a gran escala. Però també hi ha petita escala directament amb els propietaris, petit propietari, que podia ser que se'l convencés per fer un, ja sé, un edifici de 5, 6, 6, de 6 altures, que és, o 4, amb alternatives, no?, en el propietari. Pues això és el que se podria fer. Però és veritat que tot això passa perquè el resultat sigui vivenda limitada, no?, HPL.
0: José Miguel, i cap, una darrera pregunta. Després de tota aquesta setmana de tensió, de crets per a propietaris, per a llogaters i finalment la derrota parlamentària, estem avui més a prop o més en fora de solucionar els problemes de l'habitatge?
3: Això és el que mos entristeix, no? Perquè veiem que en el final aquest decret no tenia com a objectiu solucionar el problema, perquè no el solucionava. Se sabia que creava enfrontament entre el propietari i el llogater, això ja se sabia, però aquest enfrontament, aquesta fricció, se trasllada a la societat, no? Això no és positiu. I al final, el que veus és que s'està fent política de vivenda, que és el darrer que s'hauria de fer, perquè bueno, estem xerrant d'un problema real i s'ha d'abordar en consens i amb assessorament constructiu.
0: José Miguel Artieda, president del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de les Illes Balears, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui de matí. Una ferrada molt forta.
3: Tot bo, gràcies.
0: Adéu.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Anem a cercar ja les primeres reaccions polítiques d'aquest assumpte, que sense dubte serà l'assumpte dels propers dies. Tenim l'acampada de la plaça de la Porta del Sol de Madrid. Ahir varen tenir el debat en el Congrés dels Diputats dels dos decrets que varen decaure. I anem a cercar les conseqüències polítiques d'això, no, Juanmi?
2: Sí, perquè després d'analitzar aquestes conseqüències, no, que podien tenir aquestes mesures en el mercat d'habitatge, ara volen saber també conèixer la reacció política. En aquest cas, aquest decret...
1: De Balears, en aquest cas.
2: Sí, en aquest decret, impulsats pel govern de Pedro Sánchez, no han aconseguit els suports necessaris al Congrés i el Partit Popular s'hi ha oposat des del primer moment. I el govern balear, efectivament, també ha mostrat la seva preocupació per unes mesures que considerava perjudicials per les Illes Balears i volen conèixer ara aquesta valoració, no?, que en fa el Partit Popular Balear. Saludam a Ana Margalida Pocoví, diputada del grup parlamentari i popular i portaveu de la Comissió d'Ordenació Territorial, Mobilitat, Habitatge, Mà i Cicle de l'Aigua.
1: Margalida, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Com estàs, primer de tot?
3: Molt bé, gràcies per comptar amb nosaltres.
1: Faltaria més. Margalida, primer de tot jo t'ho vull demanar, com a responsable territorial, en aquest cas d'ordenació territorial, mobilitat, habitatge, mà i cicle de l'aigua, com has viscut aquestes darreres 24-48 hores?
3: Complicades. Complicades perquè des del Partit Popular, des del govern de Marga Proens, des del primer dia s'està fent feina en 100% per rompre amb aquest desequilibri entre l'oferta i la demanda d'habitatge i se fa feina en tots els àmbits, en tots els sentits, posant mesures molt diverses. Des del primer moment, assumint com a competent, diríem, en matèria d'habitatge, les promocions públiques, però també comptant amb la col·laboració privada i sent ben conscients que hi ha habitatges en mans de propietaris, petits propietaris, un 96% de la nostra comunitat, i que també s'ha de comptar amb aquesta gent, amb aquests propietaris, perquè puguin aportar en garanties els seus habitatges en el mercat de lloguer.
1: Estau, per tant, satisfet que aquest decret no hagin tirat endavant?
3: Satisfet, jo diria que no és la paraula adequada, perquè pensem que és cert que darrere hi ha moltes persones que necessiten un habitatge i això ho tenim molt present en el Partit Popular. Però sí, és cert que en les condicions i així com estaven redactats aquests decrets, sí que és un alivi que no s'hagin posat en marxa, perquè les dades, just en dos dies d'aplicació i en vigor, les dades escarrufen. Just en dos dies s'han retirat a nivell estatal 4.300 habitatges a nivell de tot Espanya. Això suposa 1.400 per dia, dos dies més. En el final, els petits propietaris no treuen els seus habitatges, però han de pensar que quin surt perjudicat són els joves, les famílies, rentes mitjanes, que no poden accedir a aquests habitatges.
1: Què és el que consideràveu més perjudicial per Balears de tot el paquet de mesures que plantejava el govern de Pedro Sánchez?
3: Bé, primer hem de dir que són dos decrets que... dues ocurrències més d'un govern desesperat, d'un govern socialista i de Sumar, que durant 8 anys no han fet res en política efectiva per solucionar un problema que ells mateixos han generat. Aquests dos decrets, en el primer, sí que igual hi podria haver algo salvable, de més, per exemple, com a la reducció en el mínim de SIVA en el cas de promocions públiques, que nosaltres és una iniciativa que des d'aquí, des del Parlament, des del nostre grup, l'han duit en reiterades ocasions en el Parlament i a la comissió demanant aquesta reducció mínima SIVA per la construcció d'habitatge protegit. Igualment també ho han demanat per ses habitatges a preu limitat, com també podria ser, i consideram que hi ha d'haver una regulació en el lloguer d'habitacions. Ara bé, així, en general, són dos decrets que són dues normes totalment contradictòries entre si. pensam que la primera establia una pròrroga forçosa fins al 2018 i després ja el segon decret era una pròrroga forçosa indefinida. Jo, me sap greu l'expressió, però crec que això ja riure't-se'n de la gent. I no només dels propietaris, sinó la gent que té dificultat per accedir a un habitatge.
2: Des del govern central d'en Pedro Sánchez, Margalida, clar, ells diuen, no? El PP ha votat en contra de mesures destinades a protegir els inquilins i les persones vulnerables. Què responeu des del Partit Popular?
3: El Partit Popular no ha votat en contra d'això. El Partit Popular ha votat en contra de minvar l'oferta del lloguer, perquè minvar l'oferta del lloguer, llevar habitatges del mercat del lloguer, això suposa incrementar els preus. Incrementar els preus suposa que hi hagi manca oferta, preus més elevats i que cada vegada els joves, rentes mitjanes, persones treballadores, famílies, persones vulnerables, col·lectius vulnerables, tinguin més dificultats per accedir a un habitatge. En el Partit Popular sempre hem manifestat i sempre hem expressat una filosofia totalment contrària en aquesta. Nosaltres apostam per incentivar, no per castigar. Nosaltres som d'esperar que estem davant un gran desequilibri entre l'oferta i la demanda. I si volem que hi hagi més oferta, que se baixin els preus, han d'incrementar l'oferta. Incrementant l'oferta és treure habitatges de propietaris, en el cas d'aquí, propietaris petits, animar-los perquè les treguin en el mercat del lloguer. No se trata de castigar a ningú. Per tant, nosaltres consideram que hi ha d'haver més habitatge disponible, amb més burocràcia, menys impostos, més bonificacions, més deduccions fiscals, és a dir, facilitar que l'habitatge privat surti en el mercat, perquè així afavorin de qualque manera l'accés de residents d'aquestes illes i, sobretot és donar seguretat jurídica. Vostès saben que tenim una llei antiocupació a proposta del Partit Popular que se va aprovar en el Senat, però la senyora Armengol, presidenta del Congrés, la té bloquejada i creiem que aquesta llei és una eina fonamental per donar seguretat tant en els propietaris com en els llogaters.
1: Si jo ara faig de boguiat del dimoni i me posa en el puesto d'en Pedro Sánchez, te diria el mateix que ha dit, per exemple, d'en Ayuso a Madrid. Te diria, bueno, Maria Lira, les competències en vivenda les té la comunitat autònoma, que esperava fer vivendes.
3: Bueno, te diré... bona pregunta. Mira, en 8 anys del govern de la senyora Armengol i companyia,
1: okay,
3: sí, no se varen fer... Mira, varen arribar a prometre en el 2015 uns 15.000 habitatges protegits.
1: Me'n record.
3: Se'n varen anar 2023 i no havien entregat ni 500 habitatges. Una gran mesura estrella va ser l'expropiació a grans tenidors. No en varen expropiar, crec que eren 16 en total. I, en canvi, el govern de Namarga Proens, com he dit, a 3 mesos d'entrar a les eleccions, el 2023, de guanyar les eleccions i entrar en el govern, va aprovar el primer decret d'emergència habitacional, a tot un recull de mesures per facilitar la construcció de, generant aquesta nova figura d'habitatge a preu limitat, perquè la idea és crear, generar habitatge a preus assequibles per la gent d'aquí, per a residents, amb un mínim de 5 anys de residència a les nostres illes. Però en aquest primer paquet, diríem, de mesures, si n'hi han anat sumant moltes altres més que hem arribat a aconseguir en aquests moments, hi ha més de 10.000 habitatges en planificació, més de 1.800 habitatges protegits en planificació, més de 1.800. La construcció, claro, s'ha de construir, la construcció no és una cosa que se faci 2 dies, i pensem que un habitatge protegit o una promoció has d'aconseguir tot, has de firmar el conveni, hi ha un recull d'administració, però també s'ha de dir una cosa, que gràcies al govern de Marga Proens s'ha aprovat una eina, que és la declaració d'interès autonòmic, que això agilitza els tràmits administratius. Per tant, gràcies a aquesta eina, a aquesta nova normativa, moltes d'aquestes promocions ja s'han pogut anar licitant i ja estan a punt de començar les obres. Però no, això no és tot. Hi ha el programa Construir per Llogar, una iniciativa que compta amb la col·laboració público-privada. És a dir, se cedeixen solars públics a la iniciativa privada perquè ells construeixin i després que se puguin llogar aquests habitatges a preus assequibles. És a dir, hi ha tot un recull que ja t'he dit, a dia d'avui hi ha més de 10.000 habitatges planificats. És cert, no tenim habitatge un dia per l'altre.
1: Bueno, però ja és una passa molt important tenir 10.000, que se diu aviat, 10.000 habitatges. Són molts d'habitatges.
3: I una altra eina que se fa...
1: Una pregunta, perdona que t'interrompa. Sí. Quants d'habitatges me fan falta a les Balears per anar tranquils?
3: Em falta, no te puc dir un número exacte, però mira, perquè te facis una idea, en 20 anys a Balears la població ha incrementat en un 50% aproximadament. I durant aquests 20 anys la construcció no ha arribat ni en el 30%. Per tant, és molt greu la falta d'habitatge que hi ha, perquè venim de polítiques d'habitatge que no construeixen. No construeixen i en mesures com puguin ser aquest decret, l'únic que fan és fer por a la gent que té un habitatge perquè no el treguin al mercat de lloguer. Com he dit abans, se trata d'anar sumant iniciatives. El govern també ha posat en marxa el programa Lloguer Segur, que és un... No sé si coneixeu la iniciativa.
1: Sí,
3: és
1: sí.
3: Animar en els petits propietaris perquè treguin els seus habitatges.
1: I el govern se'n fa càrrec.
3: I el govern gestiona perquè donar, diríem, la seguretat i la confiança
1: de que
3: tant
1: cobraran.
3: A la part del propietari, de que cobrarà i de que se li retornarà el pis en condicions, però també en el llogater. Mm. En el llogater que sap que rebrà un habitatge que té unes condicions d'habitabilitat i que té un contracte d'una durada, crec que són de 7 anys. És a dir, durant 7 anys té aquell contracte en vigor i que no el trauran de casa seva.
2: Això és lo més difícil, és a dir, on se posa la línia vermella entre el dret de protegir l'habitatge, però també respectar el dret dels propietaris, des que lloga i el llogater, en aquest cas.
3: Jo crec que se trata de donar, per una part, no, es motivar i donar la tranquil·litat als propietaris. Hem de pensar que aquí tenim un 96% que són petits propietaris, gent que el seu esforç, en els seus estalvis s'han comprat un pis o han heredat un pis dels seus predins o dels seus pares. El tenen llogat i potser empleen aquest sou per pagar els estudis dels seus fills. Igual els seus fills després deixen, s'han d'independitzar i han de poder tornar a recuperar casa seva. Per tant, estem davant els petits propietaris que, entre cometes, les han de cuidar, per una banda, per animar-los en seguretat a treure els seus habitatges en el mercat i donant-li les confiança que el tornaran a rebre en condicions. I un altre tema important, sobretot per joves, és, i que nosaltres, la gran aposta també del Partit Popular, és menys impostos i més bonificacions, més deduccions fiscals, i sobretot aquesta seguretat jurídica i seguretat jurídica per propietaris i per llogaters. I establint, evidentment, unes normes clares i estables.
1: Maria
3: que
1: Lina.
3: Crec que això, bona part d'aquest problema se solucionaria si s'aprovat la llei antiocupació que en el Congrés dels Diputats està bloquejada.
1: Maria Lina, ara ja en sos decrets tombats, aquesta batalla jurídica ja no serà necessària, però el problema de l'habitatge continua exactament igual. Què hauria de fer ara el govern d'Espanya? Que no sé si convocarà eleccions o no, però és el gran dilema també.
3: Això és decisió seva. A veure, jo he de dir una cosa aquí a nivell de Balears. Crec que amb aquests més de tres anys que duim de legislatura en Marga Proens com a presidenta, ja hi ha hagut un canvi en l'habitatge. Hi ha hagut un canvi. Hi ha hagut, per començar, com he dit abans, més de 10.000 habitatges en planificació. Se donen ajudes als joves. s'ha eliminat l'impost de transmissió patrimonial en els joves i a determinats col·lectius se'ls ha reduït en un 50%. Ajudes fins a 10.000 euros a joves menors de 40 anys per comprar el seu primer habitatge. És a dir, és tot un seguit per anar canviant aquest rumb. I jo crec que aquí s'està aconseguint. Però, evidentment, veníem d'una situació tan nefasta que això no se soluciona en 3 anys.
1: Una darrera...
3: Anant per bon camí.
1: Una darrera qüestió, Maria Lídia, perquè sé que te n'has d'anar i no vull deixar de demanar-te per lo següent. El govern d'en Sánchez, d'en Iago Negreira, el govern, l'oposició de la senyora Sánchez, que serà candidata a les pròximes eleccions, o de l'actual portaveu del PSOE aquí a Balears, el senyor Iago Negreira, vos acusen d'estar a prop o d'estar en sos fons voltor. Ho he sentit a dir aquest dia, ho he vist a titulars de l'última hora, a la Diari de Mallorca, inclús, també. Què els diries?
3: Que el Partit Popular està en la gent d'aquestes illes, en tothom, en sos joves, en sos propietaris, amb aquella gent que té dificultats per cedir un habitatge, i que el Partit Popular, totes les mesures que treu, tots els programes i iniciatives que ha posat en funcionament, totes van encaminades a generar habitatges a preus assequibles per a residents a les illes, per a la gent d'aquí, amb un mínim de 5, 10, 15 anys de residència, tal com ho han fixat els diferents ajuntaments.
1: Maria Lídia Pocoví, diputada del Grup Parlamentari Popular i portaveu de la Comissió d'Ordenació Territorial, Mobilitat, Habitatge, Mà i Cicle de l'Aigua. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres per comptar amb nosaltres. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Els caps de setmana viu la gran vida. IB3 Ràdio és Dial.
4: El Diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
5: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora, ja no va trobar possessió, ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
6: En Joan de fugir, idò, se va acostar allò fos lo que fos, i de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
7: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
0: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre. La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Ara ja veig que les 9:43 minuts, això és La Gran Vida, IB3 Ràdio, la ràdio pública autonòmica de les Illes Balears, i continuem parlant d'habitatge, però ara volem conèixer la visió d'una altra part del sector immobiliari. Aquesta mateixa setmana, Avini, l'Associació Balear d'Agències Immobiliàries Nacionals i Internacionals, advertia que els decrets d'habitatge plantejats per al govern central podien tenir un efecte contrari en el que cercaven reduir encara més l'oferta de lloguer a Balears.
2: I el seu president, Daniel Arena, s'alertava que limitar la capacitat dels propietaris per recuperar el seu habitatge podia generar inseguretat i provocar que alguns optassin directament per no llogar. Finalment, els decrets han estat tombats, com ja s'ha veut, al Congrés, i, per tant, la pregunta ara és: s'han evitat el problema o simplement continuem exactament on érem?
1: En parlem amb en Daniel Arenas, president d'Avini. Bon dia, Daniel.
8: Hola, bon dia. Què tal?
1: Com estàs, primer de tot?
8: Tot bé, gràcies.
1: Daniel, dimecres vareu mostrar una preocupació important per aquests decrets que en el final han decaigut. Avui, després de que hagin estat tombats, respireu més tranquils?
8: Bueno, un poquet, sí. Nosaltres vam tenir, de seguida que va sortir la notícia, doncs, molts propietaris que ens van cridar i hem preocupats amb aquesta situació. I de fet, teníem diverses operacions per llogar, i els propietaris van decidir d'esperar a veure què passava, perquè amb aquesta situació no els donava seguretat jurídica ni seguretat de la protecció dels seus drets. No? Jo crec que al final hem de protegir, òbviament, en els llogaters, però també hem de pensar en els propietaris. I com, bueno, s'ha dit moltes vegades, la majoria dels propietaris no són grans empreses o grans fons voltors, sinó que són la majoria de propietaris aquí, almenys a Balears, són petits propietaris que tenen una segona vivenda que van fet per invertir, per tenir segurament una segona renta el dia de demà quan es retirin i tinguin la pensió i tinguin un complement d'ingrés, no? I jo crec que s'ha de pensar no en global, sinó, bueno, diferenciar una mica, no?, entre qui són els propietaris i sobretot aquí a Balears, que el tema de ja t'he dit, almenys nosaltres com a clients no en tenim aquests famosos fons buits, voltors, no? I jo entenc que els preus estan pujant molt i s'ha de fer alguna cosa perquè no continuïn pujant, però donant-li tota la culpa als propietaris, al final el que es fa és que el propietari s'ho pensi més de dues vegades a l'hora de ficar la seva propietat al lloguer, no? I el que necessitem és més propietats, no menys. I, bueno, al final la solució és complicada, és un tema que no només ens afecta aquí a Balears, ni tan sols a Espanya, és un tema global a tota Europa, no?
1: Daniel, vareu advertir que alguns propietaris, i ho acabes de dir també ara fa uns minuts a IB3 Ràdio, podien decidir no posar els seus habitatges de lloguer o inclús retirar-los del mercat. Amb aquest decret fora de joc, creus que aquest risc ha desaparegut o ha quedat por entre els propietaris?
8: Pues de moment, amb uns quants que hem parlat ahir mateix, vol esperar un parell de dies a veure com s'ha desenvolupat tota aquesta situació. No ho tenen 100% clar. Veurem a veure què passa. No sé exactament com tot això ha sigut molt ràpid, és la veritat. Ens ha agafat una mica tots pues una mica fora de lloc i aquesta... Al final te deixa una mica de por i de situació d'inseguretat que és el que no vol la gent, sobretot, ja t'he dit, és que la majoria de gent és que té una segona propietat i ho vol tenir com una inversió. I també la gent es pensa que al final pues els propietaris volen treure el màxim diners per la seva propietat. No és així. El que volen és tenir seguretat. En molts casos que hem tingut a les renovacions de contractes, al final han fet pujades molt petites. O sigui, s'ha fet un acord entre realment propietari i llogater de la renovació de contracte. Si tens una bona relació entre ambas parts, al final és xerrar i dir, mira, pues jo te puc pagar fins a tant. Si tens una relació llarga de molts anys, el propietari s'estima més a mantenir el llogater que el conec, que li manté bé el pis o la propietat, que no trobar un de nou que no sap com funcionarà, no? O sigui que s'ha de tenir també una mica de sentit comú.
2: I vosaltres repetiu, Daniel, una idea. Se necessiten més incentius i manco restriccions. Uh-huh. Anem a concretar-la. O sigui, quins incentius farien que un propietari que avui té un pis buit decidís posar-lo en lloguer?
8: Pues incentius, pues podrien ser incentius fiscals, però també incentius sobretot de seguretat, perquè al final, com t'he dit, és legítim que el llogater estigui protegit, però també és propietari, perquè el major problema que hi ha, incertesa de cara al propietari, és l'impagament. Com t'he dit, la majoria tenen una segona vivenda, en molts casos està pagant una hipoteca amb aquest pis, i de cop i volta, pues, potser el llogater té una situació personal, econòmica, que no pot fer front al pagament del pis i deixa de pagar. En aquest cas, el propietari es queda totalment desprotegit. S'hauria de fer hauria d'haver una fórmula, ja sigui a través de l'administració, que si en cas de que el llogater al final no pugui pagar la renta, pues que estigui financiada o pagada per l'administració. Perquè s'ha de fer de càrrec el propietari d'aquests impagaments. Aquest és la gran por que té el propietari, no? I per això a l'hora de llogar la seva propietat se mira molt a qui li lloguen la propietat. No? Abans era molt més fàcil. Abans pues, tu sabies que li llogaves, pues, al final deixaven de pagar, pues, normalment marxaven i ja està. I cercaven un de nou. Ara, per llogar a algú, s'ho pensen molt i demanen molta informació. I formació econòmica, realment aquesta gent, quina feina té, etcètera, etcètera, no? O sigui, el major problema és el tema dels impagaments.
1: Una darrera pregunta.
2: Sí, quin pes té realment en els preus? És a dir, hi ha un element particular a les illes, que és la demanda internacional, també, no? Quin pes té realment en els preus? A vegades culpam el comprador estranger de més coses de les que realment provoca. Què trobes, què penseu?
8: Bueno, el que impacta realment més en els preus és l'augment de població que hem tingut a les illes, que estem pujant de 10.000 habitants per any, però és que els darrers 3 anys s'ha pujat 60.000 habitants i s'han fet al voltant de 9.000 vivendes. Aquesta diferència entre oferta i demanda és el que fa que els preus siguin tan alts i no s'ha fet tampoc cap construcció els darrers anys de noves urbanitzacions o noves ampliacions de ciutat o de pobles on la gent abans comprava una segona vivenda allà per fer aquesta inversió i llogar. Això fa molts anys que no s'ha fet, amb la qual hi ha una mancança d'oferta de vivenda, ja no te dic només de compra, sinó també de lloguer, perquè no hi ha opció d'algú que pugui comprar una vivenda per llogar. I al final, l'administració, encara que estan fent ara un petit esforç de fer vivenda, és molt lent i no dona abast amb tota la quantitat de demanda que hi ha en el mercat, no? Principalment, el principal és donar més oferta, o sigui, construir més, encara que hi hagi molta gent que digui que això no es pot fer, que no podem construir més a les illes, doncs hem de cercar una fórmula de, a lo millor, com s'ha xerrat, de fer més altures, en llocs que no tinguin un impacte visual molt gran, fer construccions amb més altures per poder tenir més vivendes per metro quadrat. Però és que no hi ha una altra solució que augmentar l'oferta.
1: Daniel Arenas, president d'Avini, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui de matí i ànims, i a veure si aquesta poc que hi ha acumulada se desvanece pronto i torna un poc a la normalitat.
8: A veure si és veritat.
1: Moltes gràcies. Adéu-siau.
8: Adéu.

0: Els caps de setmana viu la gran vida. IB3 Ràdio és cultura.
1: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavalls ni cavallers, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Canviem radicalment de tema i és que el govern ha aprovat el projecte de la nova llei agrària de les Illes Balears que ara inicia la seva tramitació en el Parlament. Una llei que vol donar més eines als pagesos i ramaders perquè les explotacions siguin rendibles. Però que incorpora també, però que també incorpora mesures que van de més enllà de les estrictament vinculades a l'activitat agrícola.
3: Sí, i en parlàvem amb el Consell d'Agricultura, Pesca i Media i Medi Natural, en Joan Simonet. Bon dia, Joan.
4: Hola, bon dia, com estàu?
3: Beníssim. Conseller, heu dit que duís pràcticament tota la legislatura fent feina amb aquesta llei. Quin és el principal problema del Camp Balear que intentau resoldre?
4: La rentabilitat, sense cap dubte. Nosaltres, la falta de rentabilitat de moltes de les explotacions agràries degut a les circumstàncies que ens van venguent. Una d'elles és, sense cap dubte, l'insularitat. A Mallorca, l'insularitat. A Menorca, Eivissa doble i a Eivissa triple. Això ens condiciona moltíssim. Però, a més, tenim el tema del canvi climàtic, que ens està afectant les explotacions, la necessitat de canvis de cultius, la falta d'aigua, la falta de sol, la falta de mà d'obra. I la llei no és que només en la llei ja estarà tot arreglat, sinó que la llei nosaltres l'hem enfocada d'una manera que, quan cada pagès necessita unes eines diferents segons aquí on té les seves finques o segons l'època de l'any, pues, li pugui tenir posant al seu abast tota una quantitat de possibilitats des de la simplificació administrativa, l'accés a l'aigua, l'accés a la terra, facilitats per poder desenvolupar activitats complementàries que millorin la seva renta sempre i quan se mantingui una activitat agrària real i tota la formació i la investigació també se desenvolupen. Després tenim tota una altra bateria per millorar la gestió forestal, per poder aprofitar la biomassa per fer energies renovables a les finques o bé matèria orgànica. Per tant, és com un catàleg d'eines, com un catàleg d'eines a disposició dels pagesos que de forma fàcil, cada un, de forma voluntària, segons les seves circumstàncies, podrà triar la que millor li vagi a ell.
3: D'aquestes mesures, una que crida l'atenció, per exemple, és que qui construeixi determinades cases noves en sòl rústic haurà de mantenir una vinculació agrària durant un mínim de 15 anys. Què significa exactament?
4: Mira, això és tornar un poc a l'essència real de per què els mallorquins i els tivissens, sobretot, tots tenien fa 100 anys casetes de figueral en el fora vila. Totes aquestes casetes de figueral inicialment eren habitatges que les famílies que tenien un bocí de terra se desplaçaven durant X mesos de l'any per poder estar en els costats del camp a l'hora de fer les feines. Per tant, totes aquestes construccions d'habitatge en sòl rústic estaven vinculades a una activitat agrària. Això, per aquestes circumstàncies, durant molt d'anys s'ha anat perdent i ha provocat que a vegades se construís fora de vila, però el resta de la finca no estigués conrada o no estigués dins el sector agrari. Ara recuperam aquesta filosofia, que d'una manera tenim quatre opcions que podran triar els nous habitatges que se vulguin fer, però sí que en qualsevol de les quatre hi haurà una vinculació agrària, i el resta de la finca haurà d'estar conrada per un pagès, o pròpiament s'hauran de donar d'altre com a pagesos, o bé hauran de fer unes compensacions agràries o unes inversions agràries a les finques. Creiem que d'aquesta manera se protegeix el sòl rústic i realment el sòl rústic seguirà tenint aquesta vocació principalment agrària, que és la que pensàvem que ha de tenir.
2: Ens queden dos minuts per arribar a les 10 de matí. Per acabar, conseller, què s'ha intentat premiar, o millor dit, que s'ha intentat fer amb aquesta llei agrària, que s'ha intentat consensuar pel sector?
4: El sector ha participat des del primer moment en les propostes, les reunions que han tingut, i s'han tingut total moltíssimes aportacions i molt de contactes en cada una de les entitats agràries de les Illes Balears. Està clar que amb aquesta llei s'ha intentat recollir el màxim de les propostes que ens han fet les entitats agràries, que la llei està feta per ells i per a ells, el que sempre està clar, que un te demanava 10 i l'altre te demanava 6, amb la qual al final hem quedat amb 8. Per posar-te un exemple, hem hagut d'anar a cercar coses intermitges que no tothom té 100% de lo que s'ha anat demanant. Però jo penso que hi ha una base molt forta comuna de totes les entitats agràries i aquestes propostes conjuntes i demandes conjuntes que han fet tothom estan incorporades a la llei.
2: Joan Simonet, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui de matí. Seguirem xerrant d'aquesta llei agrària perquè seguiran passant coses. S'inicia el tràmit en el Parlament i quan s'aprovi definitivament en parlarem.
4: Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Una ferrada ben forta. Senyores i senyors, són a punt de ser les 10 des de matí, moment en què arriben els nostres companys informatius. Nosaltres fem una petita aturada de 4 minuts i a les 10 i 4 minuts tornem a estar amb vosaltres. Vinga, fins ara.